0: Gabriel Genemanil és novel·lista, assagista, pedagog i autor d'una obra extensíssima i ha construït durant dècades un univers literari molt personal, ple de memòria, desig, paisatge, erotisme, crítica social i reflexió sobre la Mallorca contemporània. Ara, una part important d'aquesta trajectòria tornarà a les llibreries gràcies a l'iniciativa de Dolmen Editorial, dirigida per Vicente García, que ha decidit recuperar i traduir també al castellà nou novel·les de Genemanil, algunes de les quals estaven descatalogades o eren difícils de trobar. El projecte arranca en Lluna creixent sobre el Tàmesi, una obra que retrata el fracàs d'una determinada idea de Mallorca i que forma part d'un cicle narratiu emblemàtic dins la seva producció. I avui hem convidat a conversar una estona en profunditat el gran Gabriel Genemanil.
1: En profunditat.
2: Aquí a Metre Ràdio, als estudis, Gabriel Genemanil, com estàu?
3: Bona tarda.
2: Que vos pareix aquesta benvinguda?
3: Molt bé, jo m'ha pareixut que entrava una pista de circ.
2: No, només m'ho faltava, és tan bo i és plat.
3: Sí, exacte.
2: Ja ho tenim tot.
0: El gran Torino i el gran Genemanil, perquè, clar, quan ja un home ha publicat tant de llibres, aquest apel·latiu de gran, encara que no sigui per producció, ja te'l mereixes.
3: Només per pas.
2: I que també està molt bé, Gabriel, tornar i reeditar, perquè moltes vegades sempre estàvem amb allà les novetats,
3: sí, sí, sí.
2: nou llibre, però...
3: No, això és molt guapo.
2: Tan preciós, això.
3: Aquest llibre, ara aquesta primera entrega, aquest llibre fa 33 anys que va sortir, saps? I ara l'he rellegit, naturalment, l'he corregit un poc, i això, a vegades retoques qualque adjectiu o qualque cosa que... Però ha estat emocionant, perquè ja m'havia com deslligat. Ja m'apareixia una cosa d'un altre temps.
2: Però, Déu-n'hi-do, l'actualitat de la temàtica, això no sé si vos sorprès, si vos esperàveu.
3: Sí, sí. És història d'una il·lusió. És a dir, és un home que hauria volgut fer un món, un turisme realment... selecte, un turisme de qualitat, gent inquieta, culturalment inquieta, organitzava concerts en el seu hotel, organitzava mostres de pintura, és a dir, i tot això se'n va baix, se'n va per avall. És a dir, la idea, en el fons, la idea del fracàs burgès, o sigui, el burgès el substituïs per nou rics.
2: Sí, no, és un debat molt interessant, aquest, perquè de manera que la burgesia mallorquina s'hi ha existit mai.
3: Sí, qualque cosa ha existit, sí.
2: Qualque cosa.
3: Però sí. Sí.
2: De cada vegada se va empobrir més, perquè clar, de cada vegada hi ha gent més rica, però aquesta gent que, com aquest turisme de luxe, és per gent que no és d'aquí.
3: No. Jo també penso que és un poc esfracat de noucentisme, perquè aquest personatge és realment un noucentista, és a dir, és un home que vol posar ordre, que vol que tot sigui harmoniós, que hi hagi una espècie d'ordre, és a dir, que res s'alteri excessivament, tot se mantengui controlat, encara que a dins ells, a dins la seva vida, són un dergavell. Un desgavell vital. Però sí, aparentment, unes formes elegants, unes formes cultivades, correctes, és a dir, dolces, de bona vida, de bona... tot això fracassa.
0: Clar, deies que la novel·la té 33 anys, no sé com ha estat tornar a dialogar amb aquell Biel Genemanil, 33 anys més jove. Dius, he fet petites correccions, però també està com un diàleg amb tu mateix.
3: Sí, i tant. Jo me feia molta presa, tot rellegir-me, de rellegir-me després de tant de temps, perquè me feia por. I ha estat interessant, perquè això

0: l'he cuidada molt, perquè després que la traductora la va donar ja com a per bona, la van passar i jo vaig fer també un petit retoig.
1: Per favor, aturant rotatives, aquest era breu missatge de la nostra companya Pepa Bioig, que ara quan t'escoltava que entrevistàvem en Gené Manila, me diu, el meu mestre a la universitat, una gran experiència de les meves assignatures preferides a pedagogia. És a dir, que no només gran autor, sinó també sí. Gran professor en Gené Manila.
0: Bueno, era que pas, jo crec que el meu mèrit com a professor, no? Tot professor té uns mèrits, no? Uns entendran uns, els altres entendran uns altres, no? Jo crec que part de seduir un poc els alumnes. És a dir, jo crec que aconseguir que els alumnes s'interessassin i s'inquietassin per la matèria que duim entre mans, que tinguessin un poc d'il·lusió per veure què hi havia darrere tot allò, d'aquell programa i d'aquells temes i de tota aquella cosa, no?
2: Sí, perquè així com ho explicau...
0: Sí, i també sorprendre una mica. Jo intentava sorprendre perquè, clar, els anys t'ajuden també, és a dir, te donen més professionalitat i fan que ja sàpigues que els has de dir per estirar la tensió i perquè és un joc, és un diàleg, en el fons és un joc de diàleg entre els alumnes i el professor, no? El professor ha d'intentar estirar els alumnes cap a un coneixement, cap a una matèria, cap a unes inquietuds, i els alumnes venen en blanc sobre aquell tema, no? I aleshores la feina del professor, jo m'ho vaig passar bé també dins les classes, molt. Quan vaig jubilar no me'n volia anar, no?
1: Clar, i ara tot ha canviat molt en el sistema educatiu, Biel. La irrupció de la intel·ligència artificial a les nostres vides. Sí. Alumnes que han crescut sí. Ja amb pantalles tot el dia i que tenen un dèficit d'atenció real, molt, que són incapaços d'estar més de 10 minuts concentrats en un tema. Clar, si ara fessis de professor universitari, pot ser... hauries d'haver fet TikToks perquè els alumnes haguessin vengut antropologia. Tu, que guai!
0: Jo seguiria fent el meu circ. I segur que els tindria agafats. Tot segur.
2: Hi ha coses que no canvien.
0: No, bueno, pens que no m'hauria fallat. És cert que el dèficit d'atenció és molt greu, i és degut a les pantalles, bàsicament, i això és greu, de veres. Però també el dèficit d'atenció s'ha de llegir un llibre, s'ha de llegir una novel·la, s'ha de llegir un assaig, s'ha de llegir un diari.
1: Que jo com a escriptor m'imagino que te preocupa que ara els futurs lectors no puguin estar més de 20 minuts concentrats llegint 10 pàgines sense que sonis mòbil, tenir una disrupció lectora.
0: Sí. Aleshores, llavors, és terrible. Terrible. Aleshores, llavors, l'escriptor ha de jugar brut.
1: Per favor, són les 5:15, Gabriel Gené Manila és a punt de confessar-nos qualque cosa.
0: No.
1: Jo estic aquí per prendre nota.
0: Ha de jugar brut, vol dir, els ha de jugar totes per seduir el lector. Els ha de jugar totes, és a dir, els ha de sorprendre, ha de jugar amb sol lector, els ha de dur cap a un lloc que no s'esperen i després els ha d'enganar i els ha de donar un altre lloc. És a dir, tot això són estratègies que prens en els anys, és a dir, no neixes amb tot això dins el cap.
2: És ofici totalment. L'altre dia vaig anar a les xerrades de la Coma, que és un festival de literatura.
0: Sí, vaig veure, sí.
2: La Fundació Mallorca Literària, precisament xerraven d'aquest tema de com... que t'agrada llegir un llibre que veus que l'autor t'està posant...
0: Manipulant un poc. Sí, jugant en tu, en certa manera, la paraula. Jugant en tu. Bé, jo això ho faig, però, per exemple, jo no començo mai una novel·la que no tingui 10 començaments diferents.
2: 10?
0: Sí, 7 o 8, o els que siguin. Una sèrie
2: de començaments. I
0: llavors triar un. Sí, llavors els repens a tots. I perquè pens... que les dues o tres primeres frases d'un llibre
2: són molt importants.
0: Marquen tot el llibre. I això jo també ho he après en el temps. Quan vaig escriure la meva primera novel·la no sabia res d'això. Però, clar, arriba un moment en què vas fent i aprens unes estratègies que són bones i són eficaces per mantenir el lector interessat pel tema.
1: Avui de matí al dia entrevistava en Manel Loureiro, que és un escriptor gallec de thriller, que està acostumat a que li adaptin les novel·les a pel·lícula, i parlava que ell, si no t'enganxa a les primeres 40 pàgines,
0: ja està.
1: És que no

0: fer bé la seva feina.
1: Sí, clar,
0: no sé
1: clar,
0: si Janet Manila també és d'aquesta escola. Que, clar, jo en Janet Manila mai l'he deixat. Hi ha altres autors que sí que ets de deixar... que a vegades també és un estat d'ànim.
1: Sí, sí.
0: És com una pel·lícula, un llibre o una cançó, que en aquell moment tu no estàs per aquesta història,
1: sí,
0: i a vegades deixar-la reposar
1: sí,
0: és una molt bona...
1: Sí, també. Sí, sí.
0: És com els amants. Hi ha dies que estàs per unes coses i dies que estàs per unes
1: que no,
0: altres.
1: Que no.
0: Clar, i són llibres, han d'actuar una mica igual. Però, clar, en Janet Manila això no sol passar. I parlant de la intel·ligència artificial, jo avui reflexionava i dic, clar, en Janet Manila el que té és que té una veu pròpia. Quan llegeixes un llibre teu, a mi el que me passa és que jo t'escolt. Primer perquè ens coneixem i després perquè tens un estil com a molt particular. Clar, això ara amb aquests nous escriptors que molts tiren dia i tiren de segons quins recursos, això no existeix.
1: Però hi haurà una cosa que no passarà mai. Bueno, cada forma de comunicació segueix viva encara que no m'ho pensem. És a dir, no, la televisió no ha suplantat el cine no va suplantar el teatre no va suplantar els cinets populars, el teatre religiós de la edat mitjana. És a dir, cada forma de comunicació té les seves estratègies, té la seva forma d'arribar i té els seus valors. Avui, actualment, en la intel·ligència artificial, en les pantalletes, en tot això, la gent té una enorme necessitat de la comunicació oral. La gent torna a la comunicació oral. Tant és així que a grans ciutats, com pot ser Nova York, per exemple, que diràs, és com la ciutat emblemàtica de la incomunicació oral, no? Associacions de gent que se reuneix en un bar, un cafè, en un petit teatre, simplement per sentir contar històries en veu alta, per estar en contacte d'una forma viva amb aquella persona que conta, que narra, que explica, però que ho explica cada vegada que ho explica d'una forma diferent, però d'aquella veu que sona, te sona a dins tu i te remou. Llavors les coses que intento... Jo som hereu de la literatura oral, d'això. Això es veu perquè quan jo vaig començar a escriure, jo l'única tradició literària que tenia era l'oralitat. El meu coneixement de literatura, sobretot de literatura catalana, eren quasi zero. Eren mínims. Havia llegit rondades, havia llegit algun poema d'en Costa, d'en Alcobé, havia llegit qualque cosa de més, potser havia llegit La millor nit d'un infant orat, no ho sé, però poca cosa. És a dir, vull dir que la tradició literària meva no la tenia, jo no en tenia. No la tenia assumida. És a dir, no la coneixia, era desconeguda, perquè havia estat prohibida per aquesta raó. I aleshores, la meva tradició literària era oral. Era l'oralitat, era sentir contar una història. I vaig tenir la sort, molta sort, vaig tenir gent que m'envoltava, que contava molt bé les coses. No tots els que m'envoltaven, però sí que jo passava gust de sentir contar aquella gent, contar històries, contar succeïts que havien passat a la família, que havien passat en els veïnats, que coses així, no? Jo sempre, quan escric, intent crear una veu, intent crear una veu, molt difícil això, és a dir, intent crear una veu que el lector descobreixi i que mentre llegeix, aquella veu se va reforçant dins ell i segueix sent una veu oral que li explica. Jo crec que...
2: És molt important.
1: S'ha de tenir en compte això, perquè l'oralitat és una forma més de comunicació. Com pot ser el teatre, com pot ser el cine, com pot ser... el que sigui.
0: La ràdio.
1: La ràdio.
0: Per exemple.
1: La ràdio. La ràdio. Mare meva, quan jo era lot... La ràdio era tot. Quan mon pare va poder comprar una ràdio, vam fer una festa que nostra. No sé què vam fer, no sé per què, vam poder comprar una ràdio. No sé què havien venut, un parc, no sé què. No sé què és que havien venut, però mon pare, i ara comprarem una ràdio. I a més, comprem el model de tal any. No sé si era l'any 48 o 49, el model Philips d'aquell any. No? Bueno, aquella ràdio va ser una meravella, és a dir, mos van arribar unes veus que mai no arribaven. I va ser extraordinari.
2: I és perquè quan llegim un llibre de Gabriel Janer Manila sentim aquella oralitat, aquella veu que...
1: Jo ho vull que sigui així. Ho vull que sigui així. I t'he de dir, a més, que quan jo he acabat un test, jo me poso, l'enregist...
2: Sí?
1: Sí, jo me poso a dins el cotxe, me poso a casa nostra, i l'escolt.
2: Per veure si funciona.
1: Sí. Per veure si té ritme que toca, si hi ha qualque paraula coixa. És a dir, qualque paraula coixa no vol dir un vers coix, perquè no són versos, però sí vull dir qualque frase que no acaba de sonar bé, eh? Jo vull que soni bé. Tot el contrari també és legítim, mos han d'entendre. És a dir,
2: sí.
1: Si un fa tot el contrari d'això, que vulgui allunyar-se totalment d'aquest registre oral, també és totalment legítim. No, jo no predic contra ningú. És a dir, predic a favor d'una opció.
0: D'aquestes cintes de casset són a qualque banda. Ho dic per si en qualque moment se poden escoltar.
1: Tenc alguns. No, fins i tot DVDs tenc, sí. CDs, tenc CDs. Clar. Alguns CDs tenc.
0: Heu sintonitzat TV3 Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Gabriel Jané Manil, suposo que ja l'haureu conegut perquè la seva veu i la seva manera d'expressar-se és inconfusible i avui ha vengut perquè l'editorial Dolmen... No calen excuses, però avui en tenia una. Ja és que l'editorial Dolmen ha decidit recuperar 9 de les seves novel·les, també les traduiran en castellà, i la primera de totes que han publicat és aquesta Lluna creixent sobre el Tàmesi, una obra que Biel Jané Manila va publicar fa 33 anys. Clar, te volia demanar, si tu has fet la tria de les novel·les que s'han de tornar a recuperar,
1: sí.
0: I si has començat per aquesta Lluna creixent sobre el Tàmesi per un motiu en concret, no. O ha estat l'atzar?
1: No, ha estat l'atzar. Jo supos que la mateixa editorial tampoc no se proposava d'una manera de dir començarem per aquesta. Pot ser perquè aquesta va acabar de ser traduïda més aviat. Una cosa totalment d'atzar, naturalment. Però ara, per exemple, volen publicar, a continuació d'aquesta, volen publicar Han abat sobre Yesterday, el primer volum
0: de la teva memòria, sí.
1: I jo els he dit que la tercera que publiquin és una que a mi, una novel·la que m'agrada molt, que és Amor captiu, i que enviarem el títol, perquè aquest títol, Amor captiu, ho vaig posar per pressió de l'editor.
2: Ah, sí.
0: Bueno.
2: I d'ara és el moment de...
1: Saps que puc contar històries?
2: Sí.
0: Per tant,
1: quan tenim molt d'anys...
0: Amor captiu, què se dirà a partir d'ara?
1: No existeixes, Helena.
2: Això és el títol que volíeu posar?
1: No, sí, és el que serà.
2: Sí, però és el títol que volíeu posar jo, en el seu moment.
1: Sí.
2: I,
1: que és terrible, títol... si tu una dona li dius una dona que es diu Helena, li dius no existeixes, Helena, és molt fort.
2: Sí.
1: Doncs jo volia aquest títol.
2: És duríssim, però.
1: Sí, van dir que era més comercial l'amor que tiu i això, no?
2: Sí, però tampoc no té el mateix significat. Ah, sí, no sé.
0: No. Clar, tu, amb aquest tio, t'esperes una història d'amor,
1: sí.
0: Òbviament.
1: Dominant, dominada.
0: Sí. O prohibit, o fins prohibit, i tot, si m'apures. Sí, en canvi, sí. No existeixes Helena, ja mos obri un altre horitzó d'expectatives, sí. com a lector.
1: Sí, de manipulació, a més, sí.
0: Li ha passat més vegades en Gabriel Jané Manila, que no ha pogut parar els títols que volgués,
1: no.
0: O han estat faves contades?
1: No, només aquesta vegada.
0: Només aquest pic.
1: Sí,
2: i ara se fa justícia.
1: Sí.
0: Si té metge que Biel, feel free, que diuen els moderns. Nosaltres estem aquí per escoltar i prendre nota. No em faltaria d'altre. Clar, i t'ha agradat el fet de que 9 obres tornin a posar-se en circulació? Oh. Perquè jo som molt d'anar a llibreries de vell,
1: sí.
0: I jo m'he fet la meva biblioteca Jané Manil, he anat recuperant d'aquí i d'allà, he anat espigolant, sí. Però és cert que tota l'obra completa era molt... Primer, per la quantitat d'obra que té Jané Manil,
1: sí.
0: Però sobretot les novel·les, que són un poc més el meu món, sí que he hagut d'anar espigolant d'aquí i d'allà. En canvi, ara n'hi haurà 9, un altre pic a l'abast.
1: Sí.
0: Per la gent que te redescobreix.
1: Mm-hmm. Començarà... La primera que dirien seria d'aquest cicle. Jo defineix com un cicle. La Nova Estosana ho tenia molt clar, això ja no és. Me'n parlava molt en aquest sentit. Hi ha un cicle que comença en Paradis d'Orquídies, que és l'anterior en aquesta. És igual si ve aquesta primer... Lluna creixent sobre el Tàmesi primer i Paradis d'Orquídies després, no passa res. Però formen un conjunt. Vull tornar a una novel·la que forma i que acabaria, diríem, amb No existeixes, Helena, aquest bloc. Clar que, naturalment, que quan me varen telefonar d'aquesta editorial, que desconeixia, més que perquè havia vist algunes coses publicades per ells, me varen telefonar amb aquest projecte, a mi em va aparèixer... impressionant, van venir a xerrar amb mi, em van explicar el que podien fer, tot això, bueno, em vaig emocionar, perquè vaig... Sí, perquè vivim un temps en què se cremen fàcilment aquestes persones, és a dir, tu ets un escriptor i tens el teu moment de glòria, o de fervescència, el que li vulguis dir, no? Però com tot d'una que passis, passa, eh? I han de posar un altre perquè és necessari cremar-ne un altre. Això és així, terrible, però és així, no? Vivim un temps en què consumim materials, consumim emocions, també, ràpidament. Bueno, aleshores, pensar que hi ha algú que s'ha fet una biblioteca com tu, de llibres meus, cercats per aquí, per allà, i això és sí. Fantàstic.
2: I se troben jo, això, perquè ara que en Xisco ha dit això, ja l'altre dia també una llibreria d'aquestes, vaig trobar un llibre vostre de l'any 1979, dedicat i tot, que me va fer molta il·lusió, i també la dedicatòria, perquè era com si el dit m'haguessin tornat cuques de llum.
1: Ah, sí.
2: Un llibre fantàstic.
1: És una novel·la preciosa,
2: i
1: sí, m'encanta.
2: No està dedicat a jo, òbviament, perquè l'any 79 jo no havia nascut, però m'agrada molt que estigui dedicat a una persona que jo no conec i vol-lo trobar.
1: Sí, clar. És un llibre que té molt d'anys, va publicar publicació de l'Abadí de Montserrat. Hi havia un amic meu que em deia que era el millor llibre que jo havia escrit, però això és igual. No, és igual, perquè un amic me diu un altre me diu un altre, és igual.
2: Que aquesta vigència que dèiem, no? Que ara, com que tot va tan ràpid, que ara tothom...
1: Jo crec que és una història, aquesta, de, com si el dia m'haguessin tornat a cuquer de llum, és una història preciosa, és història d'una parella que venen a la ciutat, i se col·loquen, i la gent de que seva pensen que ja són dos senyors perquè venen a la ciutat a fer feina, i ella fa feina en un ascensor d'un gran magatzem, està embarassada, a més, té l'infant a dins l'ascensor, és a dir, és que la vaig escriure perquè tingués un ambient de Nadal.
2: Sí.
1: Vol dir que tingués l'infant dins l'ascensor, que sentissin villancets posats en els altres bous de grans magatzems. És a dir, és una novel·la que va publicar les publicacions de l'Abadí de Montserrat. En Pep Massot estava entusiasmat amb aquest test i el van publicar.
2: No, ho dèiem per això, que les vostres obres tenen aquesta vigència, aquesta...
1: Jo voldria.
2: Aquesta també nova vida, i ara també en castellà, que això
1: sí.
2: També li dona més projecció.
1: Això em fa por. Me fa molta por, això. En canvi, quan he tingut un test publicat en francès, tinc algunes novel·les traduïdes en francès, m'ha pareixut bé. No m'ha sonat tan estrany. Ara mateix, fa 3 mesos o 4, a Nice vàrem fer una lectura no dramatitzada, de He jugat amb els llops, en el Teatre Nacional de Nice. Simplement eren un grup d'actors que llegien el text i se'ls repartien a fragments, no? Asseguts darrere una taula, no representaven res, més que se veu la seva lectura, no? I a mi m'enviaren un vídeo amb tot el que havien fet. I em va encantar que haguessin fet allò, no? M'ho va sonar molt bé, també, s'estet. No sé si era perquè eren uns actors que el llegien molt bé, no? Però m'ho va encantar.
2: És a dir, que també vos agrada escoltar-vos en altres idiomes.
1: Sí, ha passat, sí.
2: I passarà ara amb totes aquestes tradicions.
1: Tigre està traduïda en el castellà, també hi està traduïda en el francès, i bé...
0: No, dèiem, un autor d'una obra ingent, un clàssic de la literatura catalana. No sé si la paraula clàssic li agrada a en Biel Gené Manila, perquè de vegades mos costa conviure amb les etiquetes.
1: Si és el que jo entenc per clàssic, sí, que m'agrada. I clàssic per mi és que en cada moment dels temps un lector pugui trobar alguna cosa que li diu, que li parla en aquell llibre. Si un llibre meu ara, 33 anys després, segueix dient alguna cosa, això me pareix que és el valor d'un clàssic, d'un text clàssic, no d'un autor clàssic, sinó d'un text clàssic, és a dir, la capacitat d'un text d'emocionar a través dels temps. Això me pareix que és el que defineix un clàssic. I jo ja voldria que això passés.
0: I doncs, ja ho sabeu, a partir d'ara, gràcies a l'editorial Dolmen, es reeditaran 9 novel·les de Gabriel Gené Manila. Si voleu prendre nota per llegir-les per ordre, Paradís d'Orquídies, aquesta de Lluna creixent sobre el Tàmesis, i llavors No existeixes, Helena, que a la fi tindràs títol original que volia Gabriel Gené Manila, abans de Amor captiu, doncs, a mesura que te vagin publicant, compreu-les, i després, quan ja estiguin totes, et llegiu per ordre.
1: Clar.
0: Si vos fa il·lusió seguir aquest cicle...
1: A per desordre, els poden llegir. Mira, per desordre.
0: És que és un autor, ets com en Cortázar en Rayuela. Te poden agafar quan sigui. És a dir, poden seguir sort de canònic, o podem anar mesclant una micona. Enhorabona, Biel. Ja era hora de tornar a tenir reedicions i recuperar una mica de tradició literària aquí a casa nostra.
2: I tant que sí. Gràcies, Gabriel.
1: A vosaltres. Gràcies.
2: Sempre, plaer, com
1: sempre. Sempre sou acollidors i sempre ens veu d'una manera fantàstica.
2: No me faltaria.
1: I vos com agraeix,
2: vos agraeix. Gràcies. Fem una petita pausa i ara tornem.
3: I de tres ràdios... Participació. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava,
4: sí.
1: Podríem dir.
3: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
7: Som a Montserrat Rosselló i la meva paraula en desús és aïdar, que vol dir ajudar.
3: Les cançons dels altres.

0: arribat en Pablo Sierra en aquests estudis. Com estàs?
1: Un honor i una responsabilitat. Venir després d'en Gabriel Jané.
0: El micròfon de Gabriel Jané Manila.
1: Sí. Fa com cosa tocar-lo.
0: Quan ven Gabriel Jané, estan tots amb la boca oberta, amb una admiració tan profunda de Xisco.
2: Totalment d'acord.
0: És una cosa que mos enlluerna tots.
1: No, és un gust sentir-lo, Raona.
0: Sí.
1: Jo, dels llibres seus, ara quedaria molt bé i diria, no, és que som un gran fan. Només m'he llegit a Jugat amb els Llops. I me va agradar molt. Però cada vegada que l'he vist alguna entrevista a IB3 o que l'he llegit alguna que li han fet en els diaris, no sé. És una d'aquestes persones que dius, pots estar d'acord o no amb les coses que diu, però és que raona també.
0: També. És meravellós, és fantàstic. Però bé, hem de parlar de música.
1: Hem de parlar de música, sí.
0: Igual que passa per Nadal amb la Mariah Carey, arriba el mes de maig, i tant se val que Espanya no participi en guanyar la visió perquè resulta inevitable no recordar-me'n d'aquesta artista.

0: Mi amor, mi dueño.
1: Perquè avui a les cançons dels altres, Xisco Margalida, les podrien titular Maciel més enllà del La La La. No sonarà La La La en aquesta secció, però tot ella se la dedicarem a Anna Maciel. I és clar que sí que passarem, tot i que de retruc per aquell triomf eurovisiu inesperat al Royal Albert Hall de Londres. Diu ella que és sa cosa més fàcil que ha fet a la vida. I no sé si aquella victòria, l'any 68, doncs potser ha tapat o camuflat una vida interessantíssima. Una victòria que no és única que ha aconseguit Televisió Espanyola. Ho recordàvem amb en Xisco abans de a sa pausa, perquè na Salomé va guanyar.
2: 68-69. Sí, sí. Exacte, ja, sí.
1: Dos de seguides i fins aquí.
2: No, ja
1: part, i alguna segona plaça.
2: Que l'any 69, sempre que s'atraca la cita Eurovisiva o comentam, va fer que se canviessin les regles d'Eurovisió, perquè varen haver de fer quatre guanyadors, perquè hi va haver un quàdruple empat i només tenien un trofeu. I sortia un, donava el mateix trofeu, tornava a entrar un altre i donava el mateix trofeu, va ser una mica cutre.
1: Va ser una gran performance.
2: En general, sí.
1: Hem vist actuacions que no han tingut una coreografia tan treballada
3: I
1: com aquesta.
3: I qui tingui interès per aquell moment, hi ha una sèrie, una minissèrie que es diu La Canción, protagonitzada per la Carolina Juste, que fa de Maciel.
1: Que ho fa molt bé. Que ho fa molt bé.
2: I que explica molt bé com se va...
1: com es va cuinar tot.
2: Preparar, podríem dir, aquest triomf de Maciel a Eurovisió, que ella sempre ho ha negat. Recorden que quan hi va haver aquesta investigació fa una sèrie d'anys, va sortir Cliff Richards reclamant 30 anys després que li donessin el títol per Congratulations, i ella va fer la seva tanda habitual per televisions.
1: La seva tournée.
2: Exactament, defensant l'orgull de Begoñat en Solalala.
1: Una sèrie on li van oferir a Maciel participar en la creació del guió, o al menys fer d'assessora, qui si no, millor que ella per dir què havia passat, però ella va dir que o li donaven el control total d'aquell guió o no hi participava. I no va ficar-hi cullerada.
2: Però ella és així.
1: Ella és així.
2: Deguda.
1: Sí. Una dona experimental, que me deies quan te vaig dir, Xisco, que avui li dedicarien sa secció a una biografia que, tot i que es digui que Maciel és madrilenya de naixement, que ho és, com bona madrilenya, els seus dos pares havien nascut fora de la capital d'Espanya, en concret, Astúries. Així que ara mos toca anar cap a Gijón.

0: viajan al espacio.
1: A veure, Xisco Margarida, aquest fit Rodrigo Cuevas
2: no,
1: Maciel...
2: No, ara estic...
1: Que l'ha tret d'una cova, que no perquè veia 30 anys sense gravar. Sense entrar en un estudi de gravació i enregistrar. Se va veure una Maciel.
2: I en Rodrigo Cuevas la va cridar.
1: I en Rodrigo Cuevas l'ha cridat, sí, perquè fa uns mesos, a finals del 2025, en el Festival de Cinema de Gijón, li van donar un premi a la seva trajectòria a Ana Maciel i van sortir a l'escenari cantant la primera cançó que han punxat, aquest Eres, que sonava fa una estona. I ara han fet aquest Un Mundo Feliz, que, de fet, és el primer single que ha sortit de Manual de Belleza, l'últim disc de Rodrigo Cuevas. A tu què te pareix, Xisco?
3: Meravellós.
1: Tot allò que, un poc arriscadet.
3: Tot allò que sigui recuperar grans divas de sa cançó, jo trobo que és una cosa necessària. Ho dic perquè ara està com a molt de moda una altra vegada més aquest culte a sa joventut. No és que sigui de moda, mentida, sempre hem venerat aquesta joventut, però penso que també aprendre de sa experiència, recuperar certes figures un poc com va fer Alaska en Sara Montiel quan van fer aquell Absolutamente, que és una meravella. Aquí també aquest Mundo Feliz. L'he de reescoltar un parell de vegades, te són sincer, l'he escoltat dos pits abans d'entrar per poder parlar-ne, però troc que és una cançó que deu ser com sa tònica. A força de tastar-la i d'escoltar-la...
1: Com es vida, que
3: exactament, te pot acabar agradant.
1: Doncs per Ana Maciel ha set d'alguna manera una reconnexió amb ses seues arrels, perquè aquesta dona que està pràcticament fregant els 80, farà 79, crec que és dia de la patrona, dia 2 d'agost, de petita estiuejava i passava llargues temporades a la costa del Cantàbric. Com fixeu-vos fins a on arriba aquest lligam, que en dues ocasions ha set triada, una a finals dels 80 i l'altra crec que el 2012-2013, per fer de pregonera a ses festes de Gijón, una ciutat que no només és marina, sinó que és molt contestatària. I és ben possible que fos allà on es va encendre aquesta flama rebel que ha acompanyat Maciel durant tota la seva trajectòria, però especialment en els seus anys més daurats.

0: vocalment no és una cantant brillant,
1: no és portentosa, però ella omplia l'escena, que tenia molta presència.
0: Sí, bé, continuem. És curiós que la dictadura prohibís Joan Manuel Serrat anar a Londres a cantar La La La, una lletra, recorda'm, des d'una dinàmica, que el cantautor va voler interpretar, ja ho sabem, en català, i enviar una lota que en aquell moment no amagava la seva ideologia i que no era precisament la que promovia el règim de Franco, Maciel.
1: I tampoc va voler ser massa simpàtica o massa agradosa, perquè diuen, no sé si això és una anècdota apòcrifa, que el Duodinámico, o almenys Ramon Arcusa, quan es va assabentar que seria Maciel qui defensaria la seva cançó a Londres, va dir, no, podrien haver triat Karina, que és molt més simpàtica que anar a Maciel. Però sí, efectivament, ella no s'amagava i amb aquest Roses en el mar, lletra i música de Luis Eduardo Aute, un dels seus amics, doncs en el que feien Aute i Maciel interpretant-la, fent-la molt popular en aquell moment, era fer-li un homenatge a la revolució cubana. Va ser un dels primers èxits de Maciel i, de fet, abans d'anar a Eurovisió, a l'any 67, o sigui, quan només tenia 20 anyets, ella ja va fer un viatge a Cuba, que ara comentarem perquè té també la seva intrahistòria. Però hem de pensar una cosa. Aquesta carrera tan precoç tampoc va ser casualitat, perquè Maria de los Ángeles, Félix Santa Maria Espinosa, que així és el nom que sortia amb aquest passaport amb el que va entrar a Cuba, no venia d'una família aliena al show business. Emilio, el pare, va ser un dels primers mànagers que va haver-hi a Espanya.

De fet, a Ana Maciel, de mal nom, li van posar la tanqueta de Leganitos, perquè en aquest barri de Madrid el seu pare va muntar una agència per on passaran los Brincos, los Bravos, el jovenet Miguel Ríos, Karina, també. I aquest home, de fet, quan era a Astúries, abans de baixar a Madrid, feia feina de sastre. I com si fos una sastreria, aquest negoci després li ho va deixar en el seu fill, el germà Ana Maciel, que es deia Emilio també, va morir ara fa un any i mig o dos anys i va fer feina de mànager tota la vida. De fet, era qui duia a Espanya na Celia Cruz. O sigui, que un altre dia tal vegada apareix de rebota a les cançons dels altres. Però clar, tot això a Ana Maciel li va donar la possibilitat de conèixer món, de ser eclèctica i potser per això també de ser un poc díscola. Perquè, i això crec que m'ho diu tot del personatge, quan guanya Eurovisió, comença a refusar ses convidades, aquestes invitacions que li fan una rere l'altra per aparèixer fotografiada de vora Francisco Franco i Carmen Polo. I ella, ja han dit que havia anat a Cuba abans d'Eurovisió, ja li havia dit que no, ja havia refusat, ni més ni menys, que Fidel Castro.

0: Mira, en Pablo, què és això de Maciel i Fidel Castro?
1: Doncs ella, a moltes entrevistes que li han fet, farda amb freqüència d'haver freqüentat cercles culturals antifranquistes ja de primera hora, d'haver defensat idees feministes i de deixar-se a vora per Londres, amb unes ulleres, per cert, i unes fotos fantàstiques, si trescau un poc per internet, que pareix la reencarnació ibèrica de Janis Joplin, que estava també en la seva apogeu en aquell moment. Som l'any 67, com hem explicat fa una estona. I fixeu-vos, en aquesta dona, en aquesta joveneta, li va donar per viatjar a Cuba, en principi admirada, enlluernada per sa revolució. I va conèixer de primera mà els seus efectes. Va tornar, doncs, certament decebuda amb el que havia vist allà. I el mite dels barbuts, no sé si la va decebre només pel que va veure a Silla Caribenya o va tenir també relació amb una història que s'explica, doncs, que diuen que el dictador Castro en reiterades ocasions li va fer sa proposta de rebre-la en audiència. Però Maciel diu que s'ensumava que aquella recepció era en realitat una cita encoberta i va donar-li carabasses. Va tocar el 2 i diuen que Fidel, colpit per aquesta negativa, va encarregar que li dugueren un cavall de Nord-Amèrica i el va tiar
2: no.
1: Maciel.
2: No.

0: els mals bé.
1: Un moment es ve, és a dir, que en Fidel Castro va...
2: Va encarregar, va encomanar un cavall, cavall, sí, va venir del Canadà, diuen, i li va posar de nom Maciel.
1: Perquè estava trist.
2: Perquè estava trist de no haver pogut enfadar. Tenir una cita amb aquella cantant espanyola, admiradora de sa revolució, mai militant del Partit Comunista, perquè no es va voler treure's carnet mai, però que li va dir que no.
1: Quines
3: és a dir, que Fidel Castro ja practicava la llibertat de gènere posant un cavall Maciel.
2: No sé si era un cavall o un ego. Jo he trobat cavall, o sigui que donant per fet que era un mascle.
3: Coses de Cuba.
2: Aquest punt
3: inconformista de Maciel Sierra es reflecteix perfectament en tot el que farà després d'aquella nit de glòria a Londres, on acabà en braços de Cliff Richard, el cantant que quedà en segon lloc Eurovisió l'any 68 i que després reclamaries premi.
2: Després aquesta bona videntesa que van tenir, doncs es va rompre un poquet.
3: L'horitzontalitat compartida sembla que no va ser suficient, que allò que volia era el premi, que en aquell moment no eres micro de vidre.
2: Era una altra cosa, sí. Però, mireu, per fer-vos una repassada ràpida, en clau política, al 72 Maciel serà capaç de declarar-se públicament antifeixista, de demanar canvis profunds a l'Església Catòlica, i segurament fruit del seu infeliç primer matrimoni, perquè s'ha casat tres voltes amb el metge Luis Recatero, va fer un al·legat en favor del divorci, a l'any 72. O sigui que Franco era viu, sa dona pràcticament no tenia cap tipus de llibertat individual i ella va reclamar ja el divorci. Tot això sense voler afiliar-se, com hem dit, a cap partit polític, a sa clandestinitat, ni abans ni després, i propostes no li faltaren, doncs aquelles crides en favor de sa llibertat la van dur, per exemple, a estar vetada durant un any sencer a Televisió Espanyola.
1: Perquè és durant aquests anys que recull el favor del públic, tot i que els seus discos no van ser sempre de consum ràpid, per dir-ho de qualsevol.
2: No, perquè o sigui, no és que fos una veleta, però sí que va ser una dona que li va agradar experimentar i jugar amb estils i amb gèneres molt diferents. Potser aquesta sigui la seva màgia, una de les coses que tants anys després han captivat, per exemple, a Rodrigo Cuevas. En aquells anys 70, quan més èxit comercial va tenir, per exemple, va combinar balades de compositors com Juan Pardo, José Luis Perales, és a dir, el que s'esperava d'una diva de pop d'aquella època, amb un disc basat, per exemple, en textos del dramaturg Bertolt Brecht. També ho va dur en el teatre, la seva primera incursió en el món de la dramaturgia va ser doncs, en obres, en un recull de textos de Brecht amb Fernando Fernán Gómez, per exemple. En aquells anys també, ja durant la transició, grava composicions d'un geni com Astor Piazzolla, o sigui que anava d'aquí cap allà, anava tastant una mica de cada plat. Un cul remena, amant del risc, que mireu quina paradoxa, va viure el seu cas comercial just quan s'acaba la transició, l'esquerra guanya grans quotes de poder i en aquell moment doncs, se suposa que ella encaixava en aquell motlle, en aquella Espanya. Doncs és a partir d'aquell moment quan la seva estrella, la seva comercialitat, podem dir, comença a pagar-se. El amor...

0: I és just d'aquell moment, de l'any 81, un any molt significatiu, quan Maciel dona a seus tiempos difíciles, que és com el seu gran últim àlbum supercomercial, planíssim de hits, entre ells aquest El Amor, que a molts mos sona per aquesta interpretació que va fer Rigoberta Bandini, va ser als Goya, veritat?
1: Sí, i que Rigoberta Bandini, estic segur que d'aquí redescobri aquest El Amor d'en Maciel gràcies a que forma part de la banda sonora del Cuerpo en Llamas.
0: Efectivament.
1: La sèrie que explica el cas de la Mossa d'Esquadra, Rosa Peral.
0: Sí.
1: Doncs un final de capítol que varen recuperar algunes cançons clàssiques espanyoles, acaba un capítol meravellós amb aquest El Amor d'Ana Maciel.
0: Aquella banda sonora també és molt reivindicable, d'aquesta sèrie del Cuerpo en Llamas, perquè salta de Mala Mujer, de Zetangana, a Maciel, pràcticament sense solució de continuïtat, perquè bé, tot m'ho ressona, tot m'ho acaba ressonant, i na Maciel, l'any 81, doncs, ja va ser capaç de fer aquesta incursió en el tecnopop, que li va donar molt d'èxit en aquell moment, però que va començar, per dir-ho d'alguna manera, o va encetar, doncs, la seva davallada com a cantant, però potser això, Xisco, i ara vos farem 5 cèntims per acabar la secció, va reforçar la seva presència dins els mitjans de comunicació.

0: Perquè si alguna cosa té Maciel és que és impossible no trobar-se-la, sigui paper cotxer o sigui premsa generalista, ràdios, televisions, cada any per aquestes dates, parlant d'Eurovisió, tot i que...
1: Sí, el que passa és que quan parla d'Eurovisió és un poc, a mi m'agrada un poc, maleducada, perquè es menyspreu amb el qual tracta Anna Salomé, a mi me resulta desagradable. Ho dic perquè a qualque entrevista ella sempre reivindica que ha estat l'única guanyadora d'Eurovisió, perquè, evidentment, Salomé va ser un premi compartit.
0: Va ser un premi
1: exècu. Però per coses de la mecànica en aquell moment que no estaven ajustades, però la mania que té de reivindicar que ets única, troc que en aquesta vida s'ha de saber perdre, però també, i molt més important, s'ha de saber guanyar.
0: Si Salomé hagués guanyat, hauria estat una fantàstica oportunitat per fer una segona gala Eurovisió a Barcelona.
1: Per exemple.
0: En aquell moment. El que mai sabrem és que hauria estat de la carrera d'Anna Maciel si, doncs, a més de ser una força de la naturalesa, hagués estat potser un poc més constant o més ambiciosa. Ella sempre ha dit que no li han fet falta mai els sous, que no és una yonqui de l'escenari, que tampoc va voler, doncs, agenollar-se davant ningú en el seu moment i que això li ha passat factura. El que sí que és cert és que de ben joveneta, just quan començava, doncs va tenir molt d'èxit a Amèrica i mai va voler picar massa pedra en aquell mercat. No sabem què hauria de ser la seva carrera, si ara mateix se la consideraria potser una estrella internacional. El que sí que és cert, i això queda per la hemeroteca, és que quan la fan tornar a corre cuita per gravar la en anglès, en francès, en italià i presentar-se a Eurovisió, venia d'actuar davant 50.000 persones a Ciutat de Mèxic. Així que
2: se diu aviat. Pablo, moltes gràcies.
0: Això queda per la història.
2: Avui Maciel.
0: Avui Maciel, sí. Un altre dia Salomé, Xisco.
2: Va.
1: Apuntat. I un altre dia parlarem de Maciel, de com és Maciel darrere les càmeres.
2: Ah, sí, tens raó, que no ho escolta.
1: No, però avui, com que en Pablo l'he vist tan entusiasta, no vull xafar la guitarra d'esmita Maciel.
0: D'ídols en tinc pocs.
2: Passam al Guateque per acabar el programa.
3: El Guateque musical.
2: Acabam amb música i ho farem també avui. Música dedicada a la família. No sé si hi haurà Anna Maciel en aquest guateque dedicat
0: per
2: a la família.
0: Per algú que diu en especial.
1: Crec que no, perquè avui és el Dia Internacional de la Família i per això la nostra selecció musical anirà dedicada en aquesta unitat de persones que quan funciona és meravellosa, però que quan no pot arribar a ser molt opressora, les coses com són. I començarem per un temacle d'en Miquel Serra que du aquest títol precisament, Família.

Tornar per família de Funambulista, una cançó que molts recordareu perquè va ser la sintonia de la sèrie Família de Telecinco l'any 2013. Diego Cantero canta allò que tots acabam descobrint tard o d'hora. La família és qui hi és quan tot tremola.

We Are Family va sortir el 1979 i la van escriure Neil Rogers i Bernard Edwards, els cervells de Chic. El més curiós, les Sister Sledge eren germanes de veres. Impossible trobar una cançó més adequada per avui.

Una altra família real damunt l'escenari, Sly and the Family Stones, van ser pioners a barrejar soul, funk i psicodèlia amb una banda interracial i mixta als anys 60. I aquesta cançó és pura història de la música negra nord-americana.

Canviem radicalment d'ambient, dues notes i ja tens tota una família dins el cap, de Adams Family, creada per Vic Mizzi el 1964. És probablement una de les sintonies televisives més reconeixibles de la història.

Però ara ve el millor. Acabam ja amb un clàssic televisiu i popíssim. Carmen Sevilla posava veu a la família Philips, una sintonia publicitària que va acabar convertint-se en fenomen popular als anys 60. Publicitat, televisió i memòria col·lectiva. Tot dins una mateixa família.

0: encara...
1: Quin gran anunci, eh? I a més m'encanta que tingués dos televisions quan ningú en tenia.
0: Doncs sí. Moltes gràcies avui, també. Avant, la família Ibeta Ràdio vos diu adeu. Miquel Junc, Pablo Sierra, Xisco Nadal, Celestí Oliver...
2: Bon cap de setmana.
0: I Miguel Soler, que ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem dilluns, família. Gràcies. Família, feliç, família,
3: família. Ibeta Ràdio, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale a play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Fins fa molt poc ha estat músic, Bronze Cannibal, també és escriptor, i avui ve en la seva vessant de pintor. L'artista Carlo Zunyer exposa des de fa una setmana a la ciutat italiana de Brescia una mostra d'obres abstractes titulada L'expressió audaç del color. Tot d'una en parlarem. I seguirem amb el directe musical dels divendres amb un duo nascut a Sant Llorenç que respon al nom d'Unzo. Són en Toni Cervera i també en Julián Ferragut. En parlaran del projecte musical i dels futurs concerts, i també els acompanyaran Sebastià Sansó, que és el director de la revista Manacorina 07500. I per acabar l'agenda amb les propostes destacades pel cap de setmana seleccionades per Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Marga Cifre i també Joan Jiménez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Escriptor, viatger, se podia dir que alpinista, no, Carles, també?
1: Sí, encara, encara conserv, sí.
0: Músic, com dèieu abans, i també artista. Carles Sunyer acaba d'inaugurar l'exposició a Brescia, a Itàlia, l'expressió audace del colore, l'expressió atrevida, audaç del color, comissarada per una Corinya Sunyer, que és també la seva filla. Amb influències podien dir postimpressionistes, expressionistes, també de l'expressionisme abstracte nord-americà. Tot això defineix bé, no?, allò que és l'expressió audace del colore.
1: Sí, sempre és complicat trobar una manera de definir-ho, però com a arrel i com a influència, clarament, hi ha tots aquests moviments artístics hi són, no? Però no només és això.
0: Per què Itàlia?
1: Mira, perquè...
0: Me sembla un lloc meravellós per inaugurar i fer qualsevol cosa.
1: Bé, jo tens la fortuna de que la meva filla viu allà, viu a Torre de Benaco, i ella és dissenyadora, també és artista, i d'alguna manera porta la qüestió de relacions amb les galeries, tot allò que un, quan se fica molt a la creació, després no és capaç de fer-ho bé. I a partir d'aquí jo vaig enviar una col·lecció de quadres per Milán, era per Milán, una galeria de Milán, que això encara està pendent, i va ser aquesta altra galeria de Brescia, que és superinteressant perquè és un lloc emblemàtic, és un palau, és un ambient ideal. Varen contactar amb ella, de que li agradava molt l'obra, i a partir d'aquí vaig dir, fantàstic, ho canviem, bon anar cap allà i a gaudir.
0: Colors intensos, podem veure a les obres que presentes, aires mediterranis, el traç gruixat... No sé si és fruit o arribes aquí després d'una evolució. Com vas començar en el món de l'art? I com ha anat un poquet aquest viatge, no?, fins a arribar a aquest expressionisme que dèiem abans?
1: Sí, en realitat, clar, jo tota la vida he dibuixat i pintat. Jo venc del món dels còmics, dels grafitis, he passat per la figuració i fins i tot per si per realisme. És a dir, és una evolució que de ser que no està massa conscient, però sí l'he viscuda de manera molt, molt natural. I tot això m'ha portat a una expressivitat que supos que és per una banda visceral, però per altra més controlada que mai. És a dir, han de ser preocupes tant els dubtes, els pors, també és que un dia té una edat i ja li importa poc si agrada o no, i el que li interessa és que sigui satisfactòria la feina en el moment que s'està produint. I ara és així. I resulta que aquesta fluïdesa es pot reflectir, crec jo, s'obre també no només amb els colors, amb els petisos, amb les línies, les combinacions, i no és tampoc una qüestió d'abstracció, perquè ja no hi crec jo, la diferència entre figuració i abstracció.
0: Però trobes que has anat acumulant, diguem, backgrounds, acumulant experiències, vivències, allò que ha vist també el teu ull, evidentment, allò que has experimentat, o sigui, fruit d'una acumulació. Perquè hi ha artistes que tendeixen al contrari, no?, a simplificar. I també és molt respectable, òbviament.
1: Sí, jo crec que hi ha una combinació de les dues coses. És a dir, s'ha simplificat el mètode creatiu, és a dir, és molt més directe, és molt més espontani, però per altra banda sí crec que hi ha una mena de superació d'objectius propis i una insatisfacció de quedar-me allà on jo considero que ja n'hi ha prou. És a dir, sempre cerc un pic que crec que he trobat una veu, un estil que considero que pot ser propi, el trenc, perquè m'interessa molt trobar altres sortides i altres possibilitats expressives a la pintura.
0: Quins artistes t'inspiren i que després aquests artistes, que la seva obra es reflecteix de qualque manera en la teva? És a dir, segurament t'agrada Caravaggio, com a tots els que ens agrada l'estètica i l'art, però, clar, Caravaggio pròpiament no està a les teves pintures, no? Per posar-te un exemple així, com a molt, molt paradigmàtic. Ja m'entens, quins artistes dius, uau, m'agradaria fer alguna cosa semblant?
1: Sí, bé, n'hi ha que és inevitable que apareguin, que són de l'especialisme nord-americà, en Polo, en De Kooning, en Rothko, però també hi ha un espelma sempre en César que ve d'en Van Gogh, de Cézanne...
0: Bueno, en el traç...
1: No? N'hi ha.

0: però d'una manera tangencial. Fas moltes coses a la teva vida. No sé si hi ha un moment per pintar, un moment per escriure, hi ha un moment per fer altres coses, per fer música, per exemple, quan en feies.
1: Mm-hmm. Sí, jo he desenvolupat una mena de personalitat múltiple que crec que sempre va ser necessari. Fins i tot li posava noms diferents, ja on sa maduresa un se dona compte que és una xorrada.
0: Tenia pseudònims.
1: Clar, sí. Però és veritat que s'ha conservat el fet de que quan estic pintat descans com a escriptor i quan estic escrivint també com a pintor o quan estic participant d'un projecte musical o el que sigui, quan estic pujant a la muntanya, el que sigui. És a dir, no ho veig com a acumulatiu, sinó que són càmeres estanques i que em permeten després agafar amb força cada una d'aquestes activitats.
0: Clar, però no pots escriure cada dia, pintar cada dia, fer música cada dia. No hi ha hores en el dia com per fer això, o sí.
1: Bé,
0: o se pot d'una manera, diguem, molt organitzada.
1: Si eliminem tot allò que realment no ens produeix satisfacció i plaer, malgrat sigui 10 minuts, 20 minuts en el dia, si trobem temps. És a dir, és difícil trobar un dia que no hagi escrit o no hagi pintat. Bueno, sí, sí.
0: No tens el mòbil damunt la taula.
1: No.
0: Això pot ser un indicador molt
1: sí,
0: clar.
1: Sí, jo crec que sí. És a dir,
0: no pesa aquestes dues hores de mitjana que pesa.
1: No, en absolut. No. I de fet,
0: la
1: socialització, en el meu cas, és bastant limitada.
0: Escolta, Carles, clar, estem parlant de Brescia, d'un lloc emblemàtic, però no deixa de ser Itàlia. No sé si se pot veure més endavant una exposició teva aquí a les Illes. No serà aquesta?
1: Sí, no serà aquesta, però part d'aquesta col·lecció fet aquí, és a dir, ja no viatjarà a Itàlia, sí es podrà veure. És a dir, serà l'exposició que vaig fer a la Sagraderia Aguasanta, aquí a Palma, i tornaré, i serà aquest estiu. I és una línia molt semblant amb uns formats més grans.
0: Clar, tu has vengut aquí amb formació, amb Branch Cannibal, un parell de vegades, sentíem abans tu que eres Bowie, un dels temes d'aquesta banda. Com te relaciones ara mateix en la música, ja no estàs en aquesta banda, no sé si tens qualque projecte més personal.
1: Sí, jo sempre he tingut una idea que, a més, ho hem tingut de manera paral·lela amb en Sergio Llopis, que és gran compositor i gran pianista. I ara, segurament, és igual si hi haurà distància, és igual si no, però hem assajat tant, perquè també era un poc conyasso aquest tema, podem dur a terme un projecte on se faci més feina de producció que d'actuació en viu. I aquí, fins i tot, m'interessa acostar-me una mica, també, a la música electrònica i experimentar una mica.
0: Però quin serà el teu rol en aquest projecte?
1: No, senzillament, tots dos compondre com puguem i aportar idees, perquè qui més sap de música és ell. Però bé, jo un moment donat crec que puc, a part de tocar la bateria i tot el tema del ritme, etcètera, no? Però bé, de moment és un esborrany.
0: Clar, quan t'he dit si se podia dir escalador o alpinista, en aquest cas, m'has dit, bueno, sí, encara, però has com adoptat. No sé si aquesta vessant ja... O sigui...
1: A veure, el cos ja no és el mateix, les lesions són les que són, jo puc muntanya, sense elles no puc viure, però no puc aspirar a fer salt de muntanya que feia sense que tingui una intenció clarament suïcida.
0: Clar, i després no podries escriure. Si quedes allà.
1: Perderíem per una banda que guanyem per una altra.
0: O sigui, que vas dosificant, no?, aquestes escalades.
1: Però hi vaig, quan a Itàlia va arribar una mica tard a la meva pròpia inauguració, perquè venia d'una muntanya. És a dir, hi són i sempre tornaré a elles.
0: I en quant a narrativa, en què estàs ara?
1: Ara estic una novel·la que crec que és la més ambiciosa, perquè la més temps m'ha portat. Crec que és la més complexitat, temes més oberts i més personatges, però estic obrint molt de fer-la, i és una novel·la que crec que me pot donar una mica la campanada aquesta de tanta lluita, perquè són molts de llibres que són inèdits encara, però en aquesta he posat moltíssim d'allò. I és paral·lela, són dos personatges que no es retroben fins que passen 300 pàgines, però... Però és molt important aquesta cruïlla del moment que es troben també a nivell emocional. És a dir, són dues vides molt dures, dues adolescents, i que es trobaran en un reformatori. Però crec que és important aquesta línia paral·lela.
0: Clar, el que passa és que sentint-te xerrar, clar, corrobora això que deies.

0: Abans, no? Que potser no crees pensant-te si agrada o no agrada, no? I en la literatura segurament allò de que tens coses inèdites és perquè tampoc tens aquesta pretensió de publicar sí o sí, de ser un best-seller. No. Sigui, tu l'has dit, no? Pas gust.
1: Sí.
0: Després, si ho mostri i agrada, sí. I agrada, evidentment millor, creant per comunicar també, no?
1: Sí, evitar la frustració, però és important crear pensant en un mateix.
0: Carles Sunyer, moltíssimes gràcies per estar aquí. Avui parlant d'art, però és vera que podem parlar de moltíssimes coses. Esperem aquesta exposició quan arribi. I aquesta novel·la també, evidentment, si tens l'atreviment i el bon gust de compartir-la, jo crec que ho agrairem.
1: Serà un plaer, Rafael. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Carles.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb els meus fills.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
4: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
4: I me despert 7 hores després.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. L'Aviador.

0: I així de bé sona Unzo. Com estàu? Gràcies per venir.
1: Hola,
0: en Julián i en Toni Cervera, ja cantant a duo. Que bé, no?
1: Ja fem.
0: I sona així de bé també gràcies a la feina de Josep Escudé, de Lluís Méndez i de Joan Jiménez, els nostres tècnics d'avui, Mònica. I a més, Unzo que ve acompanyat de regalet.
2: Exactament, perquè a part d'en Julián i d'en Toni, també ha vengut en Sebastià. Sebastià Sansó és el director de la revista de Manacor 07500, que a més, avui mos ha sorprès amb un número nou i que en certa manera
0: ve
2: de...
0: 3, sí,
2: de setmana d'Unzo, d'aquesta banda que actuarà dia 25, que això és la setmana que ve, no? A un dels endiumenjats, Sebastià, que és un dels concerts que organitzau des de la revista, teniu un canal en aquesta plataforma de vídeos i la veritat és que organitzar moltes coses. Benvingut també.
3: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: I Unzo, bueno, tenen aquesta sort també de participar d'un d'aquests diumenges. Vosaltres sou de Sant Llorenç, vull dir que una mica vos toca de prop. Contau-nos un poc la història, perquè en Julián i en Toni sabeu que anaven plegats a escola, encara que en aquell temps no era molt, no se coneixien, vull dir, no tenien massa relació, i després vos heu retrobat de grans, ¿no, Julián? Porque...
4: Sí, fue... Trabajamos en la misma empresa, no en el mismo departamento, pero en la misma empresa, y bueno, fue un poco por casualidad que yo quería regalarle una canción a mi hijo por su 10º cumpleaños, y Tony me echó una mano y nos gustó cómo quedó el resultado.
1: Va a quedar bastante bien.
4: Va a quedar bastante bien, y bueno.
1: Y a partir de allí van a decir, bueno, pues si ha quedado tan bien, el resultado es satisfactorio.
4: Vamos
1: això,
4: a seguir un poco.
1: Pues, ¿por qué no seguim? I ell va dir, venja, a mi. I en el final, pues, hem fet una trajolada de cançons més i ara anem a pas directe, ja seràs primer. Gest.
2: Clar, perquè vosaltres avui sempre els grups duen una versió simplificada, podríem dir, per actuar aquí, però vosaltres sou vosaltres dos també, sí, en el directe, no? Vull dir que tal vegada teniu més cosa, no? Més història. Com són els directes de Bon de Mar vostres?
1: Bé, seràs primer, vull dir, nosaltres, vull dir, en el final nosaltres tot ho muntam a la nostra, bateries i fan cançons de dalt a baix, vull dir, bateries, baixos, arranjaments i tot. Clar, vull dir, però són nosaltres dos, a l'hora de dur-ho en directe, doncs és un poc complicat. Però varen dir, per què no ets a muntar amb acústic i pot sonar perfectament bé, vull dir, les cançons estan bé per fer-les així també, per què no?
2: I vos complementeu molt bé, no? Perquè en Julián fas un poc sa part creativa, escriu els temes, no? I llavors tu, Toni, t'ha dedicat més
1: producció,
2: a màquines,
1: i
2: producció i tot això, no? Com és la dinàmica de feina?
4: Sí, bueno, las letras a veces salen algo que se me ocurre y voy haciendo, y el proceso de crear la letra y montarla como un puzzle, las piezas, y luego mostrársela a Toni, y entre los dos hacemos un... Bueno, le ponemos música a las ideas que nos salen. Es el proceso que más disfrutamos, la verdad.
0: ¿Y el nombre del grupo? ¿Dónde?
2: Ah, eso va a ser.
4: Todo el mundo nos pregunta. Bueno, Unzo es una palabra que está en desuso y que significa unir.
0: Sí, un cir,
4: exactamente. Los bueyes o los animales, sí, para trabajar la tierra. Entonces dije, bueno, como somos dos animales, pues vamos a juntarnos para trabajar un poco ese...
0: Pues, mira, lo que es endevinar, lo que pasa es que no, según que dije yo, y ya, ¿qué dices, chaval?
4: Te hemos dejado votando,
0: un cir ya no se unce a nadie, ya no los fantones, trantos y las máquinas.
4: Unirnos para trabajar un proyecto común, que es en este caso la música.
0: Sí, era farmar l'animal en qüestió, que podia ser un bo, podia ser un cavall, sí, tal, en els estris, diguem, per lleure,
4: sí, no?
0: El yugo, que se diu en castellà.
4: Sí, sí, exacto, exemple. Eso sí. Es, ya casi no se usa, ¿no?
0: Pero... Bueno, es que la meva família és de som pagesos,
4: de campo,
0: Extremadura, però som pagesos, vull dir que...
4: Sabes de què hablamos.
0: Sí, de sentida. Molt bé, que guapo.
4: Estupendo.
2: Sebastià, i com és que els hi dones la primera oportunitat? Perquè no tothom confia en una banda que pràcticament s'estrena.
3: Idò, i mira, no, jo encantadíssim. De fet, de la primera vegada que et vaig escoltar, o que me varen donar a entendre que hi havia un futur aquí, ja vaig dir, no, això pues, diumenjats m'ho guard per jo, no?, per tenir un concert. Realment va ser en Joan Sastre, de Matalàs Records, que també som amics comuns, i em va dir, escolta-los, estan fent una cosa nova, estan treballant en cançons, no els volen mostrar de moment, i basta me digués això, que no els volia mostrar, però jo proposava que sí que et mostrassin davant un poc més de gent i fessin el primer concert, no?
2: I quina és la història dels endiumenjats? Clar, el nom ja ho diu, que és endiumenge.
3: És endiumenge, serà aquest proper diumenge 24 en el molí d'estar estavins de Fertàrits a Manacor. Allà ho entendrem un to en directe. Bé, la història ve del número 2, de fet, de la revista en paper que traiem una vegada a l'any, i el número 2 anava sobre la música manacorina. Manacorina i comercial. Però vaja, a partir d'aquí varen decidir a veure si complementàvem aquesta revista, una idea un poc així mitja per no guanyar aquest durant ni un, però si uníem el comerç a Manacorí, establiments emblemàtics, amb grups locals, i ens fèiem això, tot allà de dins, ens gravàvem amb bon so i amb bones càmeres, i ens penjàvem un canal, que també se diu en diumenjat, que si ho voleu mirar els concerts anteriors, hi són allà a YouTube. I res, com a promocionar, fer com un cercle virtuós, un triangle entre comerços, músics i revista en aquest cas, que ens donava un poquet d'organització i suport. I això, grups se paguen en centrada, que són 8 euros allà de concert, i això, i nosaltres gravam i enregistram i ho pujam a xarxes.
2: I amb quina freqüència ho feis?
3: Ho feim una vegada per mes. El que passa és que la temporada passada hi va haver 8 concerts, crec que va ser des de desembre fins al juny. En aquesta n'hi haurà, van començar el mes passat, aquest mes n'hi ha un altre i el mes següent un altre, i aquest any hauran estat 3 per qüestions logístiques i de feina, d'altres feines que per falta, per manca de temps. Però suposo, confiem que la temporada que ve tornem a entrar en un cada mes. Vaja, bàsicament són el tercer diumenge de cada mes.
2: Idò, en Sebastià Mosaduit, el número 3 de la revista, se van a un preu de 10 euros i mos ha agradat molt la portada, he de dir.
0: I l'interior també.
2: I l'interior.
3: Aquesta vegada va sobre còmic, sobre la línia argumental. Que
2: xulo. I la portada és d'Antoni Planici i mostra a Nostra Senyora de Xorrigo i diu, protegiu-nos del turisme de masses, i és bé, i d'una estàtua de Nostra Mare aquesta, amb també avions
3: ell surt en avions, un programa que s'hi diu L'Aviador.
2: I surt això, que no sé què se diu,
3: el depòsit d'aigua, no?
2: de les costes d'en Xorrigo, de prop, no? I Herbert, i a dins, molt de còmic. Conta-mos un poc la filosofia, perquè tenim aquest gran exemplar que feis en paper un pic en sany, llavors teniu la revista en línia, sí. I llavors teniu les xarxes socials de la revista, que també ofereixen un contingut diferent.
3: Sí, intentam que sigui com una espècie de que tot complementi tot, dins la línia, una línia periodística molt enfocada en periodisme local i comercial, més de proximitat, i intentam, no sé si dir-li prestigiar, però que el Manco torna a fer coses en paper, que s'havia perdut i que troc que li donen certa promoció i noblesa en el fet periodístic. En fem una vegada a l'any, també tenim el portal web que són notícies polítiques, són reportatges, són entrevistes, que se va actualitzant cada dia, és com una espècie de diari manacorí. Després tenim això, la revista, i tenim els concerts, i ara mos posarem a publicar també pròximament un còmic, precisament d'en Toni Planici, que és el que ha fet la portada d'aquest darrer número, i tenim ja en impremta ja pràcticament per sortir.
2: És a dir, que combinau tot amb aquesta part musical, que entenem que a tu t'agrada especialment,
3: sí,
2: no?
3: Clar.
2: Però en general, amb molta activitat cultural, com a que se retroalimenta, en certa manera.
3: Sí, intentem que sigui això, que una cosa doni, diguem, pressupost a l'altra, i retroalimentar. Nosaltres ho fem servir com a perquè mos agrada, bàsicament, i per promocionar una miqueta la revista i la música, i grups, com ara, per exemple, un zoo que no ho havíem mostrat, i que potser aquesta és la primera passa, però jo ja sé, per una carrera plena d'èxits i discos.
2: Segur que sí. Segur. I tornant a Unzo, que són els músics que ens acompanyen avui, i Antoni Cervera, que fa més producció, creació artística i la gravació, i en Julián Ferragut, que és la part compositiva, no?, de la creació dels temes. El que han sentit fins ara, vull dir, les gravacions són un poc més no sé com dir-ho, però...
4: D'estudi.
2: D'estudi, exactament. Sí. Però quina és la línia? Quines influències teniu? Perquè realment a tots dos vos agrada el mateix? Sí. Heu coincidit amb això?
1: En el final fa 4 o 5 anys.
4: Sí, 5 que sí.
1: I de tot d'una, clar, fas una cançó, en fas una altra, i intenta cercar punts de connexió entre els dos, que anirem un pot cap al mateix camí, cap a un mateix estil.
4: Sí, venim com d'estils diferents, però hemos encontrat un poquito de...
1: Hem trobat un punt en aquest...
2: I quins estils són?
1: Country, dark, americana...
0: Aquí vos heu trobat, no?
4: Por aquí estamos...
1: Molt grado destruir aquest.
4: Después de probar algunas cosas un poco más pop y rock, no estábamos tan cómodos, ¿no? Y de momento seguiremos por aquí. Canciones lentas, ritmos muy, muy pausados. Sí. Pero bueno, este de momento es nuestro estilo.
2: Sí. I heu començat ara o heu reprès aquesta activitat de música ja teniu de joves?
4: Sí, tenemos, bueno, sobre todo Toni tiene mucha, sí. Muchos escenarios.
2: A veure que estàs a més grups, no? Clar.
1: Sí, vull dir...
2: Conta-mos, a quant de grups hi ha quins actualment?
1: En els companyeros de Roig, de salut des d'allí.
4: Hola.
1: I després Marrany.
2: Sí.
1: I després, bé, grups de versions, vull dir, fa 30 anys i, vull dir, és la meva vida, la música, m'ha llevat la música i, bueno, no...
0: I no ets tu,
1: no
0: som
1: jo,
0: està,
1: sí,
0: i
1: no, sí,
0: que no te la llevin.
1: I ell,
0: ningú te la vol llevar.
2: I que se diu, esteu estudi, tens un estudi, Toni.
1: Sí, el nostre, vas...
2: Vas fent.
1: Vas adquirint coses i...
4: Se va haciendo grande, así mismo. Se va ampliando, sí.
0: Pensava que deies en Toni.
2: Toni també.
1: També.
0: Me referíem al local, no? Al projecte.
4: Más mayores.
2: I tu, Julián?
4: Yo vengo de otro tipo de música, yo hacía música tradicional, música celta, toco el violín.
0: Qué guapo.
4: Pero bueno, escucho un poco de todo. Y bueno, lo que he dicho antes, Toni, hemos encontrado como un puntito en común de cosas que escuchamos que nos gustan. Entonces bueno, vamos a tirar por aquí a ver qué pasa.
2: Molt bé, i de gravacions, bé, ho teniu a cap vostre. Els temes que escoltam de fons ja formen part d'un EP, podríem dir. Sí. El publicareu també en físic, estant a Matala Records. Teniu bo amb,
1: bueno,
2: això?
1: Em varen publicar digitalment.
2: Per veure, amb un CD,
4: 10.000 quilòmetres.
1: 10.000 quilòmetres, aquesta cançó ja du com a nom, 10.000 quilòmetres. Ja en tenim 4 o 5 més que no tenim ni publicades, vull dir, és que anant fent cançons, sí, i potser quan no, tallem un parell més tornem a fer un altre llançament.
4: És que nostra intenció al principi no era publicar ni sacar àlbum ni nada, era simplemente como para nosotros, un círculo más cercano.
1: I en Joan, sí, que aprofitant per su dudot lo, si no, també m'ho renyarà.
2: En Joan Sastre.
4: Nos empujó un poquito a decir este que vamos a mostrar un poquito lo que hacéis.
2: Sempre benvingut aquí.
4: Sí,
1: i d'ell mos va dir ben ara ja feien qualque coseta.
2: Clar que
1: I en Bon Sebastià mos va dir probablement si anàvem en els endius menjats i van dir venja, ets la bona gesta, aprofitarem.
2: I Julián, esteu fi, aquella primera cançó que li van fer, sempre m'he quedat encergant de saber com va anar, si li va agradar.
4: Sí,
2: o...
4: sí, le gustó mucho, pasa que es una canción muy personal que solo la tiene él. I això està cerrado, ese tema, ya.
0: Mira, que bé. Ara, quants anys té?
4: Ja 15.
0: Molt bé.
4: Sí, hace ya 5 de esto. Pero bueno, también le gusta mucho la música, viene un poquito a los pasos de papá. I aquí uns anys estarà aquí donant entrevista, segurament.
0: Segur. De 15, crec que en Jairo quants en té?
2: Bueno, Jairo en té pocs, i de fet toca aquest cap de setmana també un tributo que fan en Robe, Extremoduro, que demà, i hem de dir que ja cada hora que té ses entrades ja exaurides, vull dir que s'ha esgotat tot. Sempre parlar amb Sebastià que Manacor és un lloc fantàstic per artistes, no només músics, sinó també de teatre, qualsevol cosa, però en el món de la música, el veure que heu despuntat sempre. Mm-hmm. Ara que hi ha grups joves que surten... de fet, ara veiem que Sa Pobla té molta tirada, també, a vegades ho comentant, que té grups que ho fan un poc la competència, que...
3: Sí, jo crec que és un poc la revenja de la part forana, no? Sí. Potser tenir poques coses... Bueno, ara ja hi ha més coses a fer, però tradicionalment Manacor s'entenia que era un poble molt lleig, on hi havia molta boira i moltes poques coses a fer, i la gent se tancava en que s'havia fent música, no? O fer coses més eminentment culturals. No ho sé, a part d'això, sí, sempre han anat sortint des del 90, des de final del 80-90, bandes constantment. Sí, potser hi va haver una petita crisi començant el 2000, que potser els grups eren... no en sortia res més, però han començat a brollar novament i no s'atura, sí. És molt interessant. De fet, en diumenge ja tenim llista. Sí, ja podrien triar. Podrien triar.
2: Que bé, idò, podem fer un tàndem també per divendres i per dos grups també d'aquesta zona. Actualment, com està la moguda, entre cometes, a Manacor, a Porto Cristo, a Sant Llorenç? Vosaltres sou de Sant Llorenç, Toni i Julián, no, més en Toni. En Julián és de Palma.
4: Sí, però viu a Manacor.
2: Ah, mira, sí,
4: veus? Estamos todos al final.
2: Molt bé.
4: La misma pinya.
2: I en aquest sentit, com està de locals i llocs per actuar? Teniu els locals per assetjar, que tothom en parla molt bé.
3: Sí, sí, i... però no hi ha uns escenaris físics, a part de Jan Liro, el vinil, fa qualsevol concert. Però a part d'això, ara sé que obrirà Xarop, que era un altre bar mític que sempre feien concert en directe el dijous, i sé que torna a obrir, però a part d'això, per la quantitat poblacional o per percentatge, és curiós com neixen molt de grups, però no hi ha escena a on posar la música en directe en marxa. És una llàstima, però realment és així. Hi ha d'haver iniciatives també moltes vegades privades, diguem, perquè això sigui possible.
2: Clar, i així vos heu inventat... Això dels endiumenjats, sí. I també és un poc la filosofia dels Matalàs Weekend, no? que organitzen en Joan i Matalàs Records, que també fan concerts i trien espais, botigues de roba, perruqueries, jo que sé, no? Que és alternativa...
3: Hi ha una xarxa satèl·lit, no? Sí, muntada, no? Aquí, que ja mos començam a conèixer entre tots.
2: Exacte.
3: I que entre tots col·laborem, sí, sí.
2: Llavors, ara que parlem d'uns, el concert de dia 24 seran esmolides tastavins a les 12 del migdia, és hora d'esvermut. Les entrades, crec que ho has dit, que valen...
3: Valen 8 euros.
2: 8 euros.
3: Sí, i estan disponibles a Tiquet i Bé, però tothom, qui vulgui venir dia 24 a Manacor, això, a les 12, hi ha un molí realment fariner, emblemàtic de Manacor. Molí tastavins, molí de Can Roja, tradicionalment s'ha anomenat, i això, molí del segle XVII, crec que és, o sigui, que disfrutaran si venen.
2: Que bé, i la revista la poden trobar en línia i...
3: I la revista en línia
2: i en físic.
3: I en físic a tots les llibreries i establiments manacorins, o gairebé tots, a Fallenig també, aquell vermell...
5: Ja l'he vist jo.
3: A Inge Espirafots, perquè tenim connexió amb Miquel Serra i també Espirafots mos ho deixen tenir allà, i una sèrie de lloc més, i ara supos que anirem també a Palma, a Gotham, a deixar-li...
5: Molt bé, idò, volem escoltar més d'Unso, no? Quin serà aquest segon tema?
4: Pues vamos a tocar una que es la más country que tenemos, sí. Que hemos dado un toque mallorquín, a lo más así americano que nos hemos traído. Y bueno, es una canción que habla un poco de un proceso personal, de limpieza, un camino que vas caminando y que vas dejando cosas atrás.
5: ¿Se titula?
4: ¿Dónde encontrarte?
5: Molt bé. Idò, uns en directe aquí a l'Aviador quan són les 6:44. Endavant.

0: Onze, moltíssimes gràcies, Toni, Julián, no fluixeu.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Sebastià.
2: Moltes gràcies.
0: Número 3 de 07500 i enhorabona. Aquestes històries, cultura i periodisme que tanta falta en fan. Són les 6:47, una pausa i continuem aquí a La Vida.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
4: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: 6 i 48 minuts, continuem el programa. És el moment d'escoltar els nostres prescriptors de cada divendres en les propostes del cap de setmana. Anna Gornés, com estàs? Menorca?
1: Molt bé, ara aquí emprant un diluvi, però...
0: Sí, crec que aquí també hi ha hagut cap de fiblons, no sé. Bé, els estudis no ho noten, però... No. Veient les imatges ja d'IV3. Posa't a cobra, eh? Quedem per aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Anna, començam amb tu. Avui tenim encapsulats en David Ventura i en Gavi Rodes. Per tant, vinga, començam amb tu amb aquestes propostes de Menorca.
1: Molt bé. La proposta més destacable és demà dissabte en el Teatre d'Esborn, que és La veu humana, en format òpera. Uh-huh. És una òpera contemporània que es va adaptar als anys 50, fruit d'una obra de teatre que du el mateix nom. És un clàssic teatral, que és un monòleg telefònic. Hi ha un personatge femení que està tinguent una eterna conversa amb un amant, que no sap si el deixa, si no el acaba de deixar, és prou cap on va... I té aquesta particularitat de que és en format òpera, és molt interessant, i fer respostes telefòniques on aquesta rèplica li fa l'orquestra. Vull dir que és una superaposta del Teatre d'Esborn, això demà, dissabte, a les 8:30. Uh-huh. Després el claustre, que cada setmana té triplet musical, avui amb Los Fijos Discontinuos, que és una nova banda que ha nascut aquí a Menorca i ho ha fet amb bastantes ganes. Demà hi ha Mala Gestión, que és un d'aquests grups que jo ja me fan sentir un poc bé, perquè...
0: Mare meva, jo quan dius aquestes coses...
1: Imagina.
0: Agafaria un avió.
1: Jo els hauria de conèixer, i de cop m'en dono compte de que ja no. Mala Gestión estan ara amb el tour d'Hacemos lo que Podemos, el seu nou disc, i és una banda valenciana a cavall entre cindy, pop i punk. Són bastant guerreros. Això és demà a les 9 de vespre, i diumenge també en el claustre, dins el cicle de jazz, hi ha Narecio Smith, que és un dels components d'Astrio, una banda molt divertida. Narecio Smith és teclista i un dels més importants, diria, que dins el panorama de jazz, almenys de Catalunya i estatal. També que cap de setmana s'han posat tots d'acord per tenir concerts de metal. No sé ben bé què ha succeït, però demà, avui és Music Box, hi ha Fornaris, Massengent i Fea, que és de Mallorca, és una trobada d'amics metaleros i serà una festa assegurada.
0: Molt bé.
1: Així de post-rock instrumental i aquesta fornada de bandes de ses illes. I demà també en la línia metalera, en el Jazzba, hi ha Espina i Drac Màgic, que són dues bandes d'aquí de Menorca. I després, si vos voleu entretenir, passejar pels carrers de Maó, demà que ja farà bon dia, hi ha portes obertes en molts espais perquè tenim la iniciativa aquesta de Maó Més Flors, que encara segueix, i es poden visitar galeries i casals i palaus que han obert les portes per aquesta ocasió, amb moltes exposicions diverses i instal·lacions florals.
0: Molt bé.
1: I amb això ho tindríem.
0: I no és poca cosa, escoltam una mica de fer.

0: I per les propostes d'Eivissa, David Ventura ens ha deixat aquest àudio explicant aquelles que hi troba més rellevants.
1: Molt bon dia, companys i oients. Aquest cap de setmana hi ha bastantes coses aquí a les Pitiuses. Us he destacat un parell. Dissabte, a Sa Punta d'Esmolí de Sant Antoni, es fa el Rock Nights Festival. A partir de les 8 de la tarda, molta música rock. Encapçala el cartell Los Bengala, un grup de Saragossa que fa garatge. També estaran Der Joan i Small Fortunes. El dissabte també, en Jordi Cardona, que aquí el coneixem sobretot com a DJ, presenta el seu primer disc, un disc de rock americà, per així dir-ho, que es diu La luz del mejor verano. Ho fa acompanyat del seu grup, Los Despechaos. Això serà a les 8 de la tarda al Xiringuito de Ses Boques, a Escobells. I ja sabeu que jo tenc devoció, per així dir-ho, pels grups de tribut. I són les festes patronals de Puig en Valls, i aquest dissabte el cartell de la nit es tanca a partir de les 10:30 amb un grup de tribut a Led Zeppelin. No és poca cosa. Hey, hey!

0: I a part d'aquestes propostes que ha comentat en David, també ens ha deixat per escrit que dissabte a la nit a Punta Desmolí de Sant Antoni acull la nova edició de Rocks Nights Festivals, encatçal amb el cartell Los Bengala, que són d'Aragó, amb el seu rock de garatge. També el DJ Jordi Cardona, que ha presentat el seu nou disc, La Luz del Mejor Verano, com us deia també en David. Dissabte, dues cites més. La comunitat argentina Eivissa s'aplega al parc Maria Bian Gómez. El Che, que festival, amb asado i música en directe de tango, cúmbia i electrònica. I dissabte al matí, la platja de les Figueretes acull una jornada en solidaritat amb el poble de Palestina, amb tallers infantils, tallers de percussió, concert a partir de les 11. I a Mallorca, Mònica, en Gavi Rodas, que també ens ha deixat les seves prescripcions.
1: En Gavi Rodas, exactament, també mos destaca algunes propostes per fer a Mallorca.
2: Hola, este fin de semana hay que pasarse por el Auditorium de Palma. El domingo a las 6:30 actúa la cantante y compositora que triunfó con Las Migas, que se entregó al folk con Chalupa, que practicó la música experimental con Llama, que hizo jazz de altura con Javier Colina, el contrabajista. Hablo de Silvia Pérez Cruz, que tiene nuevo trabajo publicado, Oral Abisal, nuevas canciones, nuevos horizontes y un concierto que hará las delicias de sus seguidores, que son muchos aquí en Mallorca. También este fin de semana, hoy viernes a las 7:30, la Tania, que es una artista que le canta al amor sin tapujos, una de las nuevas sensaciones de la escena musical nacional, actúa en la sala Esgremi a las 7:30 con motivo del festival Paco de Lucía Mallorca. Y acabo con una nota clásica, la de Curtis Phil Su, un joven prodigio del piano, un pianista estadounidense, que estará este sábado en la Cartuja de Valldemossa a partir de las 8:30 con el Festival Pianino.
1: Idò, aquestes són algunes de les propostes, però també n'hi ha d'altres. A Sescat, en aquest centre musical de Manacor, hi haurà música de Montjoan Tiquat, que va guanyar el Premi Bonet de Sant Pere de Ciutat de Palma. Presenta el segon disc, o tercer, segons se miri, Sinònims de Cosa. Allà mateix, diumenge, a Sescat, actuarà en Jaume Trotsky, en Jaume Crespí, que presentarà també el seu disc de jazz, que va fer amb el seu propi repertori. Dissabte a lo del Montjoan Tiquat a les 8 i diumenge a les 7:30. I demà també un altre festival de dia, no?
0: Efectivament, des del migdia, des de les 12 i fins a la 1 de la matinada, segona edició de Floreig, un festival que combina gastronomia i música a la finca de Somverí, a l'escenari Digi Romeo, Nacho Gran Reserva, Galea Brothers, Band, Javi Garayalde i Meloman. Tot això aquest cap de setmana també a Mallorca. Anna Gornés, moltes gràcies, cuida't.
3: Adéu.
0: I acabam amb Montjoan Tiquat, que ens agrada.
1: Exacte.
0: Aquí, Mònica.
1: Amb un tema que se diu Dinosaures Comprimits, que de ben segur tocarà també en aquest concert de Sescat de demà dissabte. Que vagi molt bé. I també recordam que Peligro estarà aquest diumenge en Esgremi, junt amb Red Cross, amb aquesta banda que se va formar el 78, i també hi haurà moltes altres propostes, de les quals tampoc porten massa cosa, perquè ja no queden entrades, com aquest tribut d'Electric Jump i altres bandes.
0: Idò, fins aquí el programa d'avui. Tornant dilluns a les 6, ja sabeu que en 2 minutets arriben les notícies.

0: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons a mon pare.
4: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646 93 45 01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: La meva padrina. Dadi cul desboni.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
10: Això, que t'estim molt.

IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és música. Demanau moces, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
1: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
2: Brumels i bessons
3: a mon pare.
4: Envieu moces notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Dadi cul desbonni.
0: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui dediques aquesta cançó?
0: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol.
11: Tentol.
10: Tentol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
0: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
0: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
5: per
0: ja...
5: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
0: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
5: El dia, amb Marta Grau.
0: El 22% de la plantilla actual
5: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i V3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio. Enyores la...

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale, play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a Ivetres Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons a mon pare.
10: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'Ivetres.
2: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el coni.
13: En el meu pare.
14: La meva padrina. Dadi cul desboni.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui dediques aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La conversa d'avui té molt bona pinta perquè ens hem ajuntat en tres grans conversadors creatius, inquiets, actius. Confessam que han triat les paraules polisèmiques de la setmana un poc pensant en ells, perquè sabem que mots com mot o ferro els han de tocar sí o sí la fibra.

0: paraules.
1: A nosaltres també ens falten paraules de vegades, perquè cada dia hem de trobar una paraula polisèmica, però que doni joc, que doni una micona de joc. I jo crec que les paraules d'aquesta setmana, que són pinta, mot, ferro i fibra, en donen bastant, sobretot a les persones que ens acompanyen. Pere Suau, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, molt bé. Com sempre, un plaer ser aquí.
1: Que bé, Mar Suau, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, gràcies.
1: I Txema González de Lozoya, benvingut.
4: Hola, com estàu?
1: Molt bé. Heu sentit que bé se sent en Txema? Vos heu d'apropar un poc més els micròfons? Com si l'estimàssiu.
2: Molt bé, l'estimam.
1: Com si volguéssiu dir-li alguna cosa hermosa a cau d'orella i de cau de micròfon. Què vos pareixen les paraules d'aquesta setmana?
2: Les paraules sempre donen jo, segur que sí.
1: Idò, Pere Suau, mot.
2: Em parlaven una miqueta abans d'entrar en directe, que és una paraula que no se fa servir gaire, però jo he comentat que record que familiarment sí que fèiem servir, o jo he sentit en el meu predins, la paraula motar. Motar per, i existeix, és a dir, motar per parlar. I sobretot ho deien quan algú no parlava. Quan algú anava a un lloc i pràcticament no deia res, deien, avui no ha motat res. Me'n recordo aquesta expressió, no? I l'he cercada en el diccionari, no apareix com a paraula normativa, però sí que apareix en el cove moll. I me recorda, no?, aquesta infància quan qualcú deia això, que no ha motat res. I, evidentment, la paraula mot, com a germana o sinònima de la paraula paraula, des mot paraula, evidentment és molt rica i té moltes excepcions que bé, que després en podem anar a parlar.
1: Que xula, xula. Ara, mentre xerraves, he mirat aquí a Rodamots, que diu un mot... usat generalment en frases negatives. No gosaven motar. S'estaven quiets en un racó sense motar. I diu que ve des llatí vulgar mutum, que és xiu-xiu-xiu-xiu-eig, que també és una paraula molt hermosa i molt xula. I que se fa servir també de manera onomatopèica. A veure, Marc Fèlix, mot o mot?
3: Estàvem parlant abans de que venguessis tu, que... Com que jo no som catalanoparlant de llengua materna, a jo la paraula mot, no me diu res. O sigui, perquè a Eivissa, que és on jo he après català, no l'he sentida mai. Llavors, he de pensar en paraula per tenir alguna connexió, no? I sí que m'ha vingut el meu sogre, eivissenc, que per ell era superimportant la paraula. Mm. O sigui, per ell, un home de paraula, un tracte quan donaves la paraula, era, o sigui, igual que anar al notari. I el respectava, encara que després tingués altres oportunitats millors, no? I quan una persona no respectava la paraula donada, entrava una categoria de non grata, era impossible que fes un negoci amb aquesta persona perquè la paraula era molt, molt important. I trob que és guapo també això, no? El respecte, m'he compromès, jo compliré, no? Uh-huh. I això és el que m'ha vingut.
1: Molt bé, molt bé. I a tu, Txema?
4: Jo he de confessar també, un poc com na mar, i en menor mesura, com en Pere, que tampoc és una paraula que per mi sigui massa usual, però sí que m'adu a... Bé, en aquests arcaïsmes, no?, que conservam el nostre català oriental, i a mi personalment me sona més bonica, me sona millor que paraula, no?, dir mot. I l'empleï així, però d'una manera... diguéssim que conjuntural, no puc dir molta més cosa. I també estic molt d'acord amb el que planteja la Mar, no?, aquesta concepció de mantenir sa paraula. Jo també, bé, tinc aquesta manera de fer a prop, tant a sa família com fins i tot a gent que no és família però som molt estimats, no?, i aquest valor de sa paraula per damunt dels contractes, crec que, no sé... crec que és algo que hauríem de conservar.
1: I de mirar també que dius el cove moll, que parla d'agafar o prendre el mot, o del mot que es exigir algú que compleixi allò que ha ofert. És a dir, que compleixi la seva paraula, no? Ja veus ser riques de desvocabulari. No sé si vosaltres, jo crec que en Pere més, que nosaltres jugueu amb mots.
2: Home, en el final, en el meu cas, per les meves dèries poètiques... jugant les paraules és pràcticament una de les meves feines quan t'escric, no? I és diccionari, i l'altre dia ho comentava amb un company, no? Avui en dia sí que tota la tecnologia i tot el món informàtic ha fet que tenir recursos lingüístics i recursos lèxics sigui relativament fàcil. Per exemple, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans només posant una sèrie de lletres ja te surten totes les paraules com comencen. Vull dir que hi ha una capacitat de jugar que és bo de fer avui en dia ser ric lingüísticament. El que passa és que després és vera que, per contrapartida, jo crec que les converses i la manera de parlar de la gent cada vegada és menys rica. I cada sí, vegada és... I tal vegada aquest sigui una de les limitacions de la societat actual, no? Que cada vegada contempla el món des de menys paraules, i això en el final no deixa de ser una mirada més petita i més castrada de la realitat, jo crec, no? I per tant, per això crec que hem de reivindicar els mots, hem de reivindicar les paraules, perquè si existeix una paraula és perquè darrere ella hi ha alguna cosa, i si la perdem també se perd alguna cosa. Això que hi hagi tres paraules que signifiquen exactament el mateix no és real en el 100%, no? Per tant, si se'n perd una, alguna cosa s'està perdent.
1: Per cert, a casa vos han dit mai, és que ets el darrer mot d'Escredo.
2: D'Escredo, no havia recordat aquesta... Sí, sí, sí.
1: Aquesta és una gran expressió, també, allò de poca importància. Bé, no sé si t'ho diuen, no, a vegades mos ho deim nosaltres mateixos, que me sent com el darrer mot d'Escredo, que no me fa aquí cas ningú, no?
3: Jo no m'ho han dit, però ho era.
2: És una expressió que ara feia molta estona que no havia sentit, i sí, és una expressió que record quan era més nin, que se deia molt.
1: Sí,
2: no?
1: Se deia molt.
2: I amb això que dèiem, no, jo crec que si ara li digués a la meva filla de 12 anys, no entendria de què estan parlant. Si digués, ets el darrer mot d'Escredo, no sabria què li estic dient.
1: No, perquè...
2: Ja està perdent també la formació, diguem-ne, religiosa, està perdent, i tampoc no deu saber que és ni Escredo.
1: No, ni ho sabien quasi nosaltres. Jo sempre tenc una anècdota de quan era molt petitona, que te feien confessar allà a l'escola de monges i tu no havies fet mai res, no? M'inventaré alguna cosa, i d'hagués set tan dura aquella cosa que vaig contar que m'han fet llegir Escredo, resar Escredo, i jo no me'l sabia. I vaig pensar, ai, Déu meu, me passarà alguna cosa. Vaig anar corrents a cercar el llibre de religió per llegir-me Escredo i resar-li Escredo. Ja m'he quedat salvada per la vida.
2: Sí, són coses que s'han perdut.
1: Mare meva, millor. En aquest cas, millor, millor. I no sé, Txema, tu, que també per professió creatiu, artista, antropòleg, músic, no sé si des del punt de vista de l'idioma, de les societats diferents que se troben, també hi ha mots comuns, no sé, l'importància dels mots, no?
4: Clar, jo crec que és algo que anant comentant de manera més o menys recurrent, i és que el llenguatge, les paraules, els mots, més enllà de sistemes de comunicació, són sistemes de pensament i de creences. I jo crec que el fet, ara no, ho comentàvem així, de, pues, el credo, no?, aquella cosa un poc, no sé. Jo crec que sí que me'l sé, encara. Jo crec que sí, grat un poc, perquè tinc aquestes desviacions. Crec que el fet de resar, més enllà de les creences o del valor religiós que pugui tenir, el fet de concentrar-se i donar-li la importància a certes paraules és una manera de meditar molt interessant. En el fons, la poesia, o molta poesia que fa en Pere, no?, amb aquestes connexions perses, sufís, està molt a prop d'això, també. No? Crec que, no sé, donar-li la importància a les paraules des d'aquest valor de sacralitat, a mi em sembla algo molt, molt guapo. Aquests dies que està rondint, bueno, que sol anar per esglésies i tal, però aquests dies més... Clar, he vist molt, molt sovint a les persones resant d'una manera quotidiana, que és algo que tenia un poc oblidat, i veus allà aquell moment, no?, on s'ajunta certa part de la comunitat i resant el rosari. Ostres, a mi, no sé, me sembla algo poètic, algo guapo, la veritat.
1: Que me fas fer pensar en aquests moments de concentració, aquest om, no?, aquests mots, aquestes paraules tan sonores que te fan mirar cap endedins. El rosari te fa mirar cap endedins, en el final vas fent aquella lletania, no?, aquella cançó.
4: Clar, i ara que dius això d'aquesta vibració, aquest om, vaig estar fa res amb una instal·lació que ha fet Nos Liberlace allà al Museu Reina Sofia de Madrid a partir de materials de la seva pel·lícula, de Cirat, que m'agrada moltíssim, i era justament això, la vibració, no? I a la pròpia Bíblia ho diu, no? Al principi va ser el verb, no? L'om, el hum, tot això, aquesta vibració. I després, quan tota aquesta vibració agafa forma de paraula, en el fons no deixa de ser com una mena d'escultura de la idea, del concepte, no? Jo no sé, crec que és guapo. Donar-li encara el pes a l'oració, crec que és interessant.
1: Teniu algun mot preferit o odiat? O això és impossible de dir?
2: No ho sé, no ho sé. Ara m'agafes, no? Mots odiats, en principi, no. Que m'agradin, n'hi ha molts, n'hi ha moltes paraules que m'agraden. Per exemple, una que faig servir que m'agrada, és a dir, és rival. La paraula rival, que és una manera de dir errant, és una paraula que m'agrada. No me facis dir per què, però és una paraula que m'agrada. En principi, els adjectius acabats en vívol, que són poc utilitzats, a mi m'agraden.
1: Mangívol.
2: Rival, agredívol, són adjectius que a mi m'agraden.
3: Jo no hi penso en una paraula, sí que estava, m'he quedat amb la vibració, no? M'he quedat allí, ostres, que interessant, a part del significat semàntic, la vibració en si mateixa, que té una explicació científica, no? I tot el que vibra en aquesta zona del coll realment estimula el nervi vago, que és el nervi de la calma, del parasimpàtic, i te fa entrar a una altra claretat mental, no? Llavors, és interessant. A vegades, només el tema de la vibració. Llavors, paraules en la lletra M, mamà, o paraules així, són com més vibrantes i m'agraden.
1: I tu, com a experta en oratòria, no sé si hi ha mots també que fa servir allò com a d'ajuda, que pot ser suavitz en un discurs, capten atenció, no sé si existeixen aquests mots.
3: Sí, supos que te refereixes a les transicions, no? Vols parlar de diverses idees i les has de lligar d'alguna manera, no? Però sí que volia parlar del poder de la paraula parlada, no? La paraula oral, no? Que no, per supost, la paraula recitada, però també, o sigui, no és el mateix una idea que una idea parlada, enfatitzada, pausada, és una altra història, no? I jo crec que se pot canviar el món a poc a poc, conversació a conversació.
1: I això és el que fèiem nosaltres cada divendres. A veure, no volem canviar el món, però mentre vos passem companyia i activem també aquesta part de cervell un poc més crítica i que mos fa pensar, ja mos va bé. Heu dit moltes vegades, hauríem de quedar així fent una cerveseta. Jo avui he posat un poc de formatge de Menorca, sí, boníssim. Se pot menjar tot, però no deixar res. Però si anem a fer una cerveseta, facem una pinta, no?

0: Vinga, brindem amb una pinta, no? I amb aquesta bona música irlandesa, pinta a la següent paraula. No vos vull condicionar, Marc Fèlix, però si te dic pinta...
1: Pinta. Me fa pensar en dos coses. Una és, quina bona pinta que té això, no? Quan parlem d'aquesta manera, en realitat estan donant informació al que ens escolta de que estem accedint a una informació visualment. O sigui, igual és una bona idea, però dius quina bona pinta que té, en realitat estàs fent imatges al teu cerebre, no? I és informació, al final. Un dia parlaven d'això, no? De quin canal sensorial és més utilitzat per tu, no? Pots utilitzar-los tots, però sempre tens un preferencial, no? I després, una altra cosa més que m'ha vingut amb la idea de pinta és... Bueno, jo som de Saragossa, és una ciutat una mica provinciana, i sí, me'n record quan, jo què sé, anaves amb amigues i te feien un escaneig de dalt a baix a veure quina pinta feies, no? A veure si anaves a prou ben vestida o no. I era una cosa que odiava, no? I quan vaig anar a Eivissa per primera vegada, no només me vaig enamorar de la illa i d'un eivissenc, sinó d'aquesta cultura de... No tinc ni idea de quin és el seu estatus social perquè les pintes no m'ajuden per res, no? I això me va encantar, no? Què més dona, no? Dona igual.
0: Però les pintes d'Eivissa d'una època, sobretot, són molt alliberadores. Allò era...
1: Bueno, si t'entens, us conto una anècdota.
0: Clar.
1: Jo vaig obrir una clínica veterinària allà i la primera o segona clienta que va entrar... tenia unes molt males pintes, o sigui, tatuada, no sé, feia com una mica de por. I li vaig dir a la recepcionista, ves alerta, amb sa caixa, no? Perquè, bueno, va ser la millor clienta que he tingut, estava forradíssima, però tenia unes males pintes, saps què? Era una andorrana encantadora. Però, clar, sempre estaves perdut a Eivissa amb aquest tema, no? I això me pareix interessant.
0: I també me pareix molt interessant, que és molt subjectiu, que és tenir bona pinta o que és tenir mala pinta. Jo conec algú que li varen pegar una estirada després de missa, un senyor que tenia molt bona pinta. I deia, no m'ho hagués pensat mai. Saps? Xema, pinta.
2: Clar, jo sóc... ser víctima de les meves males pintes. Vull dir, som conscient de que generalment tinc un aspecte un poc descuidat. Vull dir, me costa pentinar-me, no me solc afeitar. Els últims anys m'agrada vestir-me amb roba, sobretot del meu pare i del meu padrí, que està com passada de moda. Vull dir, de vegades això m'ocasiona certs inconvenients. Però també m'agrada molt aquesta idea de mimetitzar-me, sobretot amb els meus avantpassats i tal. I de totes maneres, t'he dit que inevitablement en el que penses amb una cervesa. O sigui, el primer que beben al cap, i sobretot sentint els Dubliners amb Shane McGowan i els Pogues, que per mi és dels meus músics favorits i un dels meus grups predilectes, no puc evitar pensar en una Guinness, una pinta de Guinness d'aquelles meravelloses... Una tras altra, no? Vull dir...
0: Més de mig litre, per cert.
2: Un poquet més, no tant, no?
3: 56.
0: Sí, un poquet més de mig litre, sí.
2: No sé, igual seria una ocasió per pensar d'on surt aquesta mida, per què aquesta mida?
0: Britànica, perquè els americans entenen una que és una micona més petita. Ja ho sé, és vera. Bé, bueno, mira, farem pinta per una altra vegada perquè vàrem baixar barrera amb el propietari de Shamrock, aquest pub irlandès que hi ha en el passeig marítim de Palma, i vam parlar de sa mesura, però es veu que no li vaig demanar d'on venia. Pere Suau, pinta.
3: Pinta, bé, ja han dit una mica, no?, aquesta idea de va ben vestit o mal vestit. És vera que jo tinc tradició, no sé si és una cosa personal o del meu redol, a parlar més de pinta en es menjar. És a dir, deim molt, això té bona pinta o mala pinta. Quan qualcú va vestit, no feien servir tant aquestes. Però en canvi, quan tu menjar t'entra molt bé pels ulls, dius, oh, quina bona pinta. I després, evidentment, pinta també és sèstrica, feien servir per pentinar-nos, no? I a mi, una mica relacionat, hi ha una expressió que m'agrada molt fer servir, que no sé si s'està perdent, i que... no s'escriu exactament igual, però se diu igual, que és obrir de pinta en ample, que és quan tots les finestres de pinta en ample, quan els has de bat a bat, i m'agrada aquesta expressió, no? Que no sé si s'està perdent una mica, i evidentment, no? És a dir, com ha dit en Xema, és a dir, pinta tots els que hem estat per Irlanda, Escòcia, és a dir, recordar aquell moment de pinta, un pub, amb aquell paisatge tan típicament atlàntic, crec que és una cosa que... No sé, és... Recordo quan vaig estar a Escòcia, que era un estiu, no?, i que estàvem veient amb la meva companya una pinta, i a més ells hi afegien un xupitet de whisky de vora. Tenien com a tradició de borsa la pinta i després I estava parlant amb una dona allà i m'ha dit, però què fan dues persones de Mallorca en ple agost a Escòcia? Saps? Vull dir, a ells els semblava una cosa molt estranya, no? I a mi em sembla un dels llocs que jo he estat més vells i amb un paisatge realment que a mi el trobava commovedor.
0: Uh-huh. En Xemai és el que no se pentina, però ho es pentinava amb pinta. És broma, Xema.
2: No, no, sí, és així, sí, sí.
0: Jo no m'apentim pràcticament, per exemple, per tenir bon cabell.
2: Però tu sempre vas guapa.
0: Però tenir bon cabell i se me queda així. Però vos pentinau, vàrem parlar, per cert, amb un senyor de Santander que fabrica pintes i raspalls des de l'any 1938.
2: Uala.
0: I seguien sent sa família, fabriquen pintes a porrillo, que dirien en castellà, i amb una patent perquè evitar la fricció dels cabells i que no se te caiguin els cabells.
2: Amb quins materials?
0: Actualment són plàstics, però abans sí que feien servir banyes de toro i de vaca i després la tortuga, també.
2: Uh-huh.
0: Però, clar, t'explicaven que l'heu de recuperar l'entrevista, que primer potser feien 10.000 pintes a l'any i ara en fan 100.000 o més, o sigui, no sé quantes va dir, una barbaritat. Per tant, ara són plàstics, sí. Jo... Però les segueixen fabricant a mà, perdona, en la mateixa tècnica.
3: Jo no faig servir pinta.
0: No.
3: I, a més, és a dir, podria confirmar la meva dona que jo durant 20 anys vaig dur els cabells llargs i no els m'ho vaig tallar i mai me vaig perdre. És a dir, en sos dits feia no sé què i més o menys que quedaven bé.
0: En Pere Sueu sap que no partirà d'aquí sense ensenyar-me's una foto amb els cabells llargs. No te'n quedarà d'altre. No. Anem a fer una pausa amb la música de... que mos dugui a celebrar amb una bona pinta. Vinga, sí. No.
4: Lletres ràdios, música.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
6: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ara seguiríem, perquè mos tens aquí embadalits, Pere Suau, amb aquest sense cartografies encara del vostre treball, de bon canta a Suau. I Suau és en Pere Suau, que nosaltres el tenim aquí. Que,
1: ferro. En primer lloc, moltes gràcies per posar aquesta cançó sense cartografies encara, que quan t'he comentat és perquè realment neix d'un vers de na Sílvia Plath, que ve a dir que eren amants com a filferros que s'estranyien, no? I bé, no sé si coneixeu la poètica de na Sílvia Plath, sempre se mou en dimensions de plaer, però a vegades també de d'espró i de dificultat, no? Les relacions sentimentals que va tenir van ser complexes i complicades, no? I a partir d'aquest vers va néixer aquest poema, que és aquesta idea, no?, de que hi pot haver relacions en què inicialment, quan les coses encara no se coneixen, no saps si són plaents o si... És a dir, i era aquesta la idea. El poema intentava reflectir aquesta idea d'espró, de duresa, d'estranyesa, d'aquells que s'estimen per primera vegada, no? I bé, en Toni la musicada i en Pau la canta d'una manera meravellosa.
0: Toni Bujosa, que no sé si llegia una entrevista teva l'altre dia, és que ara no estic segura, però crec que sí que eres tu que deia allò de que la poesia està per ser cantada.
1: Sí, bàsicament el que deia venia a dir que la poesia llegida, en certa manera jo entenc que és com una espècie de contradicció en ella mateixa, no? Perquè la poesia, i era el que tu deies ara fa un poc, man, no? L'oralitat és molt diferent que la lectura silenciosa, no? I crec que si hi ha un gènere literari que està pensat per a ser escoltat, és la poesia, no? Tal vegada una narració sí que un... La pot llegir més en lectura silenciosa, però un poema realment, originàriament, hauria de ser sempre recitat. Hi ha molts de poetes que diuen que mai donen un poema per acabar fins que no el se reciten ells mateixos en veu alta per saber si sona bé, no?
0: Mar... Na Mar m'encanta, perquè sempre escolta allà amb una passió i com que ho observeixes tot, Mar.
2: No, és que és preciós, encara estic vibrant en la cançó. Ferro, és la paraula,
1: no? Ferro, és la paraula, sí, m'ho anomenat. M'ho anomenat lluny.
2: Ferro me recorda a l'expressió de voluntat de ferro, no? No precisament de rigidesa, sinó de compromís, una altra vegada, de si això és prioritari per mi... Seguiré i no tiraré la tovallola, no? Per exemple, com a mare, a vegades que la meva filla adolescent em fan ganes de dir adéu, apanya't, i no, ahir estiré cada dia. Hi ha moltes circumstàncies en la vida en les que tu decideixes que seguiràs allà encara que siga molt difícil, no? I això és el que em du la paraula ferro.
0: Hermosa idea. I a tu, Xema, ferro?
3: Inevitablement pensa en el material, en la pròpia matèria, i pensa molt en l'ofici, en ferrer. Crec que... No sé si és un ofici molt usual ara, però històricament crec que el ferro, qui ha treballat el ferro, és gent poderosa. I crec que venim d'una cultura que està molt marcada per l'ús del ferro. Crec que no hem evolucionat gaire des de l'edat del ferro. I fins i tot a nivell poètic i rítmic, no? Moltes de les nostres músiques populars que ens acaben donant la rítmica vital tenen a veure amb les feines del ferro. Per exemple, el flamenc està molt, molt, molt lligat, no?, a les ferreries. I bé, molts cants de ferreria, en els fons, acaben donant una mètrica. És un poc el que m'ha sedut.
0: També vos recomano recuperar el programa on vàrem xerrar amb en Rafael Miralles, que és ferrer de Montuïri i té una feinada, per certa, que mos conta la professió.
3: És molt respectat i sí, molt conegut, sí, sí. En Miralles. Sí.
0: I clar, tens aquests ferros, no?, que xerrava en Pere Desfilferro. Jo també penso en aquests ferros entorcillats, no?, aquestes escultures, capaç de donar vida en ferro, amb aquestes façanes modernistes meravelloses, no?, de ferro.
1: És que és un poc allò que deia en Xema, no? El ferro és un element matèricament, jo crec que molt, molt poètic, no? És a dir, després té una cosa, no?, que el ferro va absorbint el pas dels temps i va canviant, no?, i agafa una bellesa molt especial, no?, és a dir, i en certa manera aquesta cançó que hem escoltat abans és un homenatge, no?, també en aquesta idea del ferro, dels ferrers, de la forja, de ferro surt la paraula ferritja, que són com aquestes burbaies de ferro que queden. Jo record quan era nin que mos agradava anar a les fusteries, és a dir, ara ja s'estan perdent aquests oficis, però jo record que anaves a la fusteria i agafaves les burbaes de fusta i els escampaves, però a les ferreries també hi ha les burbaes de ferro, no? Això que se... No sé, és un món que s'està perdent una mica. En parlàvem en una altra conversa, no? El tema de la fisicitat de les coses, de la cosa matèrica, s'està perdent, no? I els ferrets, segurament, són de les professions més aferrades en aquest món material, no? Perquè el ferro, a més, és mal de treballar i és consistent, i, per tant, com deien, si hem de ser persones robustes per treballar-lo, no? I crec que això és un món molt vell. Després, quan tu dius aquestes cultures, acaben agafant una pàtina realment molt guapa.
0: I que s'ha de ferro és evolució, vull dir, en el moment del ferro, eh?
3: Sí, que jo crec que té un significat, això, molt poètic i molt mitològic, també. Me'n recorda el llibre famós de Mircea Eliade, no? De ferrers i alquimistes, no? Com ha estat molt relacionat. Sobretot el fer feina amb el foc, no?
1: Exacte.
3: Crec que són els senyors del foc, qui controlen i qui dominen el foc. I, per exemple, la meva part de familiar, per part materna, que som d'allà del nord, de l'antic regne de Lleó i tal, allà està molt vinculat a los mazos, que diuen allà, no? Que són molins d'aigua. Mm. Són molins d'aigua els que articulen els mazos amb els que se treballava el ferro. Crec que són això, cultures i sistemes de vida molt antics i molt arrelats, i això, el que diu en Pere, crec que és interessant més enllà de la pròpia utilitat, sinó inclús simbòlicament.
0: Uh-huh. Vaig a veure si amb aquesta cançó, Pere, li toca sa fibra a en Xema.

0: M'acosta baixar so i no continuar escoltant. Aquí tenim Ànima Persa. T'ha tocat un poquet sa fibra.
1: Xena. És una preciositat. M'agrada molt. És que m'agrada molt també els arranjaments. O sigui, sa poètica és preciosa. Ara tenim...
2: En tu tots els ocells, ventes de...
1: Després també sa bou d'en Pau, no? És algo que també jo crec que tenim interioritzat, no? Que aquesta bou que en s'ha sentit a mi em sembla una bou neutra, no sé si efectivament ho és, però per mi és com un punt zero, no? És una manera de cantar molt, molt propera.
3: Molt propera.
1: Molt propera. I crec que els arranjaments d'en Bujosa són extraordinaris. Roques, no sé.
4: Avui vos haurem de pegar unes rondes.
0: Unes pintes, cap problema.
3: Unes pintes.
0: Mira, segueix que em venxem a tu, que te toca sa fibra. Fibra sa paraula. M'agrada molt més l'expressió tocar sa fibra que no, jo què sé, anar a l'escòs perquè has menjat molta fibra.
1: A mi ses dues coses m'agrada molt. Me toquen la fibra en moltes coses, la veritat. Sí. És que és, no sé, en el fons suposo que som un tipus sensible. Mm. Sensible i esposat. També m'agrada que me les toqui. Vull dir que, sobretot això, en aquestes alçades de les pel·lícules que vivim, sobretot crec que deixar que les coses te toquin la fibra, en cert sentit, és fugir del cinisme. No? I en aquest temps que vivim crec que, ostres, necessitem ser tocats i sentir-se un poc vulnerable. Jo crec que això és, sempre és molt enriquidor. Mm. I després també com a fibra, pues, clar, la matèria, no? I indudablement també amb aquesta obsessió quasi sempre de sobre lo matèric, no? Les fibres. Per exemple, ara estem fent un projecte molt guapo tornant a Galícia 4 anys després d'aquells projectes amb el Mateo Fijó. Ara tornem a fer un projecte sobre el lino. Que no sé com se diu en català, però com se diu lino en català?
0: Lli, no? Sí. No, home, estic inventant. Lli, clar,
1: lli.
0: Sí.
1: I ara estem amb un projecte sobre el lli molt, molt, molt, molt guapo, molt estimulant, no?, que és aquesta fibra del cànem, no?, el cànem, sí. També. Sí. Però, bueno, sobretot això, permet que un se permeti ser tocat, no?, que la seva fibra estigui oratjada i disponible i disposada a ser tocada.
0: Mar, Fèlix, fibra.
5: M'encanta, Txema. Pues és que quasi dir el mateix no està bé, no? Ten que dir una cosa diferent, però aquesta idea de que te toquin la fibra, no? I això realment quasi tot me toca la fibra, massa i tot, no? Però també m'agrada tocar la fibra. Quan utilitzes bé la paraula i veus que la gent està sentint el que dius, també és quasi addictiu, no? I m'ha agradat molt el que has dit de la vulnerabilitat, no? És veritat. Avui en dia trobes poques persones que estiguen disposades a exposar-se, a que els toquin la fibra de manera vulnerable, precisament perquè s'assumeix que això és debilitat. I costa molt de temps adonar-te que la teva força està allà. El que passa és que, clar, és arriscat, no? Llavors, aquest significat m'agrada molt. Després, com a veterinària, la fibra m'ha vingut, no?, la idea de la carn, que no és el mateix la part muscular que la part del greix, no? I com això ha canviat, no? Quan jo estudiava i quan vivia en la meva família, el meu pare, que estava malalt del cor, la meva mare llevava tot el greix perquè era molt dolent, no? I se menjava amb poc oli perquè era molt dolent. I ara sabem que és boníssim el greix, no? O sigui, que ha canviat la percepció, tot és dinàmic, no? Llavors m'ha vingut aquesta imatge d'una peça de carn fibrosa, amb poc greix, perquè la meva mare el llevava.
0: Pere, fibra.
3: Fibra. Que me toca la fibra? Moltes coses, com ha dit en Txema, no? I una és conversar. Conversar és una cosa que cada vegada me toca més la fibra, no? Cada vegada és un espai que sembla més estrany, perquè jo que som professor d'institut, me sorprèn que darrerament me trob alumnes asseguts davant la porta de l'institut i conversen a través del mòbil. I me fa pena, perquè... Però a la vegada també penso que són una altra generació, no? I ho comentàvem aquest cap de setmana, he estat amb uns amics a la Bretanya, i parlaven d'això, no? Parlaven de com s'està perdent l'hàbit de conversar, de contar-se coses, no? I això sí que és una cosa que me toca molt la fibra, no? I per això un espai com aquest m'agrada tant, perquè en el final crec que és la conversa on trobes allò realment perdurador, no? I Evidentment, estic completament d'acord amb això que ha dit de la vulnerabilitat de les persones. Cada vegada m'agrada més aquelles persones que saben demostrar-se vulnerables. Però també, i precisament ve d'una conversa que hem tingut aquest cap de setmana, també com a contrapartida, no? Amb això de, ja que estem en un programa de polisèmia, no? I que tot és molt polisèmic, també que s'està perdent un poc aquella cultura, una mica de la robustesa davant el dolor, no? És a dir, tenia un company que me contava una neta familiar, que ara tampoc reproduiré, però que me venia a dir que li va sorprendre molt la enteresa i la robustesa de com el seu pare va morir, no? I ell me deia, crec que és perquè són una generació que han viscut d'una altra manera. I com va afrontar els darrers moments? Uau, ell me deia que l'havia deixat impressionant, no? I vull dir que ho dic amb aquesta dicotomia de les coses, no? Que m'agrada molt la gent que se mostra vulnerable, però també admir, no?, aquells que davant aquests moments de dolor també saben ser forts i saben mantenir robustos, no? És a dir, no sé.
5: És xulo.
1: Jo crec que va un poc lligat, el que diu en Pere. Crec que mostrar-se vulnerabilitat o mostrar-se vulnerable és una mostra de fortalesa.
3: Ja.
1: Més enllà que... Tot i que la nostra societat actual si pugui semblar una mostra de debilitat.
3: Estan d'acord.
1: Crec que el fet de mostrar-te tal i com ets amb els teus defectes i en els fons te situa just en aquesta tessitura de poder sobrepassar els aparents límits, anar un poquet més enllà. O sigui, és el contrari, no? Crec que en aquesta societat sembla que ens ensenyen a mostrar-nos forts, poderosos, i que en realitat això... des del meu punt de vista, mos debilita. Uh-huh. Mos debilita. Sí, i que, al contrari, quan un... Això, té la capacitat de mostrar-se feble, en realitat el que s'està fent és tenir la capacitat d'afrontar el dolor, la contradicció, els problemes d'una manera més entera, no? Més sencera.
3: Sí.
1: Però, bueno, és una percepció.
3: No, estic completament d'acord. Jo crec que aquell que és capaç de dir que té por, aquell que és capaç de dir que demana perdó perquè s'ha equivocat, aquell que és que realment és fort, perquè en el final no li fa... No té por de dir qui és, no? Exacte. I no s'amaga darrere. I avui en dia, clar, en aquest món també, en què s'imatge i aquestes idees prefigurades tenen tanta importància, sembla que restar d'afectar, segon com, i no, jo estic completament d'acord amb tu, completament d'acord.
5: Sí, i prova del que dius, Xema, és que t'atreveixes a mostrar-te tal i com ets quan estàs amb amics, que saps que t'accepten tal i com ets, perquè te sents fort, te sents confiat. O sigui, quan estàs fort, pots ser vulnerable, sí, totalment.
1: Sí. Bé, no sé, això, últimament que també he estat un poc envoltat de polítics i de gent així un poc indesitjable, no? Se sorprenen, no? Quan un diu les coses directament com troba que són o com... Se sorprenen, perquè estan... Sí, se suposa que són els poderosos, no? Se suposa que és qui controla o qui tenen el poder de decisió de fer unes coses o deixar de fer-les i tal. I quan un va amb certa naturalitat i espontaneïtat, s'inquieten, tenen por.
0: Vos veig molt fibrats...
3: Home.
0: Vostres molt guapos, però és que ho sou. I a més, mireu quin bon color. Veniu tots tres amb un bon color. Se nota que ha sortit el sol.
1: Tu també, eh? Tu també.
0: Ha sortit per tots, vull dir. Res, que com sempre, gràcies. Ja vos enyorava. Els mesos, les setmanes passen molt a poc, si no vos veig. Però suau, gràcies.
3: Moltes gràcies, un autèntic ple.
0: Marc Fèlix, gràcies.
5: Gràcies a tots vosaltres.
0: Xema González de Lozoyo, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I ara anirem amb un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és servei públic. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
9: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
10: Capítol 7. El mite.

0: La biblioteca d'en Sebastià Font a Valldemossa se'ns va aparèixer com un oasi de pau després del caos de Menorca. Les parets, folrades de milers de llibres, semblaven esmorteir el renou del món exterior. Però mentre en Ramon vigilava per la finestra, encara amb el pols accelerat, i jo posava la segona lent de Fresnel damunt la taula, vaig notar que l'aire pesava. En Sebastià mirava el vidre estriat com si es trobés davant un autèntic miracle.
1: Senyor Font, crec que no som conscients d'on ens hem ficat. A Maó no ens van atacar uns simples lladres d'antiguitats. Eren professionals, operaven de manera tàctica. Ens van posar una balissa de seguiment al cotxe i ens van disparar amb armes amb silenciador dins l'església.
2: Crist beneït! Sabia que aquest món era fosc, però arribant a aquests extrems, vareu poder veure com eren. Vull dir, les podríeu reconèixer.
0: Jo no vaig tenir ni temps de reaccionar, però en Ramon s'hi va encarar.
1: Eren tres, però un duia la veu cantant. Vestia una jaqueta de cuir desgastada i es passava l'estona jugant amb un encenedor cipometàl·lic, obrint-lo i tancant-lo. Molt fred, sarcàstic i amb experiència militar, n'estic segur.
2: No són lladres de guant blanc, són sicaris. Escoltau, avui vespre faré un parell de cridades. Tenc contactes molt discrets a cases de subhastes internacionals i al mercat de l'art privat. Demanaré si algú ha contractat un equip amb aquesta descripció. Esbrinaré amb qui són i, sobretot, qui els està pagant.
1: Ens farà un favor, perquè és evident que som davant d'una operació finançada amb molts de diners. Vostè ens va dir que la xarxa de l'arxiduc era un mapa.

0: el mapa és real i estic convençut de que sou capaços d'arribar fins al final.
1: El document que en Ramon va treure de la cançó de la Sibil·la hi havia una frase. L'arxiu de la llum espera la foscor. És d'això del que estem parlant?
0: Exacte, senyoreta Sastre. L'arxiu de la llum. L'arxiduc Lluís Salvador va dedicar 40 anys de la seva vida a una obsessió que va mantenir oculta fins i tot a la família imperial. Considerava el vidre material sagrat de la humanitat per la seva puresa i la seva capacitat de doblegar la llum i no corrompre's. Durant les seves expedicions per la Mediterrània i el nord d'Àfrica, va dedicar la seva fortuna a protegir, adquirir i rescatar de l'oblit la col·lecció més gran de vidre de l'antiguitat abans no caigués en males mans.
2: Ens estan intentant matar per una col·lecció de gerros antics de vidre?
0: No són precisament gerros, senyor Vilaseca. És un autèntic museu clandestí. Una caverna secreta amb centenars, potser milers d'objectes inestimables de la història de la humanitat. Perquè vol fer-se una idea, tot apunta a que hi ha tres peces que destaquen sobre la resta. Les joies de la corona.
1: Quines peces?
0: La primera... L'única àmfora intacta feta amb vitrum flexile, un vidre flexible i rompible que dataria dels temps de l'emperador romà Tiberi. Diuen que l'emperador romà va fer decapitar el seu inventor per poc que aquell material tingués més valor que l'or. Suposadament, l'arxiduc va localitzar l'àmfora i la va protegir. La segona peça és la gran lent de Babilònia, elaborada amb cristall de roca, que servia als primers astrònoms per cartografiar les estrelles fa 3.000 anys. Fou el primer telescopi conegut, 2 mil·lennis abans que el de Galileu. En el Museu Britànic s'exposa una petita rèplica coneguda com lent de Nimrod. I la tercera peça, la més important, és l'esfera de Ptolomeu, salvada suposadament de les cendres de la Biblioteca d'Alexandria. Es tracta d'una esfera de cristall pur que, en rebre la llum d'una flama, és capaç de projectar mapes estel·lars. Si tot això és cert, aquestes tres peces només serien la punta de l'iceberg. Si tot això no és mite, a l'arxiu de la llum trobarem objectes com la copa de l'Isurg, el mirall de Faros o les esferes de l'himne al-Haytham.
2: Un museu amb els orígens de l'òptica i la ciència?
0: Quan l'any 1914 va esclatar la Gran Guerra, l'arxiduc sabia que si els militars trobaven la seva col·lecció, l'espoliarien per finançar les seves carnisseries. Va precintar aquest immens arxiu de la llum a l'interior d'una cova a Mallorca per protegir la memòria del món, però va deixar la pista de la xarxa de vidre perquè algun dia algú que fos digne pogués obrir-ho.
1: I ara el mercat negre ho sap.
0: Només l'esfera de Ptolomeu, venuda en privat, val més que tota la col·lecció del Museu de Mallorca. Parlam de milers de milions d'euros. Aquests sicaris que vos persegueixen són els cans de bou d'algun col·leccionista megalòman o un fons d'inversió que vol posseir la història mateixa.

0: D'acord. Si la magnitud del botí és aquesta, ja sabem que estem morts si ens agafen. Ens hem d'avançar. Hem de trobar la tercera lent abans que ells. Núria, el dibuix.
1: Sí, sí, el dibuix. Senyor Font, mirau. Ens ha estat impossible identificar aquest instrument. No és un orgue barroc. És auster, de fusta fosca, d'una sobrietat gairebé militar.
2: Deixeu-me veure. No hi ha gaires detalls ornamentals, és cert. No em sona de res, així, a primera vista. No hi ha cap text acompanyant la imatge, com en el cas de Menorca?
0: Esperi. Deixi'm il·luminar el paper a contrallum. Fixeu-vos aquí baix, just sota el dibuix del teclat. La tinta està molt esvaïda i pràcticament es confon amb el gra del paper antic.
1: Què hi diu?
0: Sembla llatí. Posa Fratres Maris. I a sota, les tecles ombrejades de l'acord del diable. Però aquest text... Fratres Maris, germans de la mà?
1: Frares de la mà? Existia una ordre religiosa amb aquest nom a les Balears?
2: Bona pregunta, Núria. La biblioteca és nostra. Hem de cercar entre els ordes mendicants que s'establien tradicionalment als ports per atendre els navegants.

0: Aquí, l'ordre dels dominics. Conventualització costanera. Sovint se'ls coneixia com els frares de la mà quan els seus convents es construïen directament sobre els penya-segats.
1: Dominics, a Palma, el seu gran convent va ser esbocat completament al segle XIX. No en queda res. A Menorca ja hi heu estat. Això ens deixa només una opció. A Eivissa.
0: A Valvila, l'església de Santa Domingo. És un temple just a dalt de les muralles, mirant al port.
1: Deixeu-me comprovar l'inventari del patrimoni musical Pitius. Aquí ho tenim. L'orgue de Santo Domingo d'Eivissa. Construït al segle XVIII. Ha de ser aquest. I té sentit perquè l'arxiduc passava llargues temporades a Eivissa estudiant les salines. La tercera lent ha de ser allà.
2: Tenim un problema. L'home de la jaqueta de cuir sap que som a Mallorca. Ara mateix els ports i l'aeroport deuen estar vigilats pels seus contactes. Si comprem un bitllet cap a Eivissa a la terminal de Palma, no passarem de la sala d'espera. Ens interceptaran.
0: I de com hi anem?
1: Tranquils. Per això sou a ca meva. Els meus contactes van més enllà del món acadèmic. Tenc una mica el port de Sóller. Un vell llop de mar que té una llanxa ràpida de cabina tancada fora dels registres oficials. S'ha dedicat a assumptes discrets durant molt d'anys. Ens farà el favor de creuar-vos a Eivissa.
2: Sense preguntes?
1: No serà necessari. Sortireu de Sóller d'aquí a unes hores, de matinada. Arribareu a Portinatge, al nord d'Eivissa, abans de la sortida del sol. Des d'allà podreu arribar a Dalvila per camins secundaris. No serà problema trobar un mitjà de transport, no, senyor Vilaseca?
2: Cap ni un.
0: Senyor Font, no tenim paraules. Està posant el seu prestigi, el seu patrimoni i fins i tot la seva vida en risc per nosaltres.
1: Ai, m'heu fet molt feliç amb aquesta aventura, Núria. Mereixeu acabar-la. Anem, aprofitau per descansar una estona. Després vos duré cap a Sóller jo mateix per assegurar-me que embarcau bé.

0: Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
1: Que es deixem anar? I si s'escapen en la peça?
0: No,

0: de gàbia.
1: Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accorde Agency per Ivetres Ràdio. El mite s'ha fet realitat. La protecció del museu secret més gran de la humanitat depèn d'unes lents de vidre. En el pròxim episodi, na Núria i en Ramon cercaran dins l'església de Santo Domingo de Dalvila, però el parany ja està muntat. Podran escapar del depredador? Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, en Toni Pons ha fet de llop i avui en Toni Camps ha fet de martell.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El govern revisarà els protocols de seguretat als hospitals i centres de salut i també ha comunicat que activarà de forma imminent el reforç d'estiu de vigilància. Missatges que ha volgut traslladar l'executiu després de l'agressió sexual patida per una pacient ingressada a Can Misses, a Eivissa. El presumpte autor dels fets ha estat enviat a presó sense fiança de manera provisional. Es tracta d'un home que havia viscut als voltants del centre hospitalari i que actualment residia dins una caravana en un altre municipi. Els fets van succeir la matinada de dilluns i ara la víctima valora denunciar l'hospital per manca de seguretat. Pots contar amb tot d'una com avança la investigació del cas. Abans, però, altres titulars. El govern amplia el programa de lloguer segur a habitatges de lloguer turístic, a pisos que hagin estat ocupats i a grans tenidors. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. A més, l'IBADI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros. El Sindicat d'Habitatge de Palma tem que el canvi acabi fomentant l'especulació.
0: El govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica.
2: Això després de la negativa del govern de Marga Proens de restituir de manera íntegra la llei tal com li havien demanat.
0: En clau estatal, jornada de reflexió Andalusia i demà a les urnes.
2: Segons les darreres enquestes, el PP frega la majoria absoluta i el PSOE davalla en vots.
0: I tornant a les Illes, en clau cultural, Capdepera es transforma aquest cap de setmana en un gran mercat medieval.
2: 150 parades s'han instal·lat per tots els carrers en un recorregut que arriba fins al castell.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Rang. Llevant i Real Mallorca juguen molt més que 3 punts. Demà diumenge, a partir de les 7, jugarà tota una final per la permanència primera. El que guanyi tindrà el camí més que perfilat. El que perdi pot fins i tot acabar la jornada a segona divisió. I el que vol fer mal la seva posició primera és l'Illes Balears Palmaforçà. El rep avui a la 1 a Valdepeñas amb l'obligació de guanyar si vol acabar tercer a la fase regular. I sense Mario Ribillos, que continua de baixa al manco pel partit d'avui.
0: Anem a escoltar quina és la previsió del temps. Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, després d'un divendres d'ambient bastant carregat i fins i tot d'algunes plogudes, avui la situació serà més tranquil·la. Recuperarem la presència del sol arreu de l'arxipèlag, si bé amb alguns matisos, ja que cap al nord de l'arxipèlag encara ens podria quedar qualque ruixat bastant local i dispers, però la tendència és que el sol s'acabi imposant. Les temperatures avui poden pujar qualque grau, encara en registres màxims entre els 21 i els 24, segurament no s'enfilaran gaire més enllà, i el vent encara bufarà entre fluix i moderat de mestral, però la tendència també serà cap a una milloria de les condicions, i a la mà, això sí, encara mantindrem àrees de forta maror fins ben entrat el capvespre al nord de les Illes.
0: Gràcies, Dani. I a les carreteres, atenció als conductors que han de circular avui per la Serra de Tramuntana, perquè una de les cites automobilístiques més esperades del calendari, la pujada al Puigmajor Revival, manté la MA10 tallada durant pràcticament tota la jornada.
2: A hores d'ara ja no es pot circular en el tram entre Solla i Fornalutx i a part de la via en sentit Lluc. La normal circulació es reprendrà a les 7:30 de l'hora baixa.
0: 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I començam a Eivissa, on ha passat la primera nit a presó el detingut per l'agressió sexual, com és a les instal·lacions de l'Hospital Can Misses. Tenim a nau.
1: La secció de violència contra la dona del Tribunal d'Instància número 2 d'Eivissa ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança pel presumpte autor de la violació. El jutge també ha imposat un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb la víctima, que valora denunciar l'Hospital Can Misses per manca de seguretat. Els fets varen ocórrer la matinada de dilluns, quan un home va accedir al centre hospitalari, va agredir sexualment i va amenaçar una dona que estava ingressada en cures pal·liatives. La víctima va prémer el botó d'alerta i l'home va fugir. En menys de 24 hores, la Policia Nacional havia identificat i detengut el sospitós. Havia viscut als voltants del centre hospitalari i en l'actualitat residia en una caravana en un altre municipi. Els agents hi han trobat proves objectives que apunten que és l'autor de l'agressió sexual.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, i també el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, han condemnat aquesta agressió sexual i confirmen que revisaran els protocols de seguretat. També han avançat la posada en servei de manera imminent del reforç de seguretat als hospitals de les Illes.
2: El reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada, tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
0: A tot això, l'Espai Sabina d'Atenció a Víctimes d'Agressions Sexuals d'Eivissa treballa en 33 casos des de la seva obertura fa gairebé un mes. 24 d'ells són derivats de l'Oficina de la Dona i 12 són nous, unes dades sorprenents i preocupants per al Consell d'Eivissa. Ens ho conti Bon Aranyo.
3: La consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, explica que dels casos ja estudiats en els darrers 4 anys provinents de l'Oficina de la Dona, se sap que en més de la meitat de les situacions l'agressor prové de l'entorn amistós o laboral de les víctimes.
4: Aquests 40-50 casos per any doncs estan molt centrats en gent jove, bàsicament, en la franja d'edat d'entre 20 i 40, 20-35, és on estan centrats la majoria dels casos. I els entorns, pues, entorn d'amistat, entre l'entorn d'amistat i entre l'entorn de relacions laborals, és on es situen més del 50% de les casuístiques.
3: I una altra dada, 4 de les cridades que s'han fet en aquest mes a l'Espai Sabina han estat fora de l'horari d'atenció ordinari. En un dels casos s'ha hagut d'activar el protocol d'emergència, ho explica Escandell.
4: S'activa el servei d'emergència per si fa falta acompanyar-la en el jutjat o si fa falta acompanyar-la en la policia o si fa falta acompanyar-la a sanitat. Entonces, i tristament, ja ha hagut una activació. O sigui, el servei ja han tingut una activació d'aquestes.
3: La consellera explica que, per les dades dels darrers 4 anys, a Eivissa es produeixen una mitjana d'entre 40 i 50 casos d'agressions sexuals cada any.
0: Més coses. El govern es personarà en el procés judicial per l'explosió de gas en un habitatge protegit de Can Cantó, a Eivissa, ocorregut el passat 21 d'abril.
5: La Conselleria d'Habitatge ha autoritzat l'advocacia de la comunitat per actuar en representació i defensa de l'IBAVI i personar-se així en les diligències prèvies. Es tracta, segons el conseller José Luis Mateo, del pas previ a la reclamació que l'administració interposarà contra l'empresa contractista de les obres de reforma de l'edifici.
0: I en surt ahir a Fornells, a Menorca, a causa d'un cap de fibló. Va entrar dins la badia i va arribar molt a prop de les cases del port.
5: Varen volar flotadors del pantalà, contenidors i fins i tot una barca que es va desfermar del moll. A més, també s'ha fet malbé una escala que havien instal·lat fa poc a la zona de bany del port. Així ho explica una de les treballadores de netatge del port de Fornells.
6: Bueno, yo trabajo en el puerto. Estaba justo en los baños cuando veo que viene como un remolino. Que me asusté porque vi que volaron todos los contenedores de la basura. Aparte de esos flotadores azules, no sé para qué lo utilizan allá. Pues me asusté muchísimo. Me metí a la oficina de los chicos del puerto y veíamos cómo todo se movía.
5: També es va veure un altre cap de fibló a Cala Tirant, que va aixecar l'arena de les dunes. Alguns dels que eren a Fornells estaven preparant un veler per tirar des del varador i es van trobar amb el cap de fibló de cara, Modesto Cuenca.
7: Ha sortit una màniga de per allà, de per al nord-est, i poden quedar d'aquí, com a, un poc acollonits. Una vegada ha tocat saigo, ha passat damunt de la mola, hasta quan mos ha... Bueno, us ha xocat.
5: El cap de Fibló no ha causat danys personals, però sí ha estat una imatge que no ha deixat indiferent ni a locals ni turistes d'aquest famós port menorquí de Fornells.

0: L'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si, a canvi, els propietaris els posen a disposició del programa públic de lloguer segur. El Consell de Govern ha aprovat també ampliar el pla pisos buits de grans propietaris, habitatges que hagin estat ocupats i a pisos turístics.
1: Els 50.000 euros per reforma s'avançaran a compte dels futurs lloguers que percebrà el propietari i es descomptaran progressivament de la renda acordada durant el contracte. A més, el programa també obre la porta als habitatges procedents del lloguer turístic, així com a pisos afectats per ocupacions il·legals o desnonaments per impagament. En aquests nous supòsits, els propietaris no hauran de complir el requisit general que exigeix que l'habitatge hagi estat buit al manco 6 mesos. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat en una entrevista a IB3 Ràdio que l'objectiu és ampliar així l'oferta de pisos.
2: Lo único que persigue, sin duda, lo tenemos muy claro, es al final proporcionar y encontrar más vivienda a precios asequibles para residentes en Baleares. No hay otro objetivo más que este y sobre todo es eso, es ahora mismo viviendas que están vacías, viviendas que están sin ocupar, viviendas que ahora mismo se encuentran, pueden encontrarse precisamente dedicadas al servicio turístico o a usos turísticos, pues que puedan reconvertirse y que puedan dedicarse y derivarse al uso residencial. Este es el objetivo último de este programa.
0: El programa ofereix als propietaris el cobrament garantit del lloguer durant 7 anys i la devolució de l'habitatge en bon estat. Hi ha diferents modalitats de cobrament: mensual, anual anticipat o fins i tot el cobrament avançat de tota la durada del contracte.
1: Els beneficiaris han de demostrar al manco 5 anys de residència a les Illes i destinar l'habitatge al seu domicili habitual. El govern paga als propietaris una renda ajustada al valor de taxació i els ofereix després amb un preu un 30% inferior al de mercat. Actualment, el límit màxim és de 1.500 euros mensuals a Mallorca i Menorca i de 2.100 a les Pitiuses. El conseller Mateo ha explicat que el programa tracta d'oferir el màxim de garantia possible per ampliar el nombre de pisos, una xifra que diu desconeix.
2: El Instituto Nacional de Estadística habla que pueden rondar las 100.000 viviendas vacías. Nosotros no creemos que desde luego alcancen ese número de viviendas, ni mucho menos. Pero tampoco quiero aventurarme como gobierno, no puedo darte una cifra fiable. Podría darte números comentando con administradores de fincas, con la gente de la propiedad, pero como gobierno ni debo ni puedo dar una cifra.
1: Des de la posada en marxa del programa Lloguer Segur ha incorporat 82 habitatges al mercat residencial. Els llogaters paguen una mitjana de 965 euros mensuals, mentre que els propietaris perceben una renda mitjana de 1.378 euros.
0: El Sindicat d'Habitatge de Palma considera que el govern no ha de destinar fons públics a subvencionar reformes de pisos buits. Segons el sindicat, la mesura suposa continuar fomentant l'especulació i la bimbolla de preus. El portaveu del sindicat, Miquel Duran, diu que l'objectiu ha de ser que l'habitatge sigui un dret i deixi de ser un bé de mercat.
3: El que estan veient ara amb els lloguers segurs directament que el govern dona carta i ajudes en els propietaris perquè se desquinen especulant en l'habitatge. No és una mesura dedicada a aconseguir drets per la classe treballadora, és una mesura per facilitar en els capitalistes i propietaris que se desquinen especulant.
0: Els administradors de finques, un dels professionals que col·laboren amb el govern en el desenvolupament del programa, apunten que aquesta ampliació i que, en definitiva, qualsevol mesura que impulsi treure habitatges al mercat facilitarà l'ampliació de l'oferta.
1: El que més convenç als propietaris, asseguren, és la seguretat jurídica, els incentius fiscals i la certesa que cobraran el lloguer. El boca a boca entre els propietaris està sent, diuen, la millor publicitat del programa.
0: D'altra banda, s'han declarat dues noves promocions de l'IBAVI com a inversions d'interès autonòmic per tal d'accelerar-ne la construcció. Es tracta d'una promoció de 30 habitatges de protecció oficial a Mahó i una altra de 6 a Capdepera.
1: És el tercer acord del Consell de Govern per fer habitatge públic a través d'aquesta figura d'inversió d'interès autonòmic, un procediment express que accelera la construcció. Per aquesta havia ara mateix ha previst 765 habitatges públics.
0: Val a dir que les Balears tenen el preu de sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb gairebé 400 euros per cada metre quadrat. Són dades del Ministeri de l'Habitatge que constaten com, una vegada més, l'arxipèlag lidera tots els rànquings pel que fa als preus residencials. Perquè ens facem una idea, la mitjana estatal se situa en manco de la meitat que les Balears, per més de 170 euros.
4: I Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: 8:15, l'Ajuntament de Pollença demana que les restriccions de trànsit per accedir a la península de Formentor comencin el mes d'abril i no com fins ara. Des d'ahir fins al 18 d'octubre només podran pujar al far els cotxes autoritzats. Per això, el TIP ha posat en marxa busos cada 35 minuts des del port de Pollença. Avui, amb una previsió del temps més favorable que la d'ahir, a la zona s'espera més afluència de gent.
1: La restricció és de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Per això, el TIP ha reprès la línia del Cudi a Formentor des del port de Pollença. Hi ha un servei cada 35 minuts. Només es pot pujar en autobús, de fet, també a peu i en bicicleta, clar. I aquesta darrera opció, assegura la regidora del port de Pollença, Joana Campomà, crea molts d'inconvenients.
5: Sí que és vera que encara coincidim ara a principi de temporada en lo que l'afluència majoritàriament de ciclista, que sempre és un perill en aquesta carretera, com altres carreteres de Mallorca, perquè sobretot quan baixen, baixen a molta velocitat, en baixen un carril contrari, i per tant s'ha d'anar molta precaució perquè al moment inesperat te pots trobar. Sempre pensàvem, i jo crec que ja a tot Mallorca pensàvem, que hauria d'haver qualque tipus de, ja, de regulació, no?
6: No he tenido conocimiento de eso, y nosotros vemos de Waze no nos ha avisado que no era permitido subir. Perdón.
7: No problem. No problem with my car, no? No, any problem.
1: Són declaracions recollides per IB3 Notícies de visitants desconcertats davant l'inici de la restricció en l'accés a Formentor. Hi ha dos nivells de restricció per anar de la platja de Formentor al far, que només es pot fer amb bus llançadora, autobús o demanant una autorització a la DGT, mentre que l'altre és per anar fins a la platja de Formentor. En aquest cas, hi ha una barrera al port de Pollença que es tanca quan l'aparcament de la platja està ple, però s'hi pot accedir amb vehicle privat si la barrera és oberta. Aquestes mesures estaran en vigor, recordant, fins al dia 18 d'octubre.
0: I a Formentera, aquest divendres també ha entrat en funcionament la regulació d'accés al far del Cap de Barberia i a les zones del Caló d'Esmort i Esram. Una mesura que s'aplica des de fa anys per motius de protecció d'aquests espais naturals. Estaran actives fins al 15 d'octubre.
1: D'ara fins al 15 d'octubre, justament, els visitants que volen anar al far del Cap de Barberia han de deixar en un aparcament habilitat al manco de 2 quilòmetres del far els seus vehicles a motor i continua el recorregut a peu en bicicleta fins al far de Barberia. La mesura, segons la coordinadora del servei d'estacionament regulat, Maria Jesús Pacheco, ha estat ben acollida.
8: Pues bueno, los turistas muy bien, la verdad. Se lo toman muy bien porque al final es un paseo. Están contentos porque pueden ir andando tranquilamente, van las bicis también.
1: Els turistes entenen que l'objectiu és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir la seguretat tant dels residents i visitants com dels serveis d'emergència.
8: Pues hasta llegar al faro hay mucha distancia andando, pero bueno, que hemos cogido la moto y hemos venido con la moto y ya está, y ahora pues iremos andando hasta allí.
9: Pues me parece fenomenal todas aquellas medidas que apoyen el que no haya protección del entorno, me parecen estupendas y creo que esta isla es sello de eso.
1: La regulació d'accés al Caló d'Esmort i Esram també inclou senyalització específica i controladors que informen sobre la prohibició d'aparcar en aquestes zones protegides.
8: Y también tenemos un control para que no nos aparquen en todo lo que es todos los pinos y que aparquen abajo a la entrada donde están los hoteles.
1: Això sí, es permet la parada puntual de vehicles per deixar-hi passatgers.
0: El govern i el Consell d'Ibis estan negociant per veure la capacitat d'aparcament que ha de tenir el Parc Natural de Ses Salines i a partir d'aquí poden aplicar restriccions de trànsit. També han presentat la millora en seguretat a la carretera de Ses Salines.
1: Millorar la seguretat viària al nucli de Sant Francesc era una antiga reivindicació dels veïnats. Amb la instal·lació d'un radar, nova il·luminació a la carretera i 2 parades noves d'autobús, aquestes peticions, segons el conseller insular Mariano Juan, són ara una realitat.
10: Tot això va començar en diverses reunions amb veïns que ens denunciaven la inseguretat vial que hi havia en aquesta carretera, on hi havia excessos de velocitat bastant importants, i el Consell Insular va establir tot un plan per anar millorant la seguretat d'aquesta carretera.
1: Mariano Juan també ha explicat que en un període de màxim de 3 mesos podria començar ja la redacció del projecte definitiu de millora a la carretera que uneix Sant Josep i Sant Antoni amb un pressupost de 20 milions d'euros. D'altra banda, l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha mostrat el seu rebuig davant el projecte d'ampliació de l'aeroport.
11: Ja que estan davant de l'aeroport i que si vol fer una inversió de 270 milions que no ha demanat ningú, ja que són 270 es podrien dedicar a carreteres, que sí que ho demandam, que sí que ho demanam, que sí fan falta.
1: El govern balear finançarà part d'aquest projecte.
0: Es nota que la temporada ha començat també a les carreteres. Ahir mateix, a causa del mal temps, es va activar durant 4 hores l'operació Nigul a Palma. El dispositiu especial es va desplegar davant l'augment d'afluència de persones a les zones comercials després que moltes canviessin la platja pels espais tancats i les compres a la ciutat. Diverses patrulles motoritzades de la policia van controlar els accessos i les sortides dels aparcaments dels principals centres comercials.
1: El centre de Palma també es va notar l'efecte del mal temps. Són molts els que van decidir passar el dia ennuvolat a la ciutat, una gran afluència que es va notar especialment, que varen notar especialment els taxistes. Expliquen que en dies ennuvolats noten un gran volum de feina, diuen que no la poden arribar a assumir.
12: Ja ha començat a les 5 i a les 5 sí que hi havia bastanta cor. El problema és que quan plou hi ha molt de tràfic i nosaltres no arribam a temps, o sigui, no arribam a les aturades, perquè molta gent també mostura pel camí i no arribem a les aturades. I les aturades s'omplixen de gent i no podem arribar.
13: Pues hoy justamente, la verdad es que no sé si es por la lluvia, porque es viernes, pues hoy la gente parecía que salía debajo de las piedras, la verdad. Había muchísima gente hoy.
0: I tancam el bloc turístic, el bloc de temporada a Menorca. El servei de socorrisme d'Esmercadal s'endarrereix i no estarà operatiu fins com a mínim la setmana que ve. L'Ajuntament ho atribueix a la demora de costes en autoritzar l'activitat, la qual cosa ha endarrerit la signatura del contracte amb l'empresa Marsafe.
1: Els treballadors, però, hi veuen una maniobra del consistori mercadalenc per estalviar, diuen, doblers, atès que ha entrat en vigor el nou conveni laboral del sector que incrementa el sou dels socorristes en el 25%, aproximadament. Com a conseqüència, s'ha reduït la vigència del contracte, retallant 15 dies l'inici i anticipant 15 dies també al final del servei. El servei, per cert, en lloc de començar el 1 de maig, va començar aquest divendres.
0: Onofre Mercadal, representant sindical de CGT, adverteix que l'afluència de banyistes comença a ser considerable i que el servei és imprescindible.
14: Que fa una setmana hi va haver una persona de 76 anys que va quedar inconscient a la platja de Serenal i va tenir que ser atesa pels socorristes de l'hotel que era més pròxim a la platja. Sembla que aquestes notícies tampoc els afecten a l'Ajuntament de Mercadal, que decideix seguir posposant el servei de socorrisme a modo, diguéssim, d'intentar ahorrar un poc més encara.
1: L'Ajuntament d'Esmercadal assegura que hi mancava, l'informe de costes i que davant la manca d'aquest document no poden tancar el contracte.
4: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
15: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana bolsa 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y la empanada de atún bandeja de 2 unidades a 2,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.

0: 8 i 23 minuts, en clau política, el govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica. L'executiu de Pedro Sánchez pren aquesta decisió després de la negativa del govern de Marga Proens a restituir de manera íntegra la llei, tal com li havia demanat.
1: El pròxim Consell de Ministres aprovarà interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal de Garanties i sol·licitarà aturar de manera cautelar la supressió de la llei balear fins que es resolgui el procediment. La llei de memòria democràtica va ser aprovada l'any 2018 durant el govern de la socialista Francina Armengol i aquest passat 10 de març va ser derogada al Parlament amb vots de Vox i el Partit Popular.
0: I la delegació del govern espanyol apunta que no pot prohibir manifestacions si es comuniquen dins del termini i en la forma escaient. Això en relació amb la petició feta per Més per Mallorca, que ha demanat que no s'autoritzi la concentració en defensa de sa feixina prevista pel dia 24 de maig.
1: Segons fonts de la delegació, un informe policial previ no indica que la concentració que s'ha convocat, organitzada pel grup d'ultradreta Núcleo Nacional, sigui un risc per a l'ordre públic. I reitera que en cas que es detecti risc per a l'ordre públic, com exaltacions franquistes o simbologia que atempti contra la llei estatal de memòria democràtica, s'instarà la intervenció de la policia. El diputat al Congrés de Sumar Més, Vicenç Vidal, assegura que la concentració vulnera la llei de memòria democràtica.
2: Nucli de feixistes que han protagonitzat molt d'actes vandàlics, violents, a tot l'estat espanyol i que són catalogats com a una organització perillosa, violenta i neonazi a nivell estatal. Perquè si passa, li diran que ha fet deixadesa de funcions. Li han demanat que en compliment de la llei no autoritzin aquesta manifestació. Aquesta concentració de neonazis davant la feixina no és possible legalment. Per tant, que no s'autoritzi.
1: Vidal considera rellevant que es convoca davant la manifestació davant un monument que va ser erigit en homenatge a feixistes caiguts durant la Guerra Civil. Per això demana més que s'esbuqui el monòlit.
0: El líder de Vots a Palma, Fulgencio Coll, ha carregat contra Més per Mallorca, qui defineix com a partit colpista.
3: No m'estranya esta resposta de Més. Es decir, todo lo que no va subordinado a sus intereses es fascista, es malo. Los que están en la línea del golpismo, del separatismo, de la anti-España y de la perversión y de la falta de democracia es este partido.
0: No només ha carregat contra Més, també ho ha fet contra el PP per haver aprovat al Parlament la llei de cogestió aeroportuària amb l'abstenció del Partit Socialista. Una norma que considera colonialista perquè, diu Fulgencio Coll, pretén llevar competències a l'Estat. Més coses. L'oposició i els sindicats educatius demanen al Partit Popular que recapaciti sobre la possibilitat d'eximir del requisit del català determinades places de docents.
1: Per això demana la retirada de les esmenes pactades entre el Partit Popular i Vox a la llei de projectes estratègics per eliminar d'entrada aquest requisit del català per a places de difícil cobertura. Per a la vicesecretària general del Partit Socialista, Rosario Sánchez, es tractaria del retrocés més gran en drets lingüístics d'ençà del govern de José Ramón Bauzà, ha dit.
4: No només contra els drets lingüístics d'aquells alumnes que són catalanoparlants, sinó també el dret d'aprendre català d'aquells alumnes que no són catalanoparlants.
1: La decisió del govern respecte de l'exigència del català per determinades places de difícil cobertura ha assenyalat la secretària del sector d'ensenyament de la UGT a les Balears, Azar Tordonda, genera desigualtat entre l'alumnat.
5: A cas, un alumne de Formentera no té els mateixos drets lingüístics que un alumne de Mallorca, perquè tota la illa de Formentera està catalogada de molt difícil cobertura. Per favor, això són dues esmenes que s'han de tirar enrere.
1: El Partit Socialista, Més i Podem intentaran, amb la presentació d'un vot particular, que el text torni al seu redactat original al Parlament. Per això necessitaran, però, una majoria que no tenen.
0: I fora de les illes, notícies d'Espanya en format breu, jornada de reflexió avui a Andalusia abans de les terceres eleccions autonòmiques enguany, després de les de Castella-La Manxa i Aragó.
1: Les quartes en mig any, si comptem les de desembre a Extremadura, totes amb Partit Popular i Vox com a protagonistes postelectorals. En aquest cas, segons les darreres enquestes, el PP frega la majoria absoluta i el PSOE davalla en vots. Per cert que la Junta preveu un escrutini ràpid si no hi ha incidències.
0: I a l'estranger, la darrera hora té els Estats Units com a protagonista. D'una banda, el president Trump ha escrit a la xarxa social X que el seu exèrcit ha matat a Nigèria el número 2 de l'Estat Islàmic.
1: De l'altra, i arran precisament de la visita del president nord-americà a la Xina, el gegant asiàtic ha confirmat que el seu mandatari Xi Jinping, que visitarà Amèrica en resposta a la convidada del polític nord-americà.
0: I quant a l'antivirus...
6: The risk from this event to the global population is low. Because of the long incubation period of up to 6 weeks...
0: El director de l'Organització Mundial de la Salut diu que les mesures de control de l'antivirus funcionen i el risc de contagi continua sent baix.
1: Amb tot, l'etíop Tedros Ghebreyesus ha advertit que, com que el període d'incubació és llarg, és possible que se notifiquin més casos els pròxims dies. 13 dels 14 espanyols en quarantena continuen asimptomàtics i el que tenia símptomes de cada vegada en té manco.

0: Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Primera nit a presó del detingut per l'agressió sexual comesa a les instal·lacions de l'Hospital Can Misses.
1: El jutge ha decretat per a l'investigat presó provisional sense fiança. Per seva, el govern revisarà els protocols de seguretat als hospitals i als centres de salut, ha dit. També ha comunicat que activarà de forma imminent el reforç d'estiu de vigilància.
0: El govern amplia el programa de lloguer segur a habitatges, de lloguer turístic, a pisos que hagin estat ocupats i a grans tenidors.
1: A més, l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros. El Sindicat d'Habitatge de Palma tem que aquest canvi acabi fomentant l'especulació.
0: El govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica.
1: Això després de la negativa del govern de Marga Proens de restituir de manera íntegra la llei tal com li havien demanat.
0: En clau estatal, jornada de reflexió Andalusia i demà les urnes.
1: Segons les darreres enquestes, el PP hi fregarà la majoria absoluta i el PSOE davallarà amb vots.
0: En clau cultural, Cap de Pere es transforma aquest cada setmana en un gran mercat medieval.
1: I altra vegada, 150 parades s'han instal·lat per tots els carrers del poble en un recorregut que, com sempre, arriba fins al castell.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: fem ara l'habitual resum de la premsa en paper. El Diari de Menorca diu que les urbanitzacions concentren la meitat de les 150 antenes de telefonia a l'illa i que una tercera part del total està a Ciutadella. Quant a la polèmica antena de 20 metres d'altura a Binissafulla, Sant Lluís, s'exposa que l'operadora Orange en justifica la instal·lació per l'interès general.
1: La fotografia principal de portada del diari és per l'espectacular llegim Cap de Fibló, que va arribar ahir a Baixa Fornell, vos ho han comptat, i que va fer volar també contenidors dels FEMS. De segones notícies, el diari recull que es marca Cadal no arriba a temps i endarrereix encara més, titula la incorporació dels socorristes.
0: Tant el periòdico d'Eivissa Formentera com el diari d'Eivissa coincideixen en el tema d'obertura que no és altre que l'ordre de presó pel detingut per l'abús, diu el primer, per la violació, concreta el segon, d'una pacient de Can Misses. L'edició de premsa ibèrica detalla que la víctima denunciarà l'hospital per falta de seguretat.
1: El diari Pitiu s'exposa també que les justificacions de la policlínica del Rosario quant a l'atenció mèdica a una dona embarassada no alteren el fons de la sentència judicial al respecte. Aquesta atenció va ser incorrecta, es diu. També es dona compte del malestar dels hotelers de Formentera que carreguen contra el govern, diu el titular, per la reducció de les gandules a les platges i de la intenció del conseller eivissenc de millorar la seguretat vial a la carretera de Set Salines, com també vos hem informat a l'informatiu. Hi ha coincidència, per cert, en els dos diaris amb la foto de portada, també, que és pel grup de propietaris de restaurants, també cuiners i productors d'aliments premiats per l'Acadèmia de Gastronomia.
0: A Mallorca, a l'última hora, anuncia que el govern reclama més de 4 milions de la renda social per irregularitats. S'afegeix que una auditoria ha determinat que més de 2.000 titulars no complien els requisits en el moment de sol·licitar-la. De manera secundària, s'informa de la denúncia de saturació a la Serra de Tramuntana per part de la Federació de Transport i del recurs del govern davant del Constitucional per la derogació de la Llei de Memòria.
1: I la fotografia principal del diari del grup Serres, de la gala del Col·legi d'Infermeres amb motiu del seu Dia Internacional, i veiem l'entrega d'un ram de flors a una de les premiades per part de la presidenta del govern, Marga Proens, i també de la presidenta del Col·legi, Maria José Sastre.
0: El Diari de Mallorca obria amb l'ampliació a pisos ocupats i turístics, que vos hem explicat a l'informatiu, del programa Lloguer Segur per part del govern. Es tracta de recuperar-lo després que, com també vos han contat, només s'hagi aconseguit disposar de 82 immobles sobre un pla inicial de 3.000, es detalla.
1: De segones notícies, llegim al Diari de Mallorca que una família haurà de sufragar el tractament privat contra l'anorèxia d'un fill seu, que els tribunals han eximit l'IBE Salut de pagar-lo perquè a les Illes aquest no és un tractament en cobertura pública. També que ha estat condemnat a 34 anys de presó l'acusat d'emprar com a esclava sexual una nina.
0: Foto de primera pàgina del diari pel mirador d'Escolomer apoyant-se amb l'aparcament ple de cotxes.
1: El far de Formentor sense cotxes, diu el titular, el primer dia de restricció va ocasionar qualque col·lapse puntual.
0: Quant als diaris editats a la península, El País titula que Cuba negocia amb els Estats Units per mort del col·lapse per falta de combustible.
1: I El Mundo, per les eleccions d'Andalusia, diu que el darrer escó a 5 províncies decidirà quina majoria té el PP.
0: L'ABC diu que Correus es va trobar setmanes en comprovar falsetats en la regularització de persones sense permís de residència.
1: I finalment, La Vanguardia, també amb Cuba com a tema, diu que els Estats Units redoblen la seva pressió sobre l'illa caribenya, que està a punt del col·lapse.
0: Hem arribat així a les 8:35 minuts. Arribaran ara els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Actual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
8: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a Ivetar Ràdio. Llevant Unió Esportiva i Real Mallorca es disputen demà la seva supervivència a la primera divisió del futbol espanyol. Empatats a 39 punts i en zona de descens només els hi va guanyar el partit. Pel que fa a les diferents combinacions que es pot donar, cal esmentar les que ha fet el Real Mallorca. Els de Martín de Michelis et salvarien en cas de guanyar i que l'Elx perdi contra el Getafe. I baixarien, molt posant-me en els pitjors dels casos, si perden la Ciutat de València i guanyen Elx, Alavés i Girona. A més que el partit entre Osasuna i Espanyol acabés en empat. Per això, el club vol que l'aficionat estigui amb els seus futbolistes i que tingui màxima confiança amb el que poden fer demà al Ciutat de València. Sentim el capità Antonio Reyo i el golejador Beda Morici a les xarxes socials del club.
9: Partido importante, una final.
10: Es el partido de la temporada.
11: Dale, señores, dale, dale. Desde el principio.
9: Partido de no errores. El que menos falle, el que tiene la sartén por el mango.
10: A veces hay algunos partidos que todas las palabras lo que dices sobra.
9: El equipo está muy experimentado, hemos jugado finales como la de la Copa del Rey y hemos jugado la final de Pamplona que nos salvamos, incluso la final del Rayo con el gol de Abdón, así que hemos jugado muchas de este estilo y...
11: ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos a querido! ¡Vamos a sacarlo!
10: Es uno de los días y uno de los partidos que cada uno tiene que echar su corazón en la mesa y pelear y luchar para nuestro Mallorca.
9: Es nuestra batalla.
8: Del rival dels mallorquinistes, llevant Unió Esportiva, de trobar-se, recordem, virtualment descendits a la mitja volta del campionat, ara depenen d'ells mateixos per obtenir la permanència. Això sí, tot passaria per guanyar el Real Mallorca, cosa que, evidentment, no demanen ni molt manco. Llevant Unió Esportiva, Real Mallorca. Recordin, demà a les 7 al Ciutat de València en jornada unificada pels equips implicats tant en el descens com a competicions europees. Dues hores abans, o sí, ja mos posam els postres en joc. I qui juga un partit ben important, no només el Mallorca, sinó també en aquest cap de setmana és el Futbol Club Barcelona de Catacoy Padi Guijarro. El conjunt blaugrana disputa avui, a les 9 del vespre, a Gran Canària, la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Serà la primera de les dues finals que afrontarà el Barça en només una setmana. Catacoy Padi Guijarro cercaran avui aixecar el seu tercer títol de la temporada. A Primera Federació d'Eivissa i Cartagena es veuran les cares avui. A les 9 del vespre, també en horari unificat, ja que estem parlant de la penúltima jornada al grup segon de Primera Edició, al estadi de Can Mises. Els blau i salts amb la intenció de fermar de forma matemàtica la categoria amb un triomf. Els visitants, amb el propòsit de superar el Club Esportiu Europa i ocupar la seva plaça de playoff d'ascens. Miguel Álvarez, tècnic de l'UD, destaca l'importància del partit que juga.
12: Para mí es el partido más importante de toda la temporada. Sin duda, vamos. Sin duda. ¿Tú te crees que hay jugadores que hay ahí que se juegan su contrato, su devenir del año que viene, no saben lo que se juegan? ¿Hay que estar diciéndolos? Yo creo que no, ¿verdad?
8: Després de perdre fa només 8 dies la final de la Champions, l'Illes Balears Palma Futsal torna al registre local en la disputa de la darrera jornada de la fase regular de la competició domèstica. Ho farà la una davant Valdepeñas al poliesportiu de Son Mos. Si el Palma guanya, quedarà tercer i mantindrà el factor pista al seu favor en els play-offs pel títol. Si empaten, quedarà pendent del que faci Movistar Inter i Cartagena en els seus enfrontaments. Ernesto, jugador de l'Illa, està molt clar el que juguen avui.
13: Entonces, yo creo que es un partido muy complicado, muy duro que vamos a enfrentar por ellos también estar disputando la sexta plaza ahí, ¿no? Porque si lo pierden para nosotros puede ser quedar ahí en séptimo, octavo. Entonces, va a ser un partido muy disputado y yo creo que estamos bien también después de la Champions, todo que ha pasado y ha recuperado toda la fuerza de todo el equipo. Y bueno, yo creo que eso y estamos bien, ¿no?
8: Respecte a l'equip, continua dissortadament de baixa. Una jornada més per lesió Mario Ribillos, que recordem a Pesaro ni va disputar les semifinals ni tampoc la final de la Champions. Recordin, a la una, també en directe a Privata Ràdio, un important i transcendental, és el darrer partit de la fase regular de la Lliga de Primera Edició, Illes Balears Palma Futsal, Valdepeñas. Parlant de bàsquet i d'un nom propi, de Clas Bàsquet Sant Antoni. I és que Sant Antoni de Portmany somien amb la primera federació. Avui es poden quedar dues passes d'obtenir l'ascens. Primer, han de tancar la sèrie de quarts a Sa Pedrera davant de Morón, amb un matalàs, això sí, de 31 punts de diferència del partit d'anada jugat a terres andaluses a favor de l'equip eivissenc. Aquest dissabte, a les 8 i quart, Clas Sant Antoni, Starlabs Morón. Parla Josep Maria Barrocal, tècnic del Clas.
14: Respecte al contrari, donar res per fet i centrar-nos en el nostre joc. Ens fa un motiu que vingui la gent, perquè, evidentment, esperem que no sigui l'últim partit, ens en quedi un mes a casa, però això és la recta final, i el que repeteixo tot l'any, crec que la gent que està contenta, satisfeta amb la feina de l'equip, recolzar-nos, estar-nos al costat, estar tots junts i tots junts intentar arribar el més impossible. I ara passa per guanyar el partit de casa per intentar allargar això dos partits més.

0: i que de moment és el que porta la màglia rosa de la ronda italiana. Pel que fa al Gran Premi de Catalunya de motociclisme, MotoGP, Joan Mir va fer ahir el 8è millor temps a la pràctica i es classifica directament per a la Q2. Augusto Fernández, que va participar per invitació de Yamaha, va fer el 22è temps del dia. I a Moto2 continuen les bones notícies pel que fa a Izan Guevara. El pilot de Sindioteria, 5è a la jornada d'ahir, és clar candidat al pòdium a Montmeló. El sentit.
1: La verdad que el feeling está siendo increíble, muy similar al de Francia. Me sale las cosas fácil, conduzco con demasiado flow, entonces eso estoy muy contento porque llegar a ese punto es muy complicado. Mañana mi objetivo es intentar estar en primera línea o conseguir la pole position, estaría bastante bien. Ya tenemos una, ahora vamos sin presión ya.
0: I tancam en pàdel amb la classificació de Gemma Triay i Dave Fibrea per la via ràpida per la semifinal del torneig de Buenos Aires. Després que la parella rival a la que s'havia d'enfrontar els quarts no hagi pogut jugar per lesió. D'aquesta forma, juguen avui contra Sofía Araujo i Claudia Fernández per un lloc a la final. Amb aquesta punt del pàdel, el deixem de moment. Tornem a la una. Tornem a la una amb el futbol sala, a l'Illes Balears Palma Futsal, Valdepeña.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
3: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
16: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
15: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
17: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
18: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
19: 8:47 minuts, seguim amb més notícies. Els 8.000 conductors d'autobusos i mercaderies de les Illes estan cridats a la vaga indefinida a partir del 8 de juny. Es tracta d'una convocatòria a escala estatal per part d'UGT que aquí a les Balears creuen que serà massiva. L'objectiu és pressionar l'Estat per avançar l'edat de jubilació d'aquests professionals, tal com s'havia compromès el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Una petició que el govern espanyol veu amb bons ulls i, de fet, ara fa feina per establir els coeficients que fixarien a quina edat es pot jubilar cada professional depenent, entre altres factors, del tipus de vehicle que condueixi o el material que transporti. A UGT, però, davant la lentitud del procés burocràtic, se li ha acabat la paciència i ha convocat per això vaga indefinida a partir del 8 de juny. Manuel Vega, secretari del sector de carreteres del sindicat a les Illes, recorda que és una reivindicació històrica que ja arriba massa tard.
20: No puede ser que una persona con 63-65 años no tiene la misma facultad que tiene con 30 o 40 años, llevando personas, llevando material donde pone en peligro a terceras personas. De aquí consideramos, y así entendemos, la penosidad y peligrosidad que tiene este trabajo.
19: El president de la Federació Empresarial de Transports de les Balears, Rafael Roig, està d'acord amb la proposta d'avançar la jubilació per als treballadors. Ara bé, defensa que en paral·lel s'ha d'establir un pla per formar nous professionals per evitar greujar encara més la manca de plantilla que pateix històricament el sector.
21: Molt prohibit la jubilació.

0: participar en el mateix moment que hi ha un pla de formació per servir de gent. Perquè si al final acabo, si lluvien, per exemple, per als 300 conductors i no se'n fan 300 nous, tenim un problema discrecional amb emergències irregulars. Per tant, són coses que han d'anar conjuntament i s'han de estudiar. Allò tot i sigui millorat pel treballador i si al mateix temps se pugui treure una formació per nous conductors, ja no ho ve malament.
1: A Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís reconeix la manca de personal al geriàtric municipal i culpa l'empresa de no tenir voluntat per resoldre la situació. Davant les mancances existents i la situació de nerviosisme que pateixen les famílies i les treballadores, el consistori va iniciar pel seu compte l'anàlisi de la situació. L'informe de serveis socials conclou que el geriàtric necessita la incorporació de 4 persones a jornada completa i una altra persona a mitja jornada. Ara mateix, l'expedient es troba pendent de secretari d'intervenció que ha d'aprovar l'ampliació del contracte. Per la seva part, la batlessa, Lole Strong, revela que Serveo no ha atès les peticions d'informació per determinar els reforços de plantilla necessaris per millorar el servei, tot i que sosté l'Ajuntament està disposat a ampliar el contracte fins al 20%, que és el màxim legalment permès.
2: I nosaltres ja vam venir d'acord en augmentar plantilla i vam demanar a l'empresa que ens fes un informe demanant realment quins perfils i quin nombre de persones ells necessitarien per un bon funcionament del servei. La resposta va ser un informe d'una cara, sense membrete, sense signar per ningú i donat en mà, ni enviat per mail. Clar, amb aquest informe que no ens va servir per res...
1: I les obres de millora de les instal·lacions de l'Hospital de Manacor causaran interrupcions programades en el subministrament elèctric durant aquest cap de setmana. Les obres de millora i ampliació del centre fan necessari connectar progressivament els quadres elèctrics principals al nou quadre general en el procés de migració de la línia de baixa tensió. Les actuacions que es duran a terme en horari de matí són necessàries, diuen, per completar el trasllat de les línies del sistema elèctric i permetre avançar amb seguretat en les obres de millora i ampliació del centre. I ara parlam dels reptes de les infermeres, perquè aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Infermera. Cada dia les 7.900 professionals que hi ha a les Balears ofereixen una cura de qualitat als pacients. Les infermeres, però, són més que això, són recerca i gestió. A més, es tracta d'una professió vocacional amb reptes com la manca de professionals i el reconeixement de les seves competències. Carme Moreno.
3: La presidenta del Col·legi d'Infermeria de les Illes, Maria José Sastre, lamenta que, malgrat que el 86% de les infermeres són dones, són poques aquelles que ocupen càrrecs de gestió. La solució, diu Sastre, exigeix visibilitzar la tasca de les infermeres que va més enllà de les cures.
4: I fer visible, no?, aquest camp competencial de les infermeres. És veritat que el més visible sempre és, o el que més veu la societat és la infermera que està en atenció directa a les persones, però després sí hi ha que donar visibilitat a totes aquelles infermeres que estan en aquest camp de gestió i que, a més, ho estan fent molt bé, no? Estan demostrant que fan una gestió brillant en centres que no són fàcils de gestionar.
3: I un altre dels reptes són la manca d'infermeres a les Illes. La ràtio és de 6 infermeres per cada 1.000 habitants. El president del Sindicat d'Infermeria, SATSE, Jorge Tera, indica que a les Balears manquen entre 3.500 i 4.000 infermeres.
5: Mientras en el entorno de la Unión Europea, la media está en el entorno de casi 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, con lo cual, si estamos hablando en Baleares de que tenemos alrededor de unas 7.000 enfermeras en ejercicio, para estar en las ratios de la Unión Europea deberíamos estar hablando de unas 10.500, 11.000 enfermeras, con lo cual esa sería la cifra.
1: Gràcies, Carme. Infermeres, autoritats i personal sanitari han celebrat el Dia de la Infermeria, que era dimarts, amb un acte també i capvespre, commemorant amb un reconeixement a les professionals que s'han jubilat i a les que celebren 25 anys de dedicació. Maria José Sastre és presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Balears.
6: Fem un reconeixement a totes les infermeres d'aquesta comunitat autònoma per les seves contribucions, per la feina diària, però també aquelles que fa 25 anys que fan feina i a les que s'han jubilat i han dedicat tota la seva vida, no?, en aquesta professió.
1: I entre els reconeixements que s'han otorgat, també hi ha el de la secció quinzenal del programa Al Dia, liderada per la comare Ana Isabel García. Un espai radiofònic que destaca per donar visibilitat a qüestions que afecten directament a les dones i que sovint tenen poca presència als mitjans de comunicació, com ara la maternitat, la menopausa o la salut femenina. Marta Garau és la directora del programa Al Dia.
7: Ens explica el que és el dia a dia d'una consulta. A vegades hi ha gent que no demana coses per vergonya i s'han de demanar, perquè no han vingut ja ensenyats, no? Hi ha coses que no saps, hi ha coses que t'enfrontes per primera vegada quan ets pare o quan ets mare, i per això parlar-ne sense tabús és molt agraït.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Ai.

0: matina.
1: Cap de peres que fica aquest cap de setmana en la seva història i muda en un gegantí mercat medieval. És un dels esdeveniments més destacats del maig de Fires a les Balears. Ha arrencat el mercat medieval de Cap de Pere i el pregó aquest any ha anat a càrrec de Margalí de Tous.
2: Amb una mica de pluja, però amb les mateixes ganes de sempre, els gavellins s'han donat el sus a l'edició que fa 26 d'aquest mercat medieval.
3: Ha arrencat bé, si no fos per això d'aquí dalt, com a rodes barates.
4: Els temps avui no acompanyo, però sí que nosaltres no ens podem queixar de les ventes que han fet.
2: Les autoritats i la pregonera d'enguany, Margalí de Tous, han inaugurat un cap de setmana de fira ple d'activitats.
5: Conec tot el poble i tothom ha d'anar a la Narbona. I això és un orgull, la veritat que hagin pensat en tu.
2: La botlessa de Cap de Pere, Núria García, convida tothom a gaudir de la fira.
6: Tenim espectacles itinerants durant tot el dia, música, hi ha batucada, la banda de música, hi ha dansa del ventre, hi ha, bueno, un poc de tot. I després, els vespres, concerts de grups.
2: Hi ha 150 parades instal·lades per tots els carrers en un recorregut que arriba fins al castell i transporta els visitants a l'època medieval.
7: Està engalanat i tot el poble disfruta d'aquesta fira. Ja que no en tenim d'altra, l'hem de disfrutar i hem de treure el profit.
8: Sempre molt guapo venir al castell a escoltar el pregó, sentir també la coral gavellina que canta, que se'ls irà, i després pues, baixar a començar a rodar per tot el poble.
2: Artesania, gastronomia, exhibicions, concerts, tallers i activitats per a tots els públics completen un programa de Fira Medieval a Cap de Pere fins diumenge.

0: I l'ametla de Mallorca oficial, la que té la indicació geogràfica protegida i que es reivindica com a més gustosa i nutricionalment saludable, es torna a donar a tastar durant tot el dia d'avui a Palma. I no només en Bassó, sinó en tota la varietat de productes alimentaris i cosmètics que se'n deriven. No debades, a més dels comercialitzadors del producte, sense elaborar, hi haurà parades de xocolaters, pastissers, forners i cuiners. Serà de les 11 del matí a les 7 del capvespre al Passeig del Born.
1: La gerent d'aquest segell geogràfic, que compta amb prop de 250 associats, celebra la consolidació d'aquesta Fira de la Mola de Mallorca, que complirà la quarta edició amb una afluència creixent de visitants que coincideix amb la vitalitat igualment del sector, explica Marina Pons.
2: El positiu és que encara hi ha nous productors que se van incorporant al CGP com a socis, que aposten per la merla de Mallorca, tot i que és veritat que és un sector que, com segurament molta gent sap, ha patit molt en els darrers anys, que a poc s'estan tenint més informació, estudis, etc., que permeten tirar endavant el sector.
1: Si fes una passejada per la Fira de la Mola de Mallorca avui a Palma, podreu degustar plats dolços, salats, gelats, xocolates i formatges. A Mallorca hi ha una cinquantena de varietats preservades d'aquest fruit sec, d'acord amb l'Institut de Recerca Agroalimentària, un bassó que s'ha de fer valer enmig de la competència de la mola arribada principalment de Califòrnia. I com ho pot fer?
2: En base a qualitat de nutrició, salut, de benestar, i darrere de tot això hi ha la conservació del camp i del nostre paisatge, no? D'aquell paisatge de Mallers que tots reconeixem com a propi de Mallorca.
1: Explica Marina Pons, la gerent de l'IGP a Mola de Mallorca, que encara és pres per augurar una bona anyada de Mola enguany, però afegeix que el que ha plogut fa ser optimista.
2: És encara una mica pres per poder viure amb certeses, que al final queden més i mig per davant, o dos, i poden passar moltes coses, no? Però, bueno, a nivell de pluges, diferents casuístiques, sembla que no anem malament. La previsió és un poc millor que la de l'any passat.
1: L'any passat es va comercialitzar una cinquena part manco de mala de Mallorca que l'anterior. Havia estat un any en què els amalers patiren de fongs i malures perquè la xilella del sector, el sector de la xilella ja se n'està recuperant. De fet, si ho comparam amb 8 anys enrere, varen ser 640 tones més. Una altra dada positiva és que tant la superfície cultivada com el número d'explotacions varen créixer.

0: Bon dia, són les 9. Atenció als conductors que han de circular avui perquè una prova automobilística manté tallada la carretera de la Serra de Tramuntana.
1: No es pot circular així en el tram entre Solla i Fornalutx i a part de la via en sentit Lluc. La circulació es reprendrà temporalment entre la 1 i les 2 del capvespre i després estarà tancada altra vegada fins a les 7 i mitja de l'hora baixa.
0: Deixant de banda la informació de servei, entrant en la plana de successos, una persona ha quedat ferida greu després de ser atropellada per un cotxe.
1: Ha passat passades les 7 del dematí al polígon de Sant Castelló de Palma, prop de la rotonda de l'ITV.
0: I el jutge ha decretat per a l'investigat presó provisional sense fiança, això pel detingut per agressió sexual a una pacient de Can Misses. També ha imposat un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb la víctima, que valora denunciar l'hospital per manca de seguretat.
1: El govern revisarà els protocols de seguretat als hospitals, ha dit, i centres de salut, i també ha comunicat que activarà de forma imminent el reforç d'estiu de vigilància.
0: També destacam que el govern amplia el programa de lloguer segur a habitatges de lloguer turístic a pisos que hagin estat ocupats i a grans tenidors.
1: A més, l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros. El Sindicat d'Habitatge de Palma tem, però, que el canvi acabi fomentant l'especulació.
2: Lo que persigue, sin duda, lo tenemos muy claro, es al final proporcionar y encontrar más vivienda a precios asequibles para residentes en Baleares. No hay otro objetivo más que este.
0: Les paraules del conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, en declaracions a l'informatiu Vespre d'Ivetres Ràdio. A tot això, les Balears tenen el preu de sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb gairebé 400 euros per cada metre quadrat.
1: Són dades del Ministeri de l'Habitatge que constaten com una vegada més l'arxipèlag lidera tots els rànquings pel que fa als preus residencials.
0: El govern central demanarà al Tribunal Constitucional que anul·li la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica.
1: Això després de la negativa del govern de Marga Provenç de restituir de manera íntegra la llei, tal com li havien demanat.
0: Més coses. L'Ajuntament de Pollença demana que les restriccions de trànsit per accedir a la península de Formentor comencin el mes d'abril i no com fins ara. Des d'ahir fins al 18 d'octubre només podran pujar al far els cotxes autoritzats.
1: I a Formentera aquest divendres també ha entrat en funcionament la regulació d'accés al far del Cap de Barberia i a les zones del Caló des Mort i es Ram. Una mesura que s'aplica des de fa anys per motius de protecció d'aquests espais naturals i estaran actives fins al 15 d'octubre.
0: En clau estatal, jornada de reflexió Andalusia i demà a les urnes.
1: Segons les darreres enquestes, el Partit Popular frega la majoria absoluta i el PSOE davallen vots.
0: I en internacional, el president Donald Trump ha escrit a la xarxa social X que el seu exèrcit ha matat a Nigèria el número 2 de l'Estat Islàmic.
1: D'altra banda, arran precisament de la visita del president nord-americà a la Xina, el gegant asiàtic ha confirmat que el seu mandatari Xi Jinping visitarà Amèrica en resposta a la convidada del polític republicà.
0: I com a proposta cultural, vos recordam que Cap de Pere es transforma aquest cap de setmana en un gran mercat medieval.
1: 150 parades estan instal·lades pels carrers del poble en un recorregut que arriba al castell.
0: Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Comença a la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida. Raül, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia a tots i totes. A qui ens escoltau arreu de les Illes Balears, som bon dissabte de matí,
2: sí,
3: puntuals i fins a les 11.
2: Avui és 16 de maig i, efectivament, fins a les 11. Ja sabeu que demà tindrem una horeta més, serà fins a les 12. I, com sempre, a partir de les 9 teniu dues horetes plenes d'entreteniment, d'informació, i sobretot el que volem és que vosaltres pugueu participar, que estigueu amb nosaltres. Avui és el Dia Mundial de l'Internet, i amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, no pot fallar res. Ara és quan s'acau tot. Quedem a les fosques.
3: Quin invent. És fort.
2: Depenent d'un botonet.
3: Si ho penses bé. Jo sempre penso, aquesta gent que inventa aquestes coses que revolucionen el món, què tenen en escapat?
2: En quin moment? Clar, perquè la granera... És que va inventar la granera molt bé, però és que invent, saps?
3: Sí, sí, perquè la granera és com més evident, no?
2: Sí,
3: però
2: se veia venir.
3: Com fas que existeixi internet? És que són coses que no arribaran mai.
2: És impressionant, sí.
3: Bé, la
2: sí.
3: qüestió, programa 72, i vosaltres mos podeu contar tot allò que vulgueu, que feis, on anau, que fareu aquest cap de setmana, no que sé, el que vulgueu, mos voleu saludar, i de mos saludau, bon, en aquest WhatsApp.
1: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Vinga, perquè ja tenc el mòbil a la mà, el mòbil d'empresa el tenc a la mà, o sigui, ja hauria d'estar tremolant. Vinga, anem a repetir el número.
1: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Si sou un amb vos de bon dematí, bon dia. Si esteu berenant, bon dia. I si aneu a fer feina i mos escoltau, bon dia.
3: Hi ha gent que ja ha fet un variat, un carajillo.
2: Ah, sí? I tu has dut una coca boníssima.
3: Ah, clar.
2: D'Ubercoc?
3: De
2: Malicotó.
3: Ara vendràs tenint d'Ubercoc, m'apareix, no?
2: Sí.
3: Ara serà d'Ubercoc de Veres.
2: Ahir van deixar una catxeta aquí a la cuineta que tenim.
3: De Porreres.
2: No sé si eren, però eren molt bons. Eren sucre.
3: Bé,
2: mira, anem a repassar el que tenim avui. Avui parlarem d'un tema que és molt interessant, perquè el Consell Insular de Menorca inicia el procés per a comprar per primera vegada habitatges ja construïts per destinar-los a lloguer social i assequible, que és una cosa que ens preocupa a tots, el tema del lloguer, de l'habitatge, sobretot. També parlarem d'una altra qüestió, i és que hi ha una dada, segons el Ministeri de l'Interior, que diu que un de cada 5 delictes a Espanya ja són digitals. Ara que parlàvem del tema d'internet, i de quan crees una empresa i tens la teva pàgina web d'empresa, a vegades mos agafen dades i ho han de fer de forma segura.
3: Sí, no, he escoltat de tot tipus. De totes maneres, clar, pot ser que l'administració va lenta en aquest sentit,
2: sí,
3: i va molt més ràpid a la gent que vol fer aquestes coses. Però, a més d'això, també, com sempre, ens acompanyarà en David Arraez, que ens ensenyarà, atenció, a negociar en el dia a dia.
2: Tot se negocia. Negociar amb fins i tot qui ha de baixar els fens, negociar amb qui ha de dur els nins a l'escola, negociar amb la feina qui tindrà primer vacances. És a dir, és com podem tractar l'altra persona bé per i comunicar allò que nosaltres volem, els nostres interessos sense haver d'ofegar l'altra persona.
3: Exacte. I també ens acompanyarà, com sempre, en Teresa Ramos, en teràpia de parella, ja ho sabeu, perquè no mos barallem. I jo... Sí. Llegint els guions i tot aquest remenat, jo dic, però bé, i què són les estufes amoroses? Estufes amoroses? I mira,
2: vera,
3: què dius, Raül? Dius,
2: són estafes.
3: Estafes amoroses. Ah, bé, és igual. Home, m'agradava més que fos una estufa amorosa que una estafa.
2: No, sí, però... sí, hauria estat bé, tot el que sigui, encalentir una mica.
3: Sí.
2: I ho farem amb la Teresa Ramos, especialista de teràpia de parella, i resulta que, mira, hi ha una notícia molt graciosa, que és que un home ha estat condemnat per seduir a una dona madrilenya, en aquest cas, i fer-la creure que eren parella. No sé fins a quin punt tu te creus, no te creus, però...
3: Això és com aquell de l'amor. Hi ha molta curtó, carinyos, Enric i Martí no sortiran amb vosaltres.
2: Se curtó mos robega.
3: Això va així, no vos flipeu.
2: I també farem una passejada per Eivissa, en la Maite Morro, perquè resulta que en Jordi Cardona, que és DJ i cantant d'Eivissa, presenta avui mateix el seu nou single i li farà una entrevisteta en la mà de fons, amb unes olivetes...
3: No, un, la mà i té molt bé, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Sí. Bé, la qüestió. I després parlarem amb en Coldo Rollo de la Nit Solidària del Càncer, que et celebrarà aquesta propera setmana aquí a Mallorca, i serà per primera vegada a la Fundació Miró Mallorca.
2: Sí, i avui parlarem de les pel·lis que mos han marcat la nostra vida. O sigui, en Sergio Espósito, que mos du sempre temes de cine, mos va dir, mos va plantejar l'opció de que nosaltres triassin les pel·lícules que mos havien agradat. I tot parlarem d'aquestes pel·lis, ell recollirà i parlarem d'aquestes pel·lis i escoltarem una mica qualque fragment i aquestes cosetes que tant vos agrada també de, per més cinèfils.
3: Una monada, que t'apareix, allò que fa.
2: Molt bé, jo crec que poden començar, perquè tenim que algú mos espera.
3: Ah, vinga.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Idò, vinga, anem amb bones perquè, mirau, el Consell Insular de Menorca ha iniciat per primera vegada un procés per comprar habitatges ja construïts amb l'objectiu de destinar-los a lloguer social i assequible, que és tan necessari. La iniciativa vol ampliar el parc públic d'habitatge de manera més ràpida i donar resposta a una de les principals preocupacions que tenen moltes famílies menorquines. Els propietaris d'edificis plurifamiliars desocupats poden presentar ofertes fins al 31 de maig. En volem parlar de totes aquestes qüestions en la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. Núria, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Bon dia. Consellera, el primer de tot, és la primera vegada que el Consell compra habitatges ja construïts. Per què s'ha decidit apostar per aquesta fórmula?
0: Sí, és un projecte innovador, que vam pensar que tot el problema d'habitatge té diverses solucions, diguéssim, passa una de les solucions per construir més, no? I efectivament, el Consell Insular ja duim invertit 3 milions d'euros per compra de solars a diversos municipis, que aquests solars després, una volta adquirits, s'entreguen a l'IBABI perquè pugui fer habitatges de protecció oficial, però clar que és un procediment que és llarg, no? Això, menys de 3 o 4 anys no mos en treu ningú. Per tant, vam pensar, hem d'anar ja en el producte final, diguéssim, en els pisos ja acabats, perquè sigui el més ràpid possible. I per això vam pensar en aquesta solució, vam xerrar amb els funcionaris del Consell Insular i ens van dir que sí, que era possible fer un procediment administratiu de compra directa, sempre que faguéssim primer una prospecció del mercat mitjançant un termini d'oferta pública de que tothom que estigués interessat pugui presentar les seues ofertes i està obert des de dia 13 fins dia 31 de maig. És un sistema molt senzill, a la pàgina web del Consell Insular podreu trobar molt fàcil, en un banner, clicant allà, i és un formulari que només s'ha d'omplir. I ara només demanem dades molt bàsiques i nosaltres farem una revisió de que tots els formularis que ens hagin presentat i si necessitem més informació ja ens posaríem en contacte amb els propietaris interessats.
2: I dins aquesta fórmula, quin tipus d'immoble cerca exactament el Consell Insular?
0: Ho havies explicat molt bé a l'inici, has fet un resum molt bo. Són edificis plurifamiliars amb un mínim de 2 habitatges per amunt, no? Perquè nosaltres el que volem és un edifici, un bloc sencer. No creiem que sigui per gestionar, el millor serà que estiguem amb una... No compartiguem, perdó, una comunitat de propietaris. És a dir, tot l'edifici amb un únic propietari que serà el Consell Insular. I això, que estiguin deshabitats. I, bueno, sí, pot ser que estiguin quasi per entrar a viure o que falti poca reforma, diguéssim, perquè nosaltres voldríem que dintre del 2026 ja poden entregar claus a la gent que siguin vulnerables i que bueno, obrirem un procés de selecció de les persones i nosaltres volem que dins del 26 ja poden donar pisos de lloguer assequible.
2: Parlant d'una quantitat concreta, se sap quant d'habitatges esperen poder incorporar al parc públic amb aquesta iniciativa?
0: En quant finançament me demanes?
2: O quantitat d'habitatges. Se sap més o manco quant d'habitatges poden ser?
0: Bueno, jo ahir vaig demanar als funcionaris, dic, per curiositat, que hi ha ningú que s'hagi presentat, ja m'han dit, ja tenim un formulari emplenat, i no sé, no sé qui és ni res, però dir, almenys ja una oferta han rebut. Vull dir que, bueno, fins dia 31, jo animo en els propietaris que tinguin immobles d'aquest tipus de aquests requisits, que si vulguin adherir, jo estudiarem. A la compra, diguéssim, serà a preu de mercat, sempre a un preu just, i bueno, quan se'n presenten.
3: Bueno, consellera, és vera que, bueno, un poc totes les institucions, no?, en aquest cas de les Illes Balears, s'estau cercant fórmules de veure com poden accelerar el procés de tenir habitatges públics per poder llogar d'una manera a un preu més raonable. Però, en molts casos, aquests projectes o aquestes iniciatives, bueno, pues no acaben de funcionar perquè és la gent qui s'ha de posar en contacte amb l'administració i a vegades tots els tràmits i la burocràcia i els procediments no són fàcils o àgils. Com són en aquest cas? És fàcil, és àgil poder-ho fer o és una complicació per la gent?
0: Per omplir el formulari,
3: sí.
0: Me demanes?
3: Sí.
0: Sí, no, mira, és molt senzill. Ara nosaltres només hem de demanar amb les dades bàsiques del nom del propietari, és NIF, ubicació de l'edifici, el municipi, el nombre total d'habitatges que té dins el mateix bloc, la superfície, els metres quadrats de cada habitatge, l'any de construcció, el nombre d'habitacions i banys de cada habitatge, l'estat de l'immoble, si necessita reforma o no, indicar si està moblat, un preu orientatiu, que vull remarcar que aquesta oferta no és vinculant per cap de les dues parts, ni per part del propietari ni per part del consell.
3: Val.
0: I després, dades de contacte, correu electrònic i telèfon, vull dir que és molt senzill.
3: I on poden trobar aquest formulari? Per si gent que mos està escoltant i digui, uep, jo tenc una casa o tenc un bloc on hi ha dos pisos i, per què no, m'interessa vendre-ho en el consell.
0: Sí, a la pàgina web del consell, cime.es, allà a la pàgina inicial que hi ha banners que són anuncis grossos que van passant, diguéssim.
3: Sí, sí.
0: En el primer que se troben quan van a la pàgina web, cliquen allà i es diu directament en el formulari que mos contava. I bueno, se posen totes aquestes dades i nosaltres estudiarem i contestarem a tothom.
3: Que bé.
2: Tothom hi pot accedir o se cerca un perfil concret en aquests habitatges? Són assequibles per tothom?
0: Bueno, nosaltres hem posat un requisit, diguéssim, d'accés quant a persones més vulnerables, a menys, no? En primer lloc, per exemple, serien famílies monoparentals, amb fills, famílies numeroses, després joves, després també persones jubilades, vull dir, tenim, diguéssim, una puntuació perquè nosaltres volem ajudar en els més desfavorits si la gent que ho necessita més. També posant de requisit que faci 5 anys que estiguin empadronats i visquin a Menorca, qualsevol dels municipis, i això, són aquests requisits, diguéssim. Després, si ens sobrassin de pisos, pues ja aniríem un poc a les altres persones que no compleguessin aquests requisits previs, però en principi nosaltres el que volem ajudar a la gent, als menorquins, a la gent que viu aquí i està arrelada a Menorca almenys des de fa 5 anys, i que siguin vulnerables.
2: Estan parlant amb la Núria Torrent, que és consellera d'Ordenació Territorial i Turístic. Clar, aquesta mesura forma part d'un pla molt més ampli d'habitatge. En quin punt es troben projectes previstos com en el Mercadal, a l'EO, Ferreries o Maó?
0: Sí, nosaltres des del 2024, en el pressupost del Consell Insular, hem destinat 1 milió d'euros a l'adquisició de solars, que juntament amb els ajuntaments hem tramitat per poder adquirir aquests solars per després cedir-los a l'IBAVI. Amb aquestes operacions han posat la llavor perquè puguin construir-se 300 pisos de protecció oficial a Menorca. A més, també aquest divendres, ahir va obrir l'Oficina Insular d'Habitatge, que és un servei d'acompanyament en matèria d'habitatge gratuït per totes les persones entre els funcionaris, entre les persones que són amb perfil de ja un assessor jurídic, una treballadora social i una administrativa, i donaran servei d'informació a qualsevol persona que necessiti informació sobre habitatge, tant inquilins, propietaris, gent que vol fer una hipoteca i es vol informar de les clàusules, gent que ha de firmar un contracte de lloguer i vol saber també que li revisin el contracte, gent que vol comprar, joves, per exemple, que volen comprar un habitatge i volen saber quin tipus d'ajudes hi ha, des d'insulars, autonòmiques, estatals, europees, si és el cas. Vull dir, tot el que està relacionat amb l'habitatge, podran trobar informació en aquesta oficina d'insular d'habitatge que va obrir les portes ahir. Mm. A més, també, i que també té incidència en el tema d'habitatge, des del Departament d'Ordenació Turística fem una gran feina per anar contra l'oferta de lloguer turístic il·legal amb habitatges, no? I hem aconseguit retirar del mercat de lloguer turístic més de 1.500 places ubicades dins de zones no aptes que són dins els pobles de Menorca, perquè creiem que els pobles han de ser majoritàriament per a residents. I nosaltres fem una revisió de les llicències que hi ha dins els pobles. Si fa més de 3 anys que no se'n fa ús, fem un procediment per donar-los de baixa. I, a més, després, també, en tota la feina que fem d'expedients sancionadors, de gent que fa lloguer turístic il·legal, hem aconseguit això, 1.500 places que estaven dins els pobles, retirar-les d'allà. Mm-hmm. I, bueno, tot són un poc accions, diguéssim, encaminades a afavorir el mercat de l'habitatge.
2: Així, en termes generals, és una de les preocupacions per als residents, els menorquins, tot el tema de l'habitatge. A Mallorca segur, a Menorca també.
0: Sí. Em penso que és una cosa generalitzada. Mm. I totes les institucions, totes les administracions en són conscients i tothom fa feina cap a la mateixa direcció, cap a fomentar polítiques que afavoresquin l'accés a l'habitatge.
2: Mm-hmm. Molt bé, i de Núria, moltes gràcies. Recordem que el Consell Insular ha iniciat un procés per comprar per primera vegada habitatges construïts per destinar-los a lloguer social i assequible. I res, tot el que sigui perquè la gent pugui tenir on viure sempre estarà bé, i sobretot la gent que ho passa més pillor, sobretot que tingui aquestes opcions i que sigui àgil. Recordem, si t'apareix, Núria, que tenen fins dia 31 de maig per presentar ofertes?
0: Sí, exactament, sí. Fins al 31 de maig es poden presentar ofertes als propietaris que tinguin edificis plurifamiliars a partir de 2 habitatges, i a la pàgina web del Consell Insular trobaran un formulari molt senzill.
2: Molt bé, i de moltes gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bon cap de setmana, bon dia.
0: Igualment.

0: Palma de Mallorca.
1: Estic enganxadíssim.
0: Viva Mallorca, Palma de Mallorca.
1: He somiat amb aquesta cançó.
0: Viva Moldova, viva Moldova.
1: Viva Moldova.
0: Són els representants de Moldàvia,
1: sí,
0: a Eurovisió.
1: Però d'enguany.
0: D'enguany, d'enguany.
1: Ah, d'enguany, clar, jo estic desconnectat.
0: Sí,
1: amb
0: sí,
1: això
0: sí,
1: de que no hi participant, t'he desconnectat.
0: Clar, no, jo també, però com que l'última hora ho va treure, vaig dir, sí, jo aquesta cançó, ho vaig demanar als amics de Xiu Xiu, van dir, no, i la tenim, i la tenim, dic, que m'ho dius.
1: M'encanta.
0: I llavors això, Viva Moldova, és la cançó que representa Moldàvia, Eurovisió, Espanya en guai no és, però Balears sí. Això sí, han de xerrar amb Moldàvia, que han de pensar que no és Palma de Mallorca, és Palma coma Mallorca.
1: Exacte.
0: No, no en volem, és personal. No,
1: sí, sí.
0: Ja basta amb Aena.
1: Les Palmes de Gran Canària, la Palma...
0: Acabau ses obres, canvieu el nom de l'aeroport. Gràcies.
1: I aquest palo, ara?
0: És que jo que ara visc a l'aeroport...
1: Ja, perquè tu vius per allà de vora. Sí,
0: no,
1: sí.
0: No, ara, que dius?
1: Bueno, vius a l'aeroport perquè tot el dia... Sí,
0: tot el dia hi som.
1: A veure, tot el dia. Sí.
0: Ja veus que consell.
1: Ets en Tom Hanks.
0: Quasi. Sí. Per favor, però bé...
1: Tom Hanks de consell.
0: Això sí, per favor, si hi ha qualcú de Moldàvia... Que és que no conec ningú de Moldàvia. Però si hi ha qualcú de Moldàvia, les Illes Balears, i mos està escoltant, per favor, envieu-mos un WhatsApp, telefonau-mos, el que sigui, volen xerrar amb vosaltres, menys que vos pareix, que té que veure Moldàvia en Palma de Mallorca.
1: I gentilici de Moldàvia, moldoves? No, no ho sé.
0: No ho sé.
1: No ho sé.
0: Clar, el millor vàrem fer, diguem, enguany Espanya mos votarà, saps? En Espanya mos votarà perquè deim Palma de Mallorca, però clar...
1: En castellà, moldavo, moldavo.
0: El que passa que no sabien que llavors Espanya no participaria.
1: Clar.
0: Però, clar, no els ha sortit bé.
1: Jo enguany vaig a Moldàvia.
0: Però poden votar els espanyols enguany? Bona pregunta.
1: Jo crec que ni poden votar, ni el poden veure, me'ls posaran...
0: No jo sé. Crec que Espanya no pot votar, però si no participa, no?
1: No,
0: ho sé, no ho sé. Bé, un beso a Moldàvia.
1: Un beso a Moldàvia i venga, que ara arribarà ja en David Arraez.
2: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
1: minuts aquí a La Gran Vida en aquesta primera hora. Avui és dissabte 16 de maig i arriba el torn per en David Arraez, que és conferenciant, ponent en diferents esdeveniments nacionals i també internacionals. Avui el tema és... negociar, tot s'ha de negociar. La gent pensa que negociar és cosa d'empresaris amb corbata, però la verdadera negociació comença quan qualcú diu «I avui que sopam?» I negociar amb horaris, negociar amb plans, feines de ca nostra, vacances, fins i tot qui traurà els fens avui. David Arraez, com estàs?
4: Muy bien, buenos días.
1: Molt bon dia, tot ho negociam.
4: Todo lo negociamos. De hecho, cuando escuchamos la palabra negociación, mucha gente, pues como has dicho, imagina despachos, contratos, reuniones importantes. La realidad es mucho más divertida, más cachonda y sobre todo más agotadora, porque negociamos horarios, planes, tareas, vacaciones, dónde vamos a cenar. La vida cotidiana está llena de pequeñas negociaciones y muchas veces salen mal por un tema, y es por cómo hablamos. Los conflictos no son personales, son comunicativos. Muchas discusiones cotidianas no empiezan por un desacuerdo, empiezan siempre por una mala negociación. Así que hoy quiero que analicemos esos errores comunes que cometemos cuando negociamos.
1: I com s'ha de plantejar per obtenir també sortir guanyant, perquè egoístament som egoistes i volem aconseguir un objectiu, no?
4: Efectivamente. Lo que pasa es que siempre empezamos mal y empezamos pensando que negociamos para ganar. I no és així.
1: Veus? Clar, per això estàs aquí, David. Perquè jo faré de cunyat i tu així podràs desfer tot això.
0: Està bé.
4: Sí. ¿Por qué no hay que negociar para ganar? Porque si uno gana, el otro pierde. Y estamos hablando de negociaciones cotidianas con personas que nos importan. Y no queremos molestar a esas personas que nos importan. No queremos molestar a nuestra pareja, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nuestros hijos. Creo que estamos todos de acuerdo en una cosa. Y es que en la vida real no sirve de mucho ganar, entre comillas, una negociación si la relación luego queda herida de muerte. Por lo tanto, si en una negociación cotidiana uno gana y el otro pierde, la relación acaba pagando la factura. Así que empecemos las negociaciones no para ganar, sino para llegar a un acuerdo.
1: Val. Podem posar un exemple així que diguis, venga, yo qué sé, per triar unes vacances, per exemple.
4: Por ejemplo, lo primero, no empezar atacando.
1: No, el año pasado fuimos a Formentera a ver a tu madre, pues ni do avui, no sé qué.
4: O más fácil, Juanmi, es que siempre haces lo mismo. Raúl, es que nunca ayudas, así que las vacaciones las elijo yo. Eso no es empezar una negociación, eso ya no es negociar, es directamente entrar en una guerra.
1: Sí,
4: o ir con todo decidido. Si entramos ya en la negociación y ya tenemos decidido que queremos ir de vacaciones a donde sea, pues ya no estamos negociando, estamos imponiendo una idea. Mezclar temas antiguos. Juanmi, es que en 2017 tú elegiste dónde íbamos de vacaciones. Bueno, ja. 2017, estamos en 2026.
1: Es que vas al funeral de mon pare, normal que hi anéssim.
4: Claro. Y sobre todo, no querer negociar o resolver las cosas estando en caliente. Negociar enfadado suele acabar regulinchis. Así no decidamos, en este caso, las vacaciones si uno de los dos está cabreado por algún motivo. Cuando una negociación se convierte en una competición, la realidad es que los dos hemos perdido. Trucos.
1: Venga.
4: Digamos trucos para negociar mejor en el día a día.
1: Y por no discutir.
4: Y para no discutir. Porque negociar bien no es manipular, es lo primero que tenemos que tener claro, es construir puentes, construir acuerdos para que ambos quedemos más o menos satisfechos.
1: Ay, que es de difícil eso.
4: Lo primero, hay que empezar entendiendo al otro. La mayoría entra a negociar queriendo hablar, queriendo imponer, no queriendo entender. Pues empecemos la negociación dejando que el otro hable. Y escuchemos, pero escuchemos de verdad. No escuchemos de esa forma que escuchamos a veces pensando ya en lo que vamos a decir. Lo segundo, hablemos del problema, no de la persona. No se trata de, es que eres un desastre. Se trata de, es que tenemos un problema con esta situación. Lo tercero, dejar margen. Si solo tenemos en cuenta nuestra solución, pues entonces no hay negociación posible. Tenemos que escuchar al otro y ver cuál es la negociación o la idea que nos están dando. Y luego, sobre todo, buscar acuerdos que se sustenten en el tiempo. Que no sea un pan para hoy y hambre para mañana. El acuerdo perfecto no existe, pero tenemos que buscar ese acuerdo.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Molt bon dia, 10 i 5 minuts. Benvinguts a La Gran Vida. Si vos incorporeu ara mateix, nosaltres ja duim una horeta de programa, Raül, però encara mos queden moltes coses més per contar.
2: Exacte. Ja sabeu que estem en directe en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears, i avui, en aquest bon dissabte, el primer que faran serà fer una aturada en el temps. Avui en Margalida Ribes, que mos contarà això, quin temps ens espera per aquest cap de setmana, perquè no sabem si acaba la primavera, torna a l'hivern, ja ve l'estiu, és una cosa rara, aquest mes de maig.
1: He escoltat una mica de tot, però la Margalida mos ho dirà, perquè ara fa com més fresqueta, però em pareix que la setmana que ve començarem
2: ja
1: a pujar, a escalar.
2: Ja està bé, perquè dia 15 de maig ja és hora.
1: Me fa una mica de peresa tocar els 30 graus i crec que mos hi costarem d'aquí a poc.
2: Jo ja vaig màniga curta, no passa res.
1: Sí, és vera.
2: I aquí tenim l'aire a tope.
1: No tens problema.
2: Idò,
1: amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, en aquest programa número 72, però al marge del temps també tindrem més coses, perquè parlarem de la nit solidària del càncer des de la Fundació Miró.
2: Sí, és la primera vegada que se fan aquesta Fundació Miró de Ciutat, és la quarta edició de la Nit Solidària contra el Càncer. Una vetllada que estarà amenitzada amb diferents associacions, en aquest cas ASCAIP, Associació de Cuiners i Aficionats de les Illes Balears, que representa en Col de Rotllo, ja el coneixeu. Bé, d'avui estarem nosaltres en Col de Rotllo, mos contarà tots els secrets d'aquesta Nit Solidària.
1: I també farem una passejada per les Pitiuses, per Eivissa, Namaite Morro, que avui entrevista en Jordi Cardona, que ell és eivissenc, DJ i cantant, i presenta nou single.
2: I després parlarem de cinema, com cada dissabte.
1: Ho farem amb en Sergio Esposito, amb aquesta secció que li deim Ningú és perfecte. I com que ningú és perfecte, nosaltres ja hem d'arrencar.
2: Vinga, tal i sabés.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
1: Nosaltres ara som aquí dins l'estudi, no podem veure el cel, però si sortiu, mireu cap amunt i sabreu a veure si plourà o no. Per si de cas, podem avançar alguna cosa. Vinga, ho farem de la mà d'en Margalida. Margalida Ribes, molt bon dia.
3: Molt bon dia, com va?
1: Com estàs?
3: Va bé. Idò, ara si sortiu, la veritat que veureu un cel bastant blau, amb qualque nígol baix, però és vera que no descartam que cap a migdia o a primeres hores del cap vespre qualque ruixadet així, petitó, cap a la zona
2: Margalida
3: de Llevant, de Mallorca o cap a Menorca, no poden descartar.
1: Havies començat molt bé.
2: Havies començat una monada.
3: Clar, m'havia donat l'adelanto bo per després girar la truita.
1: Està bé.
2: Ja està. Però mos pots dir... Per favor, i si no t'ho inventes...
1: Que farà
2: que
1: un
2: ja
1: diàleg.
2: Està, que després ja està.
3: Mira, vos puc dir que a partir de dimarts ja està.
2: Ai, bé.
3: Dir, ara tenim aquest sol que d'aire fred que mos embossa una miqueta, que ha quedat damunt nosaltres,
2: sí?
3: Que està molt bé aquí, i clar, això farà que sí, tindrem sol, és vera que avui el dematí fa sol, el cap vespre també, demà s'espera que també sigui igual... Però tant avui com demà, com també dilluns, cap al migdia, cap vespre, qualque ruixadet així que cresqui cap a punts d'interior, tant de Mallorca com de Menorca, no se descarta, perquè com vos dic, aquest aire fred amb altura encara el tenim i la possibilitat existeix.
1: Però està molt bé. Està molt bé perquè surts, te confies, no dus paraigua.
3: Exacte.
2: Surt màniga curta, com jo.
1: Màniga curta i encara te fa... Amb venta fresqueta, per cert, aquests dies.
3: Sí, a nit sobretot. No sé si ahir vespre... Si sortíreu a fer una volteta o anàreu a qualque sopar, jo vaig tenir un sopar
1: i va
3: fer un... Feia fresqueta.
2: Això, Margalida, no pot dubtar, nosaltres un bon divendres vespre, on hem d'anar? Que hem de fer que nostra, mos caus a casa
3: Hombre,
2: damunt.
3: Hombre, el que toca.
2: Clar. Bé, la qüestió, que a partir de dimarts ja pujarà, ja haurà sol i ja serà primavera de bon de veres i estiu i tot aquest remenant, no?
1: Bé, la calor.
3: Calor, per ara no ho podem adelantar, bueno, perquè nosaltres sempre dèiem que a partir de 3 dies vista la cosa pot canviar. Sí. Però és vera que aquests dies, com que ja tindrem més estones de sol, llevat d'aquestes petites aniguladetes cap a migdia, pues la temperatura sí que és vera que pareix que torna a agafar carrerilla per amunt i que a poc anirem pujant.
2: Vale, és a dir, jo puc anar a gravar, es toca, a partir de dimarts, no? Per assegurar que no plourà.
1: Clar, i s'ha d'organitzar.
3: Sí. Bueno, si vas de matí no te plourà. Ara sí, vas cap a cap vespre, sobretot a qualque punt d'interior...
2: És cap vespre de dimarts, vols dir?
3: No, dimarts no, a partir de dimarts res.
2: Idò, ja
3: no,
2: està,
3: no,
2: a partir de dimarts.
3: D'aquí dimarts.
2: Ja està, a partir de dimarts puc gravar tots els toca-toques de la temporada.
1: Graveu sí, tot, aprofita. Clar. I aquestes ruixadetes cap a on, exactament? A quins indrets de Mallorca o de Menorca o cap a on pot ploure? Perquè no plourà per tot, no?
3: No. Normalment aquests núvols d'evolució solen ser per convergència de vent. És a dir, s'embat, sol provocar que cap a punts de l'interior, cap a llevant, és a dir, cap a Manacor, la punta d'Artà, tota aquella zona, sigui on sol ser més probable que acabi registrant aquests ruixats, perquè els núvols creixen, se desplacen lleugerament i seria un poc interior llevant de Mallorca. I a Menorca passa el mateix, cap a punt d'interior se formen, se desplacen una miqueta cap a l'est, per tant, interior llevant també de Menorca seria per on s'espera que puguem tenir aquests ruixadets. Però seria, o sigui, no seran ruixats de gaire importància. Lo típic que fa una barrumbadeta
1: sí,
3: i ja està.
1: 5-10 minutets, com a molt, i sortirà una altra vegada el sol.
3: Exacte, tornarà a fer net.
1: S'ha de Sant Martí, ja tan guapo, que tenim ara també, quan surt. Qualque vegada, per cert, jo tinc una curiositat, per què a vegades surt l'art de Sant Martí doble? Se
3: perquè
1: pot donar?
3: És com una il·lusió òptica.
1: Ah, són jo, que veig bogotes.
3: Bueno, és com en les molècules d'aigua, pues, hi ha com aquest doble arc de Sant Martí.
1: Molt bé. I de res, que faci soleat i bon temps quan tu tinguis lliure, també. Au, i
3: també,
1: ja està.
3: També.
1: I així tot conyam.
3: A partir de dilluns pot començar a fer sol,
1: perfecte,
3: que s'adelanti un dia.
1: Extraordinari. Nosaltres fem feina també el cap de setmana, o sigui, dilluns va beníssim. No sé si estaran tan contents els companys que comencin a fer feines dilluns, que vagin et sol i tancadets.
3: Sí, no, per fer la previsió és bastant avorrit, podríem
1: exacte
3: dir.
2: Gràcies, eh?
1: Margalida, Margal, moltes gràcies.
3: A vosaltres, adéu, que vagi bé.
1: Adéu, bona feina.

0: costat.
1: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
7: Moment ara per fer una passejada per les Pitiüses, concretament a Eivissa, i és que anem a Maite Morro, ja veureu quin morro, aquesta que ho dit no l'havia fet encara. Resulta que ha d'entrevistar a un jove cantant eivissenc, DJ, i s'ho passa pipa, perquè aprofitant que l'ha entrevistat i que està amb ell, ara l'escoltareu, resulta que estan davant la mà menjant unes olivetes, o sigui, prenent algo. Ella no sé si pren alguna cosa, però saps aquesta sensació de que estan còmodes, que estan
8: bueno,
7: davant la mà?
8: Bueno, anem a veure-ho, no? Que ben que fan.
7: Idò, vinga, anem a escoltar-ho.
9: Idò, molt bon dia, companys, com estàu? Una salutació des d'aquí, des d'Eivissa. I, a més, avui és un dia molt especial per moltes persones i, en concret, una d'elles, que m'acompanya ara mateix, és eivissenc, és cantant, és DJ, és conegut. No sé fins a quin punt podíem dir amistat, però sí que hem fet bones festes junts. M'ha fet ballar molt, la veritat. És una persona que sap fer que fins a qui no té ganes de ballar treguis passos prohibidos, com li diuen. I jo crec que avui està molt emocionat perquè avui és un dia molt especial per ell perquè llença el seu primer disc en solitari. I ho farà aquesta tarda i l'hem agafat en els darrers assaigs. Jo tenia moltes ganes de parlar amb ell i sobretot que el pugueu conèixer tots els que potser encara no el coneixeu, perquè és bastant conegut. Jordi Cardona, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Maite. Molt content d'estar aquí i tinc que dir-te que tu has set l'única. Sí, és l'única, diria, perquè jo tinc molta vergonya sempre de ballar i tal. Tu me'ls vas treure, los pasos prohibidos?
9: És veritat.
10: Me'ls vas treure, sí, sí.
9: És veritat, perquè m'agrada ballar salsa. Tu també, però ets molt tímid, perquè tu, de fet, pinxes salsa una vegada a la setmana en estiu, te poses tímid, però en veritat es sap. Això és raro, perquè tu el que t'agrada és la música i tens ritme, com és que te pot fer vergonya alguna cosa així?
10: Perdona que m'estic menjant una oliva en amadar-li naturalitat. Estem aquí davant de la mà i és fantàstic. Pues mira, m'ha passat sempre. Tenir vergonya de moviment. I mira que m'encanta, eh? I quan estic a casa m'amonto uns balls increïbles, eh? És espectacular. Allí dic, ostres, potser se m'adonaria bé, però no.
9: A mi em passa el mateix cantant, a casa. Sí. Pec unes cantades que flipes, el meu nebot sempre em diu, tata, tu cantes bé? I jo li dic, bueno, sí, a casa.
10: Cantant. Tens cara de bona cantant.
9: Bueno, això és perquè, sabeu, no, però potser la cara sí. Si me posessin un poc d'autotune, potser...
10: Sí, però... no? Pues, a veure, ho pots provar, si vols en un rato.
9: Jo prefereix deixar gent... No, jo prefereix deixar-te gent com tu, que, a veure, conta-m'ho, estàs, ho sé, emocionadíssim i amb moltes ganes perquè demà presentes el teu primer disc en solitari o ho fas davant la mà, un lloc espectacular i xulíssim i supos que rodejat de molta gent. Què és el que presentam demà?
10: Presentam una sèrie de cançons molt especials. El disc es diu La luz del mejor verano i parla... Bueno, el millor estiu sempre està per arribar, però, de fet, el 2023 va ser un gran estiu i, de fet, les cançons estan centrades en aquell moment, no? Que va ser un any en el que vaig deixar-ho tot, bàsicament. Tot el que tenia en marxa, la feina, la ràdio, també estava involucrat a la ràdio en aquell moment, la meva banda de tota la vida, bueno, ho vaig deixar tot per dedicar-me bàsicament a la música.
9: Claro, que la gent entenga, va deixar que te dedicaves a la direcció hotelera, vull dir, no res a veure amb el món artístic.
10: Sí, sí, bueno, vaig estar de director d'hotel ja fa molts anys, però en els últims anys no estava dirigint cap hotel, però bueno, m'hi dedicava. I bueno, va ser decidir... No podia més, al final, sa vida d'hotels és complicada, també no podia més, i vaig decidir deixar-ho tot per sa música.
9: Estan parlant d'aquest malestar interior que un té dins i no sap què fent sa seva vida i cap on tirar, ni què fer, ni com, ni quan, no?
10: No ho podies dir millor, correcte. I va ser aquell any. I, a més, aquell any es va iniciar també una història amorosa molt polida, meravellosa, que es va acabar, però vull dir que sa amor es transforma en una altra cosa, molt polida, també. I, bueno, doncs de tot aquell conjunt de coses que estaven passant, doncs van sortir pràcticament totes les cançons d'aquest disc.
9: Grans èxits, eh? Han sortit de Grandes Desamores.
10: Els millors, jo te diria. De fet, que no t'enganyin, les millors cançons sempre neixen del despecho i de la ruptura. Per això los despechados, eh?
9: Els despechados sou els millors artistes, però jo no te veig una persona despechada, no? Perquè imagina lo millor una persona despechada. Parlem de lo que duim per dins.
10: Sí, correcte. A lo millor el despecho també va durar poquet, eh? jo el despecho estic un mes allí que no sé per on tirar, que mirco una pel·lícula i no m'entero de res del que està passant, però llavors se me'n va ràpid. La nostàlgia sempre està, no? Però, perquè és polida viure la nostàlgia, però així se me'n va ràpid. I per això m'ha fet molta gràcia nombrar la meva banda com Los Despechados. Perquè tots tenim una mica de despechado. Tot l'artista tiene un poquito de despechado.
9: Jo crec que això m'ho passa a tots i tenc que reconèixer que jo sempre dic que hi ha dues maneres o tres de viure l'amor d'alguna manera, no? Els que ho viu de manera que li agrada més estimar que l'estimin, els que sempre estan constants desamors i és un artista nato perquè sempre té algo que treure.
10: Espero no estar en aquest grup. No, vull dir, jo sóc un tio que dona molt, eh? Jo m'encanta estimar, que m'estimin, però jo crec que sóc més d'estimar. Saps? Jo crec que sempre...
9: Com deien a Lola Flores, lo bonito es querer más que te quieran.
10: Correcte, i això desequilibri no sé si el port molt bé, perquè sempre dono més del que hauria, però bueno, és polit. No... Vamos, jo encantat.
9: Anem una en aquest disco, perquè aquest disco és el primer que fas en solitari, has cantat a bandes, tenies la teva pròpia banda abans, has tocat, més bé, cantat a cançons a concerts de ressonadors o Projecte Mut, que són aquí uns dels grossos d'aquí d'Eivissa, estàs acostumat en els escenaris, sí. Però aquest és el primer en solitari. Anem a parlar perquè has fet una agrupació de cançons, de singles, que has anat tret durant aquests anys, i ara els has agrupat tots en un disco, i a més la darrera set, 40 vasos de mezcal.
10: 40 vasos de mezcal, què te diu això?
9: A veure, jo ja més o menys ho sé, 40 no millor pas anys, que no ho pareixes, Jordi?
10: No els tenc.
9: Encara no.
10: He de dir que encara no els tenc, a veure, encara queden uns mesos, soc de finals d'any, vull dir que encara queda, anem a disfrutar dels 39.
9: Segurament.
10: I tot el meu primer disc en solitari en els 39, no 40, vale?
9: Una manera bona de començar la nova època.
10: Sí, està molt bé.
9: O d'acabar aquesta.
10: Anem a dir començar amb una nova, i això d'acabar, en fi, que duri tot el màxim possible, no? Però en el meu cap diu que tinc 30, eh?
9: A bé.
10: En aquest, bueno, 29, 10 anys menys. Sempre.
9: I que duri.
10: Sí, per favor, per favor. I el dia que en tinga 50, doncs en tindré 20.
9: Quin gust. Si tens recepta, me la dones després que la puguem convertir.
10: És meravellosa, eh? És creure's la pel·lícula, ja està. No hi ha aquest problema més volta de fulla.
9: Primera cançó que treus que inclou aquest disco. Com sorgeix que tu la gravis? Conta-mos aquesta història.
10: Mira, Avenida Mazatlán és una cançó que jo tenia, que tenia guardada en el mòbil des de, te diria, 2020, pandèmia, que me'n vaig anar en un moment d'aquestos de locura, perquè estava passant també un moment, com pràcticament tothom, una mica complicat, i me'n vaig anar a Mèxic. Un amic meu, el meu millor amic, se casava a Mèxic, una boda de 15 persones perquè no es podia, no es permetia més. I me'n recordo de caminar per Ciutat de México, primera vegada que estava a Ciutat de Mèxic, tot sol, tot tancat, una ciutat tan grossa com Ciutat de Mèxic, i tot tancat, i jo pràcticament caminant tot sol per la ciutat, era com una distòpia bastant curiosa, i d'allí va sortir inspiració per escriure Avenida Mazatlán, no? Aquesta búsqueda d'algú que no veus, però que sents d'alguna manera, no? A nivell d'energia. I la vaig tenir en el mòbil durant molt de temps, fins que en Joan... La cançó va sortir a principis de 2024, doncs te diria que va ser desembre de 2023, aquell hivern, que una nit loca d'aquestes d'en Joan i jo d'arreglar el món i de creure que som els millors amics i millors músics del món, quan no és veritat.
9: Parlem d'en Joan Barber.
10: Joan Barber, sí, sí, amic de tota la vida, germà. I res, i se la vaig deixar escoltar i bueno, em va quasi obligar a fer un disco. Diu, jo te la regal, que aquesta cançó serà el meu regalo a nivell de producció, però hem de fer un disco. I des d'ençà, pues, van començar a fer cançonetes i aquí hem arribat.
9: Tu has composat totes les cançons. Com has fet el procés, no només d'escriure, sinó de traslladar-les a la realitat i cantar-les i fer aquest disc? Com has fet aquest procés?
10: Superfàcil i superdivertit. I, bueno, he de dir que tinc la sort, una altra volta repeteix, de tenir en Joan al meu costat, perquè totes les cançons neixen de guitarreta i veu a ca meua. I jo se les passava en Barber i li deia, mira, musicalment tinc aquestes influències, vull que a nivell de so soni d'aquesta manera o d'altra, i ell des del primer moment va captar la història, i tinc la sort que ell és un multiinstrumentista impressionant i me va gravar, bueno, ha set la meva banda, ha gravat tots els instruments, tot, pràcticament, a banda de produir, i ell m'ho passava i jo pues, deia, pues, mira, això sí, això sa, puja aquest volumen, puja l'altre, i al final hem trobat una fórmula que m'ho ha anat bé per la resta de cançons i així hem treballat.
9: Tu has passat pipa.
10: M'ho he passat pipa.
9: Potser jo... algú sofriria en plan de, ai, això està bé, no, no, i tu t'ho has passat pipa.
10: M'ho he passat pipa. Ara en Joan és el que diu, no, hagués canviat aquest... I deixa, això és com un fi. Una vegada, no, amolla'l i ja està. Vull dir, tot sempre es pot millorar, però és polit que hagi set així, aquesta vegada.
9: Parles de que aquest disco és un exercici d'honestitat emocional. Totalment. Això què vol dir?
10: Pues dir les coses com les pens i com les sents sense tenir que pensar en si és millor o pitjor o si este va pensar que... No, o sigui, jo sóc així, dic les coses així, les sent així, les he pensat així i ja està. I són cançons que neixen de primeres i que no he canviat. O sigui, jo sóc un tio que vomita molt, no?, les lletres, les cançons. Com se fa, queda. No li dono voltes ni llavor que em dic una paraula o aquesta frase perquè crec que és millor, no. Soc molt creient del moment.
9: Això per jo és ser un artista, no? Perquè a mi me passa moltes vegades que faig les coses i les repens 50 vegades corregir de tot.
10: No, jo soc molt creient del primer moment. De fet, quasi totes les tomes de veu del disco són la primera. A mi me passa molt, no?, que entro a cantar i la primera la faig sense pensar... I llavors la segona ja me l'estic pensant massa perquè la vull cantar millor que la primera, no? I és quan ja no estàs sent honest amb tu mateix, per tant, sense anar-te en compte, el primer que fas és el que té més veritat.
9: T'ha costat molt arribar a aquest nivell de seguretat? No només dalt un escenari, sinó de tu escriure el més íntim de tu i posar-t'ho a cantar, no? Ho parlàvem abans, jo també em puc pujar a un escenari d'agafar un micròfon o tenir 1.000 persones davant i no m'imposa tant perquè no parlo de coses meues del meu interior o privades. T'ha costat arribar a aquest nivell de seguretat?
10: Pues mira, crec que no m'ha costat en el sentit que crec que ha fluït i s'ha anat donant de manera natural. Vull dir, no li he donat massa voltes. He confiat molt en el procés i en com s'han anat donant, no?, els passos d'aquest treball. Des de que va començar 2024 en la primera cançó fins que hem arribat la setmana passada, el dia 8 de maig, que va sortir el disco.
9: El podem trobar a totes les plataformes digitals?
10: Totes les plataformes digitals, correcte. I si tot va bé, la meva idea és dins d'uns mesos treure-lo en format físic.
9: I totes les ganes...
10: Gràcies, teva còpia, firmadíssima i amb un besito.
9: Me faràs un autògraf?
10: Home, per supost.
9: Quina dedicatòria m'ho posaries?
10: Això m'ho tinc que pensar. I a tot... Això, aquí sí que m'ho pensaré.
9: I a tota la gent que tinga ganes de veure-ho en vivo i en directe, perquè dus unes setmanes promocionant-ho, on han d'anar i a quina hora?
10: Pues espero que ses boques, indret fantàstic, meravellós, regentat per una família fantàstica, que són amics també, i podria dir que quasi hi ha família. I res, un evento especial, començarà a les 7, hasta que tanqui el restaurant, i bueno, pues, hi haurà bona gent guapa, meravellosa, bona música...
9: Guapa per dins, que és l'important.
10: Per dins, que és sempre el més important, i ja està, i us convido que vengueu a ballar rock and roll i a disfrutar d'unes cançons que tenen molt de cor, que crec que és el més polit i el més important.
9: I de Jordi, podem dir que els esperam a tots els oients aquí ara d'IP3 de la Gran Vida, que estan convidats a venir a gaudir amb tu, i si no poden venir, que te poden trobar a totes les plataformes digitals.
10: Correcte. I res, vinga, anem a ballar una salsa. Va.
9: I de companys vos deix, que me diuen per aquí que me n'he d'anar a ballar, eh? Que vol... Ara m'ensenyarà ell, així que de moment vaig a veure quins passos m'ensenya per aquí.
7: Els passos prohibidos, molt bé. Nosaltres també podem posar... Ens posem a ballar.
0: Sí.
7: El quadre no sé si serà...
0: No ho veig.
7: No ho veus tu tampoc,
0: no
7: eh?
0: No.
7: Bé, per si de cas posarem un poquet de música, després publi, i ja sabeu que ara arriba Sergio Espósito amb la secció de cinema. Que no sé...

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I ara sí, és moment de xerrar de cinema i sempre mos queixam que a menys quart encara no hi som, amb en Sergio Espósito. Mateu Bibiloni avui no pot venir, però avui començarem ben puntuals.
2: No, no, perdona.
1: Estic per estar...
2: Avui no. Ja duim un mes a bo complint en l'horari.
1: Sí, sí. Bé, la setmana passada tampoc,
3: Ara no me'n recordo, però...
2: La setmana passada jo no era, Joan.
1: Però això no va anar bé, ja t'ho dic jo.

0: Nadal.
1: Que s'anomena es Four Favorites With. Les quatre preferides. Tot això ve d'una xarxa social que és com... És com bé, la xarxa dels friquis, dels cinèfils, com
2: nosaltres. Tu la tens, no?
1: Efectivament.
2: Sí, no, ja per tenir-ho clar.
1: Que és bé, una xarxa social de pel·lícules.
0: Entres i surt ell com que està de dins.
1: Sí.
2: És que té més seguidor de la xarxa social.
0: Surt flotant,
1: ja. Som Elon Musk de Letterboxd, som jo.
2: Què se diu l'aplicació?
1: Letterboxd. Sí, és com carta, letter i caixa. I una D en el final, XD.
0: Com un toca-toca.
2: Com un toca-toca de cine.
1: Tal qual. I no sé si... Bé, és un poquet, bé, una xarxa social de cinema, com que és... Hi ha un foro, de fet, és hispanoparlante, que és Film Affinity, que és un altre portal de recerca de dades de cinema i també, en part, de crítiques, de foro, de comentar. Uh-huh. Però en el cas de ser internacional més gran, és Letterboxd, que és, des dels darrers anys, un fenomen dins les xarxes socials d'un tema tan concret, no?
2: Clar, com el cinema.
1: Com és el cinema, és la gran xarxa social. I diguéssim que com a bona xarxa social, tu, quan te fas un compte, tens un perfil, i en el perfil, doncs, te poses la teva foto de perfil i has de triar, o pots triar, diguéssim, quatre pel·lícules preferides, les teves quatre pel·lícules, que quan la gent entra en el teu perfil, veu aquestes quatre pel·lis.
2: Molt bé.
1: I aquestes són les Four Favorites With. I dic que és un trending perquè les pròpies xarxes socials de Letterboxd, en el seu Instagram i en el seu YouTube i tal, cada vegada que n'hi ha una estrena o un festival, com ara el Festival de Cannes, que ha començat aquesta setmana, per cert, aquí un parell de setmanes...
0: En parlarem, també, no?
1: Repassarem...
2: Que no tinc cap premi, no?
1: No, de moment no, però l'ho dic ja amb Mateu, d'aquí dues setmanetes farem un repàs de lo millor que ens ha deixat el festival d'aquest any. Idò, cada vegada que hi ha una d'aquestes, en els actors, en els directors o el que sigui, li fan aquesta pregunta, no? Les four favorites with, per exemple, Martin Scorsese, idò. I te dirà, me lo invento, Centauros del desierto, Ladrón de bicicletas, El gato pardo i una més. I és molt guapo veure quines són les pel·lícules preferides, no?, de cada una d'aquestes figures que són tan rellevants en el món del cinema. I clar, nosaltres sempre venim aquí, Mateu i jo en aquest cas, a xerrar de nosaltres, de les nostres pel·lis, bé, de les nostres pel·lis preferides, pel·lis que ens agraden, i les pel·lis que ens muntem nosaltres.
2: Correcte.
1: Però hem dit, hem de conèixer un poc també, que ja va quasi una temporada sencera, les persones que ens fan que ens duen aquí a la secció, i hem dit, vale.
2: Què és que vols saber? Tu ves al grano perquè te vaig venir.
1: Sí.
0: Vinga, que ha estat.
1: Sí, estic creant per organitzacions, sí. Tanta rotonda, no, directament. Volia demanar-vos quines són les vostres quatre pel·lícules que posaríeu en el perfil de Letterboxd.
0: Molt bé. Jo tenia bastant clar, però ben preparat per si de cas. Una d'elles és El resplendor. Jack Nicholson, que ara darrerament l'actor que ha desaparegut perquè ja comença a tenir problemes d'això, per el mateix que va perdre escapat El resplendor. Mm-hmm. I El resplendor d'en Stanley Kubrick, per jo és una pel·lícula que va marcar la meva infantesa. Jo tenia 8-9 anys quan la vaig veure. No és una edat per veure-les, però amb ma mare, que és molt fan de totes les pel·lis de terror i que tot el dia llegia llibres... I me va impactar i me va fer una porada i me va marcar ja com Jack Nicholson com un dels referents.
2: Ara entenem,
0: és perquè aquesta la meva aixecada de ser...
2: Ara entenem què te passa.
0: M'ha fet una mica de poc i comentari.
2: No, perquè com que dius que has quedat tocat d'aquesta pel·lícula, dic, ja està.
0: Més que tocat, marcat. Però...
2: Ah, marcat, t'havies tocat i
0: n'he dit... No, també.
1: És que vore-la amb 8-9 anys, aquesta pel·lícula, si no et marques que ja estàs tocat d'abans, perquè és una pel·lícula...
2: Ja millor estàs arreglant, rei.
0: Sí.
1: Crua.
0: I una pel·lícula que comença amb aquesta pujada, com si anéssiu sota el Formentor, que feia la pujada, i vos, amb un dron vos agafen des de dalt, i veus el cotxe que puja per unes costetes, a les curves, pum.
2: Fosca negra, no?
1: Mentre sentim això que està sonant de fons, que és Dies Irae, que és una peça clàssica que s'utilitza moltíssimes vegades com a... Sí, una peça que anticipa la mort, el terror, precisament tot el que la pel·lícula després ens mostrarà, i que ja agafava en Kubrick com el main title, no? aquesta cançó dels títols de crèdit de Resplendor, que sí que comença amb aquesta camí de muntanya que després va homenatjar també en la segona part que es va fer molt d'any després, ara fa 6-7 anys, Doctor Sueño.
0: Molt més dolenta.
1: I d'en Mike Flanagan,
0: Doctor
1: crec que és.
0: Doctor Sueño, és vera.
1: Sí, amb en McGregor i començava igual amb un camí damunt d'un bosc

0: Aquest cas, comença igual també una altra pel·lícula de terror d'un dels meus directors preferits espanyols, que és en Rodrigo Cortés, Blackwood, no sé si l'heu vista, una pel·lícula de nines prodigi en el cas de les arts, i comença igual amb un camí per damunt d'un bosc i amb una música no
1: sempre,
0: aquesta concreta.
1: Sempre de vespre.
0: Clar.
1: Hi ha un bosc.
2: Hi ha un bosc. Qualcú que darrere, que de tot sol, que dius, no pot ser en grup.
0: Sí, sí, sí.
1: Qualque llum que te va per davant o per darrere.
0: I si és dels 80 i hi ha una loto rosa, serà la primera que morirà, segur. Perquè...
1: Sí.
2: I treballa, que dius, no, sí. No era necessari. No hi havia res, no hi havia...
1: Jo me poso molt nerviós.
2: Sí.
1: Jo me poso nerviós perquè els hi dic el que han de fer. Aixeca't, vinga! Ah.
2: No, i vos donar, perdonau, però crec que el moment ara m'encanta. I comencen a córrer que i s'assassí sí. Camina amb un pas lent, sí. Però la va agafant, dius, però si ella corre i tu vas lento, perquè la tens...
0: És que això
2: perquè l'agafa.
0: Això deia la meva besavi, deia, t'agafaré sense córrer. I quan tu te n'havies oblidat, això pam, colleja.
2: Això, i ara això ho diu...
0: És el mateix,
2: en Jason,
0: meva bisabuela.
2: T'imagines que ho digués? T'agafaré sense córrer. Que no xerra i ho digués. Així.
0: Totalment.
1: Bé, i ara, tu, quin és el teu objectiu en saber les nostres pel·lícules?
0: Ah, no, conèixer-vos i xerrar de pel·lícules.
1: Molt bé,
0: no som en Freud, no he de fer ara un psicoanàlisi.
1: Encara que direm aquí.
2: Però Stanley Kubrick, molt gran.
0: Aquesta pel·lícula, bé, entenem també en Stanley Kubrick, a la seva filmografia té aquesta particularitat de que pareix que volia fer una pel·lícula de cada gènere i fer la pel·lícula definitiva d'aquest gènere. I quan agafava cinema bèl·lic i feia primer Senderos de Glòria com a cinema bèl·lic clàssic i després La jaqueta metàl·lica, no?, amb tota aquesta pel·lícula La guerra de Vietnam i tal, és la pel·lícula bèl·lica definitiva. Quan fa El resplendor és la pel·lícula de terror definitiva. 2001 és la pel·lícula de ciència-ficció definitiva. Això està li cobrit aquest pas.
2: Una altra pel·lícula que me va marcar va ser Misery, que és un thriller psicològic damunt d'un...
1: Misery que no misèria.
2: Que no misèria.
1: No misèria i companyia.
2: No, misèria. No, és que ahir ho deia en veu alta i vaig dir misèria. No, misèria, no diguis misèria.
1: No, ho has dit, misèria.
2: Misèria. I que va d'un escriptor famós que té un accident de trànsit i a partir d'aquí una infermera el recoix i el comença a curar.
0: Que és la seva fan número 1.
2: Ha nevat i no se pot moure i a partir d'aquí passen coses... Bueno, no sé si se pot fer spoiler... d'una pel·lícula tan antiga ja se podria fer? O és legal?
0: Bé, jo és que depèn, perquè amb aquestes coses...
2: Se suposa que tothom l'ha vista, però clar...
0: El típic que se diu és que has tingut 50 o 40 anys per veure-la. Jo no.
1: Ja, però
0: jo tenc 20
1: clar,
0: i alguna cosa.
2: Exacte. Que has tingut 50 anys.
0: És a dir, que ho entenc i que ja...
2: I fins aquí.
1: Sí, ja està.
0: Sí, però bueno, aquesta loto, no? Bé, loto, aquesta dona que és la seva fan número 1, no? I que,
2: exacte.
0: I que tot se va... Bé, és que una altra vegada mos quedem amb el terror.
2: S'obsessiona amb ell, diguem.
0: Efectivament, i mos quedem amb el terror perquè és una altra adaptació de Stephen King,
2: Resplendor
0: com Misery són adaptacions de novel·les de Stephen King, i en aquest cas és una pel·lícula dirigida per Rob Reiner. Hem xerrat d'ell...
2: Correcte, novel·la de Stephen King i dirigida per Rob Reiner.
0: Que hem xerrat d'ell un parell de vegades aquesta temporada, recentment, a desembre, perquè vàrem haver de lamentar la seva mort, sí. Esperado, amb aquest cas tan estrany, no?, que van aparèixer morts ell i la seva dona en el llit, que apareixia una escena de Misery directament.
1: Totalment.
0: I un director...
1: I al final que va ser, ho sapem.
0: Crec que era... Bé, no sé si va sortir que... Perquè el principal sospitós era el seu fill.
1: Clar, és
0: i
1: que...
0: I crec que fa un parell de mesos va sortir que
1: no.
0: Desestimat, que no, però no, ara no...
1: Va dir que també, per fi, se mor el pare i encara el que hem de matar-lo i llavors...
0: Sí, no, però va, un cas terrible.
2: Va morir tot sol, a més, no?
0: Bé, amb la seva dona, tots dos.
2: És
0: que era un cas terrible. I sí, Rod Reiner han xerrat d'ell perquè és un director gegant amb pel·lícules... que són boníssimes i que han xerrat moltes vegades d'aquests directors artesanals, no? que fan bones pel·lícules si el material dels que parteixen és bo. I en aquest cas, una novel·la de Stephen King, com Misery, és un bon material. A més, una pel·lícula amb premis, perquè en Kathy Bates va guanyar l'Oscar millor actriu principal.
2: Va morir fa mig anyet.
0: També, és a dir, molt de noms que endonyarà. I ho dic... el que dèiem, un paper d'Òscar, com és el que fan a Kathy Bates, que és terrorífic i que té una curiositat molt gran que se pot unir amb el resplendor, perquè hi ha una escena, si heu vist Misery, vos recordareu d'una escena amb un martillo, amb un mazo,
2: sí.
0: Que no, bueno, has de tenir estómac, no?, per veure-la.
2: Sí.
0: I en l'escena, en el llibre, en la novel·la, és amb un hacha. I en El resplendor hi ha una escena d'en Jack Nicholson.
2: En la part de darrere
0: Exacte. No. I en El resplendor està l'escena de Sacha, d'en Jack Nicholson, amb que li dona la porta i tal.
2: Per obrir la porta, sí.
0: I en el llibre és un mazo. És a dir, que les adaptacions se canvien les eines emprades per, bé, per coses poc. Poc boniques, la veritat. Però, bueno, i això, anant dues, seguim amb Esterró, amb les preferides, o ja canviem un poquet de...
2: Anem a My Girl, a Mi Niña, una pel·lícula de 1991, protagonitzada per Macaulay Culkin, no només els coneixia com un nin de Solo en Casa, i és una relació que tenen aquests dos nins, Macaulay Culkin és un nin, i se relaciona amb Anna Chomsky, no ho dic bé, però és igual, que és filla d'un pare que fa feina una funerària, i amb aquesta obsessió hi ha la relació entre aquests dos nins, i és una pel·lícula estiuenca, amb un final molt emocionant, molt, molt guapa, i és història de dos nins.
1: Menor mal, perquè tots són morts, Joan, mi, què te passa?
2: No, bueno...
1: Morts?
2: Spoilers no en faré tampoc d'aquesta pel·li. Hem escoltat un poquet la música d'aquesta. Talking about my i ràpidament, perquè és amor bastants, tenim un petit fragment d'aquesta peli perquè veieu el caràcter d'aquesta nina en aquesta peli que es fia d'un pare que fa feina una funerària.
3: Bueno, ¿qué tengo? Lo soportaré.
4: Estás perfectamente sana.
3: Es imposible. Tengo todos los síntomas.
4: Cariño, han llevado hoy al señor Layton a tu casa.
3: Sí.
4: Veda, no debes preocuparte. Te aseguro que no te ocurre nada en absoluto.
3: Entonces pediré una segunda opinión.
2: I simplement li estan mirant sobre, Serena.
1: M'apareixia na Maggie Simpson.
2: Sí, té una veu... sí, un poc així. Sí.
0: Pot ser ella mateixa.
1: No sé, no podem fer spoiler, però jo veig que això no acaba bé, perquè veient les altres dues que has dit...
0: Bé, hem passat des nin de resplendor, no?, i de les bessones agafades en el final del passadís, ara amb un altre to completament d'aquesta infantesa, no?, aquesta aproximació, un poc la ingenuïtat, no?, de Macaulay Culkin, que era el nin estrella dels anys 90 per excel·lència.
1: Totalment. Clar. I ara que me toca jo, te diré una que tampoc és que sigui molt alegre, la veritat, però bé. La vida és bella.
2: Brillant.
1: Que és meravellosa, brillant. Aquesta pel·lícula.
2: N'he dit 4, seria la cinquena per allò, clar.
1: Però, clar, conta una història molt trista. Conta una història molt trista, però en el final li dona aquella volta de com podem transformar les coses, tot i que siguin molt tristes, de veure-les un poquet més guapes, el manco per els menuts, no? Sí. Per els peques de la casa.
0: Buenos días, princesa, he soñado toda la noche contigo, no? És aquest discurs preciós de Menini, que també va guanyar l'Òscar, com va guanyar l'Òscar aquesta pel·lícula, La vida és bella, que, Raúl, has dit la paraula perfecta per jo, és una pel·lícula que si... és una paraula que s'utilitza massa, probablement, però és meravellós. Sí. És que és una meravella de veure i que és emocionant com poques pel·lícules en el cinema totalment. Recent. I totalment, aquesta manera d'aproximar-se també amb una de les històries més dures de la història del segle passat, directament, no? I de que tanta gent va haver de patir, i com a través dels suïs d'un pare que només vol que el seu fill no sigui conscient de lo que està vivint, sigui transformador, no? És la manera de transformar en un joc la situació més terrible imaginable.
1: I l'altre, molt ràpid, és Primos, que aquesta és per riure.
0: Canviant de to, ara sí.
2: Ara sí.
1: Que aquesta és per riure.
2: Ara sí,
1: però també està molt bé, perquè també té... És una espanyolada, però que me va agradar, perquè jo les espanyolades...
2: I aquesta no l'he vista.
1: No me va molt.
2: Sí, Vivancos sí, i tot això... No
0: hem xerrat de Torrente President aquí,
1: No? No, vull dir, part de Torrente per riure, però aquesta... No, que està molt bé, està molt bé. Bon hem d'anar, no? Bon hem d'anar, perquè...
2: Bon hem d'anar, queden 20 segons per acabar... deixem la música de La vida és bella, i com que La vida és bella, nosaltres tornarem
1: demà,
2: perquè això és La gran vida, demà mateix aquí a les 9 en punt a IB3 Ràdio.
1: Adeu.
2: Aquí.
5: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
6: Bon dia. La Conselleria de Benestar Social ha obert la convocatòria de subvencions per finançar serveis i programes d'atenció a persones i famílies en risc d'exclusió, així com per a projectes per la seva inclusió social. 9 milions d'euros a repartir a càrrec del 0,7% que pagam de l'impost sobre la renda i també de l'impost de societats. El govern autoritza el pagament anticipat. del 100% i sense l'exigència prèvia de garantia. I en una hora ha convocat a Palma una concentració ciutadana per reivindicar un gran parc a la façana marítima palmesana i que els solars adjacents a l'antic edifici de Gesa es destinin íntegrament a un gran parc urbà sense nous equipaments ni aparcaments, com preveu l'Ajuntament palmesà. Els convocants són l'Associació de Veïnats de Ses Veles i l'Associació Parc Sí. La Policia Nacional a Palma va detenir dijous un home i una dona denunciats per una filla seva per maltractament d'ella i el seu germà, tots dos menors d'edat. La nina va donar compte de la violència familiar, física i verbal amb agressions al nin a un hospital on varen descobrir que tenia marques d'haver estat ferida amb una corretja. Els infants han passat al Servei de Protecció de Menors. La investigació va començar el mes passat. I recordem que l'associació SOS Desaparecidos ha fet pública la desaparició a Mallorca d'una ciutadana polonesa de nom Anna, 33 anys, 1,75 m d'estatura, cabell fosc amb reflexos clars i ulls blaus. La darrera informació que se'n té és de fa un mes. Manté igualment l'alerta de desaparició per l'home de nom Gustavo, desaparegut diumenge a Sant Ferrer, a Calvià. Té 51 anys, fa 1,70 m d'estatura, du ulleres i vestia pantaló, jaqueta, gorra i bandolera negres la darrera vegada que el varen veure. La Fundació Menorquina de l'Òpera ha rebut aquest divendres vespre a Barcelona el reconeixement honorífic en els premis de l'associació Òpera 21 que s'han entregat al Gran Teatre del Liceu. El premi coincideix, a més, amb la celebració de la 55a temporada d'òpera de Mahó, una de les més longeves i consolidades del panorama espanyol, que té la seva seu al Teatre Principal Mahonès. El teatre d'òpera més antic d'Espanya, ha recordat el govern en un comunicat fent-se ressò del reconeixement operístic. Destaca més l'executiu que l'entitat menorquina ha estat beneficiària d'un ajut autonòmic directe de 51.800 euros. La Fundació Menorquina de l'Òpera ha rebut aquest guardó per fer front a les despeses derivades de l'esmentat certamen. Recordeu quant a la informació de servei que per prova automobilística està tancada al trànsit. En aquesta hora, la carretera de la Serra entre Solla i Fornalutx fins a l'àrea recreativa de Sabassa i estarà fins la una del capvespre i després a partir de les dues i fins a les 7:30 de l'hora baixa. I quant al temps, actualitzem la informació oferida de l'anterior butlletí de l'acumulat de precipitació d'aquest dissabte, amb dades ara sí de les darreres 24 hores dels observatoris de l'EMET. On més ha plogut ha estat a l'aeroport d'Eivissa, 18 litres per metre quadrat acumulats, 16 a Eivissa, 10 a Sant Antoni i 8 a Sant Joan de Labritja pel que fa a l'illa Pitiusa. A Mallorca, on més ha plogut ha estat a Son Servera, amb 12 litres i 9 a Calvià i a Menorca, 8 litres a Menorca, a l'aeroport de Menorca, volem dir, de màxim registre. Fins aquí les notícies de les 11 de TV3 Ràdio. Més informació en una hora.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc Edna Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVT Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació, salut i criança. Arrencarem parlant del quart certamen de conte infantil sobre salut mental i benestar emocional, impulsat per la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, i seguirem a la secció de l'especialista, on avui descobrirem com està funcionant en la pràctica la iniciativa impulsada per FAPA Mallorca perquè les famílies es posin d'acord per establir criteris compartits sobre l'ús de mòbil i de pantalles. També tindran secció juvenil. Quan les pròximes setmanes se celebra el Dia Mundial del Joc, adaptarem jocs en el format radiofònic amb l'ajuda, això sí, de pares i d'adolescents. Amem què passarà. Com sempre, també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. Esteu preparats? Idò arrenca la primera hora de No venim amb manual.

0: Avui a Nou Ànim amb Manuel volem parlar d'una iniciativa que vol apropar la salut mental en els infants i joves d'una manera molt especial, a través dels contes. Parlant del quart certament de conte infantil sobre salut mental i benestar emocional, impulsat per la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, que vol acostar la salut mental a la societat i promoure el benestar emocional ja des de la infància. En aquesta edició, el jurat ha escollit els relats guanyadors entre més d'un centenar de propostes i avui s'han entregat els premis a Sofia Amaya, la categoria adulta per Sol i Luna, mentre que la categoria infantil han estat premiades Jade Mitchell i Sara Costa per El secreto de Sharky i a la categoria juvenil Nairene Marir amb La gran fiesta de los talentos. Per parlar-ne, avui ens acompanyen en els estudis la directora general de Salut Mental, na Carme Bosch, i també la guanyadora de la categoria juvenil, Nairene Marín. Benvingudes, com estàu?
1: Moltes gràcies, molt bon dia, què tal? Molt bé.
2: Bé, moltes gràcies.
0: Hem de dir que també tenim via telefònica des d'Eivissa na Jade Mitchell i na Sara Costa, que tenen 11 anys i són aquestes autores de la categoria infantil. Bon dia, Jade, com estàs?
3: Bon dia.
0: Hola, bon dia. I bon dia, Sara.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Bé, ja hi són tots. Anem a començar a parlar una miqueta. Carme, hem avançat els objectius ja d'aquest certamen, però per què és tan important impulsar iniciatives com aquesta entre infants i joves?
1: Bé, nosaltres, des de la Direcció General de Salut Mental, una de les nostres, un dels nostres objectius, no?, és precisament la sensibilització i la promoció de la salut mental i el benestar emocional. Pensem que una de la població diana, sens dubte, allà on hem de fer més feina, no?, doncs perquè és molt efectiu i perquè està demostrat que s'ha de fer d'aquesta manera, és la població infantojuvenil. Aquest certamen de contes és una manera de que els infants s'animin, doncs, no?, a pensar i a tractar amb temes que tenen a veure amb la salut mental des d'un entorn, doncs, lúdic, des d'un entorn artístic, creatiu, i que faci que d'alguna manera es parli de la salut mental d'una manera normalitzada com qualsevol altra de les dimensions de la nostra persona, no? I la veritat és que dona molt bons resultats i la veritat és que la canalla participen i ho entenen perfectament, no?
0: Certament, de fet, ha arribat ja a la quarta edició.
1: Sí.
0: Com ha anat evolucionant en aquests anys, tant pel que fa a la participació com també sobre els temes que han abordat infants i adolescents?
1: Doncs la veritat és que la participació cada any és millor, no? Avui, enguany, ja pensàvem que la cosa, doncs, està en un punt en què no sé fins a quin punt també, doncs, el jurat ja s'haurà de professionalitzar, és broma, no? Però em refereixo que, bueno, això va començar amb una participació, amb una difusió una miqueta més humil, no?, més senzilla. I per exemple, l'any passat crec que van participar al voltant d'unes 80 persones i enguany hem arribat a més de 130, entre 130 i 150, no sé exactament el número, 150 crec que encara no, però bueno, la veritat és que cada any hi ha més participació i el més bonic de tot és que ara ja, a través de la difusió que fem a través de la Conselleria d'Educació, doncs ens arriba, doncs, que ja hi ha molts professors que fan una feina, no?, amb una aula determinada, amb la canalla, doncs precisament per treballar tot aquest tema dins de l'aula, no? I a nosaltres això ens sembla una iniciativa preciosa que fa que es pugui treballar in situ tot aquest tema d'una manera molt més activa, molt més dinàmica i bueno, i al final, doncs, dins del que és una assignatura o una classe curricular, no?, que és molt interessant.
0: Molt bé. I dona'm a saber com han viscut una miqueta aquesta experiència els seus participants. Hem començat parlant amb na Sara i na Jade, que són guanyadores d'aquesta categoria infantil. Començam amb tu, Jade. Conta'ns com vos vareu animar a participar en aquest certamen.
3: Bueno, un dia la nostra tutora Neus ens va parlar un poc d'aquest programa i aquest, i pues, ens va animar a fer-ho.
0: Molt bé. Sara, el vostre conte és El secreto de Sharky. Què ens pots contar d'aquesta història?
4: Va haver un nen que va a l'escola al mar que es diu Sharky, és un tauró. Va a la classe amb els seus amics. I hi ha un altre nen de la seva escola que es diu El pez payaso. I ell li molestava cada dia. I un dia els amics en Sharky van parlar amb El pez payaso per solucionar les coses. I al final ja no ho puc contar.
0: Clar.
4: I haurà que llegir-ho.
0: Molt bé, no hem de fer spoiler. Jade, quin missatge volíeu transmetre amb aquest conte?
3: Volíem transmetre en diure no al bullying i saber expressar-se sense barallar-se i també que hi ha gent que li costa unes coses i altres altres.
0: Molt bé. Anem a parlar un poc del procés de crear aquest conte. Sara, com ha estat escriure el conte Plegades? Que vos ha resultat més fàcil i que vos ha costat una miqueta més?
4: Ha estat molt bé escriure el conte juntes i el més fàcil ha estat pensar en els personatges i les seves característiques. I el que ens ha costat una mica més ha estat pensar en el principi de la història.
0: Clar, quan tens aquell full en blanc, a vegades costa una miqueta. Anem a seguir ara en Irene, com han dit el teu conte, La gran fiesta de los talentos. Què ens pots contar tu d'aquesta història i de què volies mostrar amb aquest conte?
2: Bé, de la meva història vos puc contar un poc de què tracta, perquè, com diu el nom, és una festa de talentos, és a la selva, i la protagonista, que és una girafa, vol presentar-se però no troba el seu talent. I amb els seus amics se n'adonen que no fa falta que sigui un talent més material, sinó que també pot ser d'algo de sa personalitat. I amb això vull demostrar que cada un de nosaltres té algo dins la seva personalitat que li fa més especial, ja sigui escoltar sa gent o treure un somriure.
0: Molt bé. Són contes dirigits a infants, creats per infants aproximadament entre 6 i 8 anys. T'ha resultat complicat pensar un tema sobre salut mental dirigit a infants d'aquestes edats?
2: Bé, no tant, perquè jo som monitora de nens de 10 anys.
0: Ja estaves preparada, jo.
2: I quan estàs rodejada de tant de nens, te n'adones d'un poc dels seus problemes o d'aquestes coses. I jo crec que un tema que xerra molt, però no se té tanta informació, són les inseguretats, i per això vaig triar aquest tema, perquè així quan arriben a ser grans tinguin un poc més d'informació, per dir-ho així.
0: D'acord. Ara, una pregunta per les tres. Han comentat que aquests contes serveixen per apropar la salut mental a la societat. Per què penseu que és important parlar d'emocions, de sentiments i de benestar mental, ja des de la infància? Sara, tu què penses?
4: Jo penso que serveix per ens ajudar com pensant, sentint i actuant.
0: Molt bé. I tu, Jade?
3: Jo crec que és molt important perquè al final un té que expressar-se com es sent i...
0: D'acord.
2: Jo crec que, com he dit abans, és un tema que hi ha que tractar més des de petits, perquè així quan arriben als 12, 13 anys no es topen amb un món que no han vist mai de problemes i aquestes coses, i crec que si tenen més informació des de quan són petits li serà més fàcil quan siguin més grans.
0: Molt bé, Carme. Aquests contes després també s'editaran i se distribuiran a biblioteques, a centres educatius...
1: Efectivament, aquesta és la idea, no? Enguany, l'any passat va ser el primer any que un cop vam tenir els contes, li vam donar una volta més i vam pensar que seria molt interessant. Va sortir l'oportunitat de poder fer una col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny Superior d'aquí de Palma i va tenir una acollida tan bonica per part d'ells que i va sortir un projecte molt maco, no? Perquè d'una manera com a molt informal va sortir aquesta idea de col·laboració i al final els alumnes van fer com també una feina de propostes d'il·lustració pels premis guanyadors. Aleshores, un cop vam tenir també els guanyadors de la il·lustració, el que vam fer va ser editar els contes i, efectivament, doncs, repartir-los, no? Perquè el propòsit és que sigui una eina que es pugui fer servir pues, per la canalla en general, a la comunitat i allà on arribin, no? Aleshores, la idea enguany seria una altra vegada poder presentar-ho a l'escola una altra vegada, a l'Escola d'Art i Disseny Superior, una altra vegada perquè els alumnis puguin tornar a fer feina damunt això, però des de la versió més de l'art, el dibuix i el disseny, no? I la veritat és que al final està sortint un projecte molt bonic de col·laboració i quan veus el resultat final, la veritat és que a nosaltres ens emociona molt, no? Perquè surten obres molt boniques.
0: Perquè, clar, a més de fer reflexionar en els creadors de ses històries, com contribueix el conte com a eina per parlar de salut mental amb els més petits i com suma també el fet que els creadors d'aquestes històries siguin altres infants i joves?
1: Clar, jo crec que el més important tant, que siguin altres infants és molt important, perquè el relat en primera persona sempre arriba molt més, no? És a dir, i a més des d'una visió i des d'una concepció del que és la salut mental molt entre iguals, el qual fa que en un moment donat doncs, les paraules que es fan servir, les metàfores, doncs, siguin potser molt més entendibles, no? També per la gent, per les criatures que ho reben, no? I després és molt interessant fer servir el tema dels contes i el relat, perquè al parlar de temes que no són tan tangibles, les emocions, un les sent però no els hi posa forma, no es poden tocar, no es poden ensenyar, no? D'alguna manera com un objecte, fan que es facin servir molt les metàfores, que es posin moltes imatges, no? Els colors, per exemple, que es fan servir molt, o aquestes metàfores de les illes, o sigui, diferents imatges que fan que en un moment donat aquesta emoció agafi com una forma, agafi com un sentit, no? I això ajuda molt a la canalla, poder visualitzar les coses per poder-les integrar millor, no?
0: I ja per acabar, pels infants, joves i també adults que ens escolten i que ara tenen ganes de participar a la propera edició, com ho podran fer per participar?
1: Bueno, nosaltres el que fem normalment és que quan tenim ja preparat una miqueta el certamen, publiquem la convocatòria, normalment ho fem per xarxes, no? A través del nostre Instagram o a través del nostre microsite, no? Salut Mental, i allà surt la convocatòria amb totes les, bueno, amb totes les normatives que han de seguir, etcètera, etcètera. Donem un plaç de presentació i després tenim un jurat que fa les avaluacions, un jurat molt objectiu i format per gent doncs, que tenen evidentment una trajectòria, una experiència amb el tema de l'escriptura i dels relats, i així ho fem. Nosaltres esperem poder treure la convocatòria, veurem a veure si es pot treure ja cap a final d'any, doncs per anar-ho preparant de cara a l'any que ve, no?
0: Molt bé, idò, moltes gràcies, estarem pendents d'aquesta pròxima convocatòria i enhorabona Sara, Jade i Irene.
2: Gràcies.
1: Enhorabona a tots.
3: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Fa unes setmanes varen parlar d'una iniciativa impulsada per FAPA Mallorca, conjuntament amb la plataforma Fèria, que plantejava que les famílies se posessin d'acord per establir criteris comuns sobre l'ús del mòbil i de les pantalles. A partir d'aquestes trobades, alguns centres ja han començat a fer feina i fins i tot han arribat ja a acords concrets entre famílies. Per saber com està funcionant aquesta iniciativa, avui ens acompanya Javier Ferriol, que, a més de pare i professor, és president de FAPA Mallorca. Hola, Javier, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Avui hem de passar de la teoria a la pràctica, no?
1: Exacte.
0: Ens has de contar una miqueta. En aquests centres, on ja s'ha començat a fer feina, primer de tot, te volen demanar com s'ha organitzat aquest procés, és a dir, com s'ha començat?
1: Bé, el programa Fèria és un programa internacional que té distintes seus, d'una trajectòria que ha anat a millor, ha anat a millor, ha anat a millor, en tot el que es relaciona amb tema d'addiccions, i ara s'han especialitzat en la part de tema de mòbils i xarxes socials, etcètera, etcètera. Aquí, lo realment important que és que aconseguim que les famílies mosseguem, en parlem, puguem dir la nostra, i el que tu deies abans, passarà a l'acció. O sigui, no se queda amb una xerrada allà on ve una persona i mos diu lo complicat que és tot aquest món, sinó que a partir d'aquí se prenen decisions per passar la pràctica d'una manera eficient i eficaç.
0: I com comentàvem, com se comença? Hi ha primer una fase prèvia, pot ser de reflexió de les famílies sobre l'ús que se fa a casa de les pantalles i el mòbil?
1: Se fa un... Primer, les AFAs que estan interessades, el que fan és contactar amb nosaltres, se fa com una primera xerrada, i se marca què és el que se vol... s'implica l'equip directiu del centre, s'implica en els responsables de Fèria i també a la part de FAPA. A partir d'aquí se marca una línia, se marquen una sèrie de sessions i se marca ja una dinàmica com a de promoció, no? No és un cartell allà on apunta't si vols, sinó que ja deim quina és la dificultat, què és el que pot passar si no controlam el fet de que un adolescent o un nen de 12 anys ja tingui mòbil, i què és el que passa amb això, en dades concretes, no?
0: És a dir, que tenir també una part de formació un poc a les famílies.
1: Exacte. A partir d'aquí, després ja se posa una data, ja se fa una primera reunió amb tothom i se fan una sèrie de dinàmiques allà on se clau la participació de les famílies. Realment, molt de pits, els acords que surten no surten perquè nosaltres ja els tenim preparats i arribem aquí. No, els acords sortiran de les dinàmiques fetes en les famílies.
0: De les necessitats que sorgeixen.
1: Efectivament, perquè a més, ens passa que un centre són unes i un altre centre són unes altres.
0: Clar.
1: A nivell de primària és una, a nivell de secundària és una altra, i després no és el mateix un barri, a lo millor dins Palma, que és a fores, no és el mateix a un poble, i no és el mateix un centre que és TIP i ESO, allà on hi ha la continuïtat, i clar, tot això enriqueix.
0: D'acord. És a dir, que hi ha una part de, com recapitulant, no? Hi ha una part de formació per a aquestes famílies, una part de reflexió, no? De
1: sí.
0: Reflexionar sobre l'ús que fan i les necessitats que tenen.
1: Exacte.
0: Sorgeixen d'aquestes primeres xerrades.
1: Exacte. Sí, no, anava a dir que aquesta part de formació no és com una formació de seure... No, és dinàmica constantment. Sí.
0: I a partir d'aquí, com se passa a fer un poc ses propostes? A partir d'aquestes primeres necessitats detectades?
1: Molt bé. Un pic que se fa aquesta dinàmica, s'aconsegueix què és el que realment preocupa, què és el que podem fer, com ho podem fer, i aquí sí que intervé una miqueta tant en Miguel Ángel Guerrero, que és el director de l'oficina tècnica de FAPA, és que marca, diríem, la línia per tal d'arribar a conclusions i de posar en marxa aquests acords que les mateixes famílies han dit, no? Sempre posam el mateix exemple, que és que hi ha molta diferència quan els nens estan en el parc i un diu, bon anam. I clar, tots els altres, no, jo m'ho vull quedar perquè el meu amic se queda, no? Pues quan mos posam d'acord i ja són les 7 o les 8, ara ja és moment de partir, m'ho anem tots junts, i tothom s'aixeca i tothom se'n va, doncs aconseguim el que realment és un poquet una metàfora, però crec que explica molt bé en quina situació mos trobam, no?
0: Posar límits compartits. Exacte. Perquè sigui més senzill, no?
1: Exacte.
0: Clar, i ja que parlàvem de pràctica, ja heu començat, no?
1: Sí.
0: A arribar a acords en alguns centres. Quin tipus de compromisos, per exemple, estan començant a assumir les famílies?
1: Pues mira, és curiós perquè sorgeixen a cada centre sorgeix uns determinats compromisos, no? Però normalment és fins quina hora poden tenir els dispositius. Ah, perquè un pare diu, pues jo me diu que els seus amics li deixen fins a les 10. I una mare diu, no, jo me diu que sou vosaltres que li deixeu fins a les 10. Però això quan se posen tot d'acord, pues que vos sembla que a partir de les 8 pues ja no hi ha dispositius. Perfecte. En els 12 anys li comprem el mòbil, perquè li hem de comprar mòbil? Pues no. I clar, sempre hi ha qualcú que diu, no, però és que el meu fill va caminant i jo vull que estigui segur, i un altre pare o mare li diu, i deia, compra-li un telèfon que no tingui internet, sinó que sigui simplement per telefonar, si realment és això el que te preocupa. I clar, molta gent diu, ah, pues mira, no ho havia pensat. I a partir d'aquí, pues tot tipus de propostes, des d'un control parental o marcar l'època, diríem, en què s'ha d'introduir el mòbil, o fins i tot a determinats centres ha sorgit la necessitat de fer formacions a famílies, perquè hi ha gent que, bueno, que potser no li troba tanta importància, diguem, importància el fet de tenir o no un mòbil en 12 anys.
0: I en aquest procés, ara per la vostra experiència, què és el que està costant més? On hi ha més dificultat d'arribar a cosa? Ara parlaves, per exemple, del moment en què s'entrega el mòbil, dels tipus de prestacions, fins i tot que pot tenir aquest mòbil, els horaris, si posam o no un control parental... Què és que sol costar més?
1: Jo crec que utilitzar les pantalles d'espais comuns aquí és on costa. Perquè, clar, ens hem de posar d'acord i hi ha gent que no ho veu, hi ha gent que sí que ho veu, i aquí costa una miqueta, no? Però hem de dir que aquesta línia en el que va, diríem, la normativa general, també està ajudant, no? És veure que determinats espais públics ja te recomanen que, no, que siguin lliures de mòbils, és a un parc, un espai d'aquests, pues això ajuda i a poc va conscienciant a les famílies i en els mateixos fills.
0: I en quins aspectes trobeu que és més fàcil arribar a un consens pel que estàu veient?
1: Clar, moltes famílies el que diuen és que necessiten activitats d'oci, sobretot a espais més urbans, no? Perquè potser no hi ha un espai allà on puguin jugar a futbol, allà on puguin córrer, puguin anar en bicicleta, i clar, els mateixos nins no surten a jugar.
0: Alternatives, no? A les pantalles.
1: I el que necessiten és alternatives a les pantalles. En aquest sentit, per exemple, també sabem que hi ha centres educatius que estan obrint els seus espais, els patis, per fer-los patis actius.
0: A hora baixa, no?
1: A hora baixes. I també, inclús, durant el temps d'espati, ofereixen alternatives a altres jocs que poden ajudar que els alumnes li agafin el gust a jugar a escacs, a llegir, a jugar a futbol o jugar a determinat joc de taula, etcètera, etcètera, que després és probable que això se pugui reproduir a un espai, diríem, fora de l'escola. I això també ajuda molt.
0: I ara una pregunta important. Una vegada s'arriben en aquests acords, no? Se marquen unes línies de feina. Clar, com se manté això en el dia a dia? Perquè aquí ve la part ja més complicada. No sé si anau supervisant o com funciona,
1: sí,
0: això.
1: Se crea un grup de WhatsApp, amb la gent que vol participar. S'explica molt bé l'objectiu d'aquest grup de WhatsApp, que no és un grup de WhatsApp per compartir, per xerrar i per donar opinions, sinó que se centra en uns objectius clars, no? D'aquesta manera també se fa una alfabetització mediàtica a les famílies i s'utilitza de forma correcta, no? I a partir d'aquí pues, se va dinamitzant la mateixa oficina tècnica de FAPA en diferents professionals passat un temps, elaboren un formulari per fer-ho arribar, per tenir dades objectives de si s'està complint, de si no s'està complint, de si s'estan arribant en els objectius que s'havien marcat.
0: És un acord entre famílies, però se fan al centre educatiu.
1: Exacte.
0: I participa la direcció d'aquest centre
1: Exacte.
0: Educatiu. Com influeix això en el fet de que aquests acords potser puguin arribar a ser més sòlids? O...
1: De forma definitiva i jo diria que magnífica, perquè sabem que quan anem tots de la mà funciona millor, no? I per què funciona? Pues perquè potser se'n van de viatge d'estudis i torna a sorgir el problema del mòbil. El poden dur, no el poden dur, tenen temps lliure, no, jo sí, tu no.
0: Així se val a una,
1: també. El centre també val a una. O no només és el tema del mòbil, és el tema d'un dispositiu electrònic que quan surt del centre, si va o no a casa. Pues aquesta discussió, aquest conflicte, pues és molt bo poder parlar-ho amb l'equip directiu, que al cap i a la fi és el que tria el projecte educatiu i és que poden fer arribar que si tu obligues a comprar un dispositiu i les famílies ho tenen a casa, qui és el responsable quan el dispositiu és a casa, no? I te diu, no, ets la família. Molt bé, ets la família, però tu li estàs posant un deures i ets la família que ho ha de supervisar. Ja, a lo millor, jo som el primer que a lo millor no puc supervisar el meu fill. O ho està fent amb intel·ligència artificial. Quin tipus d'activitat? Pues això ens està duent a altres...
0: Esferes, no?
1: Exacte, que tard o d'hora mos estan arribant ja, no?
0: Molt interessant. Sabem que és una iniciativa que tot just comença, però quina valoració en feis fins ara? És a dir, com està funcionant? Què tal la participació de les famílies?
1: És molt positiva, perquè la gent que hi participa i pot dir la seva realment se sent a ple, per dir-ho de qualque manera, perquè és capaç de poder dir el que no li funciona a casa. És veure que a la casa de debò també passa el mateix i aquesta impotència de no poder fer res se transforma en començar a fer petites coses, per exemple un horari, simplement, pues mira, un horari de les 4 a les 8 no pot utilitzar el dispositiu, no? O d'aquesta hora en aquesta hora sí que pot utilitzar el dispositiu i se posen en comú totes les famílies, no? I a lo millor és mitja horeta, acaba aquesta mitja hora i com que saben que tots han acabat, pues, no hi ha una discussió i facilita la tasca a les famílies. Molt positiva, és vera que mos du molta feina perquè s'han de preparar les dinàmiques, recollida de dades, etc, etc, però estem veient que això ara mateix és el que realment funciona.
0: I com se preveu seguir treballant en els centres que ja han iniciat aquest procés? És a dir, com se revisaran, a més d'aquest grup de WhatsApp que comentaves, no? S'aniran ajustant aquests acords?
1: Totalment. Darrere d'aquest projecte, lògicament està FAPA, però també hi ha Fèria, i Fèria disposa d'una sèrie de persones preparades, professionals, expertes, les quals van evolucionant amb aquest projecte, i m'atrevesc a dir que han trobat la solució, no sé si un poc tard, tal vegada sigui un poquet tard, però per les generacions que ara venen, jo crec que sí que hem arribat a temps. En les altres haurem de fer altres coses, per això és tan important que arribi també en els instituts.
0: Idò, molt important, si hi ha centres o famílies que ens escolten i potser ho volen proposar en el seu centre per iniciar aquest camí per fer aquest tipus d'acords, per on han de començar? És a dir, com ho poden gestionar, què han de fer?
1: Simplement entrar a la pàgina web de FAPA, fer-ho arribar també a SAMIPA, a SAFA del seu centre, i amb una telefonada a FAPA automàticament mos posam en marxa. I tant de bo poguéssim ampliar aquesta xarxa, no? Perquè és superimportant veure com hi ha compromisos per part de les famílies i que també hi ha unes normes pels fills i per les filles que tothom assumeix i se poden en marxa.
0: I de moltes gràcies, Javier. Un tema molt interessant i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a Nou Anima Manuel.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Avui a la nostra secció juvenil tenim joves...
9: Ué!
8: I pares!
9: Ué!
8: Que són més que joves.
9: Sí.
8: Són el triple de pares.
10: Sí, no?
8: I què farem avui? Idò, com aquest mes se celebra el Dia Mundial del Joc, es posarem a tots a jugar.
9: Ué!
8: I com? Idò, avui intentarem adaptar jocs en el format radiofònic. Perquè, clar, molts jocs són visuals i aquí tot passa en sa veu, amb els sons i en sa imaginació. Així que avui hem pensat convertir alguns jocs en versions radiofòniques i ho farem de dues maneres. Primer farem com una espècie de masterclass de videojocs.
9: Pares,
8: pues pares. I després agafarem jocs tradicionals de tota sa vida i també els adaptarem a sa ràdio. Sortirà bé.
9: Ei.
8: Vinga, i en aquesta primera part els pares seran els concursants.
9: Va, vinga.
11: Preparats.
8: I els joves han preparat les proves. Com començam?
12: I ja començarem amb videojocs. No jugarem, bàsicament, provarem a prova, posarem a prova en els pares.
8: Molt bé, i què fareu, mem?
12: I ja donarem pistes d'un videojoc. I si els pares, o sigui, els pares s'hauran d'endevinar de quines. Si l'encerten, és la primera, i ja està. Si no, els hi donarem fins a 4 pistes per joc. Estem molt generosos avui.
8: Vinga, molt bé. I doncs vinga, primer videojoc.
13: Primera pista, diamants.
8: Si algú sap, pot anar contestant.
14: Sonic.
8: No, seguim.
13: Segona pista, blocs.
15: Minecraft.
8: Correcte. Anem al següent.
16: Primera pista, plàtan.
17: Donkey Kong.
16: No.
18: Segona pista, turbo.
8: Seguim.
16: Tercera pista, carrera.
19: Mario Kart.
8: Correcte. Molt bé. Vinga, una altra, va.
16: Ambient és la primera pista.
19: Ambient.
16: La segona pista, estadi.
15: Estadi. No sé, FIFA, futbol, no sé què.
8: Sí,
15: no.
8: Sí.
15: FIFA de nou.
8: Vinga, seguim.
13: Primera pista, punts.
8: Sí,
15: punts.
8: Vale, seguim.
13: Segona pista, comandament.
8: Important. Tercera pista.
13: Tercera pista, coreografia.
15: Ah, Just Dance.
8: Correcte. Ai. Na Noelia, tot d'una. Molt bé. Això ho heu fet molt bé. Vinga, i ara quina és la següent prova, Margarita?
20: Ara els pares mos heu de dir personatges de videojocs.
8: Vinga, molt bé.
20: Quants en sabeu?
8: Idò, vinga, començam.
20: Primer heu de dir personatges de Super Mario.
8: Vinga,
20: preparats?
8: Ràpidament.
20: Llesto, ja.
8: Ja.
21: Luigi.
15: Mario, Jui.
8: Luigi, vinga, més.
15: Mario.
8: Mario i Luigi.
15: Suceta.
8: Vinga, la princesa, bé, més. El dinosaure aquell...
22: Un Warfario.
8: Un Malfario. Qui més? En Yoshi. Sí?
23: Yoshi.
8: Molt bé. Bou.
19: Bowser.
10: Venga, ve,
15: Donkey Kong.
10: Donkey Kong, no. Donkey Kong. Molt bé, venga. Anem a seguir. Què més? Altres personatges que han d'encertar.
16: Ara han de dir personatges de Pokémon.
10: Venga, mem. A més, si passant de Pikachu.
11: Charmander.
10: Venga.
15: Bulbasaur.
10: Venga. Ja te l'han llevat. Qui més?
19: Charizard.
10: Molt bé.
11: Charmeleon.
10: Molt bé, evolució.
15: Miau.
10: Venga. Noelia, està copiant, no va. Què més?
14: Jo no veo.
10: Algun més?
15: Squirtle.
10: Ja està, està, està bé, és molt bé, molt bé. De totes maneres, els pares no veuen de prom ni d'en fora.
15: No, no. Sí, ja veuen.
10: Vinga, i sa darrera...
12: Personatges de Sonic.
10: Sonic, vinga, Sonic.
15: Sonic.exe 25?
10: No,
15: no vale.
11: El malo ese que...
10: El Doctor
14: Eggman.
10: Correcte, Eggman. Molt bé. El que té sa coa...
11: El zorrito. Ese.
10: Sí, ah. Té...
12: Tails. Perquè té cor.
10: No, no, no, no se'n saben, no se'n saben.
15: No,
10: aplaudiment, de consolació, vinga. Bé, i falta una darrera prova de videojocs, no?
17: Exactament.
10: En què consisteix?
17: La darrera prova és de sons de videojocs, perquè una cosa molt important de videojocs són els sons. I aquí a la ràdio els efectes sonors també són molt importants. Així que nosaltres direm un so videojoc i els pares l'han de fer... A veure si realment estem posats.
10: Ui, podeu fer-ho junts, eh? Vinga, molt bé.
20: Bé, acabant de xerrar d'un eriçó blau, no? I de, heu de fer el Ronald d'en Sonic corrent molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
10: Vinga. Aquest no ha anat massa bé, anem a seguir.
12: Salut. Ara, s'ha tirat un parell de xerres.
16: Ara en so de Pac-Man menjant boletes.
10: Bé, seguim. Molt
12: ara heu de fer una derrapada a una corba de Mario Kart.
10: Fiu! Bé, aquesta encara un poc més, vinga.
17: Heu de fer el so d'entrar dins un tub a Super Mario.
15: El glu, glu, glu.
10: Ni idea. Fé quan se fica l'aigua, pot ser. Vinga, més.
20: Va, seguim amb en Mario quan agafa una moneda.
10: Molt bé.
16: Ara he de fer el so d'una explosió d'una nau espacial.
10: Millor, molt bé.
12: Ara et so de guanyar una partida a un videojoc.
15: Tirorin, tirorin, tirorin, tontín.
10: Això que era Atari, no?
15: Atari. Mínim.
17: I ara el so de perdre una partida a un videojoc.
5: Uau, uau, uau, uau, uau.
15: Se nota que hem perdut molt,
10: eh? I acabam
20: cantant la música de... Tetris.
10: Vinga. Molt bé, molt bé. Ja hem acabat amb el bloc de videojocs, no?
12: Bé, sí, però encara mos falta una prova.
10: Sí? A quina prova?
12: I doncs sí, és una prova d'aquestes que ara estan de moda, com un petit repte viral. Però tranquils, no és cap repte perillós, avui.
10: Amem, quin és aquest repte viral? És el joc?
12: Idò... Els pares han de comptar fins a 10.
10: És el joc des 10, no?
12: Exacte, joc des 10.
10: No sé si l'heu vist a xarxes.
15: No.
10: No, no mem. I dos pares han de comptar fins a 10, però què més?
12: Cada vegada han de canviar un número per una paraula de menjar.
10: Posa'ns un exemple, Eduard, també.
12: Per exemple, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'acord? Ara canviem els 3 per una paraula de menjar. Per exemple, hamburguesa. Quedaria així. 1, 2, hamburguesa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I després ho complicam més. Per exemple, també canviem su. I direm patata. Per tant, serà patata, 2, hamburguesa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
10: Cadascú va proposant... És perquè exerciseu la memòria.
19: Sí, però a part de la vista, la memòria, ja.
10: Vinga, estan preparats?
21: Vinga, va.
10: Vinga, cadascú anireu triant un número aleatori i direu tal número, tal paraula. I vosaltres joves, recordeu, passeu-me el boli, que jo necessito també repuntar-ho. Que ja estic així, un poc més gran. Vinga, començam. Primer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vinga.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10: Malen, quin número canviem?
11: Els 3.
10: Per número de menjar?
11: Plàtan.
10: Plàtan, vinga, repetim.
22: 1, 2, plàtan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10: Salvador, quin canviem?
19: 8. De menjar.
10: Sí. Vinga, de fer més via.
19: Coca-roi.
10: Coca-roi. Vinga, tots junts.
22: Un, dos, plàtan, quatre, cinc, sis, set, coparoi, nou, deu.
10: Javier.
4: És dos.
10: És dos per...
4: Pizza.
10: Dos pizza, vinga, va.
22: Un, pizza, plàtan, quatre, cinc, sis, set, coparoi, nou, deu.
10: Vicky.
15: El nou.
10: Per...
15: Hamburguesa.
10: Vinga, molt bé, vinga tots.
22: Un pizza, plàtan, quatre, cinc, sis, set, coca-roi, hamburguesa, deu.
10: Vinga.
0: Vinga, set per kiwi.
10: Vinga.
22: Un pizza, plàtan, quatre, cinc, sis,
15: kiwi,
22: coca-roi, hamburguesa, deu.
17: Es deu.
10: Per?
17: I posarem macarrons.
10: Vinga, ja tenim tot el menú.

0: Bastant acceptable.
1: I d'hora, acceptable. I d'hora vos toca vosaltres.
0: Ai, no!
2: No!
0: No.
2: Sí, no fa falta.
3: Jo crec que podeu fer un aplaudiment de 10 minuts.
1: Molt bé. Pares, teniu vosaltres els vostres guions preparats?
0: Sí.
1: Molt bé. I do, després del bloc de videojocs, ara canviem els papers. Com han dit els joves, sou els concursants. I els pares...
0: Oh, què? Què?
1: Ah, sí, sí. Han preparat els jocs. Amem, pares, què favoreu ara, Vicky?
4: Nosaltres hem preparat una versió radiofònica de El Precio Justo.
0: Oh,
4: era un concurs on havia d'endevinar quant costaven les coses. Però nosaltres ho farem amb pessetes.
1: Ai. Amb pessetes.
4: Oh. Amb pessetes, sí. Per no embolicar-nos, parlarem de lo que costaven sus pessetes l'any 90.
1: 90, està bé, no?
4: A veure si sabeu...
0: Me sonen.
1: Que no vagin tan a fora.
3: Ho tenia estudiat pel 95.
4: A veure si sabeu quan costaven les coses abans.
1: Vinga, molt bé. Posa'm musiqueta. Per entonar-nos, El Precio Justo. Vinga, Neus.
5: Primera pregunta. Quant costava una entrada de cinema als anys 90?
1: Vinga, què diríeu que costava? En pessetes?
3: 100 pessetes.
1: 100 pessetes,
6: 25.
1: No.
6: 25.
3: 500.
7: Mm, menys. 600.
6: Menys.
1: Què diríeu que costava, pares, més o menys, vosaltres? Que recordeu?
8: 350, 400.
1: Sí, més o menys.
4: Sí, 300.
1: 300 pessetes, quantes en euros en l'os? 300 pessetes.
3: No arriba a dos.
1: Molt bé, Eduard. Molt bé. Vinga, Salvador.
9: Quant costava una barra de pa als anys 90?
7: 30 pessetes.
10: Més.
1: Un poc en més, diuen per aquí.
7: 60.
1: I això quants cèntims són?
7: Ni idea.
1: 36. 0,36. Vinga, bé, 0,36 euros, en realitat. Pedro.
10: Anem a veure aquesta. Quant costava un casset verge per gravar música en els anys 90?
4: Sabeu què és un casset verge?
3: Saben què és un casset?
4: Saben què és un casset?
1: Casset ho saben.
7: Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto vale es otro mundo?
1: Què diríeu?
6: 2.000.
1: Ui! 2.000 pessetes, no.
6: Com els cinemes de lluny.
1: Jo crec que costava entre 200 i 300 pessetes, una cosa així.
3: Barat, això? Compraré un parell?
1: Vinga, i això darrere, Javier.
2: I això darrere, va. Quant costava un còmic als anys 90?
7: 60...
1: No, això ja és als anys 60. No, en els anys 90 ja costava més.
0: 120 pessetes.
1: Més.
6: Un poc més.
1: Menys.
7: 150.
1: Entre 200 i 300 pessetes, no? Moltes vegades...
4: I sabeu quant és això en euros?
1: 225 pessetes, quant serien euros?
3: 225 pessetes?
1: Sí.
7: Un euro.
1: Un euro...
0: Un euro 75.
3: Un 90, un 80...
7: Un 50.
0: Un 25.
1: Un 35. Molt bé, un aplaudiment. Bé, ara jugarem a un joc. Haureu de venir aquí en jo, joves, aquí darrere, perquè jo tinc una llista de personatges per ajudar-vos. A què jugarem, Noelia?
11: Vinga, ara jugarem a Quién es Quién. Era un joc on tenies molt de personatges davant i havies d'anar fent preguntes per anar descartant fins a descobrir qui era. Per exemple, si és un home o una dona, si porta ulleres, si és ros...
1: Lleva gafas, usa sombrero, recordeu el anunci? Vinga, Noelia.
11: Nosaltres hem pensat un personatge. Vosaltres, joves, heu d'anar fent preguntes i nosaltres només podrem respondre sí o no. Entre tots els pares aniran contestant.
1: Molt bé, nosaltres tenim aquí una llista de personatges. Des de casa, si els voleu apuntar també, apuntau. Ho haureu d'escoltar dues vegades. Luigi, Wally, Indiana Jones, Inspector Gadget, Tintin, Clark Kent, Mary Poppins, Dora l'Exploradora, Pipi Calzas Largas, Daniel el Travieso i Peter Pan. Ara, podeu començar a fer preguntes i anirem ratllant, com si fos un quién es quién.
0: Val.
1: Vinga.
0: És una nina?
8: No.
6: No.
0: Oh, idò, ni Mary Poppins.
7: Ni Dora.
1: Ni Dora, ni Pipi.
0: No.
1: Vinga, seguim.
7: Era un explorador.
8: Sí.
0: Sí.
8: Sí.
0: Idò, en Luigi no.
1: En Luigi no.
7: En Wally.
0: No sé.
7: Diana Jones no.
3: Què feia en Wally en el seu
7: temps lliure? Daniel fora.
0: Daniel fuera.
1: Daniel fuera.
7: Peter Pan.
1: Peter Pan, no era un explorador. I... Tintín, Clark Kent, tampoc era un explorador, era Superman. Vos queda Inspector Gadget, Tintín, Wally, Indiana Jones, que són més o menys exploradors. Vinga, qui més?
0: Vos toca vosaltres.
1: Vinga.
0: És humà?
10: Sí.
1: Sí.
0: I de Tintín fora?
7: Tintín és humà.
1: Tintín és humà.

0: Dibuix,
1: super.
2: És un periodista.
3: No, però
2: els periodistes som humans.
3: Si era tipus un dibuix animat, encara que no.
2: És que tot això té dibuixos i no dibuixos, és difícil. Cercau una altra pregunta, vinga.
1: Era fàcil de trobar si necessitaves?
2: No.
3: Crec que no.
2: No ho sabem molt bé. Canvieu de pregunta.
4: Fais unes preguntes.
2: Sí, més rares. M'agafes, usa sombrero.
3: Té moltes eines.
2: No.
3: I d'Inspector Gadget fora.
2: Vinga, queden tres. Tintín, Wally o Indiana Jones?
3: Li fan por a les aranyes?
1: Sí.
3: I dos, Indiana Jones.
2: Exacte! Molt bé, ja han jugat el Precio Justo, també el Quién es Quién, encara ens queda un darrer joc. Vinga, Malen, què fareu ara?
5: Idò, ara farem un joc molt típic, quan estem junts així amb amics, el joc de s'endevinar de les pel·lícules.
2: El joc d'endevinar pel·lícula, molt bé. I com el farem a la ràdio?
5: Vale, normalment aquest joc es fa en mímica, però com a la ràdio
2: no podem veure.
5: Nosaltres ho farem de... amb sons i efectes.
2: Els pares faran els sons, no val cantar ni dir frases, eh? I els joves heu d'endevinar quina pel·lícula és. Vinga, amem, la primera, pares, feis coses, perquè l'endevinin.
6: No es pot cantar.
2: No.
3: Era un gran
6: si faig així.
2: La següent. Podeu fer sons.
3: Jurassic Park.
2: Molt bé.
3: Molt bé.
2: Vinga.
3: Ghostbusters.
2: Yeah. Molt bé. La següent. Aquesta ja no és tan fàcil.
3: No.
2: Hi ha una cançó d'aquesta pel·lícula.
3: Lollipop.
2: No. En realitat estan botant pilotes, eh?
7: Space Jam.
2: Sí. Molt bé! Anava a dir, I believe I can fly. Vinga, un altre.
3: Però no poden cantar, no?
2: No. Vos podeu moure i fer renous.
3: We
8: get you.
2: Ho estàveu fent un pat de trampes. Vinga, i la darrera... Els pares obrin els braços.
7: Titanic.
2: Un aplaudiment per tots. Molt bé. Que vos ha agradat aquesta conversió de jocs coneguts en versions radiofòniques?
3: Sí.
2: A la propera vos tocaran pares videojocs recreats aquí.
3: Déu meu.
6: Aquesta no vinc.
2: Continuarà.
6: Continuarà.
2: No serà Game Over. Molt bé, idò, vinga, adéu.
3: Adéu.

0: I després d'aquesta secció juvenil en què hem adaptat tot tipus de jocs al format radiofònic, anem acabant ja aquesta primera hora de programa amb el nostre recull d'iniciatives sobre educació i criança i també sobre propostes divulgatives dirigides a famílies. Començant parlant sobre una sessió informativa pels estudiants que estan acabant una formació professional. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
1: ¿Has terminado tu formación profesional o estás a punto de hacerlo? Desde el CUC te ayudamos a trazar tu ruta. No lo dejes al azar. Únete a nuestra sesión informativa que tendrá lugar el 20 de mayo a las 5 de manera presencial y descubre todas las puertas que se abren para ti. Veremos cómo pasar de grado medio a grado superior o cómo pasar de manera directa a la universidad, conocer también la especialización, es decir, másters en la formación profesional, también la opción dual, es decir, aprender en la empresa con formación remunerada, y por último hablaremos de las habilidades, cómo mejorar la marca personal y potenciar el currículum vitae.
0: Seguim amb una trobada online per parlar de la participació de les famílies amb infants de 0 a 3 a les escoletes dels seus fills. Ens informen des de FAPA Mallorca.
2: Des de FAPA Mallorca vos volem convidar a una trobada online sobre la participació de les famílies al cicle de 0 a 3. Parlarem dels espais de participació, de com dinamitzar les AFAS i de la continuïtat després de l'etapa 0 a 3. Una oportunitat per compartir experiències i conèixer altres famílies i associacions. Això serà dia 20 de maig a les 5:30 i ho farem en format online. Les inscripcions són a través de la web de FAPA Mallorca. Us esperam.
0: I ara continuem amb propostes divulgatives dirigides a famílies. Començam amb una ruta per Palma. Ens ho conta Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
3: Bon dia. Voleu conèixer alguns secrets que amaguen els monuments més emblemàtics de Palma? Idò, apuntau-vos a la ruta guiada que hem organitzat a l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, juntament amb Peques Mallorca. Serà el proper dimecres 20 de maig a les 6. Ho podeu fer enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Veniu a gaudir d'una hora baixa en família.
0: I els pròxims dies també hi haurà una jornada per celebrar el Dia Internacional del Joc amb propostes per tota la família. Ens ho ha explicat na Llucia de Dinaludens.
4: Hola! Com que sé que vos agraden els jocs de taula, vos duc una notícia que vos encantarà. Dissabte, dia 23 de maig, l'Institut d'Estudis Baleàrics està organitzant una jornada per celebrar el Dia Internacional del Joc. Serà als Jardins de la Misericòrdia de 10 a 2 i hi podreu trobar jocs de tot tipus i també tallers per tota la família. Us convidem especialment a venir a provar les novetats editorials de Dinaludens, que són Cucarell, Captura Criatura i Quatre Illes. Així que ja ho sabeu, dissabte, dia 23, de 10 a 2, als Jardins de la Misericòrdia. No us ho perdeu, eh?
0: I acabem el llistat de propostes amb un mercadet friqui sostenible, que formarà part de la Diada del Medi Ambient. Escoltau.
5: Molt bona, soc en Xisco de Locos Cultura. Us convido aquesta vegada en el mercadet friqui sostenible que farem el dissabte 6 de juny, de 17 a 21 hores. Hi haurà DJs, hi haurà circ, animació per tothom. Formarà part de la Diada del Medi Ambient en el carrer Blanquerna, de l'Associació de Veïnes de Santa Pallesa. Elles faran activitats durant el matí. Nosaltres estirem per sobre baixa i tindrem més de 40 preconets en cosetes friquis de segona mà, reutilització, materials artesans que utilitzin reciclatge i productes ecosostenibles. Vos esperam a tots. 6 de juny.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. En una estoneta arrencarà ja la segona hora de No venim amb manual, en continguts lúdics, participació infantil i que avui serà, a més, molt musical. Ens prepararem escoltant una cançó i tornant després d'escoltar els nostres companys d'informatius.

0: Bon dia, comencem amb informació de servei del trànsit perquè en aquesta hora hi ha tràfic lent en un dels punts habituals de congestió de la xarxa viària palmesana i que és el de la sortida de l'autopista de Ponent a la d'Andratx per la incorporació a la via de cintura pel túnel de Gènova. En un altre àmbit d'informació, la Conselleria de Salut ha tornat a complir avui amb el tràmit de fixar els serveis mínims davant una nova jornada de vaga de metges al sistema públic sanitari. Serà, recordem, entrepassat demà dilluns i dijous, i com en altres ocasions, els hospitals i centres assistencials faran feina com si es tractés d'un dia festiu. Això sí, hi haurà reforços als serveis amb pacients ingressats i es mantindrà al 100% l'activitat a urgències, oncologia, diàlisi i a la farmàcia hospitalària. Atenció primària tindrà al manco un metge i un pediatre al matí. Oberta la convocatòria de subvenció de programes d'atenció a persones i famílies en risc d'exclusió, així com de projectes per la seva inclusió social. Hi ha 9 milions d'euros a repartir a càrrec del 0,7% de l'impost sobre la renda i també de l'impost de societats. L'ajut el tramita la Conselleria de Benestar Social. D'altra banda, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que depèn del Consell de Mallorca, ha informat que ha començat a tramitar el mig miler de sol·licituds d'ajut per reforç del benestar tant de les persones amb discapacitat com dels familiars que les cuiden. I per aquesta hora està previst l'inici a Palma de la concentració ciutadana convocada per l'Associació de Veïns de Ses Veles i l'Associació Parcsi per reivindicar justament un gran parc a la façana marítima palmesana i que els solars adjacents a l'antic edifici de Gesa es destinin íntegrament a un gran parc urbà sense nous equipaments ni aparcaments, com contempla el projecte que té sobre la taula l'Ajuntament palmesà. D'altra banda, en l'àmbit dels succeïts, la Policia Nacional a Palma ha participat aquest divendres en la detenció d'un dels tres policies del Canadà que, estan de vacacions a Barcelona, agrediren sexualment una dona a l'interior d'un taxi dimecres passat. Aquest tercer agent havia viatjat a Mallorca després dels fets, motiu pel qual els Mossos d'Esquadra sol·licitaren l'actuació de la policia estatal a l'illa, ha informat l'agència EFE. D'altra banda, també la Policia Nacional, amb seu a Palma, ha informat que dijous va detenir un home i una dona denunciats per una filla seva per maltractaments d'ell i el seu germà, tots dos menors d'edat. La nina va donar compte de la violència familiar amb agressions al nin a un hospital on, a més, descobriren que tenia marques d'haver ferida amb una corretja. Els infants han passat al Servei de Protecció de Menors. I la Fundació Menorquina de l'Òpera ha rebut aquest divendres vespre a Barcelona el reconeixement honorífic en els premis de l'Associació Òpera 21. L'entitat guardonada, recordem, està a càrrec de l'organització de la temporada d'òpera de Mahó, que enguany ha complert la 55a edició, sent una de les més longeves i consolidades d'Espanya. N'ha informat la Secretaria Autonòmica de Cultura, que ha aprofitat per recordar que li ha otorgat un ajut directe de 51.800 euros justament per ajudar en les despeses de l'organització de l'esdeveniment. I recordeu, quant a la informació de servei també de carreteres, que per prova automobilística fins a la una del capvespre està tancada la carretera de la Serra entre Soll i Fornalutx fins l'àrea recreativa de Sabassa. Després es reobrirà fins a les dues i tornarà a estar tancada fins a les 7:30 de l'hora baixa. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia de Divendres Ràdio. El pròxim butlletí seran el descans del partit de futbol sala que vos oferiran els companys d'esports a partir de la una. Fins després.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem en la segona hora de No Venim en Manual. Avui tindrem molta participació infantil i uns continguts molt musicals. Començarem parlant de Raps contra el Canvi Climàtic, un projecte interdisciplinari en el que han treballat els alumnes de primer d'ESO de l'IES Inca, des de les matèries de música, llengües, matemàtiques, biologia i geografia i història. Escoltarem també moltes propostes d'oci familiar i un reportatge fet per una de les nostres petites reporteres i acabarem amb una entrevista que ens fa moltes ganes i que també serà molt musical. Avui nins i nines faran una entrevista a Capela. Preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim en Manual.

0: No venim amb manual, ens agrada donar difusió a diferents propostes educatives i iniciatives en les que participen infants i adolescents. Per això avui volem parlar d'un projecte interdisciplinari en el que han treballat els alumnes de primer d'ESO, de l'IES INCA, des de les matèries de música, llengua, matemàtiques, biologia i geografia i història. Concretament, nins i nines han investigat sobre diferents tipus de contaminacions en el planeta, fent referència a les que afecten a Mallorca, i després han fet un rap com a producte final. Per parlar d'aquest projecte i de la seva experiència, avui tenim aquí molts nins i nines de primer d'ESO i també una professora, una de les tutores de primer d'ESO, que és na Joana Margalida Mateu. Bon dia, Joana, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Segons quants ha vingut una bona tropa representant. Anem a saludar a tots aquests nins i nines que venen aquí. Tenim en Guillem, hola.
2: Hola.
0: En Miquel.
3: Hola.
0: En Aram.
4: Hola.
0: En Marc.
5: Hola.
0: En Fàtima.
6: Hola.
0: En Aina.
7: Hola.
0: En Marwa.
8: Hola.
0: En Ariana.
9: Hola.
0: I en Irina.
10: Bon dia.
0: Bon dia. Bé, anem a xerrar una miqueta, començant amb la vostra professora, na Joana. Vosaltres ja ens vareu visitar en una edició anterior d'aquest projecte. Ens pots recordar un poc com va sorgir la idea i quantes edicions duis ja?
1: Sí, bé, fa 4 anys que estem fent aquest projecte. Uh-huh. Abans en fèiem un de semblant, també de Jané Dam, que és el nom que té, però hi va haver un canvi de currículum, plàstica ja no se fa primer d'ESO, i això me'l va obligar a utilitzar música, van canviar plàstica per música, i aquí ens vam haver d'adaptar una altra vegada el projecte que teníem, i va sorgir la idea d'acabar fent
0: un rap.
1: Projecte de Jané Dam fent un rap.
0: Molt bé. I, clar, són moltes assignatures. Què treballen o aprenen els alumnes de cada una d'aquestes assignatures a través d'aquest projecte?
1: I en aquest projecte treballem totes les assignatures que has dit abans. Català, per exemple, perquè fem el rap en català, fem el rap, evidentment, i fem música, i aprenem les rimes, les pulsacions, de geografia, història i biologia, també fent tota la part del contingut dels diferents tipus de contaminació, o sigui, contaminació acústica, lumínica, pluja àcida, capa d'ozó, sobretot efecte hivernacle, de matemàtiques també, treballant sobre els diferents aspectes matemàtiques que ens donen l'evidència de que hi ha aquest problema amb el canvi climàtic. I castellà també el feim, perquè feim una presentació, en aquest cas oral, en castellà.
0: Toca-ho tot, eh?
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Deixeu res, eh? Molt bé. Clar, però treballant un projecte interdisciplinari també implica compartir idees i maneres de fer feina entre professors de diferents assignatures, que això no deu ser senzill. Què vos aporta aquesta experiència com a docents?
1: És una experiència molt enriquidora, però també és un repte cada dia, perquè cadascú té la seva especialitat, és veritat que tothom aporta sobre la seva especialitat, però després tu te trobes davant del grup i has de fer música, matemàtiques, biologia... I és un poquet de tot, però és veritat que també tenim els nostres companys, tenim qualque suport, per exemple, en Antònia Maria de Música, que no és tutora, que sí que quan fem el rap sempre estan nosaltres i ens va entrant a les diferents aules.
0: Molt bé, vos va fer d'assessora, no?, una miqueta.
1: Sí.
0: I, clar, després de diverses edicions, i ara que teniu més experiència per altres escoles que ens estiguin escoltant, quins podries dir que són els punts clau per coordinar-se entre tantes assignatures a l'hora de fer un projecte? No sé si teniu ja un truquet.
1: Idò, és bastant complicat. Sobretot és complicat perquè de vegades ens falten hores de coordinació. També és cert que ja duim anys fent aquesta feina, que el grup de tutors normalment se conserva, i això també ho facilita. Però sí, som un grup cohesionat, com ens duim bé, que fem feina bé junts, i això ho facilita bastant.
0: Molt bé, això és important, Ida, sí. No? Molt bé. I d'anem a parlar amb els participants, que estan aquí tots expectants, a veure què els demanarem. Contau-nos un poc, perquè la vostra feina va començar en la investigació. Com vos vareu organitzar? Qui m'ho conta? Vinga, per aquí, com vos vareu organitzar?
11: Vam començar en la tasca que era... o sigui, estudiar un poc les maneres de contaminació que afectaven a Mallorca, i vàrem fer després la presentació de castellà, i després ja vàrem acabar finalment en la tasca de rap.
0: D'acord, i què vàreu descobrir? Qui m'ho conta? Que vau descobrir amb aquesta investigació? Vinga, per allà.
2: Varen descobrir que hi ha diferents tipus de contaminació, algunes que afecten a Mallorca i altres no, i algunes que també afecten mundialment a totes les puestes del món.
0: I vos va sorprendre o no tant perquè teniu informació dels anys anteriors?
11: A l'escola ja m'ho havien dit, m'ho havien conscienciat un poc, però aquí a l'institut va ser quan m'ho varen explicar més coses.
0: I pensau que els infants i joves estan conscienciats, ara que ho comentaves, de la importància de cuidar el medi ambient i que tenen suficient informació?
3: Pens que molts infants i joves estan conscienciats, però això no vol dir que signifiqui que tenen tota la informació, perquè a vegades se poden confondre entre causes i conseqüències. Molta informació sobre les xarxes socials que és molt exagerat i li es confonen.
0: Clar, hi ha tanta informació que de vegades costa distingir entre el que és real i el que no, no? Entre la informació correcta. Men, vosaltres heu fet, jo he escoltat aquests raps i heu fet molta recerca, veig, no? I després de participar en aquests projectes, quins canvis penseu que poden fer tots, que molts els mencionau en els raps, infants i adults, en el nostre dia a dia per cuidar el planeta? Men, quines idees teniu?
11: Canvis que podríem fer tots, tant infants i adults, seria apagar llum quan no els necessitem per estalviar l'eficiència energètica. Després, classificar els fems, així no se cremen tant de combustibles fòssils. Després, a l'escola, sobretot, emplear papers de per davant i per darrere. Sempre que puguis anar amb bicicleta, cotxe, transport públic i coses així. I després també és molt important que no necessitem poques persones fent-ho perfecte, sinó moltes fent petits canvis cada dia.
0: Molt bé, bon missatge, eh? No s'ha deixat res pràcticament. Molt bé, molt bé. Bé, ara hem parlat de la investigació, de la cura del medi ambient, però com dèieu, heu treballat moltes coses i heu treballat, entre d'altres, la música i l'expressió a través del rap. Ja coneixíeu el rap?
11: Sí.
0: L'heu escoltat alguna vegada o no?
11: Sí.
0: Sí?
11: Sí.
0: I què ens podeu contar sobre com se fa un rap?
11: Pues tenim que fer la lletra.
0: Sí.
11: Després cercam la música i mires si va bé les pulsacions i després vas fent-lo.
0: D'acord, i era difícil crear la lletra de la cançó? Vos va costar o no?
4: No.
0: Sí, amem. És que diuen que sí, que vos va costar més, amem. Contau.
3: Perquè moltes solucions les volíem posar totes, però un vers podria ser més llarg, la rima no coincidia amb altres versos.
0: Clar, això és el que més costava. I és que no vos va costar gaire? Va fluir o com va ser?
4: No, perquè primer vàrem fer una pluja d'idees de totes les coses que havien d'entrar en el rap sobre l'efecte hivernacle. I aquí jo vaig anar... Bé, van anar triant les paraules que rimessin entre si i així van anar fent.
0: I com vos vareu repartir la feina a l'hora de crear rap? Uns composaven, els altres cantaven, tothom feia de tot, com va ser?
2: Varen fer tots un poquet de tots. A lo millor una persona anava cercant una música i les altres dues anaven fent una pluja d'idees i fent el rap. I així ens anàvem coordinant i ens anàvem tornant els dies.
0: M'heu dit un poc el que costava més de fer el rap. Jo vos vull demanar també què és el que més vos ha agradat. Aquí ha de xerrar tothom, amem, vinga.
4: Bueno, jo el que més m'ha agradat va ser fer el videoclip, perquè en el final mos varen ajudar uns amics a gravar i qualcuns que també varen col·laborar en el videoclip, i va ser molt guai i molt divertit, varen riure molt. I també tenir tot el projecte acabat i que t'hagi sortit bé és una satisfacció personal que també és molt guai.
0: Molt bé, i anem per aquí, a tu què te va agradar?
2: Me va agradar molt gravar el rap amb les meves companyes, perquè mos varen riure molt, ho varen tornar a repetir moltíssimes vegades perquè no m'ho
0: costa
2: de riure. I sí.
0: Allà. Molt bé. I anem per aquí. Què te va agradar a tu?
5: Allò m'ha agradat més pues poder anar a fer el videoclip, poder quedar i poder gravar amb les meves amigues i anar practicant tot el que anàvem a fer el videoclip i la lletra.
0: Molt bé. I de què vos sembla si escoltam un trosset dels vostres raps? I així també els oients poden veure un poquet aquest projecte final que heu fet. Vos sembla bé?
6: Sí.
0: Preparats?
6: Sí.
0: Sí. Idò, vinga.

0: climàtic ja ha arribat. Sense els fons mos estem quedant i el nivell de la mà està pujant.
1: Per això es pot arribar a solucionar si entre tots els humans posem la mà. Hi ha moltíssimes solucions possibles. Només hem d'animar a tots a començar.
2: Hem de tornar a anar en bicicleta. Hem de poder cuidar del nostre planeta. També pots anar amb el monopatí per a la naturalesa poder obrir camí.
1: Comprar productes locals perquè els creuers no contaminin tant. No sap ni d'on és el cas d'emmenar i sense voler, però puf, has contaminat.
3: Ves al Republic a peu a bicicleta. Deixa el cotxe aparcant a Catalunya. Aquesta serà una bona meta per salvar el nostre planeta.
4: Necessitem més plaques solars.
3: No cal gastar ni contaminar.
4: Mentre podem estalviar amb la nostra llum solar.
3: Vos vull advertir, això no pot seguir. Aquest camí no el podem consentir.

0: Molt bé, un aplaudiment, no? Que m'ha agradat escoltar-vos.
1: Sí. Sí.
0: A nosaltres ens agrada molt. El nostre tècnic Ivan estava dient que en sap molt de rap. Estava fent que sí amb el cap. Joana, què tal? M'han sonat molt bé.
2: Sí, sí, han fet una feinada i els ha quedat molt bé.
0: Vinga, idò, ara que hem pogut escoltar aquest projecte que heu fet, aquest producte final, per què recomaneu fer activitats com aquesta a altres nins i nines? Vinga, què heu après amb això i per què ho recomaneu?
3: Jo ho recomanaria perquè és una activitat molt divertida, treus la teva part creativa i és molt guai fer-ho. També ho pots fer amb companys i crees bons moments també a classe.
0: Molt bé.
3: I fer aquesta activitat te dona més ganes de treballar i te diverteixes molt i això fa que facis més bona feina.
4: Jo trobo que és una manera com d'aprendre coses i també disfrutar fent una cosa que t'agradi. És com una activitat més interactiva, no és tant de copiar, estudiar, sinó crear un rap que l'has fet tu i després és molt guai.
0: Algun truquet teniu, ja per acabar, pels nins o nines que vulguin aprendre a compondre raps? Vinga, algun truquet per aquí?
5: Pues t'has de currar bastant les rimes, has d'anar molt alerta en la mètrica i que coincideixin bé les pulsacions.
0: Molt bé. Idò, moltes gràcies a tots per explicar-nos aquesta iniciativa. Esperam que també, si algun de vosaltres després s'anima a crear un grup, crec que, de fet, vosaltres sou de la Cromàtic Band, no?, que és de l'escola. Idò, si aneu incorporant melodies i temes, i n'Irina també, ja sabeu, veniu aquí i vos escoltam, d'acord? Moltes gràcies a tots.
6: Adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: I després de l'entrevista amb els alumnes de CIES Inca, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Aquest mes de maig hi haurà moltes activitats pels amants de manga, anime i cosplay. Ens ho explica na Irene de Shinigamis de Mallorca.
3: Hola, hola. Voy al grano porque se vienen muchas cositas. Es el mes del orgullo friki y Shinigamis de Mallorca lo celebra con 3 colaboraciones de concurso de cosplay. Os cuento. Hoy mismo, sábado 16, de 4 a 10 de la tarde en noche, estaremos en el generador de Calviá. El concurso es a las 5 y aún puedes apuntarte. El fin de que viene empezamos en el centro comercial Fan desde las 4 hasta las 8 más o menos con el concurso de cosplay sobre las 6. Y el domingo por la mañana en la Plaza de Esfigueral desde las 10 hasta las 3, siendo el concurso a las 12 y media. Toda la info la tienes en nuestras redes sociales. Todos los eventos habrá puestecitos de venta, actividades y talleres, así que haz un hueco en la agenda y nos vemos allí. ¡Hasta pronto!
2: I ara seguim amb propostes que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
4: Hola a tots, som en Rubén i avui vos faig un recull d'activitats ben diferents a biblioteques. Apuntau. Dia 21 de maig hi haurà un contacontes amb Cris Peripeci a la biblioteca de la Indioteria. El mateix dia hi haurà una activitat per a nadons a la biblioteca Encarnació Vinyes. Colors i llums màgics amb música per infants. I per nins a partir de 12 anys a la biblioteca de Can Sales, taller d'escriptura creativa dia 29 i d'origami dia 30. I acabam ja dia 10 de juny amb un taller d'enquadernació per nins a la biblioteca pública del Castell. I fins aquí es recull de plans. Adeu!
2: Gràcies, Rubén. I ara, com les darreres setmanes i en el marc de la celebració del Dia Internacional del Joc, escoltam una recomanació sobre jocs que ens han fet arribar uns germans.
5: Hola, jo soc la Bruna i tenc 10 anys.
6: Jo soc l'Aleix i tenc 12 anys.
5: Ens agrada jugar molt en esquí-esquí.
6: Que és un esquí sobre dones importants que han fet algo per la història.
5: És molt divertit i, a més, aprenem moltes coses.
2: Moltes gràcies, Bruna i Aleix. I també tenim una altra recomanació de caràcter esportiu. Escoltau.
7: Jo soc Naram.
8: Jo soc en Marc.
7: I els dos tenim 12 anys i avui vos volíem explicar un poquet sobre el skate. Bàsicament és un esport que, per exemple, jo em fa sentir molt lliure. Hi ha molt de trucos tècnics i te fa pensar molt ràpid i tenir molt de reflexos.
8: Jo em fa sentir lliure quan fas un nou truc. Tens una sensació de satisfacció que m'agrada molt.
2: Gràcies, Naram i Marc. I acabam amb festival, perquè na Marina ens ha preparat un reportatge sobre el Festival de Música per Famílies Tribu Fest, que se celebrarà el 29 i el 30 de maig. Escoltem el seu reportatge.
9: Hola, Regina.
10: Sí,
9: avui faig de reportera investigadora, però no venim amb manual.
10: He parlat amb alguns dels grups que participaran en el Tribu Fest. Primer he parlat amb n'Artur de la Fúmiga.
11: Hola, hola, hola. Así Artur de la Fúmiga des del País Valencià i este és un missatge per als menuts i menudes de la casa. Totes i tots que esteu en Mallorca, no sé si sabeu que estarem al Tribu Fest i que vos necessitem perquè vosaltres sou les úniques personetes que sereu capaços d'aguantar tot el concert cantant i ballant, així que heu de donar l'exemple perquè vos necessitem, tots i totes vos necessitem ahir al Tribu Fest de fer la nit, així que vos esperem amb moltes ganes per a fer-nos un últim abraç a casa vostra. Adeu, adeu, família!
9: També he parlat amb el Magí d'en Bauca perquè ens expliqui com serà la seva participació en el festival i quins temes tocaran.
12: El concert del Tribufest serà molt especial per en Bauca perquè és la primera vegada que toquem a les Balears. Ens fa moltíssima il·lusió. I farem l'espectacle de Traca Final, que el vam estrenar fa molt poquet i que és com l'espectacle que ara mateix recull les cançons que el públic més ha gaudit, que més ens demana, que més escolten. I podem sentir des de grans èxits d'en Bauca, com Bon Profit, o Contents, o El Patufet i les Verdures de l'Hortet, com alguna novetat inclús del proper disc, que hem publicat com El Gegant del Pi i El Gegant de la Ciutat. Nosaltres venim amb moltíssimes ganes de petar-ho molt fort amb el públic de Mallorca i amb totes les famílies que vinguin a gaudir d'aquest concert i d'aquest Tribufest. I em descuidava una cosa molt important, que és que no hi faltarà tampoc la nostra mascota, el Drac Cui, que també visitarà Mallorca per primera vegada i que en té moltíssimes ganes. El tenim molt nerviós per fer aquest concert.
9: I per acabar, he parlat amb en Francesc, d'un grup infantil molt conegut per pares i fills, Cucorba. També t'ha explicat quines cançons tocaran al Tribufest.
13: Bon dia. En aquesta actuació de comiat de Cucorba cantarem algunes de les cançons populars més estimades, com La Lluna a la Pruna, en Joan Patí, l'Elefant, barrejades amb altres de creació pròpia. La Mestra em fa quedar, l'acordeó, el Trenet Pepet, poc, poc, poc. Tot plegat, una festassa que no vos podeu perdre. Vos esperam en el Tribufest, dia 29, a les 17:30. Una abraçada.
9: Moltes gràcies a tots. Fins aquí el meu reportatge, Regina. Adéu!
2: Molt bé, moltes gràcies, Marina. Trobareu més informació sobre el festival a les seves xarxes i estau també atents a les xarxes del programa perquè en els pròxims dies tindrem algunes novetats sobre aquest tema. Com heu escoltat, hi ha moltes propostes interessants pels pròxims dies i ara en tenim una altra que també és molt musical i també està relacionada amb el Festival Musical per Famílies. Segur que ja sabeu quin és. Seguir escoltant No Venim en Manual perquè després d'una pausa continuarem amb l'entrevista a Capella.
0: Tres ràdios. Participació.
14: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
15: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
14: Una mica més mala baba,
15: sí.
14: Podríem dir.
0: Font de misteris.
16: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
17: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

0: Avui a Nou Anima en Manuel estem molt emocionats perquè tenim una entrevista que ens fa moltes ganes. Avui tenim a un grup capaç de convertir les seves veus en instruments, ritmes, efectes, cançons, només cantant a capella. Segur que molts aquí ja heu reconegut de qui parlam amb aquesta informació, eh? Que sí?
1: Sí!
0: Avui tenim en el grup Capella, concretament dues de les seves integrants, que són n'Esther Barceló, cantant mestra i directora de coral, i na Sofia Domènech, cantant lírica, violinista i professora de música en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Bon dia, com estàu?
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: I quina il·lusió tenir-vos aquí, en dedica més n'Esther, la coneixem de fa molt d'anys també, on venim amb Manuel. Eh?
2: Sí, vaig venir de Tertuliana una temporada amb les meves filles i ens vam passar molt bé, molt bé.
0: Molt
2: bons records.
0: I d'avui en farem nous de records, perquè a més, parlant de records, les tenim aquí perquè Capella celebra 30 anys damunt l'escenari. I a més presenta nou disc. Morgan, que avui sabrem més coses sobre aquest disc i celebrarem una miqueta també amb ells aquests 30 anys que han fet que els coneguem tots. Aquí hi havia una mare ara que duia un disc de fa un quant d'anys?
2: De fa 28 anys.
0: De fa 28 anys. Ha plogut una mica. El coneixen infants, el coneixen adolescents, el coneixen també pares. De fet, avui s'entrevista, vos la faran nins i nines, adolescents, i també una mare, na Dori Fan. Hola, Dori.
3: Oh, bon dia, com estàu?
0: Que també volia fer entrevista.
2: Super, super.
0: Molt bé, estàu preparades vosaltres dues per l'entrevista,
4: sí,
0: ja?
4: Sí, sí. Estava cercant l'any de disc, anem? Quan era això?
0: Ara després ho mirarem tots.
4: Ha plogut.
0: Vinga, i dona'm a fer les preguntes. La primera pregunta la farà n'Amanda. Vinga, Amanda, conta'm què vols demanar.
5: Com va néixer Capella i per què li vareu posar aquest nom al grup?
0: Amén, conta-nos un
4: com
0: poc història.
4: Com va néixer Capella, Esther?
2: Amén. Tu, mateixa.
4: I de la majoria de nosaltres estàvem estudiant magisteri musical, que és per ser mestre d'escola, i molts de música, i hi havia un cor allà molt divertit, hi havia molt bon ambient, i un grupet els hi va fer ganes com fer una cosa un poquet diferent d'escoro. Molt parescut en escoro, perquè sense es veus, però afegint, pues, això, percussions, sons així un poquet imitant instruments, fent cançons més modernes, diguem, no? Que escoltàvem a la ràdio i la típica cançó pop-rock o de jazz o d'aquests estils que te fa ganes fer-la cantant. I coneixíem grups que ho feien. A Espanya n'hi havia poquets, però a Amèrica, pues allà sabeu que això se feia bastant. I a nosaltres ens va fer ganes copiar-los, no?
2: Sí, sí. Vam veure un documental entre tots que se deia Duit a Capella, d'en Spike Lee, on sortien pues, tots aquests grups americans des que xerraven a Sophie i feia molta gola, no? Que per aquí pogués haver un grup parescut o... Bueno, o mínimament potable, no?, per poder fer i gaudir d'aquest tipus de música, també.
0: I d'aquí ve el nom? O ve d'alguna cosa més, el nom?
2: No, no, que en aquell moment nosaltres érem... Bueno, sí, nosaltres érem estudiants en aquell moment i no teníem ni una pela, i clar, pues, cap pela, perquè no tenim cap pela.
4: I perquè a capella significa justament això, que només veus...
2: Cantar sense instruments.
0: Cantar capella. Dos per un, sí. Fes nom. Sí, sí. Molt bé. Vinga, Rubén, tu què els hi vols demanar?
6: I com vareu tenir la idea de fer-ho tot amb la veu, sense instruments?
2: Però no teníem cap pela.
4: No teníem instruments.
2: Era més barat anar a un concert i dir, clar, tothom du aquest instrument incorporat, que no costa dos bes. I, bueno, pues, no, també a tots ens agradava molt cantar, com ha explicat.
4: Tots veníem bastant del món coral. Sí. Per tant, com que ens agradava molt cantar, doncs vam dir, vinga, anem a cantar d'una altra manera.
0: Molt bé. Vinga, Mercè.
7: Com se fa perquè un grup de música duri 30 anys? És molt complicat?
0: Super,
2: molta paciència.
4: No, bueno...
2: Bueno, mos coneixem... Clar, després de tant d'anys, els primers anys veiem que la cosa anava funcionant. Claro, la relació que hem establert durant assajar dos i tres pic cada setmana Que a vegades veus més... jo a ella la veig més que a les meves germanes. Que, clar, és que molt veiem...
4: Som una petita família.
2: Exacte, és com una família petita.
0: Que éreu adolescents, pràcticament, sí, sí, no? Sí. Quan vareu començar...
2: I, bueno, i sempre hi ha els mateixos conflictes que te pugui sortir una família, una discussió, una discussió que s'arreglen sempre xerrant, no? O, no sé, respectar les opinions dels altres. Vull dir, escoltar-nos molt és una petita família.
4: Clar, hi ha molt d'ingredients. Estàs ingredient de tenir il·lusió, de que t'agrada molt el que estàs fent, el projecte, no?, que és com el foco, cap on volem anar. I després estàs ingredient de la disciplina, el compromís, perquè, clar, ens hem de trobar tots per poder assajar, dur molta feina, i després també estàs ingredient del públic, de que agradi, de que ens surtin concerts. Què passa? Que
0: també.
4: Així va començar Capela, amb un concert, o sigui, amb aquesta idea, però, clar, amb un objectiu que era durar el concert. Això que va passar, que va ser super gratificant, van tenir molt d'èxit, va agradar molt, i d'aquí van sortir altres. I així mos anava passant un poc. Que de cada concert sortien altres perquè agradava.
0: Vinga, tenim més preguntes. Vinga per allà, Mem.
1: Heu canviat molt des de que vareu començar?
0: S'han mirat entre elles? Han canviat?
4: Bueno, físicament...
2: Segur.
4: Està clar. I després, clar, com a persones també, no?
2: Home, jo crec que tothom té una evolució en aquesta vida, ja sigui mental, física i...
4: I com a grup, el que hem guanyat és que, pues, clar, ens coneixem més, sabem més el que ens funciona, com que tenim més recursos, que quan ets... Quan ets jove, doncs això, hi ha les ganes, il·lusió, tot, i vas provant coses, i en els anys, doncs, l'experiència t'ajuda a saber triar millor tot.
0: Clar. Vinga, Joel.
8: Jo vull saber com preparar una cançó. Com us poseu d'acord? Hi ha discussions creatives?
2: Home, alguna. Sí, bueno.
4: A veure, partit d'una base que normalment du en Joaquim, que és el que fa els arranjaments... ell s'ocorre a nivell musical d'això de l'harmonia, no sé si sabeu què és, però és com poses les veus una damunt l'altra, que hi ha una estructura musical. Després aquí, quan nosaltres ho cantam, ell veu també si sona bé, si no sona bé, si ha de canviar coses. També nosaltres podem aportar, pues, quin so queda millor. Vinga, ara provam això, ara provam l'altre. Fem proves en els assajos. No està tot tancat, no és una partitura tancada i feta des del minut 1. Va progressant, no? En els assajos.
2: Se va construint, o acabant de construir, molt o acabant bé. De definir en els assajos.
0: Més preguntes, va.
9: És molt difícil fer els instruments de les cançons amb la vostra veu, o ja no tant que tens pràctica?
0: Si teniu pràctica ja és fàcil.
2: Home, per exemple, nosaltres hem agafat pràctica sobretot en xeremies i,
0: no?
2: I trompetes. Ara, en aquest darrer disc, pues, també en l'harmònica. Segons quin so, jo no sé si seria capaç de treure'l o no, però...
0: Pues com són una xeremia, és que no... T'he de demanar...
4: Has de fer molt de nas. Una trompeta fas... Així, en són llavis. Ai, no sé.
0: Això ens ha quedat.
4: Aquests renaus són molt divertits, la veritat, no?
2: Sí.
0: Després podem fer un pot de pràctica.
4: Sí.
0: Vinga, Dori.
10: Vinga, jo som una mare fan, ja? I tinc una pregunta per vosaltres dues.
2: Vinga.
10: De tots els sons que heu fet amb la veu, quines és que més vos agrada fer? N'hi ha algun que se vos resisteixi?
0: Vinga.
4: A veure, jo...
10: O no ve?
4: Se'n reien de jo perquè... Me'n recordo al principi que tots fèiem un poquet arranjaments així com podíem, no? Vaig d'un i vaig posar... Trompetilla vacilona. I l'havia de fer jo, a més, la vacilona. I cada vegada que venia que em posi era com... Ja, ja, vinga, Sofi. I, bueno, és veritat que la trompeta m'agrada.
10: Sí, sí. I com és aquesta trompeta?
4: Has de fer així, bé, tothom.
0: Amen,
4: els llavis... A veure...
0: No. No mos queda vacilona, no?
10: Nosaltres mos queda returadet,
0: eh? Sí. Home, a mi, tu, Esther, quin t'agrada
2: fer? Sí, jo també m'agrada molt fer la trompeta.
0: Has de dir una altra, no val repetir, vinga.
2: L'harmònica també m'agrada molt.
4: L'harmònica en este la fa collonuda.
10: Sí.
2: Però, sí, no sé, l'he fet.
0: Vinga, tot no l'he fet.
4: Ella fa això dit tot així.
2: Jo ho faig amb el dit, n'hi ha que ho fa anar així, no?
0: Sí. Un aplaudiment. Vinga, seguim amb preguntes, això ja se va animant. Eh?
10: Sí.
0: A mi, mil fem.
11: En tots aquests anys heu fet molts concerts. Segur que vos han passat moltes anècdotes.
0: Sí,
4: moltes, moltes.
0: Sí. Vinga, alguna que se pugui contar així en públic,
4: bueno,
0: infantil.
4: Jo una vegada me va passar que sortia tota sola a l'escenari, darrere jo hi havia com una espècie de... Era, bueno, no tots són escenaris superxulos, eh? Això és la vida d'artista. Hi ha escenaris increïbles que hem disfrutat moltíssim i n'hi ha d'aquest de picar pedra. Això mos va passar en els inicis. I de, jo tenia darrere una tela, que era com una cortina, amb bolles penjant. I de repente estava jo allà cantant i me veig una bolla, pau, que passa per un costat, pau, una altra per una altra. I eren aquests, que mentre jo cantava pegava el cop perquè jo...
0: Bueno, per desconcentrar-te.
4: I clar, i la gent reia i jo pensava, ostres, quin ridícul, que ho estic fent malament. I després me vaig veure la cebolla. Bueno, això és una...
0: Segur que va ser Néstor.
12: La primera que m'ha vengut en els cap és aquesta, també. Clar, era un Nadal i cantàvem, hi havia un concert, això, era una sala d'un hotel, i era una cortina d'aquestes que pesen... I per decoració havíem penjat bolles de Nadal i, clar, nosaltres darrere de la cortina pegant copets a les bolles perquè això... la Sofi començava la cançó tota sola. Bueno.
4: Això de rialles, això també sí. N'hi ha de rialles moltes.
12: Sí,
4: de
12: quedar-vos quedar en blanc. Callats, no, callats amb un atat de rialles.
0: A mi ja fent uns instruments.
4: A un concert que era, havien d'anar a l'escenari Costa per Vall, el meu germà justament l'havien operat dels dos genolls, con lo qual, pareixia un Robocop. Anava caminant així, pop, pop. I com que era la Costa per Vall, va començar... Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Bueno, després hi havia una cançó que mos havien d'acotar i ell va quedar dret. Perquè, clar, no podia arrufar les cames. Bueno, això són coses gracioses. Després també tenim anècdotes molt especials de... Conèixer, per exemple, en B.B. King, que va ser una passada. Li van fer de teloneros a la plaça de toros. Sí, i bueno...
12: Ah, yes. Per exemple, els Max, els Premis Max, vàrem a la banda sonora d'una gala en directe a TV2... L'any 2000, crec que era així mateix, però era tota la gala. Era entre premi i premi, aquells 10 segons de música érem nosaltres que sortíem i tornàvem a entrar. Hosti, que això va ser tota una experiència.
4: I
12: perquè...
4: estava ple d'artistassos que miràvem moltíssim, no? I nosaltres allà cantant 2 hores i mitja en directe.
0: Uau.
4: O sigui, va ser molt especial, sí.
0: 30 anys donen per molt, eh?
12: Molt, sí.
0: Amem, ara també tenim preguntes una mica més per vosaltres dos, ja que vos tenim aquí, un poquet sobre vosaltres. Vinga, tenim una pregunta primer per n'Esther.
8: Esther, tu has estat directora d'una coral i mestra. Què és més difícil, ensenyar una escola o ensenyar a cantar?
12: Ui, no sé, les dues coses has de tenir disciplina, ganes, vocació i paciència. No sé de quina de les dues disfrut més, m'agraden molt les dues.
0: Les dues estan guais.
12: Sí.
0: Molt bé.
7: Sofia, tu ets violinista i també cantes òpera. Has dirigit una coral i ets professora del conservatori. Què és el que més t'ha agradat fer?
0: En què te quedes?
4: En què va aquest? Bueno, ara mateix, bueno, continuo en Capella, que he disfrutat molt, feim molt de projectes interessants, després tenc una coral de dones que a Bunyola també duim una grapada d'anys i també ho disfruto molt. I després estic de profe de cant, que també ho disfruto moltíssim, amb alumnes ja... A partir d'una edat, els 15 o 16, que ja t'ha canviat la veu, és l'edat bona per començar a fer cant líric, que és el que se fa en el conservatori. Que vol dir que no pot cantar abans? Claro que sí que pot cantar abans. Pots anar a corals, pots... També hi ha altres formacions. Pot fer cant modern. No importa que sigui cant líric. El que passa és que en el conservatori pues, és líric i és la formació que vam tenir nosaltres quan érem petits. Ara hi ha moltes més opcions. És una passada musicalment com ha crescut l'oferta avui en dia. Bueno, no sé si t'he contestat.
0: Te quedes en tot.
4: Me quedo en tot perquè me costa molt triar també. Decidida. Bueno, no, m'agraden moltes coses.
12: Ho disfrutes tot.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: Vinga. Amanda.
5: Ens han dit que les dues heu contat la Sibil·la, la seu. Què tal l'experiència?
12: Hombre, molt impactant.
4: Molt.
0: Sí. Cantar la Sibil·la a la seua ha de ser tota una experiència.
12: Sí, a mi l'he cantat... Bé, jo el passes Nadal del 2023 i ella és 2024. O sigui,
0: una darrere l'altra.
12: Una darrere l'altra. Sí. Jo recordo el moment, això, de sortir i desfilar tota la seu per pujar amb la càmera de la televisió, de IV3 Televisió, davant, tu darrere, vull dir, la seu plena de gom a gom. Sí, impactant. Impactant.
4: A veure, jo de la Sibila l'havia cantat en els 11 anys, el primer pic, i me va impactar molt, no? Perquè, ostres, quina responsabilitat, quin nervis, que guapo. Era una cosa molt especial. I és vera que aquell dia el record, clarament. Després, l'he cantada molt, molt, molts anys, després també en capella la cant, i això de la seu va ser... bueno, una passada, perquè és el que diu n'Ester, és la seu. La seu és un escenari impressionant, preciós, enorme, que passa per allà moltíssima de gent. A més, hi havia molta repercussió mediàtica. Bueno, estava retransmesa en directe per IV3, precisament.
0: Sí, sí, sí.
4: Sí.
0: Tota una experiència.
4: Sí, molt.
0: Sí. Amem. Dori, tu també tens pregunta, més, sí. Una altra.
10: Sí, una curiositat, a més, perquè... A més de celebrar els 30 anys, aquest dia es presenta un nou disc, que mos ho han xivat per aquí, i com serà? I quan el presentau?
4: Mira...
10: Més que res per anar...
4: Jo no sé si... Tu creus que queden entrades, Esther? Han de fer via a comprar-les, o no?
12: Crec que... Sí, podeu entrar a la web de l'Auditori de Palma.
4: Sí, sí, sí. Dia 23 de maig, que és un dissabte.
12: A les 8.
4: I és l'Auditori, que és, això és una sala majúscules, eh? Sí. És molt... Bueno, sona beníssim. Allà vàrem presentar els nostres primers discos, no? Vàrem anar allà, és com en un retorn, no?
0: I què us contau d'aquest nou disc?
12: Ara? Bé, aquest majoritàriament està fet en català. Mm-hmm. Hi ha cançons pròpies, hi ha alguna versió... Hi ha una versió que han fet molt especial de la Belenguera. Mm-hmm. Sí, que en guanya l'any, no? L'any el que ve.
4: Mm-hmm.
12: I...
4: De fet, no sé si vosaltres sabeu cantar... La sabeu, la Belenguera?
7: Sí, sí.
4: Sí, no?
12: Sí, no? Dia 29 hi ha un acte també de totes les escoles. O...
4: La
12: no?
4: Podreu cantar nosaltres, també, si veniu.
0: Molt bé,
4: eh?
0: Molt bé, molt bé. Vinga, tenim una pregunta més ja, i Milce, per acabar.
11: També participareu al Festival de Música per Famílies Tribufest. Quan serà i quins temes tocareu?
0: Vinga, men, també ho apuntarem.
12: Mira, cantam aquest dia 23, hi ha la presentació del disc a l'Auditorium, i el següent dissabte, que és dia 30, és el Tribufest... Bueno, nosaltres cantam en el Tribufest de Felanitx. L'actuació nosaltres la tenim a les 2:30 del migdia. Sé que és una hora un poc, a lo millor la gent... Bueno, dinau abans o dinau després, no?
0: Clar.
12: I veniu a veure-nos, perquè el repertori encara no l'han triat del tot, però supos que serà una mescla de

0: col·laborat a altres discos, no? De... No va ser en l'universitària també que vàrem fer una cançó, després Esplany i el Mac el vàrem fer també.
1: El disco d'homenatge d'en Serrat.
2: Haureu de fer recerca per contestar la pregunta d'en Mercè. Sí,
1: la recercarem i li farem arribar a Anna Regina.
2: Molt bé, jo t'ho contaré, Mercè. Idò, ens hem apuntat tot, Dori, has apuntat a l'agenda. Molt bé. Però ja he de dir una cosa, aprofitant que vos tenim aquí, què vos sembla si aprenem un poquet més amb elles amb un petit concurs musical?
3: Sí!
2: Públic, vos animau també?
3: Sí!
2: Ui, ja ha sonat
4: ui,
2: un
4: aquest
2: sí.
4: Públic no s'ha pres el cafetet, no?
1: Bon dia!
2: Aquest públic... Vinga, idò, música de concurs, va! Amem, vinga, Esther i Sofia, què podem fer en aquest breu concurs per posar a prova els nostres coneixements musicals?
1: Vinga, com sabem que vos agraden molt els tortells, hem pensat que en farem un de coneixements musicals variats.
2: Ui!
1: Amem si els encertau.
2: Amem, vinga, estàu preparats, el públic, amem, allà tenim unes mares amb els micros sense fils. Mares, amem, que vos escoltem, amem, deis hola.
5: Preparadíssimes.
2: Molt bé. Heu de demanar també entre els nins, eh? Que vinga. També contestin, vinga. Heu de contestar tots junts en el micro que tenen ses mares.
4: A coro.
2: I voltes per aquí també, eh? Tot preparats? Vinga.
3: Sí.
2: I de començar, va.
1: Vinga, un grup suec que canta Mamma Mia.
2: Comença per A.
4: Ava.
2: Correcte. Bé. Seguim. Vinga.
0: Comença per B. Nom de la veu masculina més greu.
6: Baix. Baríton. Baix. Ah, no.
1: Baix. Quasi, quasi.
2: Ja, però demostres coneixements.
1: Sí, sí, sí. Vinga. Vinga, comença per C. Conjunt de persones que canten juntes.
3: Coro.
1: Olé.
0: Seguim. Una altra per C. Figura musical que dura la meitat d'una negra.
3: Corxera.
0: Molt bé.
1: I aquesta, a veure, Festival Musical Europeu, que és molt famós.
2: Comença per E.
1: Per E.
2: Eurovisió. Aquí ses mares, eh?
0: Comença per F. Nota musical que va després de mi.
3: Fa.
1: Bien. Aquesta no sé si el més petit se ho sabrà, no, a veure. Comença per una G. Pel·lícula musical protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John.
2: Gris.
3: Gris.
2: Ah, no, Dori, aquí ja ha votat, eh?
0: Aquestes peces mamis.
1: Claro.
0: A veure, comença per M. Obra teatral on els personatges canten.
6: Musical.
1: Musical.
0: Molt
1: bé. Bravo. Comença per N. Cançó tradicional per fer dormir un infant.
3: Nana.
1: Sí.
2: No en fallen cap. Posar una més difícil, vinga, per acabar amb aquesta.
0: Comença per S. Alteració musical que puja un semitó.
2: Sostingut.
1: Oh! Aquí hi ha violinista. Aquí tenim un violinista, també. Sí, part de clar,
2: un aplaudiment, molt bé. Bé, i ens heu preparat una altra prova, també, no?
0: Sí, us hem preparat una selecció de temes molt coneguts que hem interpretat al llarg d'aquests anys. Heu d'intentar primer endevinar el nom i després cantar-los.
2: Molt bé, estareu preparats. Ara escoltarem cançons de capella, les posarem, escoltarem un bocinat i després heu de dir la cançó, si la sabeu, i intentar cantar-la. D'acord?
1: Complicat, ja.
2: Hem
1: pujat
2: el nivell.
1: Pujant els nivells, sí.
2: Estau tot preparats? Sí. I de vinga.

0: Zoas,
1: Singing in the Rain.
0: Molt bé. La voleu cantar, mem?
1: Singing in the Rain.
2: Aquesta és la mami.
0: Vinga, va, anem a una altra.

0: Vinga, la de 3. 1, 2, 3...
1: La bandera rosa!
0: Molt bé, molt bé. Vinga, ara anem a una així un poc més moderna.

0: Quina cançó és?
1: I'm feeling good.
0: I got you, però està bé, molt bé. Com se fa això de uau, uau, uau? Ho hem de fer, nosaltres.
2: Vinga.
0: Vinga, tots.

0: Molt bé, aplaudiment. En queden dues, anant bé, no? Que tant ho estan fent.
1: Molt bé,
0: sí?
1: Aprovadíssims.
0: En posa'm una així molt rítmica. Sí? I de vinga.

0: aquestes?
1: No, no me'n recordo.
0: Walking.
2: Walking on Sunshine.
0: Molt bé. Ses mares, eh? Vinga, i sa darrera, que se va fer popular, anem a donar una pista, entre ses noves generacions, gràcies a sa pel·lícula Sister Act. Ah, amem. You know you make me want to shout, keep my hands up, throw my hands up, throw my hands up, throw my hair back up. Come on down, don't forget to say you'll be. No m'ha fet palmes perquè cantar-la crec que no.

0: està. Molt bé, fort aplaudiment. La cançó Esther és...
1: Això.
0: Molt bé.
1: Val dir Frida.
0: Ai, com us ho passeu bé?
2: Sí, molt bé.
0: A que vos fa ganes que cantin alguna cosa, ara?
2: Sí.
3: Però heu de cantar nosaltres.
4: Sí, vale, no, vale.
0: Vinga, nosaltres... Però ara jo crec que podem fer una cosa, perquè ara se'ns està acabant l'entrevista, nosaltres estem amb emoció de fer més coses. Jo crec que els hem de demanar dues coses avui.
4: Vinga.
0: Una, que ens cantin una mini cançó elles, i una altra, que és que tornin un altre dia a fer-nos un taller per fer-nos cantar tots. Els hi demanam?
2: Sí! Sí.
0: Que ens cantau una mini cançó i tornar algun altre dia per fer-nos un taller...
3: Sí, claro.
0: Pues animau.
3: Sí. Claro.
0: Ens les han agafat un poc així, eh?
3: Ara mos costarà triar, no?
1: Claro.
0: Sí, mem, ara una per voltros, així per escoltar-vos una curta, també. Que ens cantau.
1: Ah, vinga.
0: Vinga, vam.
3: Heu de fer ritme així. Pam, pam, pam, pam, pam.

0: ara hem dit, però ja sabeu, us esperam un altre dia per un taller musical.
1: Sí, sí, sí.
0: Vendreu tots?
2: Sí!
0: Molt important, però, hem de recordar quan serà la presentació d'aquest nou disc, pròxims concerts, amem... Recordeu-nos...
1: La presentació d'aquí res, dia,
0: no doni, apuntat.
1: Dia 23, la setmana que ve.
3: Sí, estan preparant un concertarro. És que, claro, aquesta sala és, si no és la millor...
1: Bueno, les millors de Palma,
3: sí, de Mallorca.
0: Dia 23.
3: I tenim tot un muntatge de focos, d'imatges...
1: L'escenografia...
3: Sí,
1: bueno, ja ho veureu, llums...
3: L'estan preparant molt, molt, molt de carinyo.
0: Molt bé.
1: Dia 30 és Tribufest, i ja de cara a l'estiu, pues, ara mateix no...
0: Bueno, continuarem. Sí,
1: no passaré l'agenda, perquè ho tenc en el mòbil. No, de memòria no. Ara tenim en ment aquest dos i...
0: Recordeu-vos, ens heu passat l'agenda per Nadori i després el número de disc per anar a Mercè.
1: Molt bé.
3: De totes maneres, mos podeu seguir per Instagram, ara que s'ha dotat, no és vera? Allà sempre estan penjant les coses, vale? Sí.
0: Molt bé. I de moltes gràcies, Sofia i Esther, i enhorabona per aquests 30 anys, que
3: gràcies.
0: Són uns quants.
3: Som bastants, sí.
0: Sí. I nosaltres acabam així el programa d'avui, no m'adieu tots junts. Vinga, a la una, a les dues i a les tres...
2: Adéu!

0: que este no es el sitio y que los vecinos no estamos contentos con la decisión que ha tomado.
1: Yo salgo todas las mañanas a mi perra y esto no se va a poder hacer porque es que no vamos a poder hacer nada. Se van a cargar la vida verde de nuestro barrio.
2: Este parque es una explotación que hará otra empresa externa durante 50 años y no tenemos ninguna ventaja.
3: I a Palm han estat els veïnats del barri de Ses Veles, el que està entre el Palau de Congressos i la Costa del Gas, que s'han tornat a concentrar en contra del projecte municipal que pretén urbanitzar els solars de vora l'antic edifici de Lleres, una superfície de més de 3.000 metres quadrats, que actualment un descampat amb herba que s'empra per activitats d'esbarjo d'aquests mateixos veïnats. És un projecte en procés de resolució encara del concurs d'idees, però que preveu la construcció de dos edificis per equipaments públics, a més d'un aparcament soterrani. De moment s'ha recollit 1.500 signatures que s'espera ampliar amb una campanya de recollida nova a internet.
4: No entiendo mucho qué sentido tiene teniendo un pedazo de edificio ahí detrás sin usar, que quieren todavía construir más. Lo normal sería buscar una utilidad a ese edificio y después, si necesitan, hay todavía más necesidades, buscar un sitio, pero no es quitar un parque que además está súper utilizado por toda la gente que vivimos aquí y además te da una vista al mar preciosa.
5: Jo crec que així com està, està perfecte. Si tens un projecte més cuidat, encara millor. Ja està bé de ciments i coses de gestes. Anem a veure si fem espai verds. Així això, centrada de Palma i ja de processió, si hi ha un parc.
6: Per nosaltres és una sortida d'on respirar, venim aquí jo mateix que vaig en crosses, aquí m'ha trobat divinament venir, i si fan això l'únic que van és a treure del pes.
3: Per cert que també a Palma hi ha hagut una altra manifestació, en aquest cas de suport a la població palestina en el 78 aniversari de la Nakba. Ja per anar acabant, de fora de les Illes, una informació de darrera hora que traduïm directament de la nota d'agència que hem rebut d'Europa Press, i que és que agents de la Guàrdia Civil han trobat els cossos d'un, justament, un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill, trobats sense vida aquest dissabte a la localitat alacantina de Dolores, han informat fonts de la comandància. D'altra banda, a Sevilla, a la localitat de Lora del Río, la Guàrdia Civil ha detingut un home per l'atac a una dona de 32 anys que ha quedat ferida greu. S'està investigant com un possible cas de violència de gènere. I per acabar, informació de servei, perquè per prova automobilística avui hora baixa, a partir de les 2 del capvespre, de fet, i fins a les 7:30, estarà tancada el trànsit. Recordeu, la carretera de la Serra, entre Solla i Fornalutx, aproximadament fins a l'àrea recreativa de Sabàs. I recordeu el que comentàvem a l'inici d'aquest butlletí de notícies integrat: retenció a l'autopista de Llevant per un accident, rectificam a l'altura de Serenal, de Llucmajor, en sentit cap a Palma.
7: Doncs moltes gràcies per aquesta darrera hora informativa i gràcies, per cert, Juanjo, per aquesta informació de darrera hora, no en referència a l'accident, sinó al fet de que les 24.200 localitats que té l'estadi Ciutat de València doncs estaran demà ja ocupades per seguidors del Llevant i també del Mallorca. En aquest sentit central, Llevant-Real Mallorca, en oferida en directe a la roda de premsa de Martí de Michelis. A la Ciutat Esportiva està el nostre company Juan Gabriel Bolsà, el que saluda. Juanga, molt bon dia.
8: Com anem? Molt bon dia.
7: Supos que, al igual que demana el seu jugador Martí de Michelis, amb energia i en solidaritat de cara al partit de demà, perquè molt de missatges de les respostes que ha fet Martí de Michelis anaven en referència a això. Vol solidaritat, vol que el jugador s'entregui, vol que s'hagin fins a la darrera gota. Forçant fins i tot l'exemple d'Abdon Prats com un exemple de que maldament no jugui el dona tot també, animant.
8: És així, energia i valentia, no?
7: Sí,
8: i avui sí que hem vist un míster del Real Mallorca, Martí de Michelis, enèrgic en aquesta roda de premsa i confiat en que els seus es deixaran demà la pell davant el Llevant. Hem de dir que just a l'arribada a l'estadi de Son Moix, abans de que començés aquesta roda de premsa, he pogut veure pancartes animant a l'equip mallorquinista d'aficionats del Real Mallorca que les han volgudes penjar, i sou i serem, entre d'altres, no?, entre d'altres frases, perquè hem de dir que l'equip sortirà de l'estadi de Son Moix a les 5:30 i s'ha preparat un comiat de l'equip per part de l'afició per donar-los força de cara en aquest complicat partit. Un partit que Martín de Michelis ha catalogat d'autèntica finalitat.

0: final. Així ho ha dit l'entrenador del Reial Mallorca. I, per altra banda, si hi ha un nom propi en aquesta roda de premsa, és el del capità, el d'Antonio Raillo, que Martín de Michelis ha dit que entra a la convocatòria, una convocatòria oficial que encara no s'ha donat a conèixer, però que sí que ha confirmat que hi serà el capità. Veurem si jugarà, si no jugarà, perquè també ha dit, ha reconegut que no està al 100%, que de fet no té l'alta mèdica, però que ell hi vol ser en aquest partit. Veurem si juga o no juga, i si juga, si és infiltrat o no. En qualsevol cas, el capità del Reial Mallorca, Antonio Raillo, serà demà a València. La veritat és que bones sensacions. Així com altres rodes de premsa han vist a Martín de Michelis més calmat o una mica apàtic, en el dia d'avui ha transmès molta confiança l'entrenador del Reial Mallorca davant d'aquest partit transcendental demà.
1: Confiança màxima al Manco, el que vol transmetre Martín de Michelis demà a partir de les 7 a Orriols. Veurem si aquesta confiança, a més, es transforma en una solidesa mental, molta força, no només física, sinó mental, perquè serà un autèntic infern a la ciutat de València, Juanga.
0: Sí, la pressió és màxima. Jo li demanava a Martín de Michelis, que no ha volgut entrar en aquesta apreciació de l'evolució tan bona que ha tingut en aquest tram final de Lliga al Llevant, que era un equip que convidava o pensàvem tots que era un equip ja quasi desahuciat i que podria estar a la segona divisió. Ha tingut una reacció l'equip de València molt bona en aquest tram final de la Lliga. Arriba en una tendència de joc, de futbol i de resultats molt bona. De Michelis no ha volgut entrar en aquesta consideració. Ha dit que si el seu equip mostra la millor cara, si el Mallorca mostra la millor cara, competirà de tu a tu contra el Llevant i que estarà molt a prop, ha dit el propi de Michelis, d'aconseguir la victòria que necessita el Mallorca, sí o sí. És el partit, és clau, és una, torno a repetir, una final, i se juga el futur al Real Mallorca en aquest partit de diumenge.
1: Doncs esperem que demà, a partir de les 9 del vespre, és a dir, quan hagi acabat el partit, l'equip del Mallorca pugui tornar a l'illa, com ha dit també de Michelis, al front ben alta, i jo afegiria els 3 punts a la butxaca i la permanència també. Juanga, moltíssimes gràcies, molt bona feina des de... He dit abans Ciutat Esportiva de Son Milioni, però no, ha estat a l'estadi de Son Mos.
0: Sí.
1: Cal rectificar.
0: Sí, abans de... No passa res. Sí, ha estat a l'estadi de Somos, i només una cosa ràpida,
1: sí.
0: Perquè
1: sí,
0: que hem d'anar amb el futbol sala.
1: Sí.
0: Demà podreu viure aquest partit, no només per IB3 Ràdio, aquest partidàs, amb tota la prèvia del partit i el postpartit, sinó també en un programa especial per IB3 Televisió.
1: Doncs no se ho perdin els nostres oients i també els nostres televidents. La ràdio també es pot veure a la televisió. Juanga, moltíssimes gràcies i molt ben d'aquí una estona.
0: Un plaer, una abraçada.
1: Les paraules del nostre company Juan Gabriel Bausà, que ha estat present a l'estadi de Son Mos, que no a la ciutat esportiva de Son Babiloni. Això és l'acostum, normalment, les rodes de premsa prèvia se fan a la ciutat esportiva, però avui era un dia especial en tot el sentit, i per això hem volgut oferir en directe la roda de premsa que s'ha fet, evidentment, a la sala de premsa de l'estadi de Son Mos. Tornem, també a Son Mos, però no a l'estadi, sinó al Palau d'Esport, que està just de vora, just al costat, i per presenciar ja el que és la segona part, encara no sé si ja ha començat, està a punt de començar, crec, la segona part d'aquests Illes Balears, Palma Futsal, Vinyaval i Valdepeñas, que sincerament jo esperava que estaria molt més competit. El Manco, el marcador molt més estret, per aquest 5-1, Juan Gavi, convida a estar bastant tranquil, eh?
2: De moment sí, de moment convides a estar tranquils, encara que Valdepeñas ha jugat molt bé i una molt bona primera part, però el que deia en Miquel, l'efectivitat avui del Palma en atac està tremenda. Jo no sé si ha xutat el Palma 6 vegades i ha fet 5 gols. Amb això ho dic tot. Està a punt de començar, estan els dos cinques damunt la pista, en la novetat en el Palma de Mateus Maia, en l'equip d'inici, no hi ha cap pivot clar en l'equip. I un detall, repinyant, ho he trobat. Ara mateix, en temps de descans,
1: vinga,
2: el Jaén queda fora del play-off. no, seria Jaén, Paraix Interior, l'equip que quedaria fora, i ara mateix, en temps de descans, abans de començar les segones parts, els quarts de final de play-off serien Barça-Valdepeñas, El Pozo-Múrcia-Santa Coloma, Palma-Manzanares i Inter-Movistar-Cartagena. Tot això abans de començar les segones parts, que estan a punt de fer-ho a totes les pistes, incluïda el la de Somos. Miquel.
1: El nostre amic, perdó, Dani Rodríguez, fora d'un play-off. No m'ho puc creure.
2: No, sí, Miquel me deia, Miquel, me deies, el rival que no voldria per res del món a quarts de final seria Jaén.
3: Sí, és un equip que estigui com estigui quan arriba en aquest moment.
2: Sí, senyor.
3: D'eliminatoris, de play-off, de...
2: Mira com va guanyar la Copa d'Espanya en el Barça.
3: És això, vull dir, és un equip que després competeix molt bé.
2: Sí.
3: A lo millor, a una competició llarga, com si li estava passant ara a la lliga regular, pues, no és un equip tan sòlid.
1: Vull afegir, perdona, una mica, Gavi, una cosa. Tenir les imatges de Teledeporte del partit, precisament, entre l'Indústria Santa Coloma i el Jaén Paraíso Interior, les cares dels jugadors del Jaén, encara no ha començat la segona part, són, jo diria, que de por. Més que de nivis, de por, perquè saben la que li està caigant damunt, clar.
2: Clar, és que no s'estan jugant Gavi... la posició, s'estan jugant seria o no seria.
1: Sí, directament.
2: Bueno, aquí està a punt de començar la segona part, quan els àrbitres ho decideixin. M'imagino que això va també amb horari absolutament unificat a totes les pistes, Miquel, perquè
1: a Santa Coloma igual.
2: Que estan els dos
3: sí,
2: aquí
3: no,
2: la pista.
3: I ara el tercer àrbit està fent indicacions d'un minut.
2: Un minut, bueno. Això és que no està tothom preparat a les altres pistes, però mira, és que jo tinc les dues menys un minut. La cosa quadra. Això són hores de dinar, Miquel.
3: Això són hores de...
1: Que ho
3: diguis. Màximament no diguis segon que en aquestes hores.
1: Vale.
3: Ganes de tocar nassos, que queda més fi.
2: Bueno, els jugadors que toquen pilota...
1: Bon mallorquí.
2: Tothom expectant.
4: Això és el que m'ho fa la federació, tocar pilota.
2: Tocar pilota, sí, efectivament.
3: Pilota en
1: aquests horaris.
2: Torna a xerrar el quart àrbitre amb en Vadillo, amb un to relaxat. Calma, la pressa...
1: A Santa Coloma, amb el Pinganillo escolellat principal, pendent de que pugui també, donar inici, no?, la segona part. O sigui, estan pendents dels Pinganillo.
2: Bueno, imagino que començaran les segones parts. Ara xiula l'àrbitre aquí, que se preparin per començar. Posarà la pilota en joc el Palma, mitjançant Mateus Maia. Crec que l'únic que no ha jugat en aquesta primera part, Miquel, a part de Barrón, ha estat Lin, no?
3: Sí, ha sortit,
2: Ha sortit, mira, ha sortit, no, ni me'n recordava. Juga el Palma, ha començat la segona part. Té la pilota Machado. Endarrereix per Denis Cavalcanti. Obri cap a l'esquerra per Maia. Maia que se'n va. Maia. S'ha avançat malament la pilota en cama dreta i no esquerra i li ha sortit per la línia de banda. Era una qüestió física. Juga Valdepeñas. Pilota llarga, no pot arribar mai Carrasco. Serà banda per al Palma. Com ha començat la segona part, Miquel? Sembla que ningú vol la pilota o que tothom ha sortit un poc adormit, no?
3: No sé, pues ja és raro que Valdepeñas amb aquest resultat surti adormit. Li convendria començar a espavilar.
2: Alerta, Ernesto! Xut fora a la dreta de la porteria de Borja, que torna a ser el titular a la porteria.
3: Sí.
2: Porter d'unes dimensions considerables, eh? Mira quina aturada de pit de Piquera. Se'n va Piquera, pilota controlada, obri cap a l'esquerra, Ernesto fa el xut, i Borja, que rebutja, enviant la pilota per damunt d'altres. L'hagués pogut aturar, però no ha volgut.
3: No hi havia motiu.
2: No, troc que si pos les mans, me les doblega.
3: No hi havia motiu. Jo pot ser man davant la cara per jugar.
2: Jo m'he cotat. Ernesto, Piqueras, Maia, pilota per Denis. Primer minut de joc d'aquesta segona part, recordant, guanya el Palma per 5-1. Denis xuta! Borja rebutja. Li cau a Mateus Maia, que no pot controlar de primeres, i es banda a favor de Valdepeñas. Jugarà Ribeiro cap al capità Alberto. Ribeiro, Alberto, Carrasco. Carrasco per Alberto. Alberto brinta a la dreta. Una altra vegada Ribeiro, Alberto... A punt de recuperar el Palma, ho intentava Ernesto, no ha pogut. Pilota oberta cap a l'esquerra, juga Valdepeñas amb atac. Carrasco, Ribeiro encaranta Ernesto, la deixa d'esperar per Carrasco. Carrasco, línia de fons, s'ha enviat fora de banda Manolo Piqueras.
5: Primer minut i mig. Banda a favor de Valdepeñas en aquesta segona part. Recordem, goleja el Palma per 5-1. 124 gols d'un Palma ara mateix en Lliga. Alerta aquest xut de Naranjo. Ha rebutjat el Palma. Cau la pilota a peus del porter Borja. Borja Puerta. Directament cap a Vadillo. Banda a favor del Palma. Aixuga la pilota Carlos Barrón. Serà... qui serà que la posi en joc? Ernesto. Ha sortit Peña, substituït Machado. Maya. Peña. David Peña. Dintre de l'àrea del Palma. Dóna sortida per l'esquerra Denis. Aguanta Peña. Ara s'hi toca. Per Denis. Dos minuts d'aquesta segona part. Denis. Adoptat. Obri cap a l'esquerra. Ernesto. Ernesto, quin regat d'Ernesto. Ernesto Panterra. Falta. Alberto diu que no. L'àrbitre diu que calli. Està molt enfadat, Alberto, eh?
3: O el manco ho pareix.
5: Sí. Mem, jo crec que una mica Ernesto ha posat col·laboració per bueno, la falta. Eh?
3: Però s'ha sabut guanyar la posició.
5: Això és vera.
3: Volia sortir en velocitat, el balon li ha quedat un poc enrere i no li ha quedat més remei que acollir la posició i clar...
5: Ha fet una mica un Ola Aizola.
3: Sí, més o manco. No ha estat exactament igual, però sí.
5: Però quasi, quasi.
3: Ara pensa quina edat tenen els que mos escolten.
5: Exacte, no, ho estava pensant.
3: Vale.
5: La gent pensarà que potser de Ola Aizola actual, el lot que està a la convocatòria del Mallorca. Alerta, Denis! Atura Borja! Míssil de Denis Cavalcanti, de porter a porter. Borja Puerta ha enviat la pilota a corna. Corna que traurà Ernesto. Ha madurat Ernesto, una altra vegada pilota per Denis. Denis a mitja pista, obri cap a la dreta, Peña, Denis, Denis una altra vegada, no, amaga, uf, la passada per Peña no ha estat bona. Recupera Valdepeñas, recupera l'equip manxec. Sortia jugant Alberto, pilota per Borja, Borja en llarg, a les mans de Denis, que quasi se fica dintre de la porteria en la pilota en les mans. Lucao, que ha fet avui dos gols. Que se'n va a la càrrega, que xuta, rebutja Alberto i serà corna a favor del Palma. Ha recuperat el partit la intensitat, eh?
3: Sí, era normal, no?, que se recuperàs.
5: Tal vegada l'inici ha estat una mica després de tant d'esperar per començar, s'han relaxat i aquestes coses, no? Pilota cap endarrere, pilota per Denis. Denis obrint a l'esquerra, Manolo Piqueras. Piqueras avança, o el manco ho intenta, fa la passada boníssima per Alisson. Alisson no pot xutar, però ho ha intentat Alisson. Per això té una signatura especial amb camiseta del Palma i no és Alisson. Això ho feia un altre jugador. I amb molta defectivitat.
3: I que t'agradava molt.
5: I que m'agradava molt, que era Marlon Oliveira. José Mario juga per Valdepeñas. Obrint cap a l'esquerra. Yáñez. Alberto. Yáñez davant Alisson, pilota per Alberto, perpendicular a la porteria, fa la passada a l'interior de l'àrea, pilota que torna a sortir per José Mario, no havia pogut controlar aquella acció Nicolás, ara recupera Alisson i és treta de porteria per al Palma, se'n va Piqueras, torna Deibao. Deibao que va fer un gran gol a la semifinal de la Champions. Deibao ha caminat cap amunt una mica, no es veurà, Miquel?
3: Sí.
5: Sembla que ha avançat una mica. S'ha guanyat els minuts i a poc està entrant a el que s'esperava d'ell. Peña, Lucao. Lucao davant José Mario. Peña, Peña que se'n va conduint pilota, obrirà cap a l'esquerra, pilota per Deibao. Deibao retalla, toca cap a Lucao. Lucao obrint a la dreta. Alisson aguanta la possessió com pot. Li espitgen, aguanta d'esquenes, trepitjant. I ara el xiulen falta a ell.
3: Uf.
5: Targeta groga per Alisson, que ha mollat el braç cap endarrere i ha impactat a la cara del jugador de Valdepeñas, que li ha fet de tot, però això no s'assenyala. S'assenyala la resposta. Targeta groga per Alisson Neves. Per aquesta colzada a la cara del jugador João Silveira. Pilota a favor de Valdepeñas. 16 minuts per davant. Continua guanyant el Palma 5-1. Una falta a cada equip. Yáñez, José Mario.
3: Joao.
5: Yáñez. Nicolás. Nicolás cap endarrere. Una altra vegada Joao. Joao a l'esquerra. Rubén Yáñez. José Mario. Joao, Yáñez. Possessió llarga de Valdepeñas. Ha robat la pilota molt bé David Peña. Deibao. Denis. Pilotada de Denis en cama esquerra directament fora. No és la seva cama i l'ha enviada directament fora de banda, que traurà José Mario. Joao Yáñez. José Mario davant ell, Lucao pressionant de bon de veres. Nicolás no pot controlar, recupera Peña. Denis, Lucao. Lucao en banda esquerra davant ell, José Mario. Lucao que se'n va, fa la passada. Ha estat una barreja de xut i passada. I s'ha perdut per la línia de fons. Traurà Borja Puerta. José Mario al seu costat, Sinesio Júnior. Pilota oberta a l'altre costat, Àlex. Àlex Fonseca, jugador que ha estat amonestat a la primera part. Alisson en aquesta segona meitat per part del Palma. Àlex posarà la pilota en joc, banda defensiva. Torres, autor del gol del Valdepeñas. Sinesio. Sinesio en diagonal. Ha contactat bé amb Carrasco. Carrasco per Torres. Torres davant Lucao. Torres que se'n va. Torres que cerca la passada cap a l'esquerra. Aguanta aquesta pilota com pot Àlex. Pilota per Torres. Ha caigut Lucao i ha aturat el joc el jugador de Valdepeñas, Miquel.
3: Sí, Lucao, des del moment que ha caigut, ha aixecat el braç, s'ha dit que s'ha fet mal.
5: Aplaudiments pel jugador de Valdepeñas, eh? Molt esportiu. Àlex Fonseca, que quan ha vist caure Lucao, tenia la passada pel seu company, ha fet la passada, però ha demanat aturar el joc. Lucao sembla que tal vegada... Bé, o muscular o turmell.
3: Jo crec que ha estat el turmell.
5: Sí. Turmell dret de Lucao. Tant de bon, sí, res. Sembla que no. S'aixeca Lucao. Aplaudeix el públic. Se'n va una mica cos, però no sembla massa cosa. El manco, des de la nostra posició, i de gent com se va caminant ell pel seu propi peu. Ha sortit Fabinho i Palma tornarà la pilota a Valdepeña. Ho fa David Peña. Juga Àlex per Torres. Pilotada de Torres. Sinesio, bon control. D'esquenes, aguanta davant ell Alisson. Pilota per Torres. Torres davant Fabinho. Torres que se'n va. Torres que farà la passada de la mort. No, no ha pogut. Ha recuperat pilota Denis. Peña. Fabinho. Fabinho a la carrera per banda dreta. Li han tapat, ha jugat cap endarrere. Quin bon retall de Peña. Quin xut. Gol. Gol de Torres en pròpia porteria. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del Palma. Ha marcat Torres en pròpia porteria després d'una grandíssima jugada de David Peña. El seu xut l'ha desviat. El jugador de Valdepeña s'ha descol·locat el seu porter i arriba el 6 a 13-50 pel final del partit. Palma 6, Valdepeña 1.
6: Esports 3, en joc.
1: Arriba el 6 de l'Illes Balears per Mafutsal i ara mateix arriba el tercer de l'Indústria Santa Coloma davant el Jaén, 3-0, 3-0 en el marcador. Ara mateix ha marcat el tercer. Gol de Nielo, per cert. Altres marcadors, Movistar Inter 3, Noia Portos Postoli 1, Rivera Navarra 1, ha marcat el segon, el Cartagena, Gimbe Cartagena 2 i Pal d'Atzés, Manzanares, que continua perdent 1-2 davant de l'Alcera i l'Osuna Magna, que guanya de moment per la mínima el Córdoba per 2-1, però l'autèntica bomba...
5: Alerta, alerta, el xut, fora!
1: L'autèntica bomba, per dir-ho gràficament, d'aquesta darrera jornada de la competició, és aquest 3-0... del Jaén a la pista de la Indústria Santa Coloma. O què has dit? El Jaén està fora en aquest moment del playoff.
5: No m'ho esperava. Sí, m'esperava que pogués guanyar Santa Coloma, Miquel, però no d'aquesta manera, no?
4: No, li està passant per damunt. És increïble, no? Un equip com Jaén...
1: El que... Jaén és una ombra, un fantasma, el germà dolent, que se diu Tenkeso, del que és el Jaén que tots coneixem.
5: Falta de Fabinho, damunt...
2: Sinesio, un partit intranscendent que s'està jugant en aquesta hora, i s'hagués pogut jugar en un altre moment, és a Loparrulo 3, Barça 4. Sí, guanyava Loparrulo i ha remuntat el líder.
1: No ho hem dit perquè tanmateix el que tu dius, són partits que no te'ls deixen
2: en
1: res.
2: Importància. És un partit sense transcendència. Per cert, Miquel, el gol, el sisè, l'ha marcat Torres en pròpia porteria. S'ho mereixia David Peña,
4: Sí, i una vegada més s'efectivitat, no?
2: Sí, sí.
4: Del Pau Morull.
2: Una altra vegada.
4: Que m'ho està sortint tot.
2: Està el Palma ara amb Denis, Machado, Fabinho, Lin i Charuto. És a dir, dos pivots, encara que Fabinho pot ser ala i pivot, un tanca ala, que és Lin, i realment un pivot natural, que és Charuto.
4: Així és.
2: I un ala tanca, que és en Machado. És que hi ha moltes combinacions també en el Palma. Alerta! Ara ha estat a punt de marcar Valdepeñas, bon rebuig de la defensa, se'n va al contracop Lin, condueix la pilota Lin xuta! Fora. Directament fora el xut de Lin. 6-1, a manca de 12 minuts pel final del partit.
4: Sort és extraordinari. M'ha pegat solet.
2: Tot damunt,
4: A dins un pavelló.
2: Sí, sí, sí. Alerta el xut de Valdepeñas, que finalment ha estat enviat a corna. Sí, sí, per aquest ventanals que té Son Moix, és curiós, estàs a un recinte tancat i mos pega't sol, Toni, damunt la taula, com brilla els papers de Miquel, i hi ha gol.
1: Sí, sí, no, i també li brilla sobre els jugadors del Manzanares, que veuen com han encaixat per mitjança Ibi el tercer gol en contra. El Famalicão del Gira, que està fent els seus deures, que és guanyar la pista del Manzanares. El problema per ell és que l'Osasuna Man encara guanya per la mínima, 2-1 al Córdoba.
2: Pilota llarga del Palma, directament a les mans del porter Pato. Ha hagut canvi una altra vegada. No, és Borja. És Borja, és Borja. Borja Puerta, que avança fins a camp contrari. Juga el porter de Valdepeñas, pilota a l'interior de l'àrea i caixulat l'àrbitre, fora de fons. Traurà de porteria Denis Cavalcanti. Has duit per prendre't sol, Miquel.
4: S'ulleres de sol, eh?
2: Lin, ai, pèrdua de pilota de Machado. I el xut, finalment, de Naranjo. L'ha rebutjat el propi Machado a corna. 11-38 pel final del partit. 6-1 guanya el Palma. Partit còmode dels homes de Vadillo. Com diu Miquel, molt efectius avui amb atac. Traurà Alberto, el capità, des de la cantonada. Pilota cap endarrere. Alerta el xut. Fora. Directament el xut de Naranjo. Traurà de porteria el Palma. Denis per Lin. Juga Lin. Avança Lin. Es fica ja en camp contrari. Obri cap a l'esquerra per Fabinho. Fabinho. Machado. Machado. Toca per Charuto. El capítol de gols no s'ha acabat, El manco a la jornada, endavant.
1: Sí, sí, sí, sí, escurça diferències el Jaén. Gol, no pot ser un altre, del veteraníssim Alan Brandi, que és dels pocs que està donant la cara a partir d'avui. De moment no li és suficient, recordem, Indústria Santa Coloma 3, Jaén per això interior, amb aquest marcador, el Jaén, que es queda fora del playoff.
2: Alan Brandi, que no cobrarà mai. Quin jugador. Juga Lin. Machado. Machado cap a l'esquerra, Fabinho. Charuto. Ui, cercava la parat. Però Alberto ha taponat molt bé el capità de Valdepeñas. Obrint cap a l'esquerra, juga l'equip manxec. Una altra vegada, ara pilota per José Mario. José Mario amb Nicolás, Nicolás cap endarrere, José Mario. José Mario obrint cap a l'esquerra. Tapa aquesta acció, Lin defensa el veterà jugador que ha complit aquest dia. Alerta, Fabinho, se'n va Fabinho, mama, Fabinho, Borja, Charuto, i Charuto ha matat en Fabinho. El xut de Charuto ha anat directament a la cara de Fabinho i l'ha deixat mort a la pista. Miquel, això no ho havia vist mai.
4: Mare de Déu.
2: Quina pilotada. Primer, al pit de Borja, que rebutja, li torna la pilota en Charuto, i Charuto ha riat una canonada directament a la cara de Fabinho.
4: El que s'ha de dir, perquè ara qualsevol que escolti, que no ho ha vist, se pensa que en Fabinho estava davant la porteria.
2: No.
4: I en Fabinho era pel corna.
2: Sí, la pilota anava molt lluny.
4: La pilotada que ha rebut, l'ha rebuda, vamos, que duia una direcció.
2: Aplaudiment, mira, en Charuto se va a la bancada demanant perdó. Quina jugada, quines coses. Vadillo riu.
7: Vadillo riu perquè Fabinho s'ha aixecat i sembla que no necessitarà cirurgia plàstica.
8: Mare de Déu.
7: Mare de quina pilotada. Miquel, jo m'agafo una d'aquestes i queda la pilota en lloc del meu cap, com els dibuixos animats. Mare de Déu, quina pilotada que rebre Fabinho. Que passava per allà, ara està xerrant xerut amb ell. Riu Fabinho. És que està còmic. Està còmic. La veritat és que si no hi ha mal, si no s'ha fet mal al nas o els ulls, no, si no ha passat res, és per riure. Eh? És per riure.
8: Però
7: és
8: un francotirador, l'ha tombat.
7: Mare de Déu, primer ha tombat el porter, després ha tombat el company.
8: L'ha deixat estar en terra.
7: Mare de Déu, Charuto, quines dues canonades. Hi haurà més gols, eh? Jo em sembla que hi haurà més gols. Encara queden 10 minuts. Dues faltes, Palma, una, Valdepeñas, 6-1 al marcador. Quan queden 10 minutets, alerta! La mitja volta boníssima de Nicolás. Ha aturat molt bé Denis Cavalcanti. Peña. Maia. Maia cap a Alisson. Alisson aguanta d'esquenes, Alberto. Pilota cap endarrere, David Peña. Piqueras. Peña. Peña, Piqueras. Piqueras, Peña. Maia. Maia ha cercat Alisson en banda dreta. Alisson havia fet la desmarcada cap endins. Banda a favor de Valdepeñas, que fa canvis també. Torna a la pista Àlex. Torna també Ribeiro. Jugarà Borja Puerta cap a Àlex Fonseca. Condueix la pilota al 10 de Valdepeñas. Ribeiro la deixa passar Àlex. Juga Joao. Àlex, que bé Àlex. Davant Alisson, obrint cap a l'altre costat. I la passada de Ribeiro no ha trobat cap company en el segon pal. Bona acció ara col·lectiva del Valdepeñas, sense el premi del gol. Piqueras, Peña. Piqueras, Alisson. Alisson cap endarrere, Peña una altra vegada. Peña, Alisson. No ha pogut controlar aquesta pilota. Diafuit amb tres escames, banda a favor de Valdepeñas. Joao, Àlex. Àlex davant Peña. Toc en curt per Ribeiro. Àlex una altra vegada. Àlex Fonseca a l'esquerra, no, a la curta ha vingut Carrasco. Carrasco malament ara la passada de Carrasco cercant Ribeiro. Serà banda a favor del Palma. 8 minuts, quasi 9, per arribar al final. Piqueras, Peña, Mateus Maia, David Peña, Maia, Peña, dona sortida Denis per l'altre costat, Peña que fa un... Ai, mare de Déu, quin risc de Peña, això és falta, sí, això és falta d'Àlex, que no ha digerit els dos regats que li ha fet Peña a la línia de fons pròpia, Miquel.
8: Sí, un risc
7: innecessari per part de Peña. L'altre s'ho ha pres, no sé si com una burla o algo així, sí. I se l'ha llevat de damunt una espitjada.
8: Home, te sap greu quan ja vas per dir que en 6-1 hi hagi jugadors que te facin aquestes coses.
7: Sí, això és veritat.
8: No és que ho justifiqui, però ho entenc.
7: Peña, Piqueras, Alisson, aguanta Alisson, pilota per Maia. Maia a l'altre costat, una altra vegada per Peña. Peña davant Àlex, Peña que se'n va, Peña que se'n va, Peña que fa la passada. Borja Puerta que la treu fora. S'està agradant Peña, no?
8: Sí, s'ha vengut un munt avui.
7: S'està agradant David Peña avui. Pilota cap endarrere per Piqueras. Piqueras, Alisson. Alisson d'esquenes a porteria. Toca per Peña una altra vegada. Piqueras, David Peña, Maia. Maia, Peña. Peña i Piqueras a camp propi. Peña una altra vegada. Davant ell, Àlex, que ha trabucat amb Maia. Peña, Piqueras, possessió llarga, llarga del Palma, que està gaudint del partit. Banda a favor del Palma.
8: Valdepeñas fa una mica la sensació que està un poc entregat ara.
7: Sí, sí, ara mateix es veurà. Sí.
8: Han perdut l'agressivitat aquesta defensiva.
7: Sí.
8: Se'l veu un poc a fora de ritme ara ja. No. Se'l fa llarg aquest partit.
7: Piqueras per Maia. Maia pica aquesta pilota per Alisson. Alisson xuta al pal. Al pal, el xut de la mitja volta d'Alisson Neves quan hi ha gol a Colcapista.
1: Te la pots imaginar, a la pista Santa Coloma, el segon del Jaén, no llança el tabell del conjunt Dani Rodríguez, gol d'un altre vell conegut de l'afició del Palma, Mati Rosa, que posa el 3-2 a 9:50 per acabar el partit quan hi ha un auxiliar del Jaén Paraíso Interior que ha guanyat el camí dels vestidors, expulsat pel col·legiat de l'encontre.
7: Perquè Dani Rodríguez ha enviat un altre...
1: Sí, està molt tranquil Dani Rodríguez, està molt callat. Ja ho coneixes, eh? Pues sí, un sí, ajudant però, seu però també, al carrer.
7: També, Toni, també conec Jaén Paraíso Interior i alerta que aquest segon gol no sigui la porta
1: sí.
7: que s'obri perquè Jaén entri en el play-off.
1: A tot això el partit alerta. Aturat.
7: Alerta, perquè jo ja això ja m'ho imagino també. Penya, jugant Penya. Mare de Déu, quin partit s'ha fet David Penya. Regats, passades, velocitat. Està manejant el partit David Penya. Ara la perduda Maya. Alerta Maya Jáñez, el xut, en dos temps. Denis Cavalcanti atura aquesta pilota. Que jugarà el Palma una altra vegada mitjançant Penya. Mateus Maya, en llarg, ha rebutjat Nicolás. Alerta Jáñez, el xut. Denis, quina aturada, Denis. Quina aturada espectacular de Denis Cavalcanti. Semblava que podia arribar al gol de Valdepeñas. Ha aturat Denis. Ha aturat Denis. Pilota. Joc aturat perquè ha quedat en terra Mateus Maya i també s'ha fet mal el jugador del Valdepeñas. D'aquí no puc veure qui és. Alberto, el capità. Tots s'han fet mal. Alberto es queixa del braç esquerre i Maya sembla que de la cama esquerra. Se'n va Maya, serà substituït per Lin. I amb aquesta bogeria, el rival del Palma encara seria Manzanares en els play-offs. No ha canviat res. De moment, banda a favor de Valdepeñas, aquí a 6-21 per arribar al final. Golatge 6-1 al Palma. Traurà de banda l'equip de Marlon Velasco. La deixa Torres perquè sigui Alberto. Alberto que ha madrat el xut, potent al segon pal, ha aconseguit un corna perquè el darrer en tocar ha estat Deibao. Corna a favor de Valdepeñas. Corna a favor de l'equip manxec. Pilota per Nicolás a l'interior, ha rebutjat Charuto, fora de banda a favor de l'equip de Marlon Velasco. Pilota que jugarà Alberto. 6 minutets per arribar al final. Està escalfant Barrón, eh? Està escalfant de manera que amb un 6-1 m'estranya veure que fa aquests moviments.
8: I que no hi ha esperill de les faltes.
7: No, no, ni tan sols. Borja Puerta serà probablement perquè tingui minuts en aquesta darrera jornada de la Lliga regular. Estat a punt de robar el Palma, però s'han fet un embolic ara entre Deibau i Machado. Tornarà a ser banda per l'equip del Valdepeñas. Vinya al Bali. Jugarà Torres, l'autor del gol. Als 20 segons de partit. Alberto, pilotada contra el cos de Charuto. Tornarà a ser banda a favor de Valdepeñas. Pilota que jugarà l'equip blau. Des de la banda dreta. Allà gol.
1: El Dexer que s'està aclarint de cada vegada més. El tercer, l'Osasuna Magna, davant l'equip del Córdoba. I es cursa a diferència del Manzanares davant l'Alcira, 2-3. En el camp del Manzanares. I Osasuna Magna, 2-3, Córdoba, 1.
7: Se salvarà Xota. Salvarà Xota la categoria. No irà, no haurà descens absolut. Oh, quin gol de Charuto! Quin gol de Charuto! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol espectacular de Charuto! Pilota llarga, ha engaltat una volea que ha pegat a un pal, a l'altre pal, i ha caigut morta dintre de la porteria. Golàs de Charuto, Palma 7, Valdepeñas 1.
6: Esports 3, en joc.
1: Doncs festa completa al Palau de Sors de Somos amb el gol de Charuto, del que encara no tenim les imatges corresponents, però tu me'l comptes, tu ho cantes, s'ha estat un golàs. És que ho ha estat.
7: Un golàs. ha estat un golàs. Gol, Miquel, 126 de la temporada.
8: I ha llevat totes les tallarines de la porteria.
7: Totes. D'un costat, d'un altre, d'un escaire, de l'altre, fins que ha botat morta dintre de la porteria.
8: Quin golàs de Charuto.
7: Espectacular.
8: Efectivitat.
7: Una altra vegada, sí, sí, sí. Cada vegada que el Palma xuta és gol.
8: Llevat del pal d'Analison.
7: Sí, sí, sí, efectivament. Sí, la errada ha estat un pal. Quin golàs. Bueno, aquí continuem. I ara el xut de Sinesio s'ha anat directament fora.
8: I ara se prepara el canvi.
7: I ara entrarà Barrón, l'aplaudiment de Somo. Mira, mira, mira, mira que guapo. Ha entrat el capità Carlos Barrón per jugar els darrers 5 minuts de la Lliga regular.
1: I efectivament...
7: els seus moments al playoff.
1: Sí, i efectivament Gavi és un golàs que... Sí, demana als nostres oients que no s'ho perdin en el reportatge que farà evidentment i veta televisió d'aquest partit. És informatiu.
7: 7-1, 5 minuts per davant, Carlos Barrón a pista, juga Valdepeñas, Carrasco, el xut per damunt de Ribeiro, per damunt del travesser, que defensa des d'ara Carlos Barrón. Jugarà el porter cap a Machado, Deibao, Lin. Ostres, Miquel, entre Lin i Barrón. No dir res més. Ja només falten ribillos en qüestions de DNI.
8: Bueno.
7: Deibao, Lin, Machado, experiència i categoria. Barrón, Charuto, l'han espitjat. Alerta, pilota per Carrasco. I mira quina acció defensiva de Machado, que ha corregut cap endarrere per evitar el segon gol del Valdepeñas. Sinesio, Ribeiro, 4-35. Pilota que tenia Valdepeñas, canviat fora Machado, jugarà Naranjo.
8: Pues jo estic per dir-te que aquestes dubtes que potser se podrien tenir d'equip tocat després d'haver perdut la Champions, jo crec que han sortit reforçats.
7: Sí,
8: jo
7: sí.
8: No recordo aquest Palma d'avui.
7: Després d'una Final Four.
8: En tota la temporada.
7: No. És vera. Saps? Intens, molt actiu, molt solidari a la pista. Mira Charuto. Quina jugada que estava fent. Ha intentat una autopassada i es van de favor del Palma.
8: Amb aquestes dues ausències tan significatives com són Luan i
7: Ribillos.
8: Que Luan es veu que és porter, però en el joc ofensiu té moltíssima incidència.
7: Sí, moltíssima. Lin cap a Charuto. Charuto aguantant pilota. Ai, ha tardat massa en fer la passada per Deiva o la perduda.
1: Gavi.
7: Recupera Valdepeñas.
1: Gavi, vols saber qui és l'àrbitre del partit del Llevant Real Mallorca?
7: Què més dona, si són tots molt...
1: El Verola Rojas.
7: Tornava a dir.
1: I en el bar del Cerro Grande. No pot anar bé, aquesta cosa. És impossible.
7: Escolta, el Llevant pensarà el mateix, eh? El Llevant pensarà el mateix, perquè són dolents per tothom. No hi ha garantia de res.
1: Corna
7: a favor de Valdepeñas.
1: Faig aquest comentari perquè el partit van 7-1, hauríem de parlar d'altres coses, no sé.
7: Sí, bueno, mira, i ha recuperat la pilota, en falta l'In. En falta damunt Sinesio. Una mica rigorosa, no, Miquel? Tampoc ha estat per tant.
8: Aquesta vegada sí que crec que no...
7: Que no hi havia res. No hi havia res, no sé... amb aquest marcador a 3 minuts i mig, enmig del camp. L'in ha pressionat, ha intentat recuperar pilota i no havia passat res. Bueno, Sinesio. Joao. Juga Yáñez. Ah, no, perdó, Carrasco, la feia molt guapa, però ha recuperat Deibao. 2-1, Deibao, xuta! Quina aturada espectacular de Borja Puerta. Quina aturada de Borja al xut de Deibao, que se'n va cap a la bancata perquè entri Fabinho. Tenim en pista Lin, Ernesto, Peña i Fabinho. Traurà el corna Lin. Treu Lin, picadeta cap al segon pal. No pot arribar Ernesto. Ha posat el peu Joao Silveira. No, Naranjo. I es banda a favor del Palma. Banda que traurà Fabinho. 3 minuts i 20 segons pel final. Fabinho, Peña. Alerta Ernesto. No sé a qui ha tocat, però és banda a favor del Palma. Banda que jugarà l'equip mallorquí. 3-20 per arribar al final d'aquest partit intens, amb molt de gols, no tants com a l'Oparrulo Barça, que estan 4-6. Es nota que no tenen res en joc. I de moment, Toni, no arriba el tercer de Jaén, no?
1: No arriba. Ho prova, ho intenta.
7: Alerta! La rematada de cap de David Peña. Jo vos vaig a dir una cosa, Toni Tenerife i Miquel Vidal. Si David Peña fa un gol de rematada de cap, jo m'aixec i me'n vaig.
8: No, si tu te'n vas, jo portes.
7: Que... Pues, i no queda ningú.
8: A mi no me deixes aquí en sols els metges aquests.
7: Vamos, si marca de cap David Peña, jo me'n vaig. Juga Valde Peñas. Sinesio. Pilota per Nicolás. Nicolás de cama esquerra, mitja volta, el xut des de massa en fora, per damunt de la porteria de Carlos Barro.
1: De fet, Gavi, t'anava a comentar que el que està pressionant i està tirant cap a porta és precisament l'Indústria Santa Coloma. Ara mateix ha demanat temps mort Dani Rodríguez per part del Jaén, i te'l vol repetir, ses cares són un funeral, estan 3-2 i no, encara no tenen temps de sobre per poder almenys completar el partit.
7: No sé quants d'anys fa que Jaén no queda fora del playoff, eh? És un fracàs absolut. Juga José Mario per Valdepeñas, aquí a Son Moix. José Mario, davant ell, Ernesto, que no el deixa ni respirar. Nicolás d'esquenes. Es pitjava amb el cap. Fabinho, la rematada, se'n va a corna. Corna a favor de Valdepeñas.
8: Que bé s'ha mogut ara en Nicolás Marrón, que s'ha llevat un Fabinho de damunt, i ha fet una passada que molt poquet ha faltat perquè marcassin.
7: Juga Naranjo, tres quarts de camp, obrint cap a la dreta. José Mario, davant ell Peña. José Mario fa la passada, rebutja Ernesto, banda a favor de Valdepeñas. Dos minutets per acabar el partit, per acabar la lliga regular a Son Moix, amb un Palma que serà tercer després de Barça i el Pozo. Després d'una temporada tan irregular i acabar tercers, això me sembla una gran notícia. Sinesio, Maia que recupera, Maia que se'n va. Quina entrada de Sinesio. És targeta, sí senyor. Targeta groga per Sinesio, que s'ha tirat en terra per escombrar Maia. Sinesio amonestat. Serà falta a favor del Palma. 1:52 per arribar al final del partit. Mateus Maia que toca cap a... No. Ara sí, cap a Ernesto. Ernesto obrint a la dreta. Peña pressiona. Valdepeñas. Ernesto que se'n va en pilota controlada. Ernesto pot marcar. Ernesto! Borja! Ha intentat una picadeta Ernesto que no ha agafat altura i Borja ha rebutjat amb el cos a fora de banda, que finalment serà per Valdepeñas. L'havia tocat un jugador del Palma. Juga José Mario. Pilota per Naranjo. A l'esquerra per Jáñez. José Mario en llarg. Nicolás posa el cap, però arriba abans Barrón, que atura aquesta pilota. Ernesto a la càrrega. Fabinho d'esquenes. No es pot donar la volta. El xut, fora. L'han agafat de per tot, però s'ha donat la volta i ha xutat.
8: Ho ha aconseguit.
7: Sí. Borja. José Mario torna a jugar al conjunt de Valdepeñas, ha robat la pilota Peña, gran partit de Peña avui, Fabinho entre dos contraris, des d'enterra se la queda Maia, aturat Borja. Si Borja se te tira damunt, no hi ha manera de superar-lo.
8: Té una envergadura espectacular.
7: Sí. Nicolás, la perduda, Maia, Fabinho, Ernesto, darrer 50 segons de lliga regular. Peña, Ernesto, pressionat per José Mario, la recuperada, alerta, José Mario pot marcar gol. Gol de José Mario per Valdepeñas. Dubtes a la sortida del Palma des de darrere i José Mario fa el segon del seu equip. Palma 7, Valdepeñas 2.
6: Esports 3, en ja.
1: El segon gol del Viña al Bali Valdepeñas, que li servirà per engreixar les estadístiques de gols marcats, perquè el que és a puntuatge, evidentment, res de res. 7-2 guanya l'Illes Balears Palma Futsal a Santa Coloma. A falta de 7 minuts i 3 segons, encara queda partit. Continua el 3-2, atacant de
7: quan,
1: la...
7: Quan queda... no pot ser que quede tant.
1: Sí, sí, sí, sí.
7: Tots
1: sí.
7: Els partits són a la mateixa hora?
1: No, però és que... És que ha estat aturat el partit bastant de temps, per revisions, per incidents... Un partit de Dani Rodríguez, per dir mentida, ho ha dit abans.
7: Targeta groga per Antonio Vadillo. En aquesta darrera jugada, targeta groga per Vadillo per protestar. Cinquena falta del Palma, 15 segons per jugar-s'hi, pilota aturada a favor de Valdepeñas i bronca del públic. No poden passar més coses. Bueno, no entenc que s'escalfi un partit que està 7-2 a 15 segons del final. Encara li protesta Vadillo al quart àrbitre, o al tercer àrbitre. Pilota aturada a favor de Valdepeñas. A veure com acaba això. Serà pràcticament la darrera jugada. Alerta al xut, directament fora. Directament fora per damunt de la porteria de Barrón. Jugarà el Palma, Barrón a peus de Maya. Maya juga en llarg, directament fora. Ja han corregut 5 segons més. Només queden 10. Pilota que juga Joao Silveira. Borja, directament fora, no s'ha entès amb Jáñez. Banda a favor del Palma. Es desespera Marlon Velasco per aquest tipus d'errades innocents. Banda que jugarà Fabinho. I no se juga més. No se juga més. Els jugadors s'han aturat. Sona la botzina. 5 segons de salutacions i poca cosa més al Palau Municipal d'Esports de Somos. Aquí acaba la Lliga regular. Un any més, el Palma, que jugarà el play-off i que ho farà amb factor pista al seu favor després d'haver guanyat per 7-2 el Viñalbal i Valdepeñas i acabar tercer aquesta Lliga regular darrere Palma i... Perdó, darrere Barça i el Pozo Murcia. Miquel Vidal.
8: Bueno, pues hem acabat una Lliga regular a una, jo crec que molt bona tercera posició.
7: Sí,
1: sí, sí.
8: Després d'haver tingut una participació un tant estranya, no?, en guany.
7: Irregular.
8: Molt irregular. Sí. Carregadíssim, el calendari que mos ha tingut tot el temps, haguem de gestionar setmanes complicadíssimes. Però jo crec que venguem tard de disputar la Champions a bons equip, jo crec que ha sortit reforçat. Un subcampionat i va competir molt bé, va una remuntada espectacular a semifinals i va aguantar l'embestida d'un Sporting que ha estat el millor equip d'Europa en guany, sense cap dubte. I bueno, i ara pues, per davant un playoff on el Palma d'avui pues, mos torna a il·lusionar. Jo crec que fora de fantasmes que teníem por que no mos apareixessin, no?, després d'aquesta Champions, l'equip avui ha donat una molt bona imatge, molt efectiu, i ha fet un molt bon futbol sala a un nivell molt alt, tant ofensiva com defensivament, i crec que poca cosa més, no? Esperar, veurem quin és l'equip que mos toca,
7: sí.
8: Si mos tocarà Manzanares, o jo crec que si arribàs a empatar Jaén, mos tocaria Jaén.
7: És possible, és possible. Encara queden 5 minuts i mig al partit de Santa Coloma. És increïble com
1: s'ha
7: desfet l'horari unificat.
1: No, és que el partit ha tornat a estar aturat. Esteban està desenterrat a l'altre fora de la pista, amb un fort cop a les cervicals. Una autèntica batalla el que estem vivint, eh? Un partit vibrant. Aquest sí que és vibrant, el que estem veient aquí a Santa Coloma.
8: És que aquest partit és els dos equips que tenen...
7: Sí, sí. O sigui,
8: és una lluita directa.
7: És que només pot quedar un.
1: Exacte, correcte.
8: Hi ha altres partits on hi havia en joc per part d'un dels dos equips.
1: Miquel.
8: N'hi ha un que s'ho juga tots al nom.
7: Perdona, Miquel, Toni, com està Manzanares?
1: Com està Manzanares? Ara t'ho dic, ja tenien deixat... La darrera informació que tenia és que estaven 2-3. Pobrable.
7: 2-3 perdent.
1: Sí, sí.
7: És que, alerta, és que ha perdut Valdepeñas.
1: No, perdona.
7: Està perdent Manzanares.
1: Perdona, empat a 3. Acaba d'empatar el Manzanares.
7: Acaba d'empatar. Vale, és que si perdien tots dos, Manzanares i Valdepeñas, Santa Coloma, guanyant, entrava directament.
1: Arriba el quart, perdona, Gavi, arriba el quart del Santa Coloma, gol de Pucci, a 4:54 per acabar el partit, perquè vagis. 4-2. Com deies, mare, perdona, com està el tema amb l'empat del Manzanares?
7: Mira, Santa Coloma, si Santa Coloma guanyava...
1: Sí.
7: Estava pendent de Manzanares i Valdepeñas, que tots dos... Bueno, Manzanares estava perdent i Valdepeñas ha perdut.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, aquesta era la història. Per això quedava fora Jaén. I de moment continuarà fora Jaén.
1: Sí, sí, 3-3.
2: De moment continuarà fora Jaén.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, aquí hi ha ambient de festa, els jugadors amb els aficionats. Jo he perdut de vista ara en Vadillo, no el trob. Està Pizarro xerrant
1: amb la resta. Tenim fins a les 3, o sigui, pot estar tranquil.
2: De moment... No, mira, vaig a cridar en Barrón.
1: Sí, sí, veig.
2: Vaig a cridar en Barrón, el capità, que se posa els auriculars. Carlos,
9: ¿qué pasa?
2: Enhorabuena, un año más al playoff y con factor pista a favor.
9: Sí, hombre, muy importante para lo que nos viene. A ver cómo va la cosa ahí.
2: Pues mira, de momento el que se queda fuera del playoff es el Jaén. De momento es Jaén el que queda fuera.
9: Está muy complicado la liga.
2: Está ganando todo. Santa Coloma le está ganando por 4-2. Aún quedan 4 minutos.
9: Ya. No hemos sido muy rápido aquí.
10: Habéis sido muy deprisa.
9: Queríamos solventarlo rápido nosotros. Estaba en nuestra mano tener esa tercera posición.
2: Carlos, me apetecía valorarlo contigo porque está siendo una temporada irregularísima, pero habéis ganado la Intercontinental, habéis jugado la final de la Champions, jugasteis aquí la final de la Supercopa, habéis entrado de terceros en el playoff. Si luego miramos semifinales de Copa, si luego miramos todo esto...
9: Que no es irregular.
2: No, es que si miramos todo esto... ¿Dónde está esa irregularidad que estábamos diciendo, no? Con 9 derrotas en la liga. Bueno, ahí estáis.
9: Sí, la verdad que es verdad que solamente hemos levantado el de la Intercontinental, que hemos estado cerca tanto con la Supercopa con la Champions. Pero bueno, este deporte, mira, tenemos el actual campeón de Copa que puede quedarse fuera de los playoffs. Es muy difícil cada jornada. Hay muchos equipos que la competitividad es máxima, entonces por eso hay que darle mérito a todo lo que estamos haciendo. Yo creo que ahora estamos bastante bien, estamos teniendo una buena dinámica tanto de juego, de resultados, muy buena, así que hay que aprovecharse ahora para esos playoffs.
2: Estábamos diciendo, a ver cómo llega el Palma anímicamente después de haber caído en una final. Al fin y al cabo es una final. Joder, cómo habéis llegado.
9: Sí, bueno, a los 25 segundos íbamos perdiendo 1-0. A los 25 segundos perdíamos 1-0. Así que, bueno, es verdad que el equipo allí en la final pues se defendió al máximo. Teníamos enfrente un magnífico rival, hay que darle la enhorabuena. Verdad que no tenía muchas ganas.
10: También.
9: Hubo, verdad que con 1-0 a falta de 3 minutos.
2: Estabais ahí,
9: ¿eh? Estábamos ahí. Pero ocasiones que tuvimos, su portero estuvo acertado. Luego la superioridad que no la supimos aprovechar. Bueno, hay veces que nos caen de cara y otras de cruz.
2: Ahora mismo nos tocaría Manzanares. En los cuartos.
9: Que no sabía,
2: sí. Ahora mismo sería Manzanares, vale, que está empatando en casa con Alcira, aunque Chota está ganando su partido. Vale. Parece que Chota se va a salvar y que Alcira se va a ir.
9: Vale.
2: Pero bueno, que estaba sí, ganando Alcira en la pista
9: en
2: Manzanares.
9: Descanso,
2: ¿eh?
9: Sí, en el descanso lo hemos visto que estaba ganando, así que por eso los de abajo han sacado muchos puntos. Aquí los de arriba nunca había visto que en la última jornada pudiese variar desde la tercera a la novena posición. Uh-huh. Ha variado, así que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que era ganar para tener ese factor cancha. Y nada, esperar a que...
2: Y qué bien que venga un fin de semana con sí. Copa del Rey.
9: Hombre, nos gustaría estar jugando en la Copa del Rey.
2: Efectivamente, sí, no, eso está claro. Pero una vez que no estamos, esta semanita, 2 semanas de trabajo antes de empezar el playoff, os va a venir muy bien.
9: Sí, porque al empezar esa forma, digo, ¡buah!, a ver cómo van las piernas. Por suerte hemos ido sacando el encuentro con un resultado abultado y hemos podido dosificar los minutos y yo creo que eso es positivo.
2: Enhorabuena, y mira cómo te recibe la gente cuando sales a la pista.
9: Estoy encantado de disfrutar cada cosa que hago.
2: Que vamos a por la Champions, hay que llegar a la final, para eso.
9: No, eso fue después de perder, lo primero que dijimos, a llegar a la final, ojalá ganemos, pero bueno, hay que ir paso a paso, que está la cosa todo muy, muy difícil.
2: Que todo el mundo juega, que todo el mundo compite.
9: Exactamente.
2: Vale. Gracias, capitán.
9: Nada,
2: gracias, Hernán Carlos Barrón, para aquesta anàlisi posterior al partit i a lo que és la lliga regular. De moment és el que hi ha, esperant menys si compareix qualque protagonista més i menys si arriba Antonio Vadillo. De moment, Miquel...
1: Si t'has col que jugador més...
2: Vadillo l'ha perdut de vista, no? No sé on és.
10: Jo tampoc. No sé on ha anat.
2: No sé on ha anat en Vadillo. De moment encara hi ha jugadors a pista, els brasilers que fan la seva tertúlia, els brasilers d'un equip i d'un altre.
1: Que vengui qualcú, que mos contin.
2: Ribeiro que xerra amb Ernesto, Joao que xerra amb en Fabinho, s'incorpora a la conversa també Mateus Maia, per altre costat veig en Machado i Sinésio. Allà conclave brasiler, Miquel, quan no podria ser d'una altra manera.
10: Sí, bueno, se van
8: retrobant, no?, gent que havia jugat junta allà a la seva terra,
7: sí,
8: que se coneixen de distintes competicions.
7: I d'enfrontar-se aquí també.
8: I aquí sí, se troben i aprofiten.
7: Aprofiten per fer la xerradeta. La resta de mitjans estan també esperant la compareixença d'Antonio

0: Pero lo bueno de ellos ya ha ganado una Copa de España, entonces ahora nosotros tenemos que buscar esa liga, tenemos que pensar en nosotros.
1: Gracias y enhorabuena por los golazos.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a Nan Charuto, gracias por la atención del pivot del Palma, que se'n va a continuar la xerrada. Continúan las xerrades múltiples a mitja pista, ara amb aficionats molt petits, que jo m'assembla que seran familiars de qualque jugador.
2: Atenció, companys. Tenim dues publis pendents i en el partit Santa Coloma hi ha revisió de jugada. Alerta. Hi ha revisió d'un possible penal.
1: Favorable. I no ha acabat encara.
2: El Jaén, no, el partit està acabat, però una acció anterior, pràcticament lo de res, n'hi ha hagut un jugador del Jaén que reclamen que ha hagut falta i que espera. O sigui que sí. Anem a pendent. Però fem primer la publicitat i tot d'una tornem.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: Doncs revisió feta. Mare meva, quin escàndol que està muntant. 10 metres pel Jaén amb un segon en el cronòmetre. El partit no ha acabat.
1: Mare de Déu. Un segon... Però no sé, l'empat li serveix a Jaén?
2: El que no li serveix és el Santa Coloma.
1: Clar.
2: No li serveix a Santa Coloma. Mare meva.
1: Clar.
2: Te pots imaginar com està el tema.
1: Bueno, estàvem comentant, Miquel, que hi ha un ex del Palma al Valdepeñas, que és Lolo.
5: Sí.
1: M'acaben de dir que Lolo, que està lesionat, ha tingut una oferta del Valdepeñas per quedar com a director esportiu i l'ha acceptat. Lolo serà el proper director esportiu del Valdepeñas. I ara estem veient imatges del Santa Coloma.
5: Hi ha un bon follon.
2: Bon brou.
1: Ah, imagina't.
5: Un bon berenar, ja.
1: Ara mateix tenim Santa Coloma, que si guanya es classifica, però si li empata Jaén, queda fora. Clar, a la pista del Santa Coloma.
5: I fer números, perquè jo crec que si empata, serà el nostre rival.
1: Mare de Déu.
5: Fer números.
2: L'acció...
1: Bé, tot això s'ha de marcar al 10 metres, eh?
5: Bueno,
2: en Jou calla de la pilota. Precisament
1: I serà el darrer que hi hagi. Serà el darrer que hi hagi perquè queda un segon. Mare de Déu.
2: O Brandi, Alan Brandi crec que ja en serà.
1: Quin final. Jo crec que està esperant també Vadillo, eh? Està esperant Vadillo.
2: Clar, per això.
5: Vadillo deu estar ferrat a la tele, eh?
1: Sí.
2: Aquí
1: Vadillo està pendent d'això.
2: No és en Brandi, crec que és en Esteban.
1: No sé qui serà...
2: El número 5.
1: El llançador...
2: Crec que és en Esteban. Però bé,
1: mare de Déu, quina jugada.
2: A veure... Màxima tensió a Santa Coloma i també a Son Moix.
1: No, un atac de nervis. No tant, perquè, mira, toqui qui toqui s'ha de jugar i ja està.
2: Sí.
1: Miquel, veus la jugada repetida i què penses?
5: Jo crec que sí.
1: Que es falta.
5: Sí, el que passa és que hi ha dubtes de si està de dins o de fora.
2: És que hi ha una cama de dins i una altra de fora.
1: O 10 metres o penal.
5: És que és això, és que hi ha una cama de dins...
2: Exacte.
5: Però la revisió per pitar un... No ho sé. Res. Penal i ja està.
2: Jo, Salla...
1: És penal, no és 10 metres, és penal.
2: És penal, sí.
1: No és 10 metres, és penal.
2: Doncs vinga, a veure què passa. Joao Salla. Els números 5 del Jaén Paraís Interior... Dóna una passa a dues espases, el llançament... i atures porter de Santa Coloma. Atures porter
1: de
2: Santa Coloma.
1: Aturat el porter de Santa Coloma.
2: Enfressat o aturat, així que...
1: Això s'acaba aquí.
2: Tot queda aquí, tot queda igual.
1: Això s'acaba aquí, acabarà guanyant Santa Coloma 4-3.
2: Queda 3 centèsimes, però bé, no crec que
1: 3 centèsimes, pilota en l'aire.
2: Ja està.
1: En 3 sí. centèsimes serà pilota en l'aire i es confirma que Jaén Paraíso Interior aquesta temporada queda fora del play-off, no va classificat.
2: Te queda un minut i mig per entrevistar en Badillo, si no ho deixem.
1: No, Badillo no ha sortit. Badillo no ha sortit.
2: Està pendent, efectivament, està pendent.
1: Tenim l'anàlisi de Carlos Barrón i la sorpresa ha caigut al pavelló nou de Santa Coloma.
2: Doncs, si sembla, fem un poc resum ràpid.
1: Per Jaén. Mare de Déu.
2: Sí.
1: Quina situació final de partit en el partit més clau de tots.
2: Això, Gavi, això ho deia els nostres senyors, és un abans de que mos espera demà a partir de les 7.
1: Sí.
2: Pel que fa al Mallorca.
1: Lo de demà...
2: Serà...
1: Espera que me diuen que s'ha de repetir. S'ha de repetir el penal.
6: Mira esporter on s'ha mogut.
1: S'havia avançat el porter
2: sí.
1: De Santa Coloma. Mare de Déu, no acabarà mai això.
2: Ara ha marcat el Jaén.
1: Ha marcat Jaén.
2: Sí.
1: Idò, ha marcat 6. Jaén l'empat a 4. A 2.6 ha empatat Jaén 4-4.
2: Mos tenim que anar, Gavi.
1: La repetició del penal.
2: Mos tenim que anar.
1: Toni, mos quedem fora d'espai.
2: Vinga, pues saludos a tant a Miquel Vidal com a tu, Gavi Fortesa, amb un final inesperat. O deixem aquí, donant pas al servici informatiu d'aquesta casa i continuem en la programació habitual aquí, a IBTR Ràdio.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3. Bon dia. Més de 9.000 persones de les Balears tenen una riquesa que supera els 700.000 euros, una quantitat que es concentra sobretot en capital financer. Segons l'agència tributària, els rics de les illes de cada vegada són més rics. El volum de riquesa s'ha duplicat en 10 anys. Dirigit a aquest sector de la població, ha obert delegació a Palma el Banc d'Andorra, Landbank, que vol marcar la diferència en la diversificació que no tot sigui riquesa immobiliària. Catalina Gelabert és la directora del Banc a les Illes.
7: Private Equity està agafant molt de protagonisme darrerament perquè la gent vol aconseguir millors rentabilitats. Ja sap que els immobles estan ara mateix a un preu molt excessiu.
4: L'objectiu d'aquest grup és aconseguir 500 milions d'euros en actius gestionats a les Balears en un termini de 5 anys. Hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa. El govern balear ha denegat gairebé la meitat de les sol·licituds de lots i aquells que tenen autorització no saben encara quan podran oferir el servei. Normalment s'inicia a principi de maig. La petita i mitjana empresa està preocupada, diu que aquesta decisió va en contra de l'economia de l'illa i destrueix la imatge turística. Escolta'm, Emma Rixi, que és restauradora, i també algunes banyistes.
8: Un cliente ayer me dijo que había reducido y me había dicho que ya había poco en los últimos años. Entonces me parece que va a ser todavía más complicado.
9: Sé bien porque al final va a haber más espacio para los residentes o otro tipo de turistas que no utilicen las hamacas normalmente.
10: No acostumo a utilizar, a fer servir les gandules i els parasols perquè prefereixo estar... O sigui, no tinc com aquesta necessitat, però sí que crec que per la gent més gran...
4: Per part seva, gent per Formentera també critica que les platges estiguin encara sense balisar per delimitar la zona de bany, un procés paralitzat per un recurs contra l'adjudicació i sense data clara per la seva instal·lació. I a tot això, el govern balear ha rebut la primera de les 6 embarcacions que ha adquirit per reforçar la vigilància marina amb una inversió de més d'un milió d'euros. Aquestes noves barques, equipades amb tecnologia avançada i sistemes d'infrarrojos, milloraran la capacitat operativa dels agents de medi ambient, diu el comunicat, en els espais marins protegits. És una de les accions prioritàries dins el Pla de Conservació Marina del govern. Cerquen una dona a Mallorca desapareguda ja fa més d'un mes. Nom Anna Wilska, té 33 anys i és d'origen polonès. Va ser vista per darrera vegada el passat 13 d'abril. Fa 1 metre i 75 centímetres d'alçades, de complexió prima, té els cabells castanys i els ulls blaus. Qualsevol persona que tingui informació sobre on es pot trobar pot contactar amb els serveis d'emergència o bé amb les autoritats. I encara els successos, detingudes 12 persones a la ciutat de Nàpols per robatoris violents de rellotges d'alta gamma. Els detinguts, presumptament, haurien actuat a diferents punts d'Europa, també a Palma i a Eivissa. Seleccionaven les víctimes a hotels i àrees de luxe. És una operació conjunta, com dèiem, de la Policia Nacional, la Policia Italiana, amb la coordinació de l'Europol. I en plana nacional investiguen la mort d'una família a Alacant, els cossos d'un home de 55 anys, que era guàrdia civil, també de la seva dona i el seu fill de 20 anys, han estat trobats sense vida i amb ferides d'arma de foc en el seu domicili ubicat a la ciutat de Dolores. No hi havia antecedents de violència de gènere, però de moment no es descarta cap hipòtesi. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i s'han suspès les festes populars com a mostra de condol. Acabam amb informació de servei perquè la prova automobilística des de les 2:30 del capvespre fins a les 7:30 roman tancada al trànsit la carretera de la Serra entre Solla i Fornalutx fins a l'àrea recreativa de Sabassa. És tot, més notícies al butlletí de les 4.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Dos autèntics mestres i compositors del món del jazz del segle passat. Un dels referents del jazz fusió, el de Chicago Herbie Hancock, i el mític productor Quincy Jones, el mateix que va produir àlbums mítics com ara Thriller de Michael Jackson. Amb dos versionant Take Five, no és una peça qualsevol del jazz, és un himne definitiu d'aquella corrent musical anomenada Cool Jazz, una de les composicions més reconegudes de la història, publicada l'any 1959 com a part d'aquell disc LP per emmarcar Time Out, signat per Dave Brubeck, aquest gran compositor pianista de jazz. Una peça que va rompre totes les regles de l'època i se va convertir en un èxit inesperat, posteriorment convertit en tot un estàndard del jazz. Aquest estil que sona a les sessions de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Aquest clàssicàs ha obert el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a IB3 Ràdio. Hem entrat ja en Òrbita 3 presentant les cançons en selecció de continguts i les mescles Tito Fuster. Escoltarem la cançó original i també algunes versions d'aquesta mítica Take Five. De fet, ara escoltarem l'original, interpretada per The Dave Brubeck Quartet, un enregistrament de finals dels anys 50 que va tenir lloc a la ciutat de Nova York.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: La peça que realment crea en Paul Desmond e interpretada per Dave Brubeck Quartet. L'escoltem en directe. Gràcies per Òrbita.

0: Una d'aquestes peces del món del jazz que ha passat a la història, la pots escoltar una i mil vegades i sona exquisita, no trobes? Take 5 en directe, un enregistrament que va tenir lloc a la ciutat de Nova York. A més, aquest tema va ser enregistrat precisament a Manhattan en els estudis de la discogràfica Columbia Records. I una altra curiositat, no va ser escrita per al líder d'aquest combo de jazz, en Dave Brubeck, sinó per al seu saxofonista, Paul Desmond. I pel que fa al solo de bateria, a càrrec de Joe Morello, que va enregistrar un dels fragments, un dels solos de bateria més famosos de la història, mantenint el pols constant mentre jugava amb l'espai. En definitiva, tot un estàndard del jazz que ens agrada recordar i punxar en format vinil. Fem una breu pausa i a la tornada l'escoltarem versionada per al contrabaixista i baixista el de Filadèlfia, Stanley Clark.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. TV3 Ràdio és música.
2: Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrades ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol. Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Demanau moses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
6: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
7: Brumels i bessons
8: a mon pare.
9: Envieu-moses les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
10: La vull dedicar a mon mare.
11: En el Coni.
12: En el meu pare.
13: La senyora Pedina. Dadi cul desbonin.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
9: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
9: A qui dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
9: Ai.
14: Això, que t'estim molt.
1: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster.

Estàvem revivint aquella mítica melodia, aquest temàs que va publicar Dave Brubeck Quartet l'any 1959, Take 5, peça que habita l'interior d'aquell magnífic àlbum Time Out, un dels grans discos de l'era daurada del jazz. Ara hem escoltat aquesta peça versionada per el de Philadelphia, el baixista i contrabaixista Stanley Clark, un jazzista que també és productor vinculat en el jazz fusió. Moltes de les seves composicions mescla el funk, el pop, el rock i el rhythm and blues. Un dels exponents a destacar del jazz contemporani, músic que està a punt de celebrar 75 anys. I arriba ara tota una llegenda també del món del jazz, el músic nascut la primavera de 1927, Jerry Mulligan va néixer a la metròpoli de Nova York. Un gran saxofonista, a més de compositor i arranjador, que enguany es compleixen 30 anys de la seva pèrdua. Moria el 1996, a l'edat de 68 anys. Una de les figures més destacades del conegut com a cool jazz. Aquesta és l'adaptació de la mítica Take 5, càrrec de Jerry Mulligan.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.

0: 5-0.
1: Ja vull dir que a mo mare...
2: A la Cònia.
3: A els meus pares.
2: A la meva padrina. Dari cul desbondi.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
1: Això, que t'estim molt.
7: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
6: El dia, per saber què passa i per què.
7: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
6: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
7: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
6: per
7: ja...
6: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
7: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
6: El dia, amb Marta Grau.
7: El 22% de la plantilla actual...
6: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
11: 1, 2, 3, 4.

Són el projecte musical Gilipo Jazz, que mesclen jazz, rock, funky, metal, groove, amb molt d'humor. Un show explosiu i teatral que tindrà lloc en el claustre de Mahó, si orbites des de Menorca, el proper divendres, dia 22 d'aquest mateix mes de maig, actuen en el claustre de Mahó. Tot i que hem escoltat una de les seves peces més suaus, aquesta titulada Mi madre es azafata y viajar me sale a la mitad. Per tant, aquest punt humorístic que plasmen en els seus directes i cançons els Gilipollas. Amb ells arribarem al punt horari de les 4, aquesta explosiva mescla de jazz, mesclat en metal, rock, groove i funk. Després del butlletí informatiu de la ràdio pública, no deixis d'orbitar, seguirem punxant la banda sonora de la primavera. Davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Augmenten els casos de deepfakes sexuals en menors. Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. Després, aquestes imatges se solen compartir entre els companys de classe. Es tracta, tot plegat, d'un fet delictiu. I com a mesura preventiva, recomanen evitar les xarxes abans dels 16 anys, que siguin privades també, i que es controlin els telèfons mòbils dels menors. La policia urgeix als pares que són coneixedors d'aquests tipus de casos a posar-se en contacte amb ells per denunciar-ho. Francisco Javier Fernández és cap del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional.
2: Siempre hay que denunciar. Poner en conocimiento de la policía un presunto hecho delictivo para su análisis y valoración, y todo lo que es información es poder tratar con prevención o procediendo a una manera más represiva. Pero es una edad lo que hay que ver cada persona, y eso va implícito con lo que son los padres, una educación, un asesoramiento y un control, porque hay que transmitirle a los menores que el móvil no es suyo.
1: També és decisiva la implicació dels centres educatius, que de fet ja compten amb protocols de prevenció i actuació. I la policia local d'Eivissa ha detectat 10 positius en drogues en els controls que han realitzat avui a conductors. Un d'aquests, un taxista, i altres 3 conductors de VTC. Un altre ha donat positiu en alcohol. També s'han interposat 3 denúncies per infraccions de trànsit, com ara l'ús del mòbil al volant o per no usar el cinturó de seguretat. La intervenció ha acabat amb 4 vehicles immobilitzats i traslladats al dipòsit municipal. I encara en successos, l'associació SOS Desaparecidos alerta de la cerca d'un home que nom Gustavo, de qui no se sap res des de fa una setmana a Sant Ferrer Calvià. Té 51 anys, fa 1,70 m d'estatura i du ulleres. La darrera vegada que el veren, vestia pantaló, jaqueta, gorra i bandoleres negres. Qualsevol persona que tingui informació sobre on es pot trobar pot contactar amb els serveis d'emergència o amb les autoritats pertinents. L'escriptura esdevé una eina idònia en la lluita contra l'estigma associat a problemes de salut mental. Avui s'han entregat els premis del 4 certamen de conte infantil enfocat a aquest diagnòstic, convocat per la Direcció General de Salut Mental. La seva responsable, Carme Bosch, ha exposat a No Venim, amb manual d'IV3 Ràdio, que aquestes iniciatives contribueixen a apropar la salut mental en positiu des d'un punt de vista normalitzador, sobretot en els centres educatius.
3: Ens arriba doncs, que ja hi ha molts professors que fan una feina, no?, amb una aula determinada, amb la canalla, doncs, precisament per treballar tot aquest tema dins de l'aula. No? I a nosaltres això ens sembla una iniciativa preciosa que fa que es pugui treballar in situ tot aquest tema d'una manera molt més activa, molt més dinàmica.
1: L'edició d'enguany, a més, ha batut totes les expectatives amb 130 obres presentades. I en plana nacional, la Guàrdia Civil ha recuperat el cos sense vida d'un home ofegat en aigües de Ceuta. És la 19a persona trobada morta en el litoral enguany en l'intent de creuar nedant des del Marroc a territori espanyol. Suposa gairebé el doble que l'any anterior en aquest mateix període. La víctima vestia un neoprè, com en altres ocasions, per mitigar les baixes temperatures de l'aigua. Agents del Servei Marítim i el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques s'han fet càrrec de l'operatiu. I acabam amb informació de servei. Una prova automobilística manté tancada el trànsit la carretera de la Serra Tramuntana entre Solla i Fornalutx fins a l'àrea recreativa de Sabassa. No s'hi pot circular fins a les 7:30 del capvespre. És tot. Més notícies al butlletí de les 5. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Cançons amb ànima, aquestes que ens agrada punxar quan orbitam. En aquest cas, Òrbita Bluesera, el so d'arrel de la mà del gran músic de Mississippi. El cantant, guitarrista i compositor, un dels grans referents del blues elèctric, és a dir, B.B. King, artista que va néixer l'any 1925 i moria a Las Vegas al maig de l'any 2015, concretament el passat dijous, va fer ja 11 anys de la seva pèrdua. Autors, autores, cantants, compositors, compositores que fan gran la història de la música i ens agrada punxar-los i recordar-los quan orbitam. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, seguim en òrbita B.B. King. Escoltam ara Early in the Morning amb la col·laboració del seu gran amic, el Jo de Belfast, Van Morrison. Que, per cert, aprofit per recordar que Morrison actuarà en el Festival Noches del Botánico de Madrid dia 30 de juny i també dia 1 de juliol i a Barcelona, a l'Auditori del Fòrum, dia 3 del mes de juliol.

0: Estam recordant en el llegendari B.B. King, el músic que moria a Las Vegas a l'edat de 89 anys, al maig, la primavera de l'any 2015.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un cantant-compositor que va estar en actiu des de l'any 48 fins la seva mort. Conegut com el rei del blues, mesclant el rhythm and blues i el blues a la seva tendència més elèctrica. Podem destacar que King va introduir un sofisticat estil de solos basats en fluides cordes de guitarra, arribant a aconseguir aquest blues més elèctric. I com a curiositat, King va tenir una gran influència en l'aspecte musical i social sobre el cantant Elvis Presley, que més varen tenir una gran amistat i varen tocar en alguna ocasió en els pubs de Memphis. Tot això succeïa a principis dels anys 50, quan encara el rei del rock and roll, el difunt Presley, no era una superestrella. Entre d'altres personatges del món de la música, els Beatles sempre varen admirar en el gran B.B. i fins i tot en fan una menció en la cançó Dig It de l'any 1970. Considerat un dels 100 millors guitarristes de tots els temps, ocupa el lloc número 17, el mític i inconfusible B.B. King. Escoltam ara aquesta Driving Wheel, que va comptar amb la col·laboració de Glenn Frey, cantant i compositor dels Eagles, col·laborant amb el rei del blues elèctric.

0: El cap de setmana, Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio és legendari.
7: És un facto.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Òrbita 3. La coctelera sonora en

dues de les veus més característiques del blues, del rock, del soul, que ja no estan en aquest món i varen deixar perles com ara aquesta Dangerous Mood. La col·laboració conjunta de la veu ronca de Sheffield, el gran Joe Cocker, i el genial guitarrista, compositor, mestre del blues elèctric, B.B. King, que estem recordant, a motiu d'aquesta cita musical, recordant la seva pèrdua el 14 de maig, tal dia com el passat dijous de l'any 2015, moria després d'un concert a Las Vegas. L'home que anomenava la seva guitarra la inseparable Lucy, una autèntica llegenda dels escenaris, el rei del blues que té el rècord històric de més actuacions en un sol any. Corria el 1956, va ser el seu any més actiu, realitzant la increïble xifra de 342 actuacions, sí, sí, 342 concerts. Bàsicament va tocar pràcticament totes les nits de l'any, sumant a més 3 sessions de gravació. Els anys posteriors, 70s i 80s, amb una mitja de 250 a 300 directes anuals. En definitiva, B.B. King, paraules majors.

0: Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Clàssics, tendències musicals... El paisatge sonor de Tito Fuster. L'òrbita sonora del planeta Terra. Òrbita 3.

una de les cançons més rítmiques i ballables del repertori de la gran discografia de B.B. King, aquesta Making Love Is Good For You, que veu del blues d'arrel amb aquesta mescla de rhythm and blues i ànima soul. El cantant, guitarrista i compositor, el rei del blues, protagonista d'aquesta selecció d'Òrbita 3, hem recordat que ens deixava el mes de maig de l'any 2015 a l'edat de 89 anys a Las Vegas. Amb una carrera per emmarcar, discos que han marcat època i tendència. També sonades les seves col·laboracions amb el seu bon amic, el guitarrista i compositor de flamenc Raimundo Amador, que per cert actuarà dia 1 de juliol en el claustre d'Amor. Amb Raimundo i B.B. King arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després de la informació, no deixis d'orbitar, seguirem agitant la coctelera sonora de la primavera. Davant del micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: Lletres Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Primera mobilització dels veïnats de Sarreal a Eivissa contra el projecte d'aparcament que preveu més de 700 vehicles a les zones enjardinades d'aquest barri. Una concentració, més de 150 residents, ha deixat palès el seu malestar. En consignes contra l'equip de govern i també el Val·le Rafa Triguero, a qui acusen d'actuar per afavorir els especuladors amb una inversió de 27 milions d'euros. Reclamen cercar alternatives més enllà del primer cinturó de ronda de la ciutat.
2: Luego está la destrucció de les zones verdes. Entonces nos ha encontrado a los vecinos de frente. Hoy hay una movilización y la seguirán repitiendo, la seguiremos repitiendo hasta que el alcalde lo entienda que este no es el sitio y que los vecinos no estamos contentos con la decisión que ha tomado.
3: Yo salgo todas las mañanas a mi perra y esto no se va a poder hacer porque es que no vamos a poder hacer nada. Se van a cargar la vida verde de nuestro barrio.
1: I a tot això, entitats d'Eivissa han destacat la necessitat d'establir límits efectius al creixement de l'illa com a condició indispensable per garantir la sostenibilitat hídrica i ambiental. Una demanda que sorgeix de la mesa de diàleg de l'aigua a l'illa, promoguda per Aliança per l'Aigua. En un comunicat, les entitats rebutgen l'ampliació de l'aeroport perquè suposaria, diuen, un augment directe de la pressió sobre els recursos hídrics i el conjunt del territori, alhora que demanen celeritat en el control a grans consumidors que es maximitzen l'ús d'aigua dessalada i també desenvolupar projectes d'aigua regenerada tant per a usos agrícoles com per a la recàrrega d'aqüífers. El Festival Internacional de Teresetes de Mallorca aplega una vintena de companyies que ofereixen 60 actuacions a municipis mallorquins i també a Menorca aquest cap de setmana. Una edició, la número 28, que incorpora un personatge nou, un intèrpret de llengua de signes, perquè la inclusió és també fonamental i permet a tothom gaudir de la cultura. Els creadors de les Teresetes donen vida a objectes inanimats i conten històries amb un significat que fa pensar. Així ho descriu la directora del festival, Aina Maria Jimeno.
4: Tot aquest joc crec que comunica molt l'emoció, no? Evidentment, gràcies a la generositat de l'intèrpret, no? Perquè dona la seva vida en aquell objecte, no? I jo crec que això és molt màgic.
1: Podeu gaudir d'aquests espectacles en companyies locals, nacionals i internacionals d'avui fins a les 8 del vespre. Una programació que s'estén demà també fins a migdia. Podeu consultar tota la informació al web festivalteresetesmallorca.cat. En els esports, el Mallorca es juga demà la salvació a València contra el Llevant, també en posicions de descens. El tècnic Martín de Michelis s'ha mostrat contundent en roda de premsa en l'actitud per afrontar aquest partit.
5: Del resultado de mañana va a depender nuestro objetivo. Nos va a dejar con o sin posibilidades. Entonces es el partido crucial.
1: Això serà demà, però avui hora baixa l'UD Eivissa cercarà una victòria que li permeti tancar matemàticament la permanència. Els blaus reben el Cartagena Can Misses a l'últim partit com a local de la temporada. Amb el descens a segona federació com un escenari poc probable, però possible, perquè es troben a 4 punts del descens i amb 2 jornades per disputar. Podeu seguir el partit en directe, postres en joc a partir de les 9 del vespre. I hem de dir que en una hora, a partir de les 6, hi haurà talls de trànsit per mort de la cursa de Sindiot amb restriccions fins a les 9 del vespre al pas dels corredors per aquesta barriada palmesana de Sindioteria. El recorregut transcorre per la plaça La Parròquia, el carrer Palau de Reguer, Sant Nicolau, Torrent Gros, Camí Terminal, Camí dels Reis i també Camí Roig. A més, també a la Serra Tramuntana no s'hi pot circular entre Solla i Fornalutx fins a l'àrea recreativa de Sa Passa, al Manco, fins a les 7 i mitja del capvespre per una prova automobilística. És tot. Més notícies al butlletí de les 6. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: La suavitat d'aquesta atmosfèrica Wicked Game, una de les cançons més famoses del cantautor Chris Isaak, encarregat de tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Seguim Orbital de Galàxia Musical, posant-li cançons ritme a la primavera. Chris Isaak oferirà dos concerts exclusius amb la seva banda aquest proper mes de juny a la península. El primer, dia 27, a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, una gira que repassa quatre dècades d'èxits de cançons com ara aquesta Wicked Game. A més, Isaak també inclou la seva aturada en el BBK Legends de Bilbao, que en aquest cas es durà a terme un dia després, 26 de juny, un esdeveniment que reuneix grans llegendes del món musical.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Aquestes cançons mítiques i artistes que han marcat època i tendència, grups històrics que sonen en aquestes sessions eclèctiques d'Òrbita 3. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris, punxant des de la cabina, Tito Fuster. Arriba ara aquesta cançó que va escriure Don McLean per commemorar el dia en què va morir la música. El tema recorda l'accident aeri del febrer del 59, on varen perdre la vida grans estrelles de la música rock and roll d'aquell moment, com varen ser Buddy Holly, Richie Valens i The Big Bopper. American Pie, Don McLean.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. I love
1: you. See if you can spot this one.

0: Clàssics a Òrbita 3.
1: Tot un clàssic del repertori del guitarrista i compositor britànic, un expert en blues elèctric, és a dir, Eric Clapton. Leila va ser una cançó escrita, signada amb la seva etapa amb Derek and the Dominos. L'hem escoltada en versió acústica. Recentment va llançar un àlbum en directe que recupera les gravacions en el mític auditori Royal Albert Hall de Londres. Concerts que s'havien d'oferir i varen ser cancel·lats per la pandèmia. Finalment, Clapton va decidir enregistrar-los sense públic i el resultat, aquest treball en acústic.
0: Les notícies musicals a Òrbita 3.
1: Més actualitat i notícies que envolten en el senyor Clapton. Ha oferit fins a 2 concertassos aquest mes de maig a Madrid i Barcelona, com ja vàrem comentar i anunciar aquí a Òrbita 3. Tot i tenir 81 anys, s'ha mostrat en plena forma sobre els escenaris i, com era d'esperar, amb molta soltura i elegància, amb una banda que l'acompanyava en aquests directes impressionant, músics de primeríssim nivell. Tot i que el directe de Madrid va quedar una mica enterbolit, esquitxat per la polèmica, perquè un espectador realment imprudent va tirar un vinil i va impactar amb l'artista, que ja té una edat. Després de cocaïna, es retirava uns minuts i havia de tornar amb el corresponent i esperat vis. Finalment, degut a aquest incident, no va tornar a sortir a l'escenari. Per la seva banda, el concert de Barcelona es va desenvolupar sense cap problema. Per tant, després d'interpretar l'himne cocaïna, s'hi va arribar el corresponent i esperat vis. I arriba en directe aquest clàssicàs.

0: Thank you.
1: El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
2: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Dire Straits, sinònim d'elegància, de qualitat. Un dels grans títols d'aquell àlbum del 85, l'històric Brothers in Arms, un vinil per emmarcar So Far Away, una de les cançons amb el seu ritme relaxat que habita dins l'interior d'aquest discàs. Temes històrics que ens agrada punxar i recordar quan orbitam.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I ara arriba un altre clàssicàs, en aquest cas signat per una de les grans veus del món del rock i del soul, la difunta Tina Turner. Private Dancer dona títol en aquell mític àlbum llançat l'any 1984 de la reina indiscutible del rock and roll, sense oblidar les seves arrels souleres.

0: Més cançons que formen part d'aquesta mostra de delicadeses musicals que sonen a Òrbita 3, en selecció eclèctica Fresh We Take Manhattan. Una peça fascinant del mític poeta, escriptor i cantant, el canadenc Leonard Cohen. Un tema llançat a finals de la dècada dels anys 80 que incorpora aquesta melancolia folk amb pinzellades del synth-pop tan propi dels anys 80. Així arribam a fer una aturada, una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. 3.
2: Òrbita 3.
3: Un viatge musical.
4: Òrbita 3.
3: Amb Pipa Fuster. TV3 Ràdio és actualitat.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Pipa Fuster. Estàs en òrbita?
0: Tema de contraportada per completar aquesta selecció carregada de delicatessens en forma de cançó. Un clàssic absolut de la dècada dels anys 80. Fa 45 anys, els britànics de Depeche Mode publicaven la ballable Just Can't Get an Oath, una perla mesclant la música dance del moment, el pop electrònic, amb un ritme que també bevia de l'energia New Wave del moment, una cançó escrita per Vince Clarke. Amb Just Can't Get an Oath completam aquesta sessió d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge punxam la banda sonora de la primavera aquí a la sintonia d'IP3 Ràdio. Òrbita 3, celebrant el 20è aniversari, 20 anys orbitant en tu, un autèntic gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Més de 9.000 persones de les Balears tenen una riquesa que supera els 700.000 euros, una quantitat que es concentra sobretot en capital financer. Segons l'Agència Tributària, els rics de les illes de cada vegada són més rics. El volum s'ha duplicat en 10 anys. Dirigit a aquest sector de la població illenca, ha obert delegació a Palma el Banc d'Andorra, Andbank, que vol marcar la diferència en la diversificació, que diu no pot ser que sigui tota riquesa immobiliària. Catalina Gelabert és la directora del Banc de les Balears.
2: Private Equity està agafant molt de protagonisme darrerament perquè la gent vol aconseguir millors rentabilitats. Ja sap que els immobles estan ara mateix a un preu molt excessiu.
1: L'objectiu del grup Andbank és aconseguir 500 milions d'euros en actius gestionats a les Balears en un termini de 5 anys. L'entitat esmenta altres 2.785 persones el darrer any entre itineraris sociolaborals orientats a la formació, la inserció laboral i el desenvolupament d'oportunitats de participació social, així com també suport a l'habitatge, entre altres projectes. El 78% dels usuaris són persones amb discapacitat i el 22% són d'altres col·lectius. Una dada feta pública en el seu congrés anual, celebrat avui sota el títol Un passeig per esment, en el qual han participat més de 800 persones. Una jornada per conèixer de prop aquests projectes i la feina que desenvolupa Esment i que ha comptat amb el Bala de Palma, Jaime Martínez, la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, així com la presidenta d'Esment, Montserrat Fuster Cabré. Palma s'ha sumat avui a les commemoracions mundials dels 78 anys de la Nakba, l'expulsió del poble palestí del seu territori. Unes 70 persones s'han concentrat a la plaça d'Espanya a migdia, convocades per diverses entitats per denunciar aquesta situació. Una protesta que també ha tingut lloc a diferents ciutats d'arreu d'Espanya i del món. Així ha sonat la batucada que ha donat inici a una marxa al centre de Londres que ha comptat amb milers de persones, unes 30.000 segons càlculs de la policia local. En tot de banderes i pancartes han reiterat els missatges d'altres convocatòries per posar fi al conflicte i en defensa del poble palestí. Hem de dir que aquesta protesta ha topat amb una altra a la mateixa hora i en sentit totalment contrari. L'activista anti-immigració islamofòbic conegut al Regne Unit com a Robinson ha desfilat amb banderes britàniques i el lema Unim el regne, en un joc de paraules usat per la ultradreta. Encara en plan internacional, almenys 8 persones han mort i 25 més han resultat ferides a la col·lisió entre un tren i un autobús prop de l'estació de Makassan, de Bangkok, la capital de Tailàndia. L'accident, ocorregut aquest matí, afecta la línia que enllaça la ciutat i l'aeroport, una de les més concorregudes. Testimonis presencials han explicat que l'autobús ha travessat les vies del tren i que aquest no ha pogut detenir el comboi i evitar la col·lisió. És el primer ministre tailandès, Palang Prasarat, que ha ordenat un operatiu d'atenció a les víctimes i ha informat que s'ha obert una investigació dels fets. I acabam amb informació de servei, talls de trànsit. Des d'aquesta hora, per mort de la cursa de Sindiot, amb restriccions fins les 9 del vespre, al pas dels corredors per la barriada palmesana de Sindioteria. També hi ha restriccions a la carretera de la Serra Tramuntana, entre Solla i Fornalutx, fins a l'àrea recreativa de Sabassa. No s'hi pot circular fins les 7:30 del capvespre per mort d'una prova automòbil. És tot. Més notícies al butlletí de les 7. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Reina de l'Amazones, una de les cançons més sonades i populars del projecte The New Raymond. Cançons que segurament no faltaran el proper divendres, dia 22 de maig, a les sales Gremi de Palma. Torna a presentar un altre dels seus cicles de divendres, Friday I'm in Love. En aquesta ocasió, la sala Zero acollirà els directes de New Raymond i McEnroe sobre l'escenari, dos dels cançoners essencials del pop independent estatal. Així hem tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica. Des dels estudis centrals d'aquesta casa, aquí a Palma, activam el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical. Davant del micròfon, Tito Fuster, fins a les 9, seguirem punxant la banda sonora d'aquest dissabte 16 de maig. I hem encetat una franja horària carregada d'actualitat. Farem un cop d'ull a les propostes pel que fa a música en directe més rellevants aquests dies i aquest mateix cap de setmana a les Illes. I donem pas ara en el projecte que lidera Ricardo Lezón, és a dir, McEnroe, i una de les seves cançons més significatives, Los Valientes.

dos bons autors i lletristes del panorama nacional. Tot just acabam d'escoltar aquesta gràcia que és la unió entre Ramon Rodríguez, el seu nom artístic de New Raymond, i Ricardo Lezón, en el seu cas McEnroe. Els uneix una sensibilitat comú cap a la cançó íntima i emocional. El seu primer treball discogràfic data ja de l'any 2016, Lluvia i Truenos. Aquí varen demostrar una química natural entre ambdós universos. Dues veus que caminen juntes entre melodies delicades, pols poètic i cançons que conviden a una escolta reposada. És el que oferiran The New Raymond i McEnroe proper divendres, dia 22 d'aquest mateix mes de maig, a les sales Gremi de Palma, concretament a la sala 0, que torna a obrir les portes en el seu cicle Friday I'm in Love. Escoltam una més del duet Fantasia Heroica.

0: Dues de les veus i lletristes essencials del pop independent estatal. The New Raymond i McEnroe tornen a unir forces, projecte compartit i personal que sonarà a les sales Gremi de Palma el proper divendres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I més música en directe compleix de ritme aquesta primavera. La productora mallorquina Tiro a l'Aire Producciones presenta aquest proper dijous, dia 21, dos directes per tancar el seu cicle de primavera a Ciutat. Concerts que tindran lloc en el Club Mutante de Palma, els madrilenys Biela i el projecte nascut a Mallorca, Vixen. Escoltam d'aquest Punyales de Ràbia.

0: El so embrutit i guitarrer, lletres gamberres del trio Los Bengala. Avui serà una de les sensacions, un dels plats forts del Rock Nights Festival. Un altre dels directes del cicle de concerts de primavera-estiu Dorado Live Shows a Eivissa. I és que la pitiosa major no tot és electrònica. Avui capvespre es du a terme, s'apunta d'Esmolí, l'esmentat Rock Nights Festival, en les actuacions de Metralles, de Small Fortunes i Los Bengala.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara una actuació de caire internacional que tindrà lloc demà diumenge, en aquest cas a Mallorca, a les Sales Gremi, a partir de les 7:30 del capvespre. Arriba una de les primeres produccions del festival The Most Beautiful Day, que es durà a terme el proper mes de setembre. Un dels primers aperitius, la banda nord-americana de rock alternatiu, els de California, Los Angeles, Red Cross.

Demà hi ha una oportunitat única per gaudir del directe d'aquesta banda californiana i el seu rock alternatiu mesclat en punk rock. Són aquests Red Cross, que hem escoltat dues de les seves grans cançons, Play My Song i Any's Gone. I obrint el directe dels nord-americans, hi seran el trio mallorquí Peligro.

0: Són el power trio mallorquí Peligro, noves cançons del seu darrer treball discogràfic, com ara Ya no me caes bien, que escoltàvem fa uns minuts, o aquesta En un mundo tan pequeño, que ha comptat amb la col·laboració de Jaime Soriano, és a dir, qui va ser guitarrista i veu de Sexy Sadie, que ha comptat amb la producció d'aquest darrer treball de Peligro. Demà actuen a les sales Gremi de Ciutat, durant l'hora baixa, a partir de les 7:30 del capvespre, actuaran els de California, Red Cross, que escoltàvem fa uns minuts, i també els Peligro. Moment ara de fer una aturada, una pausa i tot d'una seguint connectats a l'actualitat.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, Dani Mosparrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí a Òrbita 3.
4: Aquí a Òrbita 3.
1: En Tita Fuster, Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol.
9: Tentol.
8: Tentol.
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Duals a les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
12: Hola, sóc en Rai de les Eres, de Ritual Nepal. Aquesta cançó nova se diu La Seu Balla. I aquesta cançó fa diferents reflexions. Crec que parla de coses que ens preocupen a la gent de la nostra edat d'avui en dia. I la veritat que crec que hi ha molt de missatges. Així que vos animo que ho escolteu i a veure què diu per vosaltres i què vos fa pensar. Ja sabeu que podeu escoltar Ritual Nepal durant el cap de setmanes, Òrbita 3.

0: És el rock dels mallorquins Ritual Nepal, tot just acabam d'escoltar aquesta La Seu Balla, que és part del seu nou àlbum titulat Ara Venim, aquesta expressió que tant s'utilitza a Mallorca per descriure aquesta acció d'anar a alguna banda, però no sempre amb immediatesa. Un treball que llança, edita, la discogràfica mallorquina Bubota Música. Ja és disponible a les plataformes digitals i, a més, també ho llancen en format vinil.
1: L'actualitat discogràfica a Òrbita 3.
0: Ritual Nepal actua en aquest proper divendres, dia 22, a Palma, a la sala Club Mutante. Aquesta cançó du per títol Individualisme Romàntic.

Són els mallorquins Ritual Nepal i el seu darrer treball discogràfic titulat Ara Venim, que presentaran aquest proper divendres en el Club Mutante de Palma. Seguim connectats a l'actualitat fent un cop d'ull a l'agenda de concerts i festivals. Avui mateix, a Mallorca, la Factoria de So de Santa Maria, a partir de les 6, hi ha música en directe i DJs. Actuacions com ara Descontrol, Hungry Lungs i les guanyadores del pop-rock Ciutat de Palma, You Are Bad.

Són molt jovenets, però ja apunten maneres i segurament amb molt de futur musical. Els de Porto Colom, que varen ser guanyadores del concurs Pop Rock de Palma. I Warbat actuen avui a la Factoria de So a Santa Maria, Mallorca, i també serà un dels grups locals que actuarà el divendres dia 29 d'aquest mateix mes de maig, en la primera jornada, primer dia del Tribufest, festival de música per a famílies, que enguany arriba a la seva quarta edició. Divendres dia 29 actuaran com

0: Macaps de Cartell, La Fúmiga i Sidoní, que estaran presentant el seu nou àlbum, Catalán Graffiti, per als més menuts de la casa, Cucorba, i també l'actuació de You Are Bad, pel que fa al dissabte dia 30, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, i seran Els Pets, Ginestar, Embauca, Pel de Gall, Capella, Vilo, i punxant des de la cabina, qui et parla com a la fàbrica del funk. Tot això, el segon dia del Tribu Fest a Felanitx, el dissabte dia 30 de maig, tota una jornada que començarà a partir de les 11 del matí i fins al vespre, amb activitats, tallers, circ i molt més.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I completam aquesta sessió d'actualitat i arribarem al proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública amb la banda de Sant Joan Mallorca, Ànimos Parrec. Estaran presentant les seves noves cançons en el festival Satellite Fest, que es durà a terme el proper dissabte, dia 23, en el quarter general Duque d'Inca a Mallorca, que també hi serà Maria Jaume, Remei de Calafresca, Rudimentari, Xisc, entre d'altres. Joan el Salvatge, són Ànimos Parrec. Gràcies per estar, per entrar. En òrbita 3, davant de micròfon, Tito Fuster.
2: Som en Julià Picornell, cantant i guitarrista d'Ànimos Parrec, i acabant de publicar el nostre tercer disc, Camí Florit, que és un viatge sonor una mica rondellesc, una mica western, amb molt, molt, molt de rock and roll. El podreu sentir aquí a òrbita 3.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Un incendi crema hores d'ara un descampat a Palma entre el monestir de la Real i l'Hospital Universitari Son Espases. El foc s'ha originat fa poc més d'una hora i, de moment, crema vegetació del solar, segons informa la policia local, que s'ha desplaçat fins al lloc juntament amb els bombers de Palma. Recordant que des de dia 1 de maig ha entrat en vigor el període de perill alt d'incendi, per tant, la prohibició de fer ús del foc prop de terreny forestal. I en uns minuts se celebra un ple extraordinari a l'Ajuntament de Dolorosa, Alacant, per ratificar els 3 dies de dol per la mort de 3 residents. En un pis de la caserna de la Guàrdia Civil, aquest matí han trobat els cossos sense vida d'un agent, un home de 55 anys, la seva dona i el fill de 20 anys. Tots amb ferides d'arma de foc. S'ha obert una investigació com a presumpte cas de violència de gènere, segons ha informat Pilar Bernabé, que és la delegada del govern a València. Amb tot, reitera que de moment no es descarta cap opció en les causes dels fets.
2: Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia de los de las 3 personas que se han encontrado sin vida, y todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de una posible asesinato por violencia de género. No estaban dentro del sistema Biogen, no había denuncias previas.
1: Després del ple, a les 8 s'ha convocat un minut de silenci en record de les víctimes davant l'Ajuntament. Recordem que el 900-1789-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. A Mallorca hi ha una 50ena de varietats preservades d'ametlla, un fruit sec que ha de competir amb el producte arribat de fora, principalment de Califòrnia. Però la d'aquí, la amb indicació geogràfica protegida, parteix amb l'avantatge que és més gustosa i nutricionalment saludable. Avui se n'ha pogut fer un tast a la 4ª fira del sector, amb tota una varietat de productes alimentaris i cosmètics que se'n deriven amb paradetes de xocolaters, pastissers, forners i cuiners. La gerent de l'IGP, Marina Pons, apunta a una bona anyada de malla.
3: En base a qualitat de nutrició, de salut, de benestar, i darrere tot això hi ha la conservació del camp i del nostre paisatge, no? D'aquell paisatge de malers que tots reconeixem com a propi de Mallorca. És encara una mica prest per poder dir res amb certesa, que al final queden més i mig per davant o dos i poden passar moltes coses, no? Però bueno, a nivell de pluges, diferents casuístiques, sembla que no anem malament. La previsió és un poc millor que la de l'any passat.
1: La creativitat es dona cita avui a Llucmajor, la primera edició de la Nit de l'Art, que tot just acaba d'inaugurar. Reuneix més d'una 60ena d'artistes d'arreu de Mallorca, bona part del mateix poble, en una jornada pensada per acostar l'art a la ciutadania i alhora fer un tast de gastronomia local. Marga Palmés, la segona tinent de Batlia.
4: Uns 10 que són de Llucmajor, més o menys, no? Locals. I tots els altres pues, venen entre pintors, escultors, fotografia, i alguns de renom com en Pasqual de Cabo, Miguel Reche o Cati Gelabert, tots aquests són de fora, però són artistes de renom que han exposat a Nit de l'Art de Palma, Set Salines...
1: Acabam amb informació de servei. Talls de trànsit des d'aquesta hora per mort de la cursa de Sindiot amb restriccions fins les 9 del vespre al pas dels corredors per la barriada palmesana de Sindioteria. També hi ha restriccions a la carretera de la Serra Tramuntana per mort d'una prova automobilística entre Solla i Fornalutx fins a l'àrea recreativa de Sabassa. Està previst restablir la circulació en aquest cas d'aquí a mitja hora. És tot. Actualitzem la informació al butlletí de les 8 ara. Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster.

tot un himne del trio de Constantí Tarragona, Lluís Gavaldà i companyia, és a dir, Els Pets. Corria l'any 1997 quan varen publicar aquesta mítica Bon Dia, una cançó que els va fer triomfar popularment. Un disc que, a més, entrava com un coet a les llistes de vendes i certificava el primer àlbum d'or cantat en català, en aquell moment més de 50.000 còpies venudes. El trio català continua commemorant, celebrant 4 dècades de trajectòria amb aquesta gira retrospectiva repassant els seus títols més exitosos. Els Pets tocaran a la segona jornada, segon dia, del Tribu Fest, festival de música per a famílies que enguany aborda la seva quarta edició, l'actuació prevista dels Pets dissabte, dia 30 de maig. Així hem encetat una nova sessió de la coctelera musical de la Ràdio Pública. Seguim orbitant la galàxia musical, presentant les cançons, en secció de continguts i les mescles Tito Fuster. Fins a les 9, punxant la banda sonora de la primavera. Aquesta propera franja horària farem un repàs a la programació, a les actuacions del Tribu Fest i també del Satèl·lit Fest, que es du a terme el proper cap de setmana a Inca. De moment, seguim amb una més dels Pets. La vida és molt avorrida sense el teu cos.

El pop melós de Els Pets, i aquesta, La vida és molt avorrida sense el teu cos. El grup format per Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Càceres faran un repàs a 40 anys de trajectòria el proper dissabte, dia 30 d'aquest mateix mes de maig, en el festival Tribu Fest, que es du a terme, com és habitual, en el Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx. Un esdeveniment que arrencarà el divendres, dia 29, en La Fúmiga, Sidoní, Cucorba i Uarbat, i dissabte, dia 30, a partir de les 11 del matí i fins al vespre, les actuacions dels ja esmentats Els Pets, Ginestar, amb Baucals de Menorca pel de Gall, també hi seran el grup vocal Capella presentant el seu nou treball discogràfic, els mallorquins Vilo, i qui et parla des de la cabina com a La Fàbrica del Fang, amb ritmes negroides per ambientar el segon dia del Tribu Fest, un festival enfocat per a famílies on durant tot el dia hi ha circ, tallers, espais de joc, food trucks i moltes coses més. I pel que fa a la música en directe, el que ens interessa aquí a Òrbita 3, per al primer dia de Tribu Fest, divendres capvespre, l'actuació destacada del trio barcelonès Sidoní, que oferiran el seu primer directe a les Illes per presentar el seu nou treball cantat íntegrament en català, titulat Catalán Graffiti, en cançons com ara Aquesta nit és la nit.

Hola, què tal? Soc l'Axel Pi, el bateria de Sidoní. Hem tingut la sort de viure nits molt màgiques, sobretot aquelles que arriben després d'un concert. Aquestes nits màgiques, quan tenen lloc a les Illes Balears, solen ser més especials, més dolces. Les ressaques són més dolces, però també és més dolç i més inspiracional just uns segons abans de clocar els ulls en els que recordes el que has viscut i de sobte allò et porta a escriure una cançó. Això és el que va passar fa 2 anys, després d'un concert a Ciutadella de Menorca, quan després d'una nit preciosa i màgica i dolça, el Marc, abans de clocar els ulls, va escriure "Aquesta nit és la nit", inclosa en el nostre disc Catalan Graffiti, cantat íntegrament en català. La podeu escoltar aquí, a Òrbita 3. Espero que us agradi moltíssim.

Hola, sóc el Marc Ros, cantant guitarrista de Sidoní, i estem presentant el Catalan Graffiti, que és el nostre nou disc, que resulta que és el primer disc de Sidoní cantat íntegrament en català. És notícia que nosaltres, que ens hem dedicat sempre a cantar en castellà, primer en anglès i després en castellà sobretot, ara traguem el nostre primer disc en català, que si no ho hem fet abans no era per falta de ganes, sinó perquè, bueno, jo com a compositor no m'acabaven d'arribar les cançons que jo creia dignes per formar part d'un nou disc de Sidoní.

0: Són el trio persones Sidoní, tan amables com les seves cançons carregades d'aquesta intensitat indie-pop. Catalan Graffiti, el seu darrer treball discogràfic que estaran presentant el proper divendres, dia 29 de maig, la primera jornada, primer dia del Tribu Fest, festival de música per a famílies, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, un esdeveniment que compta amb el suport com a mitjà oficial i vetres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Divendres 29, Tribu Fest obrirà les portes durant l'hora baixa amb les actuacions per als més menuts de la casa de Cucorba, que celebren 50 aniversari i enguany gira de comiat. A més, també hi seran la banda de Porto Colom, els locals You Are Bad, Sidoní, que tot just acabam d'escoltar a òrbita 3, i els valencians La Fúmiga.

0: De la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patx

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

0: ens queda.
1: És el pop electrònic festiu ballable de Ginestar, una de les formacions més joves del pop cantat en català. El duet format per els dos germans, Júlia i Pau, que han aconseguit un exitàs en el programa de la música actual. Ginestar serà un dels caps de cartell del segon dia, segona jornada del Tribu Fest, festival de música per a famílies, que es du a terme, com estem recordant a l'Òrbita 3, el darrer cap de setmana del que és mes de maig. Ginestar actuaran el dissabte dia 30, juntament amb els Pets, amb Bauca, Capella, Vilo i els menorquins Pel de Gall.
2: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo,

0: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall, i des d'aquí, des de Menorca, enviar una salutació a tots els oients d'Òrbita 3, d'IB3 Ràdio. Nosaltres també escoltam aquest programa tots els capvespres. Des d'aquí, una forta abraçada. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies en el sextet de Ciutadella, Pol de Gall, que també actuarà en el Tribufest el dissabte dia 30 de maig. Presentaran el seu nou disc, a més de tocar les seves cançons carregades de festa. La temàtica de les lletres de Pol de Gall, alegria, optimisme, vida, amor, amistat... En definitiva, un grup que són molt festius. Tribufest 2026, amb el suport com a mitjà oficial d'aquesta casa IB3 i amb les actuacions de La Fúmiga, Sidoní, Cucorba, Els Peig, Ginestar, Embauca, Capella, Pol de Gall, entre d'altres.
2: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
3: Ses òrbites en sincronia.
1: Seguim en òrbita illenca connectats en el talent balear. Arriba ara la de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, estarà presentant aquest Sant Domingo Forever proper dissabte a Inca.

El pop electrònic es mescla en ritmes urbans. La mallorquina Maria Jaume i el seu darrer treball discogràfic San Domingo Forever, que estarà presentant aquest proper dissabte, dia 23 de maig, en el quarter general Duque de Inca. Arribarà una nova edició del Satellite Fest. Enguany comptarà, entre d'altres, amb Sexeni, Remei de Cala Fresca, Xisc, el menorquí Rudimentari, els de Sant Joan Ànimos Parrec, entre d'altres. I com a cap de cartell, la de Lloret, Maria Jaume, tot just acabam d'escoltar els teus besos, arriba, sonen ses campanes.

Es Maria Jaume, que actuarà el proper dissabte, dia 23, en el Satèl·lit Fest a Inca, Mallorca, prevista la seva actuació a les 10 del vespre. Un esdeveniment que arrencarà a partir de les 5 del capvespre i que també comptarà amb els catalans Remei de Cala Fresca, que actuaran a les 9. Aquesta cançó du per títol Fusta d'Artista.

0: d'escoll.
1: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
2: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
0: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
3: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita?
5: Hola a totes, sóc en Rudimentari i vos voldria convidar que escoltéssiu el nostre nou disc, Mala Herba Sempre Creix. Un disc per l'esperança, per aquelles males herbes dissidents que sempre rebroten, per les amants de la música jamaicana i música conscient, reggae menorquí per reivindicar les nostres arrels. El podeu trobar a totes les plataformes i també el podeu escoltar aquí, a Òrbita 3. Esperant que vos agradi. Salut, família.

0: Rudimentari, un projecte musical nascut a Menorca que entén la música no només com una expressió artística, sinó com una eina real de transformació social. Les cançons i lletres reivindicatives de Rudimentari sonaran el proper dissabte en el Satèl·lit Fest a Inca, Mallorca, on també hi seran els catalans Remei de Cala Fresca, que escoltàvem abans de la pausa, la mallorquina Maria Jaume, els de Sant Joan Ànimos Parrec, Xisc, entre d'altres. Per cert, Rudimentari també té prevista la seva actuació el proper 3 de juliol en el claustre de Mo a Menorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Agenda que repassam i punxam en els seus protagonistes quan orbitam durant el cap de setmana. Arribarem en el punt horari de les 8 amb un altre punt pel que fa a l'agenda de concerts d'aquesta primavera. El pròxim dimecres 27 de maig, la Sala Esgremi de Palma acollirà el directe de la Vela Puerca, mítica banda uruguaya que repassarà la seva trajectòria, que combina rock, ska i ritmes llatins. Sobre l'escenari també hi seran, obrint la nit, la Barraca. Tot això el dimecres dia 27 a la Sala Esgremi de Palma. Amb aquesta cançó titulada Zafar, de la Vela Puerca, arribam en el butlletí informatiu de les 8. Després dels 4 minuts d'informació, seguim orbitant. La darrera part, fins a arribar a les 9, la dedicarem a recordar, a punxar, els pioners de l'electrònica, els alemanys Kraftwerk, que actuaran aquest proper estiu a Mallorca. Davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. El cavall de pura raça menorquina és protagonista aquest cap de setmana en el recinte firal d'Es Mercadal, que acull la Menorca Horse Week, una mostra internacional dedicada al món equestre amb concurs morfològic i demostracions. En una hora, un dels moments més esperats del públic, l'espectacle nocturn, amb la participació de més de 80 cavalls i que IB3 Televisió retransmetrà en directe a partir de les 9:20. Un programa especial presentat per Vanessa Ortiz amb els comentaris de Miquel Company, que és el tresorer de l'Associació de Cavalls de Raça Menorquina. Així ha descrit Company l'espectacle.
2: És molt especial perquè és una de les poques vegades que tots els clubs s'han organitzat d'una manera concreta, no?, per representar un tema. I enguany representam la història de Menorca, des dels prehistòrics fins a l'actualitat, pràcticament, passant per les diverses dominacions, etc. I cada club representarà una època distinta.
1: I en aquesta hora se celebra un minut de silenci a la ciutat de Dolorosa, Alacant, per la mort de tres veïnats en circumstàncies que ara s'investiguen com un possible cas de violència de gènere. Els cossos s'han trobat en un pis de la caserna de la Guàrdia Civil i són un agent de 55 anys, la seva dona i el fill, tots amb ferides d'arma de foc. Pilar Bernabé és la delegada del govern a València i reitera que de moment no es descarta cap opció en les causes dels fets.
3: Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia de los de las tres personas que se han encontrado sin vida y todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de una posible asesinato por violencia de género. No estaban dentro del sistema Biogen, no había denuncias previas.
1: L'Ajuntament de Dolorosa ha decretat 3 dies de dol. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. També existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I a Itàlia, un conductor ha atropellat avui hora baixa diverses persones al centre de la ciutat de Mòdena. Hi ha almenys 8 ferits. Es tracta d'un home de 31 anys d'origen marroquí que ha intentat apunyalar un testimoni dels fets quan fugia del lloc. Aquesta persona l'ha reduït fins a l'arribada de la policia que l'ha detingut. I en els esports, l'U d'Eivissa cercarà una victòria que li permeti tancar matemàticament la permanència. Els blaus reben avui el Cartagena a Can Misses en l'últim partit com a local de la temporada amb el descens a segona federació com un escenari poc probable, però possible, perquè es troben a 4 punts del descens i amb 2 jornades per disputar. Podreu seguir aquest partit en directe, en aquesta sintonia, a Esports 3 en Joc, a partir de les 9 del vespre d'aquí una hora. Una jornada, la d'avui, en què l'Illes Balears Palma Futsal ha golejat el Valdepeña 7-2 a Somoix. Suposa que va a la fase regular tercer. Ara els mallorquins s'enfrontaran al Manzanares en el primer play-off pel títol amb el factor pista a favor. Aquesta és l'elaboració que l'ha fet l'entrenador Antoni Vadillo.
4: Realmente un marcador abultado por la primera parte que se ha visto, por nuestra parte, pero el acierto que hemos tenido de cara a portería pues ha marcado la diferencia. Y ya luego segunda parte, pues bueno, por un marcador tan abultado creo que hemos sabido controlarla bastante bien. Nos toca Manzanares. A partir de ahí sabemos la dificultad que tiene este rival. Ya nos hemos enfrentado con ellos en Liga y en Copa de España y somos conscientes que tenemos que hacer muchas cosas bien para superarlo.
1: És tot, tornant quan faltin uns minuts per les 10 del vespre seran el descans d'Esports 3 en Joc. Ara, una hora de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Són els alemanys Kraftwerk, la màquina humana, que protagonitzen la darrera part de l'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim dissabte i diumenge, on les cançons, la música, és la protagonista. Punxant la banda sonora de la primavera, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí en els estudis centrals de la ràdio autonòmica, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda orbitant. Tot just acabam d'escoltar Antenne, una de les cançons del mític àlbum Radioactivity, treball del quartet alemany que publicaven a mitjans de la dècada dels anys 70.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I ahir divendres va arribar en el mercat discogràfic una edició especial de Radioactivity per commemorar aquests 50 anys. Significava el seu cinquè treball d'estudi. Una reedició que arriba en format doble vinil, picture disc i Blu-ray, amb mescles addicionals, mescles diferents del disc original. A més d'un directe enregistrat a Düsseldorf i material extra. La feina, la restaurada i remesclada en Ralph Hauter, fundador i únic membre original en actiu de Kraftwerk, junt a Fritz Hilpert. La bona notícia per als amants d'aquests pioners de l'electrònica, que començaven la seva activitat a principis dels anys 70, per tant, era un projecte, uns humanoides com arribats d'un altre planeta. Tindrem l'oportunitat de gaudir de la seva actuació dia 5 d'agost en el recinte Mallorca Live a Calvià. Serà una de les actuacions destacades del cicle de concerts d'estiu a Jardí. Arriba ara aquest àlbum que celebra el 50 aniversari, la cançó que dona títol en aquest gran treball Radioactivity Kraftwerk.

0: Arribats d'una altra dimensió, d'una altra galàxia. En els anys 70, Kraftwerk feien ja aquestes coses, pioners autèntics de l'electrònica, el quartet de Düsseldorf, en temes com ara Radioactivity, Computer Love, que hem escoltat fa uns minuts, o aquesta D-Model, una de les melodies més famoses del quartet alemany.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Ritmes robòtics, manipulació digital, amb màquines que eren totalment novedoses i semblaven arribades d'un altre planeta quan feien les seves primeres produccions i àlbums a la dècada dels anys 70. Els pioners de l'electrònica i referents de la cultura contemporània Kraftwerk arribaran en el cicle de concerts a Jardí a Mallorca, la cita dia 5 d'agost, per oferir una experiència que va molt més enllà d'un concert. La visió artística, tecnològica, imatge que es fonen amb el llenguatge d'aquests arquitectes de la música electrònica i contemporània. Protagonistes d'ambientar, de musicalitzar la posta de sol d'avui dissabte. Seguirem en Òrbita Kraftwerk després d'aquesta breu pausa.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en Òrbita. IP3 Ràdio és diversitat.
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

0: Tot un clàssicàs del repertori dels alemanys Kraftwerk. Fa uns minuts escoltàvem un altre dels títols indispensables del combo alemany Die Robots. Clàssics que han marcat tota una època i continuen sonant avui amb una vigència única. Guanyadors d'un Grammy reconeguts amb el premi a tota una carrera per la seva contribució a la música, Kraftwerk han duit la seva proposta a museus, escenaris de tot el món, amb els seus icònics shows audiovisuals en format 3D. Cada detall molt pensat per submergir el públic en el seu univers robòtic i minimalista. Recordar que actuaran el proper dia 5 d'agost en el recinte Mallorca Live a Calvià.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I d'altra banda hi ha diferents llibres publicats, com ara Kraftwerk, primera biografia oficial del combo alemany, i un altre llibre titulat La màquina humana, llançat per l'editorial Musicalia. Un repàs de més de 300 pàgines que fa el periodista musical Pablo Ferrer. Tot va començar amb Florian Schneider i Ralph Hauter l'any 1970, posant en marxa aquell projecte musical anomenat Kraftwerk. Això es diu Tour de France.

0: The Frost.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster.
2: Go!
1: IB3 Ràdio és cultura.
3: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Me recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
6: I que fèieu en les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus

0: L'electrònica minimalista i d'avantguarda dels alemanys Kraftwerk tancaran el viatge per al món musical que t'hem oferit avui dissabte aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. La màquina humana, els de Düsseldorf, actuaran dia 5 d'agost a Mallorca. Ben segur serà un espectacle hipnòtic on el so i imatge es sincronitzen per crear una experiència sensorial que transcendeix generacions.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: Demà tornarem a entrar en Òrbita 3 aquí a la sintonia de la ràdio pública. Home Computer, per arribar a les 9, són Kraftwerk. Adeu.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bauçà.
2: Com anar molt bon vespre per Ròquia Esportiva d'IB3 Ràdio. Aquí som, Esports 3 en joc per viure el partit de la U d'Eivissa, penúltima jornada de Lliga a la Primera Federació. I mon, anem ja cap a Can Misses perquè ha començat el partit entre la UD i el Cartagena. Raúl Medrano, com anar molt bon vespre.
3: Molt bon vespre, Juanga, molt bon vespre, oients d'IB3 Ràdio des d'aquí, des de l'estadi de Can Misses, on ha començat puntualment. De fet, som a punt de complir el primer minut de partit d'aquesta penúltima jornada, jornada de transistors, ja en l'horari unificat aquest, de les 9 del vespre, un partit en què aquí ens ho hagués dit el passat mes d'agost, la UD encara cerca certificar la permanència. El play-off ja és, recordem, totalment impossible, també la possibilitat de jugar a la Copa del Rei, i el que toca és pensar enfermar una permanència que no està ni molt menys assegurada. L'Eivissa ara mateix és 11, podeu pensar, home, tampoc va tan malament, és 11, però està només 4 punts del descens que el marca el Nàstic de Tarragona, que és 16, quan queden 2 partits, 6 punts en joc. A més, l'Eivissa té per davant 2 partits ben complicats. El primer, el d'avui, que l'enfronta el Futbol Club Cartagena, que és 6è a la taula, que està immers de ple en la lluita per entrar al play-off descens, en la lluita en la que ens hagués agradat estar a nosaltres. Anem a repassar ràpidament les alineacions que disputen aquest partit, que ja compleix els 2 minuts de futbol per part de la Unió Esportiva Eivissa, que cerca ara el primer atac, espera per mitjà d'Arnau Solà, que fica la pilota a l'àrea, la treu la defensa del Cartagena, deia, per part de l'Eivissa, una Eivissa amb moltes baixes, també moltes baixes al conjunt de la regió de Múrcia, per l'Aude jugant a la porteria Tau Paradovski. Recordem, Ramon Juan està sancionat després de la vermella que va veure a la passada jornada. Línia de 4 amb defensa, amb Arnau Solà a l'esquerra, Unai Medina a la dreta, Iago Indias i Kembo, parella de centrals, Teo Baix i David García a la doble pivot, Masella, Jorge Ensucula Masella per la dreta de l'atac, Fran Castillo caigut a l'esquerra, i a la recerca del gol, Davo i Javi Eslava. A la banqueta, una banqueta, avui amb només 6 futbolistes, un porter i 5 jugadors de camp per les moltes baixes que té l'equip. Al costat de Miguel Álvarez, porter suplent Cristian Torrelavit, Monju del Pozo, Thiago Bebé, Iván del Olmo i Max Svensson. Per part del Cartagena, ara rebutja la pilota ficada a l'àrea des de la dreta per Unai Medina, deia, per part del Cartagena, la porteria a la colombià Lucho, línia de 4 en defensa, atenció al gol, el gol de l'Eivissa, estava aquí explicant l'alineació del Cartagena i acaba de marcar. La UD acaba de marcar, Teo Vázquez li ha pigat des de fora i ha sorprès el narrador que us parla i ha sorprès el Lucho García. S'avança l'Eivissa als 3 minuts de partit amb un gran gol de Teo Baix. No havia arribat ni a durar l'alineació i ja estem surant la permanència. Marca l'Eivissa, marca el francès Teo Baix, que s'estrena com a golejador amb la camiseta blau cel. Eivissa 1, Cartagena 0.
1: Esports 3, en joc.
2: Quin bon gol de Teo Baix, un xut sec i la posada on no podia arribar el porter del Cartagena. Marca el primer, la U d'Eivissa, la permanència molt més a prop. Medrano.
3: Així és, mira, ha marcat tan pres que no havia donat ni l'alineació de l'Eivissa, un golaç, i no havien ni presentat l'home que ara t'analitzarà el gol, que a més l'ha vist amb més atenció que jo, perquè jo estava cantant l'alineació, a Jordi Riera, el nostre comentarista. Avui li enviem una ferrada, que segur que ens està escoltant, no pot estar amb nosaltres Toni Torres, s'absenta, li perdonem que avui s'absenti un dia, i tenim a Jordi Riera, entrenador del Club de Futbol Sant Rafel, també ja ha fet alguns partits en aquesta casa. Jordi, bon vespre, i mira, te saludo i ara hem guanyat. Tu.
4: Bon vespre, bueno, molt bé, pues, la veritat que ha començat d'una manera pues, millor impossible, no? Molt bon golpet de Teo Baix, que ha fet un autèntic golaç, havia sortit per a Eivissa.
3: I espera que ara va el Cartagena, res. Digues.
4: Havia sortit per a Eivissa i, bueno, la intenció de manar des de l'inici, que és una mica el que li demanàvem a l'Eivissa, el que havíem vist la setmana passada contra l'Hèrcules, aunque no s'hagués transformat al final en una victòria, i, bueno, un inici molt, molt bo de l'Eivissa.
3: Quin golaç ha marcat Teo, eh?
4: Sí, un golpet, la veritat. Bestial, jo crec que també li ha sorprès una mica a Lucho, perquè anava molt aferrada al pal, no anava molt alta, però bueno, al final s'ha colat dins de la porteria i comença guanyant l'Eivissa.
3: Poques vegades, Juanga, m'havia pillat un gol tan a contrapeu, eh? Estava jo aquí amb l'alineació, li ha pigat Teo en una jugada d'aparent poc perill, un golaç a la xarxa. S'avança l'Eivissa, que amb aquesta victòria, de fet, mira, vaig a donar l'alineació del Cartagena, que m'havia quedat a mitges. Lucho García en porteria, Nil, lateral esquerre, Parejón, lateral dret, Aridane, el mític Aridane, l'exfutbolista de molts equips de primera divisió, amb aquests cabells a lo afro que t'agradaria tu posar-te, Juanga, sí. I Manolva a la parella de centrals, Larrea i De Blasis al centre del camp, Luismi Redondo per davant, a la dreta de l'atac, Jalis Rahmani, per l'esquerra, Nacho, un altre jugador molt de tres pegats a primera divisió, i un altre mític il·lustre a la punta d'atac, Ortuño, l'exdavanter de, entre molts altres, el Real Mallorca, però ha plogut des que va jugar al Mallorca.
2: Ortugol, Ortugol.
3: Ah, sí. Ah, mira, ho tenia per aquí, la 15-16 va jugar. Allà te podies fer el tirat d'Aridane, jo crec que ja no, no? A la 15-16 ja no.
2: En el camp no.
3: Total, a la banqueta del costat d'Íñigo Vélez, l'entrenador de la Cartagena, porter suplent Iván Martínez, Eneko Ebro, Edgar Alcañiz, Ander Martín, Benito Cayetano i Willy. 6 minuts de la primera i ara sí, expliquem què ha de passar per a que l'Eivissa asseguri la seva permanència, que és l'objectiu de mínims i absolutament imprescindible pel projecte i pel club. Què ha de passar perquè l'Eivissa es mantengui? I si guanya ja estaria fet. Si empata, dependria de que el Nàstic no guanyi, i si perd, igual. Si l'Eivissa empata o perd, però el Nàstic fa el mateix, empata o perd, l'Eivissa també seria equip de primera federació la temporada que ve, independentment del que facin la resta, de, que són quatre equips que estan entre l'Eivissa i el Nàstic, que, però per parlar d'alguna cosa matemàtic aquesta jornada, el resultat que marques el Nàstic, perquè és el que està a quatre, la resta estan més a prop de l'Eivissa i podrien passar l'Eivissa la darrera jornada en cas de derrota blau-cel. No sé si m'he acabat de... Tu m'has entès, no?
4: Sí.
3: No tenim suficient, Juan, amb els comptes del Mallorca, que hem d'estar amb els comptes de l'Eivissa per salvar-nos.
2: Sí, no, ja veurà demà les calculadores faran fum, però sí. Ho has explicat perfectament, Raúl Medrano, i està passant el que ha de passar perquè se salvi l'Eivissa, que és que guanya.
4: Sí,
3: estem pendents del Nàstic, que juga a Tarragona, al seu estadi. Estava pensant, com es deia, va canviar el nom fa poc, no? Es diu Estadi Costa Daurada.
4: Ara es diu Costa Daurada, correcte, sí.
3: Per això dubte. Atenció, la passada llarga per Eslava, que no hi ha fora de joc. Pot marcar l'Eivissa en segona, està sol Eslava! Contra el porter! Sí, sí que aixeca ara la bandera. Me pareixia bastant clar. El fora de joc, Eslava, que ha anat completament sol, gairebé des de la línia central. L'assistent, amb bon criteri, ha deixat seguir la jugada. I quan Eslava, a tot això, ha fallat un gol claríssim perquè li ha tirat completament al ninot, que l'ha blocada el porter, completament sol, allà que ja havia passat el perill d'assistent, ha aixecat la bandera, l'hauríem de... Si hagués marcat, s'hauria d'haver revisat, jo crec que era fora.
4: Sí, jo crec que era clar, I bueno, l'Eivissa que ha marcat en la seva primera aproximació a l'àrea, la setmana passada que vam estar parlant precisament de que li faltava molta efectivitat, va tenir moltes ocasions i no les va fer, i avui a la primera ha anat per endins.
3: Sí, és que és el que no acostuma a fer gaire l'Eivissa. Sí. Marcar a la primera que té. Però el Cartagena s'està jugant la vida i, lògicament, està molt lluny de llançar la tovallola. És un equip que està lluitant per fer el que eren els deures que tenia també l'Eivissa i també el Cartagena, lògicament, un equip que, bé, recordem, és un recent descendit de segona i està lluitant per tornar a la segona divisió. Ara mateix és sisè a la taula amb 55 punts a només un de l'Europa. Abans de començar aquesta jornada, és que les aplicacions aquestes ja actualitzen amb els punts d'ara i has de fer el càlcul ràpid, a un punt de l'Europa, que és qui marca ara mateix el playoff i que és el rival de l'Eivissa a la darrera jornada. Déu-n'hi-do, el calendari ha volgut que la UD tingui dos partits complicadíssims les dues darreres jornades, probablement contra els equips en una combinació entre el que està en joc i la qualitat són els pitjors, el que estan intentant entrar.
4: Exactament, sí, però bueno, veritat que l'Eivissa...
3: Que s'estan jugant el títol també, perquè clar, també no està...
4: Però bueno, l'Eivissa no se li solen dar malament aquests equips, que volen proposar, que tenen... Que volen atacar en camp rival, com ja han vist el Cartagena, que a poc a poc doncs, s'ha anat fent amb la pilota, està tenint pilota, està intentant arribar d'alguna manera, i això no li molesta a l'Eivissa, que al final també és molt potent a l'espai, amb Javi Slava, bueno, amb la gent de fora, amb Masella sobretot, i ja li ha trobat tant el gol com aquesta situació de Slava de fora de joc.
3: Va Masella, recordem les moltes baixes que té avui Miguel Álvarez amb l'Eivissa, perquè a banda de la que hem comentat de la Ramon Juan, atenció a la centrada d'Arnau, pot marcar l'Eivissa! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, està l'Audé. Tant de bo haguessin sortit així sempre. La centrada del nou Solà des de l'esquerra, raça perfecta, i Javi Eslava que entra a l'àrea petita i amb instint de killer fica la punta de la bota per enviar la pilota a la xarxa. Marca l'Eivissa el segon, marca el nou, marca el killer, marca Eslava. S'han jugat només 9 minuts de partit i l'Eivissa està guanyant 2-0 al Cartagena. Sí, sí, ojalà hagués estat sempre així tota la temporada. Guanya l'Eivissa per 2-0. 1-2, Cartagena 0.
1: Esports 3, en joc.
2: Desbocat l'Eivissa, clarivident de cara a gol. Alerta Medrano, encara pujau, eh?
3: Encara hem de demanar a la UEFA que allargui el calendari, que faci alguna cosa.
4: Sí, sí.
3: Que faci alguna cosa. Mare meva, quina gran jugada col·lectiva.
4: Molt bona jugada col·lectiva, a més. Una jugada llarga de banda a banda de l'Eivissa i la centrada molt bona d'Arnau Solà i Eslava, que està allí amb la canya preparada per rematar-la per endins.
3: M'apareix que no baixem ja, o què? Espera, com les coses pitjors han fet.
4: Cuidao.
3: Però...
4: De moment les sensacions són molt bones.
3: Sí. També l'altre dia el camp de l'Hèrcules va començar molt bé l'Eivissa, no sí. Tan bé com avui, però amb sensacions bones. És cert que el rival va donar més facilitat, tot i que el Cartagena de moment deuria també, però després va marcar l'Hèrcules amb gairebé una...
4: Sí, la seva primera arribada.
3: I gairebé sense voler, volia dir. Sí. I a partir d'allà va comparèixer, no?, l'equip de l'Alacant, i ja va ser superior a una Eivissa que ja es va quedar amb 10 i ja va poca cosa més.
4: Sí, avui l'Eivissa, pràcticament aquestes dues primeres arribades en 7 gols. O sigui, després, no, sense comptar la d'Eslava, que era fora de joc, dues arribades, dos gols.
3: Estava explicant les baixes que tenia l'Eivissa avui, que no s'anoten gaire, però bé, a banda de la de Ramon Juan, són baixes per lesió, 4 defenses, eh? Nacho, José Albert, Manu Pedre i Sergio Díez, a banda de la d'Izan, de l'extrem Izan, que també, i la Jou Fersura de llarga durada. Ara hi ha una falta favorable a la Cartagena. El que deia, que l'Eivissa sobretot està pendent, és que no em deixen parlar, tu, amb els gols, del que passa a Tarragona, i el que passa és que ha marcat el Nàstic. Ara, és que just ho acabo de mirar, està guanyant el Nàstic, així que...
2: Així és.
3: El Nàstic contra l'Europa, que és cinquè, així que encara sort que estem surant aquesta victòria, perquè si anéssim 0-0 ara mateix estaríem
4: assustats.
3: Espantadíssims. També ens interessa el que passi, per exemple, al Betis Deportivo Tarazona, que està guanyant el Betis, i aquest partit no sé si és bo o dolent, perquè el Betis B està a 6 punts.
4: Una dinàmica molt bona.
3: Sí, està a 6 punts, però té l'averatge a la deuda perdut amb el Betis, amb la qual cosa el Betis encara ens podria agafar en cas de... i de perdre a nosaltres els dos, sí. Si és guanyar els dos, cosa poc probable, però s'ha de dir, no? Així que, bé, però està bé que guanya el Betis al Tarazona. També ens interessa el que passi a la Torremolinos Múrcia, que són rivals tots dos directes. Aquest ens va bé perquè s'enfronten dos equips que estan per sota,
4: no
3: per sota
4: nostra.
3: Aquestes són els partits que interessen pel que fa a l'Eivissa, també, tot i que ens quedi lluny i es posa tristos en la lluita pel títol. Recordem que encara hi ha tres equips que poden pujar directe. Està apassionant aquesta lluita per la primera plaça al grup 2. Eldense Sabadell i Atlètic Madrileny es jugaran el títol i l'ascens directe en aquesta jornada i la jornada que ve. Ara mateix el líder és l'Eldense, amb un punt més que el Sabadell, que té a la seva vegada, atenció, una altra errada del Cartagena. Eslava pot marcar, Eslava que pot entrar a l'àrea, Eslava! Al pal! Altra va ser claríssima, i ara no hi havia fora de joc, o si més no, l'assistent no ha aixecat la bandera. Passada durantíssima del Cartagena cap endarrere, que es fa un embolic, Eslava passa per allà, roba la pilota, pren la cartera, es planta sol davant Lucho i torna a definir fatal, perquè abans no valia i s'ha tirat el ninot, i ara un poc millor, però ara... contra la fusta, i eren dos, però claríssimes.
4: Sí, era molt, molt clara aquesta, també, el Cartagena, que està cometent molts errors darrere en pilota.
3: Sí, i però és molt estrany,
2: Si hagués anat aquesta pilota amb mig centímetre més a baix, el porter ja estava batut.
4: Estava batut.
3: Sí, ara l'han ganat bé, perquè el porter ha anat al terra, s'ha vençut, cap a la seva dreta, Eslava li ha picat molt fort, i a l'esquerra el porter gairebé com si fos un penal, no? I l'enganya, el que passa que se li ha anat un penal i ha picat a la part superior del travesser.
4: Bueno, Eslava molt actiu, que era una de les novetats d'avui de Miguel Álvarez, i molt, molt actiu des de l'inici.
3: 2-0, un pal, aquella que estava
4: anul·lada,
3: però què és això,
4: tu? Totes.
3: Però què és això? Recordem que l'Audé va guanyar a la primera volta per 1-4. A Cartagonova, en un partit que recordo que vam fer per IB3 Televisió i que va ser probablement el pic anímic, el prime anímic de Miguel Álvarez com a entrenador, no? Perquè vam sortir a Cartagena pensant que l'Audé anava cap amunt i que tenia molts de mesos per confirmar allò que vam veure aquell dia, que va ser un partidàs.
4: Sí, en veritat que després no s'ha tingut aquesta continuïtat. però bueno, l'equip ha tingut destells, no?, en algun moment que pareixia que podíem estar molt més amunt del que al final hem estat optant tota la temporada.
3: Ara mateix l'Eivissa, que estaria assegurant la seva presència a Primera Federació, ara mateix seria desè l'Eivissa si s'acaba la jornada així. Recordem, horari unificat, tots els 10 partits d'aquest grup 2 de Primera Ref s'estan jugant avui des de les 9 de la vespre. Són xules aquestes darreres jornades.
4: Sí, a mi m'agrada.
3: No sé si a Juanga li agrada la de demà, li agradaria estar pensant en una altra cosa, però ja són polides, home.
2: Amb el defibrilador en marxa ja des d'avui. Sí. La veritat és que, per una banda, pels que ens dedicam al món de la comunicació, pels periodistes i demés, són jornades de feina apassionants, però per altra banda tens aquests nervis propis de la competició del que pot passar i el desenllaç que esperen que sigui positiu pels dos equips, tant per la UD com per demà, o en aquestes dues darreres jornades pel Mallorca.
3: És com una tanda de penals, que si ets un espectador neutral, si t'és sí. igual, perquè no ets de cap equip dels que estan implicats en res, t'ho passes superbé, allà amb el multipantalla, no? Amb la ràdio...
2: Per cert, ja que has tractat aquest tema, ràpidament dic que demà es posarà en joc, a més de poder escoltar-se per IB3 Ràdio i per streaming, també serà amb la televisió, per IB3 Televisió, per la TDT, amb un programa especial i, evidentment, amb la retransmissió del partit del Reial Mallorca amb la prèvia i també el postpartit.
3: I ja que dones el menú de la tele, recordem que demà tenim doble cita també a IB3 Televisió amb el nostre estimadíssim Pere Guaf sí. i en Marc Herrero en una multi de dos partits, tots dos partits a IB3 Televisió en un mini carrusel votant d'una a l'altra a la Poblense Numància i a l'Atlètic
2: sí, sí,
3: l'Atlètic Balears Corujo.
2: Sí, sí.
3: I qui vulgui seguir només un partit ho pot fer en el nostre web, al nostre canal de YouTube, estan els dos partits sencers, que ningú es pensi que no ho pot veure.
2: I a IB3 Ràdio també hi serà, amb aquest sí, sí. playoff de Sants en aquesta Primera Federació, que esperem que puguin pujar els dos equips.
3: Tres.
2: Que pugin dos i se trobaran en l'UD. Tindrem una jornada, jo és que no ho penso, la temporada que ve seria absolutament apassionant, amb tres equips sí. balears en aquesta Primera Federació.
3: Sí, perquè hem canviat poc la segona ref, que teníem 5 aquesta temporada, i ara mateix... només hi ha un, segur, que és el
4: sí,
3: Mallorca
4: segur,
3: B.
4: Sí, sí.
3: Perquè han baixat 3 i 2 estan per pujar, però clar, si pugessin al
4: sí,
3: Poblense
4: i
3: l'Atlètic Balears...
4: Sí, a Primera Ref, sí, sí.
3: Clar, el vot qualitatiu, òbviament, de la Primera Ref a la Segona Ref hi ha un vot important a nivell de tot, no? I és una categoria polida, enguany només tenim l'Eivissa, i a més no està gaire polida la seva temporada, només ens ha donat que drames... Però mira, ho estàs sobrant avui. Quin gran partit de l'Eivissa. Escolta, com s'explica això que estem veient?
4: Molt, la veritat que està fent uns primers minuts molt i molt bons. Jo crec que els de l'Hèrcules també van ser bons a l'inici i li va faltar l'efectivitat que avui està tenint. Jo també crec que l'Eivissa ha millorat molt defensivament en quant a pressió, està jugant a les línies molt juntes. L'altre dia no va deixar jugar l'Hèrcules. Avui no està deixant jugar el Cartagena, que és un equip que té molts de jugadors amb molt bon peu per dins i en la línia defensiva, que volen treure la pilota jugada i no està còmode. I des d'aquest treball defensiu l'Eivissa està cresquent molt.
3: Continua guanyant l'Eivissa per 2-0 a les 18 minuts de la primera meitat. Els gols de Teo Baix i de Javi Eslava, el gol del francès, que com deies, el primer que marca de Blausel. Havia tingut ocasions, però sí. no havia vist porta, i Eslava amb el d'avui, que atenció ara, res, la passada fàcil cap a Paradoski, deia Eslava amb el gol d'avui, són ja 3 dianes les que ha marcat Eslava en el seu 12è partit, només 4 de titular, o sigui que els números no són,
4: sí, sí.
3: No són dolents, els
4: exactament,
3: números
4: amb el que ha jugat molt bé. A mi pareix un davanter molt i molt interessant.
3: I avui podria d'un hat-trick ja, tranquil·lament.
4: Sí, veritat, sí. Sí.
3: Juga a la Cartagena, un Cartagena amb una mitjana d'edat bastant alta, el que s'ha plantat aquí, amb Ortuño, amb Luismi, amb De Blasis,
4: sí, de
3: Blasis Ariane, Nacho... Mare meva, podem jugar nosaltres.
4: Sí,
3: estem
4: sí,
3: per
4: sí.
3: jugar nosaltres a la Cartagena, un Cartagena que, com deia, cerca tornar a segona. 8 temporades ha estat aquest Cartagena, que és fundat el 95, que és una refundació de l'antic dels anys anteriors.
4: Sí, el Cartagena va començar molt i molt malament la temporada i després, sobretot amb l'arribada d'Iñigo Vélez, del tècnic que està ara el Cartagena, ha millorat molt i al final està lluitant pel playoff.
3: Va començar la temporada Javi Rey a la banqueta del Cartagena, 21 jornades va durar, és cert que això, amb resultats prou dolents, I després de dues de tres jornades d'Inter, va arribar Íñigo Vélez, que ha fet, com dius, revifar aquest Cartagena. Un Cartagena que té moltes baixes, eh? Li falta per lesió Chiqui, que és el seu màxim golejador, falta Kevin Sánchez, falta Marc Jurado, té baixes també la Eivissa, però les del Cartagena també importants. Alejandro Fidalgo, titularíssim per sanció.
4: Sí, les del Cartagena, a més, sobretot són en la línia ofensiva.
3: Sí, les nostres són en defensa, les seves són en atac.
4: En atac, sobretot.
3: 20 minuts de la primera, continua guanyant a l'Eivissa per 2-0, i això ens permet no anar mirant gaire què passa als altres camps, perquè mentre l'Eivissa guanyi, és la fortuna que té l'Auder de prendre, en aquest cas, de si mateix, el Nàstic, que és el partit que més ens pot per preocupar i perjudicar i ocupar, està guanyant. Mal resultat per l'Eivissa. Recordem, l'Auder necessita que perdi. Necessita no, però si el Nàstic perd, s'ha acabat això. Si el Nàstic perd, l'Auder és equip de primera federació. Faci el que faci, perdi avui 0-6 o 2-6 i perdi la setmana que ve també. Això no està passant perquè el Nàstic guanya. I hi ha un duel. Havia dit que hi ha tres equips que es juguen l'ascens directe. El Dense, l'Atlètic de Madrid B i Sabadell, i dos s'enfronten entre ells, i està guanyant l'Atlètic madrilenya Elda 0-1, un resultat sorprenent, eh? Perquè amb aquest marcador i amb l'empat del Sabadell, que juga a...
4: Seria el líder ara mateix. Líder, no?
3: Està, Sabadell juga a casa contra Antequera, ara mateix és líder l'Atlètic madrilenya, falta només una jornada, eh? I dependria si mateix per acabar a casa la Lliga i pujar, curiós, eh? Perquè fa... Jo no, sí que l'he vist, però fa molts anys que el filial de l'Atlètic de Madrid
4: no segona. Estava a segona divisió, la veritat que sí. Sí. Un filial molt, molt ben treballat, eh? Un equip que a part de tenir jugadors amb molt bon peu, defensivament era un bloc molt, molt fort, molt dur.
3: De fet, amb l'Atlètic de Madrid, el primer equip invers a la Champions, jugàvem molts del filial i van surt a punts.
4: Sí, exactament.
3: Sí, traia més punts amb els del filial que quan jugaven els titulars. Juga el Cartagena, 22 de la primera, està guanyant la UD per 2-0. Trobes que perilla, això sí, no? En principi,
4: bueno, el Cartagena sí que pareix que s'ha fet totalment amb el control de la pilota. L'Eivissa està còmode amb aquesta situació, Weimar, no? Recupera, i cada vegada que recupera és capaç de rompre la pressió. Mira,
3: mira, ara que es gira molt bé. Eslava, que combina amb Davo, que ha entrat de moment poc en joc, Davo que progressa, és un 2-3, Davo que espera l'arribada d'algun company, la deixa per Masella, que fa un mal control, se li en va el control. Llàstima, perquè era bona la passada de Davo, que ha vist com arribava per darrere Masella, que s'ha fet un embolic amb la pilota. Quan estava prou sol, se li ha quedat un pèl endarrere. Llàstima, perquè era clara,
4: sí,
3: eh?
4: Era molt, molt clara, i reforçava una mica el que estàvem comentant, no? Del pla de partit una mica, el Cartagena té la pilota, però no està trobant la manera d'atacar-li a l'Eivissa, i l'Eivissa està molt còmode en el 4-4-2, i cada vegada que recupera és capaç de rompre amb molta facilitat aquesta pressió del Cartagena i arribar a l'àrea amb molts jugadors. Ara ha arribat rematant Masella, però arribaven 4, inclús 5 jugadors que afunyaven l'àrea.
3: Ara està el joc aturat perquè havia... un jugador de l'Eivissa al terra per una suposada trompada, reclamava l'Eivissa.
4: Sí, Teo Valls, crec que ha xocat contra la valla, no?, de publicitat.
3: Ah, contra la valla, va, sí, és que veia que reclamaven, és que ens agafa molt lluny.
4: Sí.
3: Veia que els jugadors de l'Eivissa protestaven, no sé si protestaven una possible empenta.
4: Ha tret groga, crec que...
3: Ah, sí, veus, és que estaven demanant groga, a mi me sembla que demanaven groga. L'Ean Pessi s'ha tocat contra la tanca, no deu ser això, sí. I t'ha tret una groga, tu has vist aquí o no?
4: A Nacho Martínez,
3: si no m'equivoc. Mira, sí. Encara sort que hi ha gent que està atenta, Juanda.
2: Tant de sort d'en Jordi, perquè si no... Medrano...
3: Ja estaria sent...
2: Estàs baixant el teu rendiment a dos partits, eh?
3: Sí. M'estat deixant...
2: Estàs fregant el descens, eh?
3: M'he relaxat, tio. Som molts anys a primera ref, ja. Necessito l'AFP. Necessito Hypermotion.
2: Mira cap aquí.
3: Però de moment enguany...
2: Mira cap aquí, Medrano, t'esperam.
3: No fa pinta la Hyper, que tingui Hypermotion. Espero que vosaltres tampoc, per això la... La temporada que ve. Ara hi ha falta, no?, per a l'Eivissa. Mare meva, en quin embolic que s'ha ficat Jordi, que jo sé que tu veus els partits sempre. En quin embolic s'ha ficat al Mallorca.
4: Sí.
3: Bé, porta tota la temporada ficat en l'embolic, però semblava que sortia...
4: Jo creia que sí, jo creia que sortia, i mira, sobretot amb el resultat de l'altre dia, bueno, i les sensacions de l'altre dia, que jo crec que no són gaire bones, a Getafe, bueno, doncs ara jo crec que s'han activat una altra vegada totes les alarmes, i és que hi ha molts equips ficats en aquesta baralla.
2: És que això, i que també ningú es podia esperar la reacció dels equips que estaven a la part baixa de la classificació,
4: exactament.
2: O sigui...
3: No, sobretot la que penalitza molt és la del Llevant, perquè a sobre és el rival a la penúltima. Sí. Si hagués passat el més normal, que és el més normal per com anava la temporada, vull dir, que és que el Llevant ja estés a segona,
4: les dues darreres jornades jornades haurien set llevant.
3: Ja només quedaria una plaça de descens, sí. I a sobre te trobaries un equip ja descendit. Però aquesta reacció d'un Fènix del Llevant és la que ha ficat realment el Mallorca,
2: sí,
3: en aquest.
2: És la que ha fet mal. Una cosa, ja que dius això, en el temps de descans, després del butlletí informatiu, escoltarem a Martín de Michelis, que ha parlat avui, i després, avui cap vespre, un centenars d'aficionats del Real Mallorca han anat a la sortida de l'equip cap a València a animar-los. Martin Valien ha parlat amb un megàfon agraint una imatge espectacular que podeu veure per IB3 Televisió, agraint-li a l'afició que hi hagi anat. Escoltarem el que diuen els aficionats del Mallorca de cara en aquest partit, de cara en aquest duel, i analitzarem aquest partit amb en Medrano, amb en Jordi. Això serà el temps de descans del partit de la UD.
3: Ara hi ha una falta perillosa favorable al Cartagena, que jo pensava que li anava a costar la groga a Fran Castillo, però finalment l'àrbitre ha decidit que no. Però és una falta prou perillosa, en pèl lateral.
4: I el Cartagena, que hem de dir un dato, que dels darrers 12 gols, 9 són a balón parat.
3: Vaja, però no, te podies haver esperat a que treguessin. La falta és bona, jo crec que la posaran a l'àrea. També podrien provar el tir, està caiguda al carril del 8, a veure, és bona per...
4: Nacho té molt bon golpeig,
3: Per pigar-li a porta a Nacho amb l'esquerra o per posar-la a l'àrea a una esquerra o un dretà. Sí, està de Blasis també per allà. Anem a veure per què opten. Ara conjunt de cartaginer, allà va, li pega Nacho directament amunt, li ha pigat fort però desviat per damunt de la porteria d'un Paradoski que juga el seu segon partit de titular i que de moment no ha tocat la pilota.
4: No.
3: De moment no ha hagut d'intervenir, és el seu tercer partit, segon de titular, l'altre el va jugar perquè tenia una molèstia, recordo, fa unes jornades. Ramon Juan, no recordo... Ara s'ha fet un petit embolic, precisament Paradoski ho ha sobrat. Ha estat a punt de prendre-li la pilota quan anava a rebutjar-la. Deia que clarament Miguel Álvarez aposta per Tao Paradoski, pel francès del nom més graciós del món del futbol espanyol. El francès nascut a l'illa de Reunión, i li ha pres la cartera com a porter reserva, com a segon porter, no? A l'Eivissenca,
4: sí,
3: a Cristian Torrelavit, que hi havia gent que volia que jugués Cristian, jo crec que també més pel fet de que és d'aquí.
4: Sí, no? Pel fet de ser de l'illa, no? Per tenir un referent d'aquí, un jugador d'aquí de Illenc, bueno, que s'ha format a les categories inferiors de la penya esportiva, que després va anar a la SD Eivissa, bueno...
3: I és un molt bon porter, Cristian, eh? Tu el veus entrenar i el veus també quan estava abans a l'ESC d'Eivissa i tal. Sí. És un porter de bastant futur, però...
4: Sí, és un porter jove, crec que té 21 anys, si no m'equivoco.
3: Sí, és nascut el 2004, sí, 2004. Farà 22 en guany.
4: Sí, farà 22 ara, sí. Molt bon porter, i bueno, jo, com vaig dir la setmana passada, he tingut la sort d'entrenar-lo.
3: Ah, tu l'has tingut, sí, vale.
4: Sí, jo el vaig entrenar un any a la penya esportiva, a Juvenil Nacional, que aquell era l'any que ell estava també de tercer porter amb el primer equip de la penya esportiva de Manolo González. I molt bé, la veritat que bueno, té moltes, molt bones condicions, i em consta que amb el treball que fa amb Torres com a entrenador de porters, doncs ha millorat molt, i ara mateix diuen que està a molt bon nivell.
3: En Leo Roman no l'has entrenat tu?
4: A Leo Roman no. No.
3: La tarda t'anava a demanar per la seva inclusió a la prellista aquesta de Luis de la Fuente, però no, si no l'has tingut...
4: No, a Leo no he tingut el gust.
3: Però per poc, no? Perquè ell va ser... Ell de juvenil era a la penya...
4: Exactament, jo vaig arribar un any després.
3: Ah, tu vas arribar just quan ell marxa, no?
4: Sí. El conec personalment, però no l'he entrenat.
3: Bé, i a servei de... No te pots posar la medalla, eh?
4: No, aquesta no.
2: No te podrem fer un reportatge...
3: Exacte. No, s'ha quedat sense report.
4: Serveis... Està a prop, però no.
3: Serveix de banda al Cartagena, va per al carril dret de Janis Rahmani, que es fa un petit embolic. El Cartagena, que no ha reaccionat als dos gols de l'Eivissa, eh? Encara no ha tirat a porta el conjunt visitant. Un equip que recordem que avui s'estaria deixant... Bé, no perquè l'Europa està perdent també al camp del Nàstic, però s'està deixant bona part de les seves opcions de play-off. Espera, que va, precisament el Cartagena a la centrada. Uf, mare meva, encara és viva! Per damunt del travessera, sí. Si abans ho dèiem, l'acaba de tenir claríssima a la Cartagena. Una jugada que semblava no tenir gaire futur. La centrada des de la dreta, que la treu la defensa de l'Eivissa, però queda ja mig morta. L'acaba recollint Luis Mic a la mitja volta. La veritat és que la maniobra per pegant-li a l'àrea petita. És boníssima perquè era una posició de rematada molt difícil, però ha aconseguit girar i fer un xut, i ja quan ho tenia tot a favor l'ha tirat fora, quan semblava més fàcil ficar-la dins que fora perquè estava molt a prop de la línia.
4: Sí, sí, la veritat que era molt franca per marcar gol, i és una jugada que ve d'una situació que el Cartagena jo crec que ja està intentant repetir moltes vegades, que es carrega molt. Atenció a l'Eivissa.
3: Era que torna a la càrrega a l'Eivissa. Ara noia Trebas ha fet un embolic Teo, que estava en una posició estranya per a ell, d'extrem dret.
4: Sí, deia que el Cartagena, sobretot, està intentant carregar molt sobre la nostra banda esquerra, fent-li en aquest 2-1. És la banda on està Fran Castillo, que potser defensivament doncs, li costa una mica més aquest retorn. I ja és la segona jugada que carreguen molt per aquí. Hem fet un 2-1, han acabat centrant a l'àrea, i són situacions que el Cartagena està intentant aprofitar per atacar per aquí.
3: Ara servirà de banda, està el joc aturat, servirà de banda el Cartagena quan s'ha complert amb la senyal horària de les 21:30 amb puntualitat. Avui sí que són puntuals amb els horaris, per mort de la jornada unificada s'ha complert lògicament a la mitja hora de futbol. A tot això hi ha una entrada, bueno, millor que la dels últims dies potser.
4: Sí, potser una
3: però,
4: mica millor. Sí.
3: Però sí. S'ha fet una prèvia avui, Juanga, que és una cosa que diràs, home, és normal. Però aquí no és normal, aquí no fa mai. I avui sí que han muntat una barra amb música, amb DJ.
4: Va ser potser el dia de l'Andorra, no?
3: Sí, és la segona vegada en la història del club que es fa, perquè vegis lo poc normal, que és, lògicament, la de l'Andorra era un play-off, hi havia més gent, avui no hi ha tanta, però bueno, hi havia bon ambient, tenint en compte la situació de l'equip, que tampoc convida, no, a l'alegria, però la gent, jo crec que sí que és conscient de que al final ha costat, però al final sí que la gent s'ha fet conscient de la importància de guanyar avui, perquè sí, tot i que estem acostumats a d'altres lluites, a d'altres baralles, a d'altres batalles...
4: Sí, avui jo crec que era el partit més important de la temporada, així com,
3: de la història,
4: sí, perquè si s'hagués perdut la categoria o si es perd la categoria és un... Bueno, hauria estat un cop molt, molt gran pel projecte.
3: Home, hem de dir que ningú s'espanti, que en teoria el projecte seguiria, no?, a Segona Federació.
4: Sí, suposo que sí, clar.
3: Bueno, no estem al cap de Madrid Salvo, però en principi el projecte seguiria. Va seguir l'Atlètic Balears en el seu dia, ja van viure una situació pareguda. Atenció ara que s'ha fet un embolic. Kembo ho surt momentàniament a Arnau, anem a veure si pot evitar el corna, ho fa, la rebutja. Deia Juanga que hagués estat una cosa semblant al descens de l'Atlètic Balears. Sí. A l'Atlètic Balears li està costant tornar, la veritat, a veure si ho aconsegueix enguany.
2: I, per cert, vam tenir l'anterior partit que ens vas deixar per anar a la televisió, ja saben que tu ets una estrella i la televisió prima molt més que la ràdio, i tenim un debat amb en Víctor Sancho del tema de la banqueta, si continuaria...
3: Jo crec que no.
2: Si continuaria l'Almendro o no.
3: Jo crec que l'Almendro serà... Què podria ser? Si torna a casa per l'estiu, no seria l'Almendro, seria el flotador.
2: Sí, pilota de platja.
3: La xancleta, li podríem dir. Però que no... hòstia, mira, ara sí, igual se m'està escoltant algun familiar seu, s'ha enfadat, broma, no fa pintada que continuï, Jordi, què trobes? Jo crec que no.
4: Jo crec que no continuarà. La veritat que la setmana passada ell va parlar de l'important de donar continuïtat als projectes, de que seguissin molts jugadors, inclús de la figura de l'entrenador, va dir que no només per ell, sinó per qualsevol entrenador, que estic molt d'acord en que els projectes necessiten temps, però jo crec que la idea de l'Eivissa és que no continuï Miguel Álvarez.
3: És que és un entrenador que ja fa l'efecte...
2: Víctor Sancho abogava per la seva continuïtat.
3: Sí, és que Víctor, és que Víctor, jo crec que l'entrenador del Barça seguiria sent Luis Van Gaal. Espera, que va, si fos per Víctor. I el del Mallorca, Héctor Cooper. És que és veritat, és que Víctor mai no vol fer fora ningú.
2: Sí. És massa bona persona, no com tu.
3: Exacte, jo estaria tot el dia d'allà en camps, Començaria per IB3, també.
2: Ets l'Amadeo Salvo d'IB3 Ràdio Eivissa, o IB3 Eivissa, en aquest cas.
3: No, i també aniria per allà, també.
2: També aniria per aquí, no? Arribaria, els teus tentacles arribarien a Mallorca, també, no?
3: No, però parlant seriosament, jo crec que fer continuar un entrenador en el qual crec que ha quedat palès, no públicament, però la gent que estem per aquí ho sabem, que el president ja no confia en ell. Ja, no és que no confiï ara, és que jo crec que va perdre la confiança ja fa bastants mesos.
4: Jo crec que ens ha estranyat molt
3: sensació.
4: Que ha aguantat tant de temps.
3: Clar, seria molt estrany que ara de sobte li donés la batuta. Buh, quina passada! Atura! Quina passada que s'havia tret de la màniga de la Capell. Fran Castillo eslava, màgica, estil Laudrup, però al final ha estat un pell llarga i ha blocat Lucho. Deia que seria molt estrany que de sobte Amadeo recobrés l'esperança i la il·lusió i la confiança a Miguel Álvarez. Jo no dic el que faria jo, jo dic el que crec que passarà. A mi
4: sí,
3: se'm faria,
4: sí, exactament.
3: Se'm faria molt estrany.
0: Sí,
3: de fet, han sortit ja noms a les xarxes socials i sí, han sonat noms. Sobretot el nom que més sona és el de Javi Vázquez, que és l'entrenador de l'Algeciras, que és un entrenador més jove d'un altre perfil, l'entrenador d'aquestos més moderns. No és tan jove, però no és Miguel Álvarez, és a dir, és d'aquesta nova fornada d'entrenadors. Ho ha fet molt bé l'Algeciras. L'Algeciras està encara amb opcions d'entrar al play-off. És un equip amb una plantilla molt justeta i està lluitant per jugar al play-off. A més, és un equip que juga bastant bé, molt intens, i bé, podria ser una bona opció, un entrenador amb ganes de menjar-se al món. Seria l'oportunitat gairebé de la seva vida venir aquí.
4: Sí, jo crec també, i això és una opinió molt personal, no? Però pot ser que l'Eivissa necessiti un entrenador doncs, amb aquest perfil, no? Que tingui fam, que tingui ambició, igual que en els futbolistes li demanem doncs, el tipus Fran Castillo, no? Aquests jugadors que ho veuen com l'oportunitat de la seva vida, que venen de baix, que venen de... Bueno, que per ells és una oportunitat, com dius, estar en aquest club i en aquesta categoria. I Javi Vázquez, si al final és, doncs, és un entrenador que està a primera ref, que l'any passat estava al Talavera a segona ref i el va pujar a primera ref i, bueno, és un entrenador que ve fent les coses molt bé els darrers anys.
3: Espera, que va el Cartagena, que entra a l'àrea, la centrada cap endarrere, la controla, mare meva, que queda morta, i ara sí que marca el Cartagena, no ho havia aconseguit rematar en primera instància Parejón, però crec que ha estat Luis Mirredondo finalment, ara t'ho confirmo, la pilota ha quedat morta, la primera Parejón no ha aconseguit rematar, però ha quedat morta, i crec que ajuda'm, Jordi, està Luismi, no?
4: Jo crec que és el Luismi, jo també.
3: Jo sí, també, sí, de moment li donem a Luismi, queda mort al punt de penal, i ara sí, afusella un Tau Paradoski.

0: 2, Cartagena 1.
1: Esports 3, en joc.
2: I doncs fiquen el partit del Cartagena i anem a veure que no passi el que passa sempre o quasi sempre amb la UDEA, anirà per morir a la vora de la mà.
0: Però mira, tenen bones notícies. No és que anulin el gol, l'estan revisant, donant valida al gol, però ha marcat l'Europa, sí, al camp del Nàstic. Un marcador que faria que l'Eivissa, aquest encara no, però si el Nàstic, recordem que si el Nàstic perd, l'Eivissa ja és igual el que faci avui. Guanyava el Nàstic, ha empatat l'Europa en el mateix moment, en el mateix instant, que marcava el Cartagena un gol, Jordi, que és una pel·lícula que ja hem vist, eh? Que poquet, a més, sí. El que preocupa és lo poc que ha necessitat el Cartagena per ressuscitar.
3: Sí, molt poc. És veritat que estava tinguent la pilota i s'estava jugant més al camp de l'Eivissa els darrers minuts. Parlàvem que estaven intentant atacar molt per la seva banda dreta i precisament el gol ha vingut per la banda esquerra. Però bueno, una bona situació d'àrea. Al final està jugant ja més en camp rival, a l'Eivissa li està costant
0: una mica més. Espera, que va el Cartagena de nou, la càrrega a la central, punt de parar, la rematada Ortuño fora, la rematada Ortuño, un pèl forçada amb la cama dolenta, l'envia per damunt del travessant, ha estat a punt d'empatar-nos en 2 minuts.
3: Sí, i és la situació, és aquesta jugada molt pareguda, la del gol. Un 1 contra 1 de Nacho Martínez, que se'n va de la seva marca, que és Unai Medina, i fica una pilota a l'àrea que ha estat molt a prop de ser el gol de l'empat.
0: Sí, Unai Medina s'han passat la del gol i s'han passat aquesta.
3: Sí, aquesta també. Sí.
0: Mare meva, com ha canviat la pel·lícula en un moment i ara estem posant aquí espelmes al gol de l'Europa a Tarragona, eh? Perquè, mare meva, ara mateix si el Nàstic anés guanyant estaríem assustadíssims ja. I mira que anem guanyant nosaltres, eh?
3: I ara torna a atacar el Cartagena.
0: Espera, la passada ara cap a Ortuño, torna la càrrega. El Cartagena sembla que s'ha pres anava a dir la marca, anava a fer publicitat. 3 begudes energètiques de sobte. I el partit, un partit que també ens importa, el Múrcia va guanyant a Torremolinos 0-1. I aquest marcador, amb tots dos equips immersos en la lluita pel descens, no sé si és bo o dolent, amb qui anem aquí?
3: Buf, això no, aquí sí que no sé què dir-te, perquè
0: amb la victòria momentània del Múrcia, el Múrcia quedaria amb 49, l'Eivissa amb la victòria, però és que clar,
3: sí,
0: és que si l'Eivissa guanya és que és igual el que diem, sí, però sí. Xut al pal, el xut del Cartagena de Nacho al pal, anava a l'escaire, mare meva, encara es viva la centrada, la pilota que l'acull Luismi, mare meva, quin xut ha fet Nacho, que volia millorar el gol de Teo amb tota la rosca serigrafiat. I jo pensava que es colava, però ha pigat contra la fusta de Paradoski, que ha volat, però era impossible. Bé, igual l'ha tocat amb la punta dels dits.
3: Jo crec que l'ha tocat, Paradoski, que tinc el dubte aquest.
0: Però s'ha tocat contra la fusta, un xut que anava firmat, eh? Semblava una recollida de firmes, l'havia enviat Nacho directe a l'escaire, però ha topat contra la fusta. En 5 minuts la pel·lícula s'ha convertit en una pel·lícula de por. Mare meva.
3: I ara, de repent, en aquests 5 minuts, veiem pèrdues innecessàries de l'Eivissa. L'Eivissa és un equip mentalment molt dèbil, i això és una realitat. I ara ja que veure com reacciona, si li fa molt de mal aquest gol, que de moment li ha fet molt de mal.
0: Juga el Cartagena. El partit ara mateix és única i exclusivament del Cartagena. El partit es juga només al camp de l'Eivissa, però mira, ara recupera, intenta sortir Fran Castillo, va pel terra, falta per respirar, falta tàctica perquè respiri un poc.
3: Sí, ens va molt bé, intentar tenir una mica de pilota, treure l'equip, i amb un Cartagena que és el que dius, s'estava fent amb el control de la pilota, i sobretot ja més enllà del control, que potser feia estona que el tenia, ara sí que estava arribant a la nostra àrea molt de perill.
0: Estàvem aquí nosaltres tots relaxats, parlant de Leo Román,
3: sí,
0: parlant de no sé què, parlant de que anava a tallar caps per Palma, i mira, ja hem tornat a la realitat, de tota la temporada, sí, a la pel·lícula de terror, eh? Ara, la pilota a l'àrea, anem a veure si la pot caçar, no? Fran Castillo, la recupera el Cartagena, que és un altre, eh?
3: Realment han fet
0: totalment,
3: 30 minuts molt bons. L'Eivissa ha fet 30 minuts molt, molt seriosos, sobretot els primers 15 han estat molt, molt bons. Després, però, és veritat que han perdut una mica el control.
0: Però la sensació ara és que serà llarguíssim,
3: sí,
0: això, eh?
3: Sí, sí, sí, exactament. Això és el pitjor de tot.
0: La pilota per Aridane, a la futbolista canari, exjugador de vols, eh? De Granada, de Cádiz, d'Osasuna, de Rayo. Atenció, que la passada cap a Rahmani. Intentava filtrar la passada Luismi, que està molt actiu.
3: I Nacho Martínez, que està apareguent cada vegada per més posicions del camp. Ara juga per dins i ens està fent molt de mal, aquest futbolista.
0: Per cert,
3: jugador veterà, però molt, molt bon futbolista.
0: Confirmo que el gol de Cartagena l'ha fet Luismi. L'havíem vist bé, dubtava, sí, per un moment, però l'havíem vist bé. Així que li adjudiquem el gol del Cartagena, al minut 37, el Luismi Redondo. Abans havia marcat Teo Valls i Eslava, ara la passada, llàstima, no ha pogut arribar Dabo. Dabo no acaba de connectar amb els companys, està molt més participatiu Eslava,
3: no? Sí. La pilota. La setmana passada també, jo crec que va estar més participatiu també és Benson que no Dabo.
0: Unai Medina, que fa una passada, anem a veure si la pot baixar Eslava amb el cap, la deixa para Dabo, que vol callar-nos la boca, la controla el futbolista gallec, fa la centrada, corna.
3: Bueno, tret un corna, mira.
0: Corna favorable a l'Eivissa per respirar, ens va bé que estigui la pilota una estona en aquella banda perquè estàvem patint, eh?
3: Sí.
0: I mira, per cert, ara es votarà el corna per la gent que estigui també mirant el partit per la tele, en la grada, en el fons on està l'afició del Cartagena, que han vingut bastants, eh?
3: Sí, la veritat que hi ha bastanta gent.
0: Deuen ser tranquil·lament uns 100 o així, 80-100 aficionats del Cartagena en aquest desplaçament. Clar, venia a Eivissa a l'estiu. Barat no és, però és gust.
3: És apetecible, és, no?
0: Sí.
3: És gustós.
0: A veure quan s'haguessin vingut al gener. I mira que em ven parat. Home, de Cartagena al gener és difícil venir perquè no hi ha vol directe.
3: La connexió deu ser molt
0: complicada. A Alacant hi ha molts, pocs vols a l'hivern. Hi ha algun, però pocs. Informació de servei que donem a la gent. La pilota de Masella per a Fran Castillo. Mira, Fran Castillo, que fa retallada! Mare meva, havia fet una retallada de Mac. A la mitja punta de Màlaga, però després el seu xut, que anava amb tota la intenció, amb Rusqueta, topat contra l'esquena un jugador del Cartagena. La torna a ficar al llarg l'Eivissa. Som al 43 de la primera, 2-1. Guanya l'UD, ara és el Cartagena que se la lleva de Blasis amb una puntada que no surt, no? Sí que ha sortit. Sí.
3: I aquest córner, aquesta mateixa jugada la va fer la setmana passada contra l'Hércules i també li va estar molt a prop de sortir. Va acabar també amb un remat de Fran Castillo que va anar fora per poc.
0: Sí, la jugada de Pissarra, en curt cap a Masella, que li deixa a Fran. Serà banda favorable a l'UD, ho farà Arnau Solà, 43 i mig. Aquí 2-1 guanya l'Eivissa. A Tarragona empaten a 1, perdó, el Nàstic i l'Europa. A Elda acaba d'empatar el Dense contra l'Atlètic madrileny. No ens importa, però pel títol sempre és interessant. Atenció, ara que hi ha una petita picabaralla entre Eslava i Manol Vaz. L'àrbitre que va cap allà a posar pau. I també ha marcat el segon Jordi Almúrcia a Torremolinos.
3: Sí. 0-2.
0: Un Torremolinos que semblava que usurava 0-2. I ja està, pel que fa al descens, no hi ha cap més. Bueno, el Betis Deportivo, que està guanyant 2-0 ja. El Tarassona, sí, és que hi ha dos partits on s'enfronten quatre dels nostres rivals. Però mentre l'Eivissa guanya, mira que el Davos a punt de robar-li la cartera a Aridane. Mare meva, quina errada que havia comès Aridane. Davos ha estat a punt de robar-li, quedar-se sol contra Lucho, però al final s'ha refet el defensa canari de la Cartagena. Ara la puntava llarga de la conjunt cartaginer era Nacho que ho intentava, però la perla recupera l'Eivissa. La pilota para Jorsen Sukula Masella, que fa una ruleta per a combinar cap endarrere per a Kembo.
3: Sí, ara intenta parar una mica el ritme del partit l'Eivissa, que ja està a punt d'arribar al descans i crec que el que li interessa és que passin poques coses ara allà.
0: Sí, som a punt d'arribar al 45, ara treuen el cartell del temps, que s'afegirà, que seran 3 minuts. 3 minuts, que són els gols, principalment, que s'han marcat a un minutet per gol, així que ens n'anirem al 48. La pilota de David García, que fa el canvi d'orientació per Arnau Solà, l'Eivissa que sembla que ha revifat, ha passat uns minuts molt crítics, amb el gol i els 5-10 posteriors. Llarga. Ara recupera de nou el Cartagena, la pilota per a Yanis Rahmani, futbolista també amb experiència. La veritat és que té una plantilla de futbolistes amb una
3: experiència
0: brutal.
3: Jugadors amb molta experiència en segona divisió.
0: Sí. L'Eivissa també té bona plantilla, però mira, on estem? L'any que ve tornarem, no?
3: L'any que ve ho intentarem una altra vegada. Sí, jo crec que sí, jo confio que sí.
0: Algun dia tornarem a veure l'Eivissa segona?
3: Jo crec que més pronta que tard.
0: Sí? No només és un sí, sinó que serà aviat, eh?
3: Jo crec que serà aviat.
2: Home, si d'una vegada aprenen dels errors i se fa un equip competent dins i fora del camp, jo crec que l'experiència té. L'Eivissa, la UD, ha de tenir l'experiència i té els dos bés per poder fer-ho a curt termini.
3: Sí, jo crec que això és molt important, això que comentes. Hi ha que aprendre de lo que ha passat aquesta temporada.
0: Sí, i té la tranquil·litat de l'entorn, també, no?
2: Sí, perquè no només d'aquesta temporada, sinó també de temporades passades. Claro. No és un nou vingut en aquesta lliga.
0: No, i que no té aquesta pressió extrema que té un projecte que acaba a Primera Federació com podria ser el Mallorca quan va baixar, que ho va fer molt bé, va pujar a la primera, el Deportivo La Coruña, que li ha costat, sí, li ha costat molt, el Múrcia, que ho estem veient, el que li costa, no?
3: Sí, inclús el
0: l'Oviedo,
3: eh?
0: També va estar tercera.
3: El Cartagena, el rival nostre d'avui, que a la primera part de la temporada hi havia molta, molta tensió.
0: Espera, que va Janis Rahmani, això podia haver estat falta, l'àrbitre que diga no, Janis que entra a l'àrea, li pega a Paradoski, atura Tau Paradoski. Jo no sé si s'hagués revisat una possible falta de Janis Rahmani en el control de Montarnau. Arnau li està dient al assistent que perquè no l'assenyala aquesta falta. El que deia, no?, que també és un factor en aquest sentit a favor. Té urgència el president, i perquè tens, quan tens sous, quan tens caixa, l'exigència de ser, d'intentar pujar, perquè és l'objectiu del club, però és cert que l'entorn no té una pressió excessiva per aconseguir-ho, i perquè és un drama total no pujar, com pot ser el cas dels anys que es va picar el Depor a Primera Federació, sí, que és el cas segurament més cridaner, no? O el Màlaga, quan va baixar a Primera Federació.
3: Sí, exactament,
0: Federació.
3: Aquí no hi ha tantes urgències, bueno, no és una afició que apreti molt, al final deixa fer els jugadors, i crec que es viu bé aquí a Eivissa, i estan còmodes per poder fer la seva feina. Entonces crec que té coses que són molt positives, ben utilitzades poden ser molt positives.
0: També té de negatives, però ja entrarem un altre dia. Vinga, som a 15 segons d'arribar al 48 i tindrà una falta lateral llunyana, però la posarà l'olla al Cartagena perquè sigui l'última. Tota l'Eivissa, gairebé a excepció de Masella, tancant a la seva àrea la pilota de De Blasis, que té bona copet de pilota, llarga, posa el cap Iago, la pilota que li cau a Janis, que li pega amb la cama esquerra, Paradoski, que encara es viu a la centrada de Janis, la rematada fora, mare meva, la tanguda del Cartagena ja fora de temps, primer Janis que es troba una pilota que està molt mal defensada, perquè el Compo rematat tan sol aquesta pilota, Janis, però li ha caigut a la cama dolenta, li ha picat mossegada, atura Patao en primera instància, el ribot li cau de nou a Janis Rahmani, que la posa ara sí amb la cama bona al segon pal i amb el cap, jo no sé si era el segon pal i Manol Baza el jugador que amb el cap.
3: Manol o Nacho, sí.
0: Sí, un dels dos, sí, que passava per allà segon pal, remata amb el cap bastant sol també, sí, un pèl forçat perquè hi ha un pèl alta, i afortunadament per l'Eivissa remata per damunt del travessa amb l'ensurt final, s'arriba a la temps de descans amb el marcador de 2-1, està guanyant l'Eivissa amb els gols de Teo Baix al minut 3, d'Eslava al minut 9. Semblava un principi de partit increïble i ho era, després però ha tocat patir Luismi, ha retallat distàncies amb el 2-1 que mana ara mateix a l'Electrònic. Està guanyant l'Eivissa, una victòria que ens donaria matemàticament la permanència. Recordem, el Nàstic està empatant amb l'Europa, un marcador que també ens va bastant bé en cas de que això es torci. Jordi, un resum de la primera part.
3: Bueno, pues l'Eivissa ha començat molt bé, la primera part. Crec que hem fet un inici de partit com feia molt de temps que no es veia. Estàvem molt bé defensivament. Cada vegada que robàvem la pilota era una ocasió clara de gol. Hem fet els dos gols pràcticament en les primeres dues arribades que hem tingut. I a partir d'allí hem perdut una mica el control. El Cartagena, que té molt bons jugadors de tres quarts endavant, doncs s'ha començat a associar cada vegada més. Ens ha esfonsat clarament dins el nostre camp i ens ha fet el 2-1 i després ens ha apretat moltíssim. Crec que tocarà patir molt la segona part, si això segueix així. L'Eivissa tindrà que tenir una mica més de pilota, no podem defensar tanta estona, perquè si no al final el partit se'ns farà molt llarg.
0: Bé, descans amb els aspersors aquí d'aigua encesos, descansa Can Mises amb aquesta victòria momentània que ens donaria la salvació per fi, ara sí. Està guanyant l'Eivissa, descansa Can Mises 1-2, Cartagena 1.
2: I d'arribar amb el temps de descans, per ara està guanyant el conjunt de Miguel Álvarez. Per tant, aquesta victòria donaria una passa i mitja, per dir-ho així, per la permanència. Però encara queda tota una segona part i el Cartagena, que s'ha ficat en el partit amb aquest gol que ha marcat. En 9 minuts arribem a les 10 del vespre, anem a fer una aturada per la publicitat i continuem aquí, Esports Tres en Joc, a la sintonia d'IV3 Ràdio.

No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Hein per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.

0: Nota també escoltarem el que ha dit avui l'entrenador del Real Mallorca, Martín de Michelis, i com han acomiadat els aficionats del Real Mallorca a l'equip mallorquinista abans d'anar-se'n cap a València per disputar demà un duel transcendental pel futur de l'equip mallorquinista. Però abans de tot això, anem a fer un parèntesi en la informació esportiva, anem a conèixer les notícies que van més enllà de l'esport, però passa la darrera hora de l'actualitat informativa. Per això saludam a la nostra companya Laura Benrell. Com anem? Molt bon vespre.
1: Molt bon vespre, i de vos explicam que el cavall de pura raça menorquina exhibeix en aquests moments els seus millors exemplars en un espectacle nocturn al recinte firal d'Es Mercadal. Amb la participació de més de 80 cavalls, que podreu veure, de fet, en directe al programa especial d'IV3 Televisió, és el punt àlgid de la Menorca Horse Week, la mostra internacional dedicada al món equestre en concurs morfològic i demostracions.
2: Bueno, para dar visibilidad a esto, a nuestra cultura y al caballo menorquín.
3: Sí, hi ha molta gent que s'hi dedica, jove. Jo no me dedico a tipus d'espectacle i coses d'aquestes, però el cavall entenc i sempre n'he tingut.
1: Demà, diumenge, és la darrera jornada de la Menorca Horse Week. Podreu veure demostracions, concurs morfològic, a més de gaudir d'activitats infantils i una zona gastronòmica. Desarticulada una banda organitzada que actuava a les Balears i també en altres indrets d'Europa, estaven especialitzats a robar rellotges d'alta gamma. En una operació conjunta de la Policia Nacional, la Policia Estatal Italiana i l'Europol, s'han detingut una dotzena de persones. L'operatiu s'ha desenvolupat a la ciutat de Nàpols i entre els arrestats n'hi ha 3 que haurien comès delictes a Mallorca i altres 5 a Eivissa. I més coses, els passatgers del creuer Ambition, afectat per un brot de gastroenteritis, s'han desembarcat ja en el port de la Corunya. Una desena de passatgers estan afectats, també una 20ena de membres de la tripulació. A més, un home de 90 anys, recordem, ha mort aquesta setmana. Una vegada a port s'ha realitzat una inspecció i també la revisió de les condicions de seguretat i salut pública, i llavors s'ha rebut l'autorització de sanitat exterior i tothom ha pogut baixar a terra.
4: The situation is improving now. Yeah, so...
1: És una de les passatgeres que ha explicat la gran tasca realitzada, diu, pels efectius sanitaris per evitar nous contagis a l'interior del vaixell. La delegació de govern ha reiterat el missatge de tranquil·litat, anuncia que seguirà monitorant la situació. I en internacional, Israel ha tornat a atacar al sud del Líban un dia després que tots dos països acordassin estendre l'alto el foc durant 45 dies. Almenys 3 paramèdics han mort en un dels bombardejos contra instal·lacions sanitàries. Mentrestant, Tel Aviv ha anunciat la mort del líder del braç armat de Hamas durant un atac a la ciutat de Gaza, on també han perdut la vida almenys 7 persones i una 20ena han resultat ferides. Això el mateix dia que s'han celebrat manifestacions arreu d'Espanya, aquí a Palma també, i en altres ciutats del món contra el genocidi palestí. La convocatòria s'emmarca en la commemoració dels 78 anys de la Nakba, l'expulsió del poble palestí del seu territori per part d'Israel. Escoltam una participant de la marxa a Barcelona que ha plegat un miler de persones.
5: És visibilitzar que els mateixos que estan en contra de la regularització de les persones migrants a tot l'estat són els mateixos que estan a favor dels genocidis i de les guerres imperialistes que estan destrossant vides a tot el Masrec. El que hem volgut visibilitzar és que els que estan criminalitzant la solidaritat amb el poble palestí en tot l'estat són els que també estan a favor de criminalitzar a les organitzacions palestines.
1: I en relació a tot això, la polèmica Eurovisió per la participació d'Israel. La ciutat austríaca de Viena acull avui vespre el festival que enguany s'ha blindat davant les amenaces de possibles atacs terroristes. També ha reforçat la seguretat per evitar aldarulls a les nombroses manifestacions convocades. De fet, Espanya és un dels grans absents de l'edició del festival musical, amb altres 4 països que s'han retirat en protesta per la guerra a Gaza. Són les notícies destacades ara mateix. Les actualitzaran, com sempre, demà, diumenge, a l'informatiu matí a partir de les 8.
0: I de descansar, Laura Benrell. Demà més.
1: Demà més. Gràcies.
0: A tu, demà serà un dia intens, també esportivament parlant. Ara mateix vivim el partit de la UD contra el Cartagena. Aquí es posa en joc a la sintonia d'IV3 Ràdio. Guanya el conjunt de Miguel Álvarez per 2-1. Per tant, si acaba en victòria aquest partit, el conjunt eivissenc que tindria i de quasi la butxaca la permanència. I demà se la juga. Se la juga el Real Mallorca, partit vital, demà jornada unificada en aquesta primera divisió, penúltima jornada de Lliga, i el Mallorca ha de guanyar. Ha de guanyar sí o sí en el Llevant si vol continuar

0: a la primera divisió. Es juguen molt, molt més que 3 punts, els dos equips. Des de les 5 del capvespre ho viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio, també per IV3 Televisió, en simultani, ràdio i tele. Després seguirem amb el postpartit i hi haurà també un programa especial de línia de 5 per IV3 Televisió. Podríem dir que és, i a més ho ha dit també Martín de Michelis avui migdia a la roda de premsa, que és una autèntica final, una autèntica final per la permanència a la primera divisió. El que guanyi tindrà el camí més que perfilat per quedar una temporada més a la categoria d'or del futbol espanyol. El que perdi pot fins i tot acabar la jornada a segona divisió. Anem a escoltar Martín de Michelis, que ha dit avui migdia a la sala de premsa de Sant Moix del partit de demà contra el Llevant.
1: Entonces es el partido crucial. Pónganle el título que quiera, yo hablaré a modo personal, a modo grupal con mis jugadores, en el vestuario, en la cancha, mañana en el hotel, mañana en el vestuario. Que se vea 11 guerreros dentro del campo de juego, que se vea un banco de suplente vivo por querer saltar a ayudar. Vamos a tener a los hinchas que lo van a vivir así que nos vamos a sentir representados entre todos, seguro.
0: És el que diu Martín de Michelis, el que ha dit avui migdia. Per altra banda, ha demanat al seu equip que sigui valent, que es deixin demà la pell damunt del terreny de joc.
1: Hay que ser valientes para ir a campo rival a jugar, a presionar, a forzar errores, a querer jugar para adelante, y es lo que venimos inculcando hace 2 meses y medio, así que llegó el momento final, la parte más bonita. Algunos jugaron este torneo, esta liga, para salir campeones, para clasificar a Europa. Nosotros es un partido como una especie de final, una sensación en el estómago de alcanzar un objetivo.
0: S'ha de ser valent, s'ha de ser valent, i també demana de Michelis als seus futbolistes que s'impliquin al 100%.
1: Al fútbol hay que vivirlo, a cada acción hay que vivirla. Y cuando digo correr para atrás, bueno, si mañana tenemos ganas de correr para atrás cuando el rival nos ataque, nos vamos a hacer muy fuertes y vamos a tener muchísimas posibilidades de defender nuestro arco a cero. Y cuando yo vea que alguno no tiene la valentía, la voluntad, las ganas, las energías para correr para atrás, seguramente me veo obligado a cambiarlo.
0: Per cert, a la llista de convocats, arribem a les 10 del vespre, la gran notícia, entre cometes, és que ha entrat el capità Antonio Raello. Dic entre cometes perquè no ha superat les molèsties físiques. Fins al darrer moment, Martín de Michelis decidirà si pot tenir alguns minuts, si pot jugar, però el capità volia anar amb l'expedició. Podria fins i tot forçar per jugar si l'equip ho necessita infiltrat, però com bé ha dit Martín de Michelis, Raello no té l'alta mèdica, però vol ser en aquest partit tan fonamental per l'equip mallorquinista. Un Real Mallorca que en principi oficialment tindrà la presència d'uns 500 aficionats que hi seran a la ciutat de València donant suport al seu equip. També és veritat que hem pogut veure que està funcionant la rebenta i tot fa indicar que hi haurà més mallorquinistes a la ciutat de València a la jornada de demà. De Michelis ha parlat a l'afició.
1: Entonces se agradece que la reacción inmediata del hincha es hacernos entender que quedan 2 partidos, que vamos a estar juntos, que los vamos a luchar, que dependemos de nosotros. Creo que muchísimos hubiésemos querido llegar a esta parte final del torneo dependiendo pura y exclusivamente de nosotros, que vamos a ir a jugar contra un rival que se juega lo mismo que nosotros. Es una bendición. Por eso digo que no vamos a viajar solos, porque ellos siguen confiando en nosotros.
0: Recordem que els de Martín de Michelis es salvarien en cas de guanyar i que l'Elche perdi contra el Getafe, i baixarien si perden el Ciutat de València i guanyen Elche, Alavés i Girona, a més que el partit entre Osasuna i Espanyol acabés en empat. Un partit, com dèiem, transcendental i avui l'afició mallorquinista ha volgut acomiadar l'equip abans que viatgi cap a València. Centenars d'aficionats han anat a l'estadi de Sant Moix per donar ànims als futbolistes mallorquinistes. Un fet que megàfon en mà, una imatge espectacular, ha volgut agrair al jugador del Mallorca, Martin Valiant.
2: Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por estar aquí. Os necesitamos. Mañana vamos a dar todo nuestro corazón para que la primera división se quede en Mallorca. Muchas gracias.
0: Aquest era l'ambient de les portes de Sant Moix. Els aficionats del Mallorca també han parlat per IB3. Confien que l'equip continuarà a la primera divisió.
3: Ara hem d'anar a mort. A mort també.
4: Des de cuna, de cuna, som aquí. A muerte. Hasta el final.
5: S'ha de sortir a tope, farà aixapar.
4: Necessiten notar el nostre suport, ara més que mai.
3: Mos quedarem a primera.
6: Avui hem demostrat que som una molt bona afició i som afició de primera i mos hem de quedar.
4: Es cola sortir per sa boca i ho hem de demostrar.
5: Ah, perquè tothom diu, no, que demà podem baixar. No, demà mos podem salvar, també. Hem de ser optimistes.
4: Soc optimista. A vegades costa, però ho hem de ser.
7: Jo la vela sempre la pongo.
8: Recemos y a por ello.
5: Vamos, hem de guanyar per la civil o la criminal.
8: Con toda la afición que va y todo, los traemos para acá, pero vamos, de cabeza.
0: És el que diu l'afició del Reial Mallorca. Mostra la seva confiança, ho deien avui capvespre a les portes de l'estadi de Sant Moix. Llevant Reial Mallorca serà demà. El partit comença a les 7 a la ciutat de València. Dues hores abans es posen en joc aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió amb tota la prèvia amb el partit i també el postpartit. Demà és un dia important i ho viurem aquí a la sintonia d'IB3. En 10 del vespre, 4 minuts a l'espera de que comenci la segona part a Can Mises amb el partit entre la UD i el Cartagena. Per altra banda, també em diuen que sí, ja estan preparats els nostres companys Raül Medrano i Jordi Riera i Medrano, homes de futbol i que en saben. Hem escoltat ja De Michelis, hem escoltat els aficionats del Reial Mallorca i hem pegat una pinzellada al partit demà durant la retransmissió d'aquesta primera part del partit de la UD. El Mallorca, com diríem, en bon mallorquí, s'ha ficat en un bon bollit, i que no esperàvem. Jordi, demà és guanyar, tot el que no sigui aquest resultat fica amb molts problemes i fins i tot podria fer que el Mallorca no ha aconseguit la permanència.
9: Sí, jo crec que ara mateix és veritat que el Mallorca s'ha posat en un problema greu, la dinàmica no és bona, el partit d'aquesta setmana no ha estat bona. Jo estic molt d'acord amb el que deia De Michelis, que és molt important, jo crec que és molt positiu com ha reaccionat l'afició del Mallorca, tant l'altre dia després del partit de Getafe com ara la sortida de l'equip, demostrar-li el seu apoyo que estan amb els jugadors, perquè al final són partits que l'emocional és molt important també, ja no només lo futbolístic o lo tàctic, sinó també l'emocional, i és veritat que en aquest aspecte el Llevant jo crec que arriba amb una dinàmica molt i molt bona, un equip que ve amb la fletxa per amunt, diguem, i el Mallorca pot arribar amb una mica més de dubtes, però jo crec que amb conceptes i amb futbolísticament arguments suficients com per treure el partit demà.
10: És que jo crec, Juanga, sí. Que encara que el Mallorca perdés demà, jo crec que ara estava mirant la classificació una altra vegada, que l'hem mirat ja 43 vegades tothom, però jo crec que el Mallorca, guanyant la darrera jornada a l'Oviedo, encara que perdés demà, que més perdria la vela xampa al Llevant, no? Si no vaig equivocat, sí. Perquè va empatar sí. A Sant Moix, jo crec que li donaria, jo crec que guanyant a l'Oviedo amb no. 42, és cert que el Llevant ja seria un equip al que ja no podries agafar si perds demà, perquè se t'aniria més 3 més la veraix, però pensa que el Mallorca hauria de superar a dos equips.
0: Jo crec que sí, li donaria un empat contra el Llevant, claro. I una victòria contra l'Oviedo, 4
10: sí,
0: punts.
10: No, això, jo crec que això segur, però sí. Però la victòria amb l'Oviedo trobeu que no, eh? Perdent demà,
0: crec
10: eh?
0: Que jo crec que no.
10: Però
9: a l'última jornada hi ha un Girona-Elche.
10: Clar, és que aquí hi ha un dels dos punxa. Clar. O els dos. Estem comptant que l'altre guanya demà. Sí, tenint en compte que un perdrà a la darrera... Posem que a la darrera jornada a Girona li guanya l'Eix, per exemple, jugant a Montilivi, llavors l'Eix ha de guanyar demà sí o sí, per quedar per damunt del Mallorca.
9: Sí, l'Eix demà va al camp de l'Atlètic de Madrid. Si no m'equivoco, no? Sí.
10: Rep el Getafe, sí.
9: Sí.
10: No sé, amb 42 no te donaria.
9: És el camp de l'Atlético, sí.
10: Pensa que hi ha equips amb 42 que igual ja l'Espanyol, ja Osasuna ja no pot baixar, no crec, per temes de veraix, o sigui, tenia alguna petita opció.
9: Clar, és que demà hi ha un Osasuna espanyol, també.
0: Clar, és que digui, en 42 te donaria o no te donaria, depèn del que facin la resta d'aquesta jornada, clar, relatiu.
10: És cert que anímicament...
0: Si no s'aconsegueix puntuar demà, el percentatge de salvar-te és molt baix.
10: Clar, és que, a més, el Llevant gairebé estaria fermant gairebé la permanència, guanyant demà. Qui ho havia de dir? És complicat. Jo no sé... És cert que demà el Mallorca fins i tot podria baixar matemàticament, en una concatenació de resultats. Sí. També es podria salvar matemàticament.
9: Sí.
10: És cert que estem parlant aquí del possible descens de l'Eivissa quan està 4 per damunt del descens. Clar, òbviament el Mallorca ho té pel més magre.
9: Sí,
10: però no sé, el Mallorca també està acostumat a surar situacions així, encara marcarà Abdón contra l'Oviedo l'últim dia, no? O alguna cosa així. Cert que no és la primera vegada que el club es veu en una situació com aquesta, ni molt menys, i acostuma a surar-les. Hi ha hagut alguna vegada que no, òbviament. Però acostuma a surar-les. La Mallorca, d'alguna forma, té la sort, per dir-ho d'alguna manera, que no se m'ha malinterpretat, de jugar contra l'Oviedo a casa la darrera jornada. Mm. Imagina't que haguessis de jugar a l'última, jo què sé. Cert que és de damunt, sí, però, ja no s'ha jugat ningú.
0: Però també, és el que parlàvem avui a la redacció, tothom dona per fer que el Mallorca guanyarà l'Oviedo.
10: Home, l'Oviedo vendrà primat, se suposa, no? Que és el que acostuma a passar.
0: És això el que jo he dit.
10: Però l'Oviedo és un equip...
0: Vendrà motivat.
10: Però és un equip desnonat.
0: Però
10: Juan és un equip totalment desnonat i és un equip que a més és el pitjor equip de primera. És a dir, ja és que si no guanyes aquell dia, per molt que vinguin motivats per una possible prima, passen dues coses. Passen que és un equip que no se juga res i que és pitjor que tu. Mm. És l'únic que és segur que és pitjor que tu.
9: Sí.
0: És que després, hem escoltat la teoria, no, és que el Mallorca guanyarà perquè el Llevant és pitjor equip que el Mallorca.
10: No.
0: Jo aquestes teories, o sigui, la classificació no diu el mateix, i a més el Llevant, com bé deia en Jordi, ha fet una remuntada i es troba ara mateix en estat de gràcia, no?
10: Però és que, Juanga, és que ara mateix el Llevant no és pitjor equip que el Mallorca, eh? El Llevant la segona volta estaria a Champions. El Llevant és el quart millor equip de la segona volta.
0: És que el donava tothom per desahuciat, i el donava a tothom que va... Llavors jo li he demanat a en De Vincelli, que no és molt de xerrar del rival, ni analitzar el rival, ni aquestes coses, però era un equip que ja tothom el donava com a descendit i mira la reacció que ha tingut, no? I que...
10: El que sí que és veritat és que jo no recordo un partit del Mallorca, bé, llevat la final de Copa, segurament, no?, de la Cartuja, de Lliga jo no recordo un partit més tens que el que té demà el Mallorca, del Mallorca. Hauríem de, no sé a quin partit remuntar-nos, però una final amb aquesta realment etiqueta de final total com la que té demà...
0: No, en el darrer descens, no sé quan fa ara, quant d'anys fa, la darrera vegada que va baixar el Mallorca de primera a segona, perquè ni sa final de Copa ni res. És que se juga molt.
10: És cert que té la... Té la mala fortuna, que ha volgut així al calendari, de jugar només 3 dies després o 4 d'un partit tan dolent com el que va fer Getafe. Aquí hi ha una tasca de recuperar anímicament.
9: Les sensacions són dolentes ara després d'aquest darrer partit. Torna a jugar fora de casa, amb un equip que ve amb una dinàmica molt, molt, molt positiva, com és el Llevant.
10: Clar. És cert que tothom està... Nosaltres és diferent perquè no som imparcials i ho veiem des de dins, però llevat de la gent de Mallorca o de Balears i llevat de la gent del Llevant, la resta d'Espanya segur està convençuda que demà guanya el Llevant. I potser tenen també aquesta... Clar, per la dinàmica que duu un i la que duu altra, però jo tampoc... Igual que tothom està convençut que el Mallorca li guanyarà l'Oviedo... Mm. La veritat és que costa que passin les hores i tot, perquè arribi demà aquesta jornada unificada. Us ho passareu bé demà? Bueno, bé, no sé si bé, tant de bo acabi bé, però...
0: Depèn com acabi tot. Però sí que és vera que demà és una jornada que periodísticament t'agrada viure. Ens hagués agradat viure una classificació per Europa, però les circumstàncies són les que són i aquí ho donarem tot a Ivetres. Demà, recordeu, a partir de les 5 mos hi posam a Ivetres Ràdio i has apuntat a començar la segona part. Comença ja, acaba, no m'agrada, no?
10: Acaba de fer-ho ara mateix, fa 2 segons, comença la segona part d'aquest partit, que també és un duel per la permanència, que de moment està guanyant, recordem, l'Eivissa per 2-1, amb els gols de Teo Baix i de Javi Eslava. Luis Mirredondo descomptava pel Cartagena, un partit que la UD ha començat molt bé, però ha anat de més a menys. De fet, ha marcat 2 gols al minut 9, ja guanyava 2-0, una pilota al pal també de Eslava, que podia haver fet el 3-0, però el Cartagena ha reaccionat, ha marcat Luismi i també ha fet un pal i també ha tingut ocasions per empatar. Per cert, ha fet un canvi al Futbol Club Cartagena, ha entrat Eneko Ebro per Aridane, un canvi obligat perquè he vist Aridane amb gel com a la tíbia, a la zona de la tíbia, així que canvi per lesió, el que fa a la conjunt del Cartagena, ha entrat Eneko Ebro, amb el dorsal 12, substituint Aridane. Una llàstima per un narrador, perquè Aridane és dels que són fàcils de distingir, sí, amb aquest pelazo impressionant. Aquest ha vist la pel·lícula de Michael Jackson, d'ara. Però no, ja venia la sèrie, el pentinat d'Aridane. I recordem que l'Eivissa, independentment del que faci ell, si el Nàstic per al seu partit, estaria salvat. I què està fent el Nàstic? I ara t'ho dic perquè estic obrint l'aplicació aquesta magnífica. El Nàstic estava al descans empatant i continua empatant a 1 a casa al camp de l'Europa. Amb aquests marcadors, bé, és que amb la victòria de l'Eivissa automàticament se salva. En cas de que ens empatessin, també estaria salvat també, si el Nàstic continua empatant el seu partit amb l'Europa, que curiosament el Cartagena també està molt pendent d'aquell partit perquè s'està jugant segurament
9: aquesta, hi ha més equips,
10: però el seu gran rival pel playoff curiosament és l'Europa, que està jugant a Tarragona. Els altres dos partits que ens importen pel que fa al descens, Torremolinos 0, Múrcia 2, el Múrcia, que s'havia ficat en un embolic també tremendo i de moment ho està surant amb una victòria del que has d'esperar d'un club com el Múrcia, 0-2, i el Betis Deportivo, que s'està aferrant a la vida i estaria evitant el descens matemàtic amb aquesta victòria per 2-0 contra el Tarassona. Va la càrrega a l'Eivissa, atenció a l'obertura, para Davo, que se li ha anat el control, fa la centrada, corna, no, perquè ho evita finalment i Manol Vaz, era bona per a Davo, ha trigat un món, la pilota encara per a Teo baix per Fran Castillo. Ha començat la segona part com la primera, sí. L'Eivissa trobant espais, sí. El que passa que a Davo se li ha anat el control per a la centrada, la pilota que queda morta, mare meva, i Manol Vaz, a la segona l'ha arreglat perquè l'havia deixat allà morta per algun caçagols, però finalment l'ha resolt bé.
9: Sí, ha jugat a Fran Castillo en zones interiors, cada vegada que troba aquest futbolista per dins fa molt de mal, ha fet ja en el partit 2 passades amb molt de perill, aquesta ara ha tardat Davo, però situacions de poder córrer, que és una mica el que hem vist a la primera part, que cada vegada que l'Eivissa robava tenia situacions on podia córrer i allí és molt perillós.
10: I ja que estem amb la primera federació, la categoria, que la lliga que seguim cada setmana, hi ha un gol que no ens afecta però que bastant sorprenent. El Sabadell està perdent 0-1 a casa amb l'Antequera, el Sabadell que lluita pel títol, lluita per l'ascens a segona divisió, i està perdent 0-1 amb un Antequera que no s'ajuga absolutament res avui. Mira, aquestos igual duen maletins, perquè és molt curiós aquest marcador. El Sabadell, que és un equip potentíssim quan juga com a local a la Nova Creu Alta, va estar moltíssimes, no sé si va encaixar el primer gol a casa, no sé si va ser el desembre o el gener.
9: Sí, crec que va ser dels equips, no? D'Europa. D'Europa, que més van tardar en encaixar, sí.
10: I doncs mira, està perdent 0-1 i amb aquest marcador i l'empat entre l'Aldense i l'Atlètic Madrileny, el líder seria l'Eldense, que es quedaria a tocar de l'ascens, però bé, encara queda un món, perquè ara mateix en aquesta penúltima jornada 45 minuts són moltíssims, i el que ens importa és que l'Eivissa estaria surant la permanència, però també se farà llarga aquí, perquè el Cartagena, lògica, aquí ara m'agradaria que el Cartagena no se jugués res, ves? Però sí que se juguen i tornen a la càrrega, a la centrada del segon pal, la pilota que queda morta per Ortuño, però la rebenta David García. Serà banda, no, perquè no deixarà que surti Nil Jiménez a la lateral esquerra del conjunt de Cartagena. Però la jugada no val, l'havia aturat.
9: Sí, ha pitat fora
10: de
9: joc.
10: Ah, era fora de joc, sí, així que serà pilota per a l'Eivissa.
9: Sí, la segona part no ha començat potser tan malament com ha acabat la primera. però bueno, el Cartagena té molt de perill, està molt més còmode que el que estava a l'inici del partit.
10: Ara la torna a recuperar el conjunt del Cartagena, la pilota de Luis Mi, l'autor del gol, intentava progressar per l'esquerra Nacho, la seva passada defectuosa, la recupera l'Evisa, mira, ens dura molt poc la pilota, torna a recuperar-la Luis Mi, que li pega de molt lluny, mare meva, s'ha animat gairebé de mig camp, sí. Luis Mi no ha copejat bé, sí que anava a porta, però no ha agafat alçada, fàcil per a Tau Paradoski.
9: Sí, ara és important que puguem fer una possessió llarga, que ens duri una mica la pilota, l'estan perdent molt ràpid, ara Dabo no treu la falta i torna a ser pilota pel Cartagena.
10: Va pel terra Dabo, que protesta demanant una falta que l'àrbitre no li concedeix. Pilota pel Cartagena, que pel que sembla serà la moissenyada de la possessió, però mira, ara s'equivoca. De Blasis la recupera David García. David García, mare meva, què ha fet? Se li ha anat l'autopassada, David García. Jo crec que estava més pendent de a qui li passava que de conduir-la, sí. I se li ha escapat la pilota quan conduïa fàcil sol.
9: Era una contra clara, una pilota que l'Eivissa ha robat moltes vegades en la primera part, aquest sí, passe filtrat per dins.
10: Moltes errades estava... en la sortida, sí, de pilota del, sí, Cartagena.
9: Sí, sí. Sí, és un equip que intenta proposar molt, però que no està còmod, està cometent moltes errades en aquesta zona d'inici.
10: Un Cartagena que és la quarta vegada que visita aquest estadi, no ha guanyat mai, eh? Va perdre per 1-0 la 18-19 a l'antiga segona B, va perdre per 2-1 a segona divisió, la 21-22, va empatar a 2 a segona divisió, la 22-23, quins temps, quan ens enfrontàvem a segona. Van coincidir les dues temporades a segona, i el que deia, mai ha guanyat aquí. Aquesta és la quarta vegada que visita aquest estadi. Fora no ens ha anat tan bé al seu camp, perquè, mare meva,
9: tots excepció... tenim el record d'aquell partit, eh?
10: Excepció d'aquesta temporada, que la UD va guanyar per 1-4, recordem, a la primera volta, però els tres enfrontaments anteriors a l'estadi Cartago Nova, 6-0, 5-1 i 2-0. El parcial de les tres primeres visites a Cartagena va ser de 13-1.
9: 13-1.
10: Sí, jo hi era, amb dos d'ells. El 6-0 no. Vam fer per la tele, però des dels estudis. Els altres dos a segona sí que vaig estar allà a Cartagena. Molt bon ambient de futbol hi ha en aquest camp. La pilota per a Dabo que entra a l'àrea. Això podria ser penal. L'àrbitre diu que no. Dabo, que l'havia protegit, ha estat empès. La típica espatlla contra espatlla, però amb bastanta contundència, fregant el límit de la legalitat. La grada que protesta, que demana penal, l'àrbitre ha fet el gest molt convençut de que no hi havia res. Jo crec que si xiula penal no passa res, perquè entrarà amb tot el defensa allà.
9: Sí, és aquesta situació d'espitjar contra l'esquena del davanter, que tindria que ser penal.
10: La càrrega legal, sí. Que l'àrbitre entès que és penal, que és legal, perdó, és legal. Però...
9: Sí, sí. Jo tinc els meus dubtes. Sí.
10: La de Carvajal, la que fa sempre Carvajal. Sí. La Carvajal no li xiulen mai, eh?
9: Exacte.
10: Per banda esquerra, Nil... Serà banda per al Cartagena.
9: La veritat que a molts defenses no els hi piten aquesta situació, eh? La veig moltes vegades i no piten.
10: Ni tan sols la demanada a la banqueta de l'Eivissa. Recordem que tenen dues opcions, sí, de demanar review. No, jo crec que saben que encara que la demanin no... Atenció ara a la centrada del Cartagena. Ho fica el pit Unai Medina. No sé si és que no l'ha demanada, és que no ha sortit la pilota encara.
9: Jo crec que no ha sortit, eh? Veurem ara.
10: Ara ho veurem, perquè ara era falta. No, l'àrbitre diu que no, mare meva. Aquest àrbitre no xiula res. La pilota encara la té a la Cartagena. És el Luis Mirredondo. Luis Mi, que la controla ara en bloc baix, ficadet. L'Eivissa, la pilota cap endarrere per De Blasis. Juga de nou. És cert que no s'ha aturat el joc encara des d'aquella acció, llavors no sé si l'ha acabat. Atenció a la pilota d'Ortuño, que la deixa cap endarrere. La pilota al pal, mare meva, claríssima. L'ocasió del Cartagena. Ara aixeca la bandera, però no era fora de joc. Aquesta és una falta.
9: Era el capità, la falta.
10: Sí, sí. Ocasió claríssima del Cartagena. La passada picadeta cap a Ortuño, que la deixa, i crec que era Gianni Rahmani qui li pega i rebenta la fusta. Mare de Déu, senyor. Segona pilota al pal del Cartagena. Estem patint de valent. I no, efectivament, confirmem que no han demanat la revisió d'aquell penal. Mare meva, quina ocasió, Jordi, pel Cartagena. Segona pilota al pal per empatar el partit.
9: Molt clara aquesta ocasió del Cartagena, i el toc de primeres d'Ortuño, d'una qualitat enorme.
0: Se li farà llarg el partit. Se li farà llarg el partit de l'UD.
10: Molt, ja t'ho dic. Que molt. L'ocasió és claríssima. Ara la veiem aquí, sí, repetida. Li pega totalment Paradoski. Efectivament era Gianni Rahmani qui li pega. M'estava durant la vista, que era difícil de veure des d'aquí. És que teníem el focus davant allà, i quan, tot just en aquella direcció costa. Va ser la pilota de Masella, A les elles, que aquí tenim bons focus, saps, Juanga, per el tema de les discoteques i tal, saps? Sí, no? Aquí, sí, sí. Aquí el tema il·luminació nocturna la tenim bé. Una altra cosa no.
0: Sí. Controlada, clar, sí. Joc de ara llums, ja. Joc de llums.
10: I de música, i de música. Música. Aquí saps que la megafonia també sona. Sí, bastant, sona. Ara ja n'ha falta.
0: Vinga.
10: Favorable a l'Eivissa, que aprofita per respirar, però potser ha pres mal.
9: Sí, està el terra Fran Castillo, s'ha endut un bon cop, eh?
10: Està el joc aturat perquè està Fran al terra, de la trompada que ha rebut de la Cartagena. És una falta que està bastant llunyana. Si fos bé al camp, podríem dir que és bona.
9: Sí, i Davo, ara que seguia protestant encara la falta, s'ha aixecat Miguel Álvarez a dir-li que
10: deixi de demanar el penal, que no li assenyalaran ja.
9: Que s'entrin al partit i ja està. No?
10: Ara hi ha la falta aquesta que votarà l'Eivissa. Sona Arnau Solà amb cama esquerra, o Fran Castillo amb dreta. Li pegaran a la porta, perquè està posant una tanca de 4 jugadors, de 3 ara, a la Cartagena. I Fran Castillo, Arnau. No, mira, Arnau que fa la jugada, la pissarra obre a l'esquerra perquè faci la centrada. La rematada de Davo. Han cogit el cap més que rematar. Li quedava la pilota un pèl baixa. Ha rematat com ha pogut directament a fora. Per cert, Juanga, estaven pendents del descans. Sport Pitius, en aquest cas bàsquet. Sí. El Clas Sant Antoni, que s'ha classificat per a la final, per l'ascens a primera FEB. De fet, el partit encara no... Sí, sí que ha acabat. És que ja va guanyar 31, recordem, en el partit d'anada, a la pista del Morón, i l'ha guanyat avui de 7, 75-68 a Morón, i passa a la final, on l'espera, que és això, el que estàvem pendent, perquè ha estat un partit molt igualat, estàvem pendent de veure a qui s'enfrontava a la final. L'espera el Caja 87 de Sevilla, que no és un altre que la refundació, el reinici o la resurrecció de l'antic Caja San Fernando. Recordem que el Betis va desaparèixer l'estiu passat, que va deixar la seva plaça a primera FEB, que és la que podia haver agafat el clàssic, va acabar renunciant, i aquest Caja 87 ara és l'equip màxim representant del bàsquet de Sevilla, així que és un rival, en resum, que és un rival duríssim, ha estat a punt de caure eliminat amb l'Spanish Basketball Academy, que és un equip molt friki de Madrid, que aquest és el que volíem.
9: Exacte, sí.
10: Però ha estat a punt de... Va guanyar de nou l'Spanish Basketball Academy, aquest madrileny, a l'anada, avui anava perdent de quasi 30, ha remuntat, s'ha posat a 9, i hem vist l'últim minut aquí al descans, però al final va surat el Caja, així que Caja 87, Clas Sant Antoni, és la final, darrera eliminatòria per l'ascens. Recordem que el Clas dos anys seguits s'ha quedat sense ascens a l'última jugada de l'última eliminatòria. I a veure, Jordi, que sé que t'agrada, m'ha comentat que vas molt.
9: Sí, t'agrada bastant. A veure si la tercera és la bona.
10: A veure si la tercera és la bona, i ens trobem allà amb el Figui, amb el Palmer i amb el Lèstia, a veure si pot ser que no, que pugin a CB, pinta malament, però bé... A veure, tindríem, si no puja Juanga Lestia, que és el més probable, tant de bons equivoquem, però és el més probable, 4 equips a primera FEB de bàsquet balears, 4 de 18, és increïble,
0: És increïble, sí. És increïble, falta... i feia temps que des l'època que l'Estia Menorca va arribar a l'ACB, veure tant d'equips de les balears en aquests llocs... Ens agrada molt.
10: Va estar a punt de pujar el Bahia Sant Agustín ja un any, aquell triple que van fallar, però és cert que tenir... A veure, tant de bo m'estigui avançant i el Menorca pugi a CB, és cert que, en teoria, el més normal és que no ho faci, perquè hi ha equips més favorits, no? Però en cas de que no pugi i ho aconsegueixi el Clas, 4 de 18 tindrem molts de derbis en una categoria com la primera FEB, que és una categoria de molt de nivell, i a més equips amb opcions, perquè que ningú es pensi que el Clas Sant Antoni puja per ser un comparsa i per intentar surar la permanència com sigui, el Clas. Mira, ara la passada cap a Fran Castillo, que la baixa com un bac, espera. Ara ho explico, cap endarrere per a Teo, baix! Aixut del francès, que ha tocat contra la cama d'un defensa i marxa a corna. Era bona, li ha caigut a la cama dolenta, Teo, però li ha pigat bé, ajustadeta.
9: Sí, una jugada molt bona de l'Eivissa, que ha tingut la possessió possiblement més llarga de la segona part, segur, i del partit possiblement també, no? És el que li demanàvem una mica a l'Eivissa, que tingués més la pilota, que intentés fer-se una mica més amb el domini i no només defensar les jugades del Cartagena, i ha fet molt bona jugada, ha arribat molt bé per banda i ha acabat en una situació clara de gol.
10: I el que deia, per tancar el tema del Clas, que el Clas, la intenció és pujar primer a FEB i consolidar-se, i lluitar per estar a mitja taula,
9: sí,
10: fàcil,
9: ambiciós,
10: i a mig plaç començar a pensar en un eventual possible lluita per pujar a CB. Aquesta és la idea de, del projecte. És cert que li està costant molt donar la passa a primera FEB. També ha tingut molt mala sort, les coses com són. Estan tard o d'hora ho aconseguirà, però molt a prop. Estem parlant de dos anys seguits perdre la darrera jugada. L'any passat a la pròrroga.
9: Sí.
10: Però bé, a veure si enguany és l'any i es pot trobar amb el Figui, amb el Palmer, i si no puja amb l'Èstia, amb l'Èstia. Ara serem la televisió i la ràdio del bàsquet, Juanga, també.
0: Clar que sí, jo ho vaig fer, vaig anar a Menorca a fer-ho, eh? Bon triple. Triple, que va pujar l'Èstia Menorca en jo, va pujar a l'ACB. Que...
10: Ho has narrat l'ascens, però sí, a quin? Perquè va pujar dues vegades. Clar, el primer, la segona... primer va ser 2005, quan va obrir la tele i la ràdio. Era la passada cap a Ortuño, ara m'ho explica, corna. Quan vas narrar l'ascens del Menorca? Va, que això m'inquieta.
0: La darrera, que després va desaparèixer, perquè per temes econòmics...
10: La que no arriba, no arriba a fer l'ascens, diguéssim, no? A jugar, no?
0: Efectivament, l'aconsegueix a la pista, però després, econòmicament, no va ser viable i va desaparèixer l'Èstia Menorca, va ser una temporada realment apassionant i una autèntica llàstima que no pogués...
10: Quina llàstima, sí, la veritat.
0: Començar aquella etapa, aquella nova etapa a l'ACB.
10: Però... I a Clas li ofereixen la plaça a primera FEB i no la vol, tu.
9: I va renunciar, sí.
10: Bueno, és el mateix, en realitat és el mateix, és renunciar a una categoria.
0: Sí, sí.
10: Li van oferir perquè era l'equip que estava, tenia més mèrit esportiu, diguéssim, per agafar-la. Per això, de fet, enguany són 17 equips a primera FEB, perquè li van oferir al Clas i després del Clas ja no li van oferir a ningú
9: més.
10: Van optar per deixar-hi en imparells.
0: És que en el món del bàsquet has de presentar uns requisits econòmics, per això joga amb la presidència del Real Madrid.
10: Sí.
0: Florentino, que has de presentar un aval de game milionari.
10: Tu no tens, no? 180 milions, no? D'euros, no els tens a mà, no?
0: Ni duc 20 anys de soci del Real Madrid, bé, no en duc cap. O sigui que
10: correcte.
0: Jo no ho vull presentar a tu. Tu te vol presentar a Medrano, la presidència del Madrid?
10: Jo és que no tinc...
0: Barça, sí, eh?
10: No, jo és que no tinc 20 anys de soci amb el Madrid, és per això que no puc.
0: Jo tampoc.
9: Per lo del milió no està problema.
10: Per lo del milió no és problema.
0: L'aval el tens, no? L'aval
10: el tenc. Pel Barça no em puc presentar tampoc, no t'equivoqui, no podria.
0: El que se podria presentar és Antoni Torres.
10: Toni Torres del Madrid, és el de simpatitzant, no?, del Madrid, aquell
0: sí.
10: El barato.
0: No, i econòmicament també
10: té terres. Sí, té múscul financer, sí. No ens amaguem aquí.
0: Tu t'imagines, Toni Torres, president del Real Madrid, la roda de premsa del Florentino quedaria amb una broma amb el que podria muntar Antoni Torres allà.
10: Seria magnífic, es convidaria a la llotja, no?, allà, a fer negocis amb l'alcalde i tal.
0: Clar, no m'ho faltaria de res, jo és que m'ho veig allà.
10: Juga a Eivissa, 17 minuts de la segona, estem aquí parlant, jo crec que és el típic que fas, que és una reacció com quan estàs nerviós,
9: sí,
10: no?
9: Nerviós,
10: que parles d'altres coses, sí. La passada cap a Fran Castillo cobra a la dreta, cap a un Masella que no està tenint el seu dia, però mira, ara que bona l'autopassada, però és que la sempre fa, la primera retallada bé, després acostuma... Sí,
9: l'última decisió li falla moltes vegades.
10: I mira, ha marcat del Dense amb un menys, que està des de la primera part i li ha fet la volta el Dense 2, Atlètic Madrileny 1. I si acabés la jornada ara mateix, el Dense seria equip de segona. Ara la passada va a Masella, que tira la retallada. Se li va una altra vegada, encara és viva. David García, que intenta rescatar-la. Dèiem, la victòria de l'Eldense i la derrota del Sabadell, ara mateix l'Eldense seria campió i seria equip de segona. Tornaria a segona ràpidament, perquè va baixar la passada temporada. Senyal horària de les 22:30. Aquí som encara a la minut 63. Anem amb retard. És que, clar, com han de començar l'hora, la segona part, hem hagut d'esperar. Ha durat bastant el descans aquí, la veritat. La pilota cap a Giannis Rahmani, juga cap a De Blasis. De Blasis que obre a la dreta, a la centrada, la treu amb el cap la defensa de l'Eivissa, Iago Indias. Li havia caigut a Luismi Redondo. Em fa gràcia això de Blasis, a mi, que és com jo, és que com si jo fos argentí, seria de Blasis. La pilota per a Teo Baix, va pel terra. Mira, hi ha un jugador de Cartagena que es llença al terra.
9: Sí, ha demanat el canvi, just estava parlant amb el banquillo de que ja no podia més.
10: Ha quedat Nil, no?
9: Crec que és Nil, a la trava esquerra, sí.
10: Sí, Nil, que atura el joc perquè s'ha llançat al terra lesionat. Molt poc ens equivocarem si diem que fa l'efecte que no podrà continuar.
9: Serà el segon canvi obligat per lesió del Cartagena.
10: Sí, aprofitem per aquesta aturada, que estarem un minutet o dos, per repassar els marcadors. Aquí està guanyant l'Eivissa per 2-1, el 64. A Tarragona empaten a un el Nàstic i l'Europa. Amb aquests dos marcadors, bé, només amb la victòria de l'Eivissa, repetim perquè ens agrada repetir-ho, amb el que hem patit, l'Eivissa seria equip de primera federació la propera temporada. A banda d'això, Betis Deportivo 2, Tarassona 0. El Betis Deportivo que agafaria aire, tanta aire que es quedaria només un punt de la permanència. Un equip que estava totalment desnonat, eh? Déu-n'hi-do, el Llevant de primera federació, eh? El Betis Deportivo i a Torremolinos, Torremolinos 0, Múrcia 2. Ara mateix baixarien el Betis i el Nàstic, però Déu-n'hi-do, els nervis per a l'última jornada, perquè quedaria Tarassona amb només més un respecte al descens, Torremolinos més dos. La resta d'equips ja tots salvats. Hi ha hagut canvi, ha entrat amb el dorsal 21, Benito, no?
9: Sí, Benito.
10: Per Nil, que és el
9: sí, futbolista. Nacho Martínez, jo crec que posant a la trava esquerra, sí, correcte. I Benito jugarà per davant d'ell.
10: Nacho
9: Andrés. Futbolista també amb experiència a primera divisió, Benito, amb les Palmes.
10: Benito Ramírez del Toro. 30 anys també, un altre que no és gaire jove, que entra a la gespa. L'Eivissa està fent una bona segona part, eh? Més enllà d'aquella ocasió al pal, està com a mínim intentant tenir que li duri més la pilota.
9: Sí, està tenint possessions llargues, està bastant més còmode que com havia acabat la primera part, que la veritat que les sensacions eren
10: dolentíssimes. Sí. Estàvem demanant l'hora totalment a la primera part. La pilota per a Fran Castillo que fica una passada que jo crec que només existia al seu cap. Cap a ningú, la rebutja en llarg Eneko Ebro, la baixa amb el pit Unai Medina, que fa el canvi d'orientació per Arnau, va cap allà amb contundència Parejón, banda per a l'Aude, queden 24 minuts per afermar, més el descompte, per afermar la permanència i afrontar la que seria la quarta temporada consecutiva a la primera federació. Serà la setena temporada ja a la categoria de bronze. Ja comencem a ser un clàssic del futbol espanyol.
9: Sí,
10: ara
9: sí,
10: ja sí, no? Ja són 9 temporades entre... Seran, amb l'any que ve? 9 temporades entre la segona i la tercera categoria del futbol espanyol. Ja és un club que li sona a la gent més, no?
9: Exactament, sí, jo crec que sí.
10: Al principi, el primer any de segona B era amb la novetat estranya. Ara ja la gent s'ha acostumat a veure'ns per allà, a les aplicacions del mòbil i aquestes coses. I pel territori nacional... Unai Medina, que retalla, progressa bé, al lateral de Basauri, al capità, que fa una passada, està molt sol, no? Eslava la pot baixar, no hi ha fora de joc, l'àrbitre, l'assistent, però que no aixeca la bandera de moment, però ja replega bé el Cartagena, Eslava, que la deixa cap endarrere per Arnàusula, al lateral d'Amposta, que fa la centrada contra les cames de la defensa del Cartagena, però torna la càrrega a l'Aude, d'Arnau, al tarragoní, intentava progressar, es creu amb contundència, però ha tocat a l'Arnau, no? Crec, sí, perquè
9: l'ha entrat. Sí, torna a Cartagena, però molt, molt millor l'Eivissa, molt millor. La veritat que estan fent bons minuts ara i està tenint la pilota molt més a camp contrari, que era el que li feia falta.
10: I l'Alcorcón, que encara estava com nosaltres, intentant surar la permanència, tal i qual, 5-0 li està guanyant al Marbella.
9: Sí.
10: Així que un menys en aquesta lluita. Una lluita que per nosaltres acabarà avui si l'Eivissa acaba surant aquesta victòria. L'empat també li valdria si continua l'empat a Tarragona, eh? De moment, el vespre que ens somriu.
0: Sí.
10: Ja li agradaria al Mallorca tenir-ho tan fàcil, no? Com ho té l'Eivissa, guanyant, vinga, ens salvem. O fins i tot sense guanyar, també.
0: 2-0.
10: La pilota per a Davo. Espera, Davo, que la deixa per Eslava cap endarrere, s'equivoca, deies.
0: No, 2-0, primera part, con la UD i ja està.
10: Al minut 9-0-2, eh?
0: Ja
10: atenció, xup, ara meva, fora.
0: 0-2 i...
10: Imagina't que demaneu 0-2 al minut 9. Els equivalents, qui se mira, canvia el Cartagena. Marxa Larrea i entra Edgar Alcañiz, amb el 14. Deia, si aquí han marcat Teo i Eslava, seria gol de Manu Morlanes i...
0: Morici.
9: I Morici.
10: No sé si Morici seria Eslava, no? Perquè no és el màxim golejador.
9: Bueno, clar.
10: Jo què sé. Abdon. Sí, pues igual. Però doble canvi a l'Eivissa. Marxa Davo i...
9: Masella
10: i entren De L'Olmo i Max Svensson. Canvi a la banda dreta.
9: Del Pozo.
10: De L'Olmo o Del Pozo?
9: Entens? Del Pozo.
10: Sempre es confon. L'altre dia em passava igual.
9: Del Pozo i Max Svensson.
10: L'altre dia vaig estar mitja retransmissió dient-li Del Pozo a De L'Olmo i a De L'Olmo Del Pozo. Entra Del Pozo, correcte, gràcies Jordi, Del Pozo i Max. per Masella i per Davo.
9: Sí, ha marxat Davo i continua Slava en el camp, que està fent molt bon partit.
10: Sí, un home del que teníem dubtes, no?, del seu estat físic, sí, però a la centrada, uf, fica el cap Iago Indias, era bona la centrada ara des de la dreta de la Janis Rahmani. Mira, Slava, uf, vaya trompada que s'acaba d'endur Slava, podria ser targeta l'àrbitre, que es pareix que se l'estalvia.
9: És que Slava està sent molt important en totes aquestes jugades, quan recuperem ens dona molt d'aire, la possibilitat de tenir la pilota una mica més en camp rival o de treure faltes, i ens està donant molt d'aire en aquestes situacions de venir a buscar el peu.
10: Serà pilota per a l'Eivissa. Està el camp molt tranquil, no? Està com expectant.
9: Sí, jo crec que els pitjors minuts de l'Eivissa pareix que han passat. Bueno, no ho vull dir molt fort, però de moment pareix que les sensacions són molt millors.
10: A mi me feia l'efecte que patiríem bastant més del que estem patint,
9: sí,
10: eh?
9: Sí.
10: Durava aquesta sensació, sobretot quan han marcat el 2-1. Els dos minuts han tingut una molt clara, després el pal.
9: Sí, la segona part, de veritat, que ha començat amb una ocasió claríssima d'ells, de Rahmani. I a partir d'allí no han tingut tantes situacions clares.
10: Està joc aturat perquè ha quedat també un jugador del Cartagena en pres mal, i jo crec que s'haurà d'abandonar el camp també, eh? No sé si podrà continuar ese...
9: Sí, és Larrea, si no m'equivoc, veritat.
10: Però Larrea no havia sortit abans havia entrat el 10 ja, eh? Ah, que sí, tu l'has vist igual que jo el 10 abans, el 10 pel 14, no?
9: Sí, però crec que era el canvi nostre, eh? Era de Masella per Svensson.
10: Sí, vale, sí que han fet a l'hora. Sí, no, és que mira, no, és el 10 pel 14, però és que no s'havia fet encara. Clar. Pues el cartell havia entrat ja, eh? Mare meva, t'ajuro, Juanga, que el 10 pel 14 jo l'havia vist abans. Però no, havia entrat el cartell, però no s'havia produït el canvi. Pues no estan per perdre temps d'aquesta manera, eh?
0: No.
10: Ara es fa el canvi, ara entra
9: Edgar, 14, que és un
10: Edgar Alcañí.
9: Mig centre cedit pel Llevant. És internacional sub-19, bon futbolista aquest.
10: Mira, d'aquestos són els fitxatges que hem de fer nosaltres, no?
9: Sí.
10: Ara la pilota llarga que la baixava Max Svensson en gairebé la primera intervenció del punta hispano-suec de l'Eivissa. La pilota per a Nacho, que combina pel centre amb De Blasis. Aquest amb Edgar Alcañiz, el futbolista que acaba d'ingressar a la gespa. La pilota ara per Janis Rahmani, ja en camp de l'Eivissa. La condueix Janis Rahmani, la perd. Ha fet un embolit el futbolista francès, d'ascendència d'Algèria, però la torna a recuperar a la Cartagena. És la pilota per a De Blasis, que feia el canvi d'orientació cap a Ortuño.
9: I ara
10: no pot arribar
9: del Pozo, que tindríem que tenir més pilota inclús encara, perquè ha sortit un altre mig centre, tindríem que tenir encara posicions més llargues.
10: Sí, veiem a del Pozo en una posició com si fos gairebé de... No, ara ens hem de releixer. Estava en una posició gairebé com de davanter centre.
9: Sí,
10: però ara li deixa al seu lloc. I Max caigut per la dreta. És ell qui ocupa la parcel·la que abans estava ocupant Masella. Mira, ara David García no està tenint el dia, eh? El migcampista cedit pel Cádiz. Moltes pèrdues de David García. Ara la regala la pilota que va per a Benito. Benito, que feia la bicicleta per l'esquerra. S'ha estavellat contra una i banda per al Cartagena. Molt enfadat el míster cartaginer Íñigo Vélez. La ciutat d'art de Bogotà.
9: Sí.
10: M'agrada molt. M'agrada molt. T'agrada Juan d'art de Bogotà o no?
0: Li agrada,
10: tu no és molt d'això, no?
0: Li agrada més en Miqui Berger, art de Bogotà, que ha anat un parell de concerts amb Marta Sampas. Sí.
10: Jo també he anat a dos.
0: Sí.
10: Et vaig veure a Eivissa.
0: Canta-mos una cançó d'art de Bogotà.
10: No, ara no em facis cantar. No. Em sent moltíssimes, eh?
0: Sí.
10: Aquesta que aquesta setmana he tret una
9: nova.
10: Sí. Un autobús, una tractomula, eh? No l'has sentit, aquesta?
0: No.
10: Sí, bom, però no em facis
0: cantar. Tu saps que no és el meu món, aquest. Jo tinc altres estils.
10: Mira, si en Miquel s'està escoltant, segur que li agrada l'autobús i la tractomula.
0: Demanaré.
10: Jo es vaig veure a Eivissa en un concert que a uns 50 metres de casa meva van tocar.
0: Ah, sí?
10: Què te pareix? Els escoltava des de la balconada.
9: Quan encara no eren coneguts.
10: Tu hi eres també o no?
9: No. Ah, jo no hi vaig anar, però em vaig arrepentir.
10: No dic on era perquè la gent sabrà on visc, sí, i és un perill.
0: Sí.
9: No ho diguis.
10: A veure, la gent ho sap. La gent ho sap. D'Eivissa, que li agrada, sap on van tocar. Només han tocat una vegada. Eivissa, quan... A veure, començaven a ser famosos, sí. Però no eren el que són ara, lògicament. Pues sí, van tocar a casa meva, a més, allò que pots veure quan encara pots veure un artista a un metre,
9: sí,
10: ara seria més complicat. veure's a un metre. La pilota para... Són coses que passen a Eivissa, Juanga, de vegades.
0: Sí, sí,
10: és
0: sí.
10: un puesto petit, però tenim aquestos, aquestes coses bones, de vegades, no?
0: Mira, a mi va passar a Menorca, per exemple, que...
10: Espera, espera, Fran Castillo, ara m'ho expliques, perquè sí. ha estat a punt, no te volia tallar a la segona, tampoc. No te volia tallar, però Fran anava fent màgia, anava fent màgia, condueix, al final li pega, i bona aturada de Lucho, tirant-se al terra amb el puny, jo crec que la treu amb el puny dret, evita el gol, després la pilota li cava a Arnau, que fa una centrada molt dolenta, fora, gran jugada de Fran Castillo, que semblava que no progressaria més, però jo no te volia tallar, i el tio anava deixant defenses enrere.
0: Una bona oportunitat de l'UD que hagués sentenciat el partit, eh?
10: Sí, sí, no, ja, el partit... és cert que el Cartagena no, no fa ocasions, però no fa la sensació de que estigui controlat. O sigui, el Cartagena en qualsevol jugada podria empatar, eh? Perquè a més té futbolistes de qualitat per fer-ho.
9: Sí, té molta qualitat de tres quarts endavant, però nosaltres ara també, eh? I ja, bueno, tenim a Fran Castillo, que ha abandonat ja completament la banda, està jugant tota l'estona per dins i està rebent en zones com aquesta de la jugada, on és molt difícil de defensar.
10: I ara m'ha quedat amb el dubte de que passar-te a Juanga a Menorca.
9: Menorca.
0: No, però ara ho contarem. Has percebut, ara, amb aquesta victòria, Medrano, la UD, estava mirant la classificació...
10: No, no, a play-off no arribem, eh?
0: No. Dic a la salvació.
10: Sí, no, estem salvats.
0: Estic salvat, sí, sí, efectivament.
10: Totalment.
0: Sí, sí, sí, la UD és salvada.
10: No, però si la Eivissa guanya, passi el que passi, està salvada. Sí. La victòria ens dona la permanència. I més... encara més, és que l'empat ara mateix ens donaria la permanència, perquè el Nàstic està empatant. Clar. L'Eivissa quedaria amb 48, Nàstic amb 44 i Betis Deportiva amb 44, amb la qual cosa el puntet és or, el puntet complica la pel·lícula si el Nàstic marca. És a dir, si marca el Nàstic ara mateix, per resumir, per si algú es connecta ara i va perdut, sí. Minut 76, ara mateix només ens deixa sense salvació avui un gol del Cartagena i un gol del Nàstic, o dos gols del Cartagena. Sí. Que remontin per guanyar. Això és el que ha de passar perquè l'Eivissa ara mateix, o sigui, avui o d'aquí 20 minuts, no sigui equip de primera federació la propera temporada. I de moment el partit aquí obert, obertíssim, eh? La veritat és que fa la sensació que pot caure el tercer de l'Eivissa i podria caure l'empat del Cartagena. El partit està molt obert, està entretengut.
9: Sí, la veritat que els dos equips estan intentant jugar, eh? Estan apretant-se a dalt, hi ha pèrdues, hi ha bastant de bastantes imprecisions, i però dona la sensació que l'Eivissa està molt més còmode que la primera part, òbviament.
10: I què te va passar a Menorca? Va, avui només sembla que visquis a Menorca, Juanga, eh? Entre el bàsquet.
0: En el Port d'Amor, vam entrar un garito que se fan concerts de manera assídua i vaig tenir, però al meu costat, a Loquillo, cantant-me.
10: Sí. Al teu costat, eh?
0: Sí, sí, sí.
10: A cau d'orella te cantava,
0: sí, sí, perquè se baixava de l'escenari, se posava la barra de vora tu i cantava els seus èxits. A dos centímetres. Medrano, més a prop que no sé, que t'he tingut a tu molt poc en el Westen, per exemple, que vam estar molt a prop. Que ara li volen canviar el nom. Que li volen canviar el nom. En el Westen vaig veure l'altre dia.
10: Sí, sí, li volen canviar el nom. Li podrien posar Avinguda Juanga. Espera, sí. Que va al Cartagena, la centrada. Atenció, com pot marcar. Quina aturada de Paradoski. Quina aturada de Paradoski. La centrada des de l'esquerra. Fica al cap Rahmani. Això anava gol i Paradoski ha anat al terra com un gat per evitar el gol. Mare meva, quina aturada del porter francès.
0: Ha salvat l'empat, eh?
9: Molt bona, sí, sí, sí. Ha salvat l'empat. Claríssimament.
10: Mare meva, ja te deia que el Cartagena fa la sensació que està adormit, però que en qualsevol moment jo no m'acabo de refiar, i ara la tanguda... A més, l'Eivissa tampoc és que sigui un equip que destaqui per la seva fermesa defensiva en aquest tipus de circumstàncies. Mare meva, quina rematada, era boníssima la rematada amb el cap de Gianni Rahmani, i l'aturada de Paradoski, boníssima també, evitant el gol de l'empat. Ara sí marca el Cartagena, així que ara anava a dir un taco, però no ho diré, però ja podeu imaginar el que anava a dir. La pilota que ataca per la dreta, les entrades bona, fica el cap Kembo, pot recollir Luis Mir, que xuta contra les mans, no sé, reclama penal, la pilota que encara és viva, xut, fica el cap Kembo, i ara suposo que aquesta jugada s'haurà de revisar, però espera, perquè encara és viva, el xut de Luis Mir, que està demanant mans... A mi en directe m'ha semblat mans.
9: Sí, ho demanarà. Ho ha demanat.
10: L'àrbitre és cert que en directe no assenyala penal.
9: Clar, jo són d'aquestes mans que pareix que van al terra.
10: Aixut de Luis
9: Mir. Que li dona la mà, segur.
10: Sí? Jo crec a mi també m'ha semblat. Ara ho veurem en repetit.
9: Que li dona la mà, jo crec que sí.
10: El xut de Luis Minava a direcció porteria. Toca contra alguna part d'un jugador de l'Eivissa. Sí, sí. Quan està preparat Thiago Bebé a tot això per entrar a la gespa. El Cartagena que la demana i l'àrbitre que va a veure-la. Un possible penal a favor del Cartagena. L'he vista. Té la mà, no la té aferrada al cos. És una Medina. Ell va al terra, però no està encara baixant el braç. Jo crec que el pot xular.
9: Jo pensava que la tenia baixada crec que la pot pitar, sí.
10: Esperem que no la piti. Mira aquí. Espera. És el xut de Luis, m'impacta contra el colze d'Unai Medina, que la té així en posició un poc de Zamorana.
9: Sí.
10: No sé, haurem de posar espelmes. Mare meva, quina tensió ara, perquè és un penal xiulable. És un penal que jo crec que a primera el xiularia.
9: Sí.
10: Amb el que està passant aquesta temporada a primera divisió amb les mans, jo crec que aquest penal a primera divisió
9: és pitable.
10: Segurament l'assenyalaria en si. Anem a veure aquí. Està mirant la pantalla i anem a veure quina decisió. Però és cert que aquí no hi ha les preses tan bones de càmera com tenen a primera. I anem a veure com acaba aquesta jugada. L'àrbitre se la mira i se la remira. Sí, és cert que triguen molt a revisar, perquè també triguen molt a trobar-li una
9: plana bona. I hi ha molta tensió ara mateix en els dos.
10: On hi ha tensió és a la cabina del costat.
9: Sí, a la cabina del costat.
10: Escolta,
9: nostre,
10: no sé si has sentit, se senten cops, però hi ha gent del Cartagena a la cabina del costat que a més estan rebent la... Estan rebent l'esbroncada de la grada.
9: Sí, de la grada.
10: Perquè és que estan durant cops aquí que encara estiran la paret al terra, Jordi, bona viva. Però en sèrio, però és que la gent de la grada li està dient de paraules no gaire amables a la gent de la cabina que parin. A tot això s'està revisant encara, eh? Sí, a Ian Irvis, a Can Mises, molta estona mirant la jugada. Juanga, no sé si l'has vista tu, què te pareix?
0: No, perquè jo tinc imatges... de, com us envieu directament de IB3.
10: Ah, no sé, vale.
0: No,
10: tens
0: repeticions.
10: Idò, espera que encara la miren. Ara se'n lleva els cascos i anem a veure el que diu l'àrbitre. L'àrbitre diu que és... Que no hi ha res! Que no hi ha res! Diu que no és penal. Així se va. Mira, i l'afició de l'Eivissa, que li estan dient els de la cabina que... No, mira, no reproduiré el que li estan dient. S'estan rient. D'alguna manera, l'àrbitre que diu que no hi ha penal, ara sí que ens hem salvat per la campana, com la sèrie aquella dels 90, perquè jo pensava que l'assenyalava, Ha estat molta estona mirant-la. A mi m'estranya. És cert que se l'està posant al darrere. És una jugada molt límit, És que ara ens han posat a nosaltres una presa bona. No sé, mira, si el pita no passa res i si no el pita tampoc passa res. És una, de veritat,
9: és molt difícil.
10: Intento ser objectiu,
9: Molt difícil, sí, jo també.
10: Intentem ser imparcials. És molt difícil de dir si és penal o no és penal. I jo crec que com d'entrada no l'assenyala... Pues ja no l'assenyala. Ara ja, aquests aplaudiments que sentiu són pel canvi de marxa Eslava i entra Bebé.
9: Molt bon partit d'Eslava.
10: Ha estat molta estona mirant-la, eh?
9: Sí.
10: Ens hem entretengut amb els incidents de la cabina d'aquí al costat. Mare meva, estan nerviosos a Cartagena també, És que s'ha...
9: Ja, hi ha molt en joc.
10: Aquestes darreres jornades, exacte, hi ha molt en joc. L'Eivissa que segueix guanyant per 2-1. Som al 82,5 i el descompte ja s'anuncio que serà prou llarg. La pilota, la centrada des de la dreta, rematada d'Ortuña amb el cap, ara la baixa, jo crec que amb el braç, la pilota és viva, atura Paradoski en segona instància, xuta Yanni Rahmani. No havia assenyalat la mà d'Ortuño, que jo crec que la controla amb la mà.
9: Jo crec que sí.
10: Bastant clara, a més. Aquesta sí que primera... A veure, és cert... que si hagués marcat Rahmani ja no compta com que és l'autor del gol el que fa la mà.
9: Claro, ja no és immediat.
10: I l'altre dia va passar una jugada semblant, no me'n recordo quin partit de primera, que la controla amb la mà, fa la centrada... No, li anulen, que es van fa de l'Elx, que es van fa molt Eder Sarabia.
9: Ah, Eder Sarabia, veritat.
10: I diu que amb aquesta regla de 3, aquesta l'hagués hagut d'anular també. El gol de Rahmani, una altra bona aturada de paradors que eh? Aixut de Rahmani, que està topant, encara li prendrà el puesto de titular. Tau Paradoski, el porter amb el nom més simpàtic del futbol espanyol, perquè si fos a extrem dret no passaria res, no faria tanta gràcia.
9: És que amb aquest nom tens que ser porter.
10: Has de ser clar.
0: Has de ser bo.
10: És com si a ti t'ho posessin, Juanga, com te diria?
0: Jo era Wander Juan, quan jugava. Sí, m'havia fet una camiseta. Bueno, quan jugava amb els col·legues de Tiumanges.
10: Jo em deia Tomacaño, Amena i Iac, com si fos brasiler. Saps? En sèrio, a la lliga de la... Espera, que va, l'ha passat, va pel terra, reclama també un possible penal, això no era penal, això serà corna, havia anat pel terra...
9: Teo Baix,
10: és que m'estranyava perquè en posició d'extrem, sí, Teo... Sí. I és corna d'ella, que jo em deia Tomacaño, a la lliga de la universitat, que va jugar els 4 anys.
0: Quina posició?
10: No, era futbol 7. Jo jugava a dalt. Jo jugava a dalt, allà com de boia, saps?
0: Sí. Enganxant.
10: Sí, estava un poc més ample, jo.
0: Era una boia.
10: I com era un pel lent, me posaven a dalt. No marcava gaire, perquè t'he d'enganyar. I després jugava a futbol sala, una lliga aquí de mitjans, també d'Eivissa.
0: Sí.
10: La Lliga de Sant Real, te'n recordes?
9: Ah, sí,
10: es deia
9: sí,
10: Lliga,
9: sí.
10: Ara faré publicitat, però és que me feia molta gràcia, era la Lliga Pepsi.
9: La Lliga Pepsi.
10: Que sembla que estiguis jugant la Copa Intercontinental i una Lliga d'Empreses de Futbol Sala d'Eivissa, tu. La Lliga Pepsi. Espera, que va, Teo Baix que li pega! Atura! Lucho! En segona instància se la queda, això és falta, no? Sí, falta damunt Lucho, claríssima, perquè...

0: Part de les opcions de salvar-se, eh? El Nàstic de Tarragona, que l'altre dia la llegia que només dues temporades en la seva història, en un segle, ha estat per sota de la tercera categoria, diguéssim. Sí. És a dir, sempre, o gairebé sempre, ha estat o a primera o a segona, o a l'antiga segona sí, B o sí, primera sí. Federació. Ara l'àrbitre què diu? Atura... Ah, perquè hi ha un jugador d'Eivissa al terra, diu que s'aturi el joc. Unai Medina està al terra. Mira, aprofito per repassar que l'Eivissa està guanyant per 2-1, que el Nàstic està empatant a 1. L'Eivissa seria equip matemàticament ja de primera federació la propera temporada. A Torremolinos segueix el Torremolinos 0, Múrcia 2. Es complica la vida, de quina manera a la... Bueno, no, no va dir que es complica la vida, es complica la vida al Torremolinos, que si avui hagués guanyat o hagués surat, el Múrcia se salvaria matemàticament també amb els marcadors que està havent-hi amb aquesta victòria. El Múrcia és que és el nostre bessó, diríem, el nostre... Sí. Club simètric, un club que era favorit a l'ascens com l'Eivissa i també està lluitant per evitar el descens. A la ciutat esportiva del Betis, Betis Deportivo 2, Tarassona 0. El Betis que encara podria salvar-se, i en la lluita pel títol, idò sorpresa, perquè el Sabadell al minut 87 segueix perdent a la Nova Creu Alta per 0-1 amb l'Antequera, que no juga res, i l'Eldense segueix guanyant amb un home més des de la, amb un home menys des de la primera part, 2-1 l'Atlètic madrileny. I amb aquests marcadors, l'Eivissa seria primera federació i l'Eldense seria de segona divisió. I en la lluita pel playoff, que és la que li ocupa el Cartagena, estaria viu gràcies a que l'Europa tampoc està guanyant. Estaria a 2 punts del cinquè, que és l'Europa, que és el rival de l'Eivissa. Atenció, ara el control, va pel terra de nou. L'àrbitre diu que tampoc hi ha res, reclamava tímidament un possible penal al Cartagena.
1: I un despeje de Kimbo, perquè era... es quedava sol. Luis Mí, amb el control.
0: Jo crec que ara els minuts que queden sí que patirem de veritat, eh? No vull pensar que seria que marqui el Cartagena i marqui el Nàstic a Tarragona.
1: Doncs sí, sí.
0: I els gols, al... ja... sí, és que pot passar, pot passar. Sí. No estic creant el mal temps ni molt menys, però veig més... Em sap greu, però bueno, no estic... seria... és una tonteria perquè no estic veient el partit. Però veig més probable que ens empatessin aquí no que marqui el Nàstic, no? O què?
1: Bueno, jo crec
0: que... No sé, perquè no estem veient.
1: Clar, no sabem el que està passant allí. Aquí crec que patirem.
0: Aquí sí, aquí crec fa que pinta patirem, que sí. Podria passar, que empatin. Però, òbviament, firmem que míster... ens empatin si el Nàstic no guanya.
1: I ve Íñigo Vélez, que demana penal, eh?
0: L'ha tornat a demanar
1: la targeta?
0: Sí, sí, treu la targeta sí, sí. Blava per aquella targeta... caiguda... Però si no t'han pitat el d'abans, amic...
2: Digue-li a Íñigo Pérez que han d'anar a dormir, eh?
0: Sí. A veure, la reclama, el quart, el quart àrbitre té la...
1: Sí, sí, té la targeta a la
0: mà. Té la targeta a la mà, i ara ve cap aquí l'àrbitre a mirar un altre possible penal i tornen els cops a la cabina del costat, eh? Tan nerviosos, tu.
1: Penal,
0: mare meva.
1: Jo crec que no l'han protestat ni els jugadors. De
0: no,
1: no,
0: no? Només el jugador que ha caigut tímidament...
1: Sí, s'ha quedat al terra, no? I bueno.
0: Mira, mira, aquí el veiem. Home, és un penal... A veure... És d'aquests residuals, un altre dels que se xiulen a primera, o se podrien xiular, sí. Que Kembo rebutja i després atropella
1: al
0: jugador del Cartagena, que rep una trompada claríssima, però ara l'àrbitre ha de considerar si la jugada ja havia mort o assenyala el penal residual. A veure, en directe no l'ha assenyalat, mare meva. Ha marcat el Nàstic, Juanga.
2: Sí,
0: ha marcat el Nàstic, sí. Està guanyant per 2-1 l'Europa... No em guanyaré la vida com a profeta. Així que si empata el Cartagena no estarem salvats. Aquest és l'escenari. L'Eivissa amb la victòria seria equip de primera federació. Però amb la victòria del Nàstic... Però l'àrbitre diu que és... Que no hi ha res, que no hi ha res. Molt bé, àrbit. Molt bé, ara aplaudim en aquesta cabina. Aplaudim nosaltres i aplaudeix la grada contra la cabina dels cartaginers que estan enfadats. Però tocarà patir. Un gol del Cartagena ens condemna... A jugar-nos-la la darrera jornada. Sí, no marca l'Europa, en el test que queda també. Canvia l'UD, entra Monjo. Amb el dorsal 4, marxa a Teo Baix. I Jordi, tu creus que la banqueta de l'Eivissa estan seguint el partit de Tarragona?
1: Doncs no ho sé.
0: Clar, no és vital
1: clar,
0: del tot.
1: No és vital el que
0: clar, perquè no depèn estrictament d'ells.
1: Clar, hem d'intentar aguantar la victòria. Jo crec que estaran tots amb aquest partit.
0: Jo crec que si fos l'última jornada i necessites sí o sí que ells perdin, exacte, sí que el mires.
1: Segurament sí, però en aquest cas jo diria que no. A veure ara si posa tres centrals, si avança a Iago Índies. Amb ja aquest canvi descompten 8 minuts.
0: 8 minuts, mare meva. Qui no pateix és el Múrcia, que està guanyant 0-3. Al Torremolinos, també al Betis Deportivo 3-0. Recordem que el Cartagena

0: estavellat dues pilotes al pal. També ho ha fet un pal l'Eivissa. El de l'Eivissa era per al 3-0, els del Cartagena per empatar a 2. La pilota per Bebé, que tot això està al camp i ens acabem de gairebé d'assabentar que està la primera pilota que toca.
1: Ha entrat quan més està dominant el Cartagena i, òbviament, no està podent tenir molta presència.
0: Un home que vol ser al Mundial, ell encara té esperances de ser cridat. Desconeixem la prellista de Cap Verd. Entenem que la prellista és possible que sí que estigui.
1: Potser
0: jo tinc els meus dubtes, però... l'àlbum de Panini surt, eh? L'àlbum de... Ara fer publicitat, però és la marca que du 60 anys fent l'àlbum. L'àlbum de Panini surt, amb Cap Verd. Bé, tot i que fa un any i mig que no va seleccionat. Ell vol anar, ho ha dit en una entrevista. Espera, confia en anar. Però el que vol, hauria de voler, és que l'Eivissa acabi guanyant aquest partit. La apuntava llarga, la va intentar baixar amb el Pitor Tuño. L'Eivissa ja ficadeta al darrere, la pilota és pel conjunt del Cartagena, obre a la banda esquerra per a Nacho. Nacho que la deixa per a De Blasis més cap a la dreta per Imanol Vaz, ja gairebé en posició d'interior central. Mira, el Cartagena ja només tanca amunt. I Max Svensson que queda despenjat per part de l'Eivissa. Thiago Bebé que la recupera, recull el rebut però la torna a recuperar al Cartagena. És Edgar cobra la banda dreta, la centrada, la rematada a les mans de Paradoski, molt forçada la rematada de Benito, fàcil per a Tau Paradoski. 92, queden 6, patirem.
1: Sí, l'Eivissa ja clarament tirat darrere, ha ficat 3 centrals, línia de 5 i bueno, i a defensar els centres laterals del Cartagena.
0: El Nàstic segueix guanyant, 2-1. Així que l'Eivissa només li val guanyar per assegurar-se la permanència. És cert que l'empat no assegura la permanència avui, però la deixa un poc millor en vista la darrera jornada, sí. Que no si perdéssim, però no firmem. Clar, òbviament, com ha anat el partit, òbviament ara volem guanyar, no volem empatar i patir una setmana més.
1: Sí.
0: L'obertura cap a la banda esquerra per a Benito. Benito que fa la centrada. Paradoski, està molt segur, eh? Paradoski, molt bon partit del porter francès. Que a mi sé que hi havia aficionats que tenien algun dubte al respecte del seu...
1: No, i no és fàcil quan no tens continuïtat, que en els porters normalment el porter suplent no sol jugar i entrar i fer-ho d'aquesta manera. La veritat que ha fet molt bon partit.
0: Passen els minuts, són 3 ja, més el 90, queden 5. Cap endarrere per a... La pilota per al porter del Cartagena, que la posa en llarg, Lucho. Lucho Llar, salta Iago Indias, bé, la guanya amb contundència, però la pilota que li torna a caure al Cartagena és Edgar Alcañiz amb el dorsal 14, cap a l'esquerra, encara camp propi, ara l'Eivissa que s'estira un poc, és a punt de recuperar la llàstima Fran Castillo, però la pilota li cau a Nacho, ha fet un bon partit Nacho, eh? Ara sí, de lateral, sí. L'obertura per a la dreta. Ara Parejón que fa el canvi d'orientació llarg, que és bona per a Benito que intenta guanyar la línia fons, no retalla cap a dins, entra l'àrea Benito, se li queda la pilota endarrere, ve Unai que la recupera, va Unai Medina que estira una autopassada, la pilota s'apunta a sortir però la rescata Max Svensson. Max que la protegeix, és sol contra el món, jo crec que cercarà la falta i l'ha aconseguit,
1: l'ha tret,
0: no?
1: I l'ha tret.
0: Sí? Falta, jo, a mi no m'ha semblat falta, eh? Però bé, molt bé àrbit, falta favorable a l'Eivissa per respirar, bueno, encara tan propi. Queden 4, sí. 94, ens hem d'anar al 98. I de moment no s'ha perdut més temps, així que el partit jo crec que hauria de morir al 98. Al Cartagena no li val la derrota, ni molt menys. Al Cartagena quedaria un punt de l'Europa, déu-n'hi-do l'oportunitat que està deixant passar amb la derrota de l'Europa, al Cartagena també, per ficar-se en zona de play-off. O sigui que té mèrit la victòria de l'Eivissa, eh? Perquè està jugant contra un equip que està jugant, que està jugant també tot... mitja temporada,
1: sí, sí,
0: aquí,
1: sí.
0: I el Cartagena s'ha deixat els 6 punts contra l'Eivissa, aquesta temporada, si això acaba així.
1: És veritat.
0: La puntava llarga cap a Rahmani.
1: Ve l'Eivissa ara, que no s'esfonsa darrere.
0: Ve l'Eivissa, és Thiago Bebé que condueix. Home, aquest té energia. Bebé que retalla, Bebé que fa la passada per a Max. Max pot sentenciar, Max, contra el porter, la pilota per Bebé. Gol!

0: Mirant, el seleccionador de Cap Verde i el rescata per anar al Mundial. Ara ja pot marxar perquè has deixat d'Eivissa a Primera Federació. Gran jugada de Bebé que la deixa per a Max. Max que li pega de primera, s'atura Lucho, però el rebut li cau a Bebé al cap, que no és el seu fort ni molt menys, però Bebé amb el cap empeny la pilota al fons de les xarxes. La jugada que es revisa per un possible fora de joc, jo crec que no ho era, però mira que encara ens l'anul·laran, tu. De moment li donem el gol a l'Eivissa, el gol de Thiago Bebé, que sentencia la permanència. Eivissa 3, Cartagena 1.
1: Esports 3, en joc.
2: Un gol que val una permanència, el de Thiago Bebé, per 3-1, que deixa una temporada més al club eivissanc a la Primera Federació. Encara es revisa el gol?
0: Encara es revisa, sí, sí, t'està tan a batallar.
3: Encara es revisa.
0: Sí, sí, i el quart àrbit que crida, que quan el quart àrbit primer revisa, el protocol és revisa el quart àrbit, i si hi ha algun dubte, crida l'àrbitre. I acaba de cridar l'àrbitre. Hi ha...
2: No sé,
0: jo, mira.
3: No sé si demanen fora joc.
0: És que jo crec que no, eh?
3: En la primer,
0: de,
3: no.
0: De Bebé, clarament no, seria fora de joc de Max, però jo crec que no ho és, eh? De, ara he vist una... Espera, l'àrbitre diu que és... Gol.
3: Sí,
0: podem tornar a cantar. Gol. Hem passat uns segons de penúries. Sí. Però l'àrbitre és molt justa, però, eh? Ens ha salvat aquí. Però jo crec que no ho era.
3: Gol importantíssim i ha celebrat tota la banqueta. També els jugadors que no estan convocats de l'Eivissa, que estaven a la grava, han pràcticament saltat a celebrar-ho. Un gol vital per acabar una permanència.
0: Sí, sí, l'Eivissa ja, ara sí que m'és igual el que faci el Nàstic, ara sí que m'és igual el que faci Betis Deportivo, és igual, perquè l'Eivissa està guanyant i guanyarà per 3-1 i serà equip un any més, mare meva, com ve de veure també cridant aquí com un boig que celebrar que som equip de Primera Federació, però és el que hi ha, és el que hi ha, no? Mai havíem celebrat un ascens, sí, a Primera Federació perquè vam pujar els despatxos.
3: Exactament,
0: a segona,
3: sí, sí.
0: Així que mira, cada dia s'aprèn alguna cosa, Juanga, passa-li el tall a l'Antoni Fuster, que així, a veure si la pot celebrar també. Segurament la seva estaria més justificada, no? Més alegre. La pilota cap a Thiago Bebé. Thiago Bebé, que fa la centrada a la baixa. Max, encara farem el quart. Fran Castillo, que li pega fora. El xut de Fran Castillo, que es perd per damunt. El travesser. Falten res. 23 segons per arribar al 98. Jo no sé si deixarà una...
3: I potser descompto una mica més, un, no?, per la revisió del gol, però vaja.
0: Però sí, un o dos, perquè sí. Era entre la celebració i la revisió, però és igual, perquè el Cartagena hauria de fer-nos dos i no fa l'efecte que ho faci. Està guanyant l'Eivissa per 3-1. El Nàstic de Tarragona, que segueix guanyant per 2-1. S'ha quedat amb un menys el Nàstic. Està surant una victòria que pareix, encara que l'Eivissa guanyi, pel Nàstic és vital,
3: és
0: perquè li dona vida per a la darrera jornada. Ha acabat ja el partit al Betis Deportivo 3, Tarassona 0. També ha acabat el Torremolinos 1, Múrcia 3. Finalment ha marcat el Torremolinos, els resultats que ens importa. També ha acabat l'Eldense 2, Atlètic Madrileny 1. Encara no ha acabat el Sabadell Antequera, que és el minut 100. Quan acabi amb aquesta derrota, si acaba així, l'Eldense... Mira, estem serà també explicant un ascens d'Eldense, sí, sí, contra tot pronòstic. Aquesta setmana, la veritat, contra una sorpresa, aquestes que passi aquesta setmana, l'Eldense seria equip de segona divisió. I el que ens importa... És un equip que no serà de segona, però sí serà de Primera Federació. L'Eivissa que cerca el quart, la passada cap a Max. Si Bebé hagués fet això tota la temporada, i escolta, la dada que he donat, hem passat de puntetes, però és que Rufa no marcava des del novembre, Bebé. Mare meva, així difícil que
3: sí,
0: vagi al Mundial.
3: Són números que no són bons, sí, sí.
0: Ens hem de comprar el cromo de Bebé. Mira, final, s'acaba el partit en aquests moments, i després de moltes setmanes, després de molts de mesos, després de moltes jornades, de penúries, de dubtes, de conatos de drama, ara sí ho podem dir, que l'Eivissa ha surat l'objectiu de mínims. L'Eivissa seguirà un any més a la Primera Federació del futbol espanyol.
3: Sí, és una permanència, exactament, que és molt important pel projecte de l'Eivissa. Al final, així com ha anat la temporada, s'ha patit molt. Mai ens hem acabat d'enganxar en la lluita pel play-off, però al final ens hem mantingut a la categoria. L'Eivissa té la possibilitat de poder seguir a primera rep la propera temporada, que no és poca cosa, i a partir d'aquí doncs, intentar construir el millor projecte possible perquè això segueixi endavant.
0: Amb molt de temps, Juanga, per construir el projecte, perquè som a 16 de maig.
3: Ara no hi ha play-off.
0: No hi ha play-off.
3: La
0: Eivissa ja de vacances, que és la frase que se va enfadar molt Paco Gémez quan li va dir una vegada. De vacances anirà al camp de l'Europa. Bé, ha de dignificar la competició. L'Europa s'està jugant moltíssim, però ja la Eivissa amb la relaxació de qui no es juga res, la Eivissa tancarà la jornada desè amb 50 punts, 5 més que el descens, que el marca el Tarassona, que cau a descens per la victòria del Nàstic. El Nàstic surt del descens, però no està ni molt menys salvat. El Cartagena per part seva encara queda, segueix fora del descens, ho haurà de lluitar. La setmana que ve, el Cartagena, quines coses. Avui li hem espatllat la festa i ara el Cartagena és més de la Eivissa que nosaltres,
3: sí,
0: perquè li espera al nostre favor la setmana que ve al Camp de l'Europa per jugar a play-off. Bé, repassem, la Eivissa ha guanyat 3-1 amb els gols de Teo Deslava. Als 9 primers minuts, Luis Mi retallava abans del descans i ja al minut 95, Tiago Bebé feia el 3-1. Juanga, marxes content avui, marxem contents. Una bona notícia, ha començat bé el cap de setmana.
2: Clar que sí, ben contents. Aquesta és la notícia. L'AU d'Eivissa que continuarà un any més, una temporada més, a la primera federació, que ha aconseguit la permanència amb una bona victòria per 3-1 davant el Cartagena. Ho hem de deixar aquí, hem d'anar a descansar perquè demà ens espera una jornada llarga i apassionant. Raúl Medrano, cuida't molt.
0: Molt bé, igualment. No vagis més per Menorca, que passen coses rares, eh? Bueno, passen coses bones, eh? Una set, o quillo...
3: Sí, bones.
0: Ens hem de trobar allà, ens hem de trobar a Menorca.
2: Jordi, quan vulgui. Jordi Riera, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, Juanga, bona nit.
2: Una abraçada forta i molt bona nit. Agrair la feina a tot l'equip tècnic d'aquesta casa. Vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. Demà tornem a partir de les 12 amb els partits del play-off cap a la primera federació, l'Atleti Balears i el Poblense. I a partir de les 5, tota la prèvia del partidàs entre el Llevant i el Reial Mallorca. Jornada dominical apassionant la de demà. Aquí ho deixem. Que passeu una molt bona nit.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM.cat.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
6: 646 93 45 01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: La meva padrina. Dadi cul desbonit.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

TV3 Ràdio és diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts a La Gran Vida. Raúl, molt bon dia. Com estàs?
3: Bon dia a tots i totes. A qui ens escoltau arreu de les Illes Balears. Som bon dissabte de matí,
2: sí.
3: Puntuals, i fins a les 11.
2: Avui és 16 de maig i, efectivament, fins a les 11. Ja sabeu que demà tindrem una horeta més, serà fins a les 12. I, com sempre, a partir de les 9 teniu dues horetes plenes d'entreteniment, d'informació, i sobretot el que volem és que vosaltres pugueu participar, que estigueu amb nosaltres. Avui és el Dia Mundial de l'Internet, i amb en Luis Menéndez, el control tècnic, no pot fallar res. Ara és quan s'acau tot. Quedem a les fosques.
3: Quin invent. És fort.
2: Depenent d'un botó, no? Si
3: ho penses bé. Sí. Jo sempre penso, aquesta gent que inventa aquestes coses que revolucionen el món, què tenen en escapat?
2: En quin moment? Clar, perquè la granera... És que va inventar la granera molt bé, però és que inventa, saps?
3: Sí, sí, perquè la granera és com més evident, no?
2: Sí,
3: però
2: se veia venir.
3: Com fas que existeixi internet? És que són coses que no arribaran mai.
2: És impressionant, sí, sí.
3: Bé, la
2: sí.
3: qüestió, programa 72, i vosaltres mos podeu contar tot allò que vulgueu, que feis, on anau, que fareu aquest cap de setmana, no que sé, el que vulgueu, mos voleu saludar, i de mos saludau, bon, en aquest WhatsApp.
1: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Vinga, perquè ja tinc el mòbil a la mà, el mòbil d'empresa el tinc a la mà, o sigui, ja hauria d'estar tremolant. Vinga, anem a repetir el número.
1: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Si sou un amb vos de bon dematí, bon dia. Si esteu berenant, bon dia. I si aneu a fer feina i mos escoltau, bon dia.
3: Hi ha gent que ja ha fet un variat, un carajillo.
2: Ah, sí? I tu has dut una coca boníssima.
3: Ah, clar.
2: D'Ubercoc?
3: De
2: Melicotó.
3: Ara vendràs tenint d'Ubercoc, m'apareix, no?
2: Sí.
3: Ara serà d'Ubercoc de Veres.
2: Ahir van deixar una catxeta aquí a la cuineta que tenim.
3: De Borreres.
2: No sé si eren, però eren molt bons. Eren sucre.
3: Bé,
2: mira, anem a repassar el que tenim avui. Avui parlarem d'un tema que és molt interessant, perquè el Consell Insular de Menorca inicia el procés per a comprar per primera vegada habitatges ja construïts per destinar-los a lloguer social i assequible, que és una cosa que ens preocupa a tots, el tema del lloguer, de l'habitatge, sobretot. També parlarem d'una altra qüestió, i és que hi ha una dada, segons el Ministeri de l'Interior, que diu que un de cada 5 delictes a Espanya ja són digitals. Ara que parlàvem del tema d'internet, i de quan crees una empresa i tens la teva pàgina web d'empresa, a vegades mos agafen dades i ho han de fer de forma segura.
3: Sí, n'he escoltat de tot tipus. De totes maneres, clar, pot ser que l'administració va lenta en aquest sentit,
2: sí.
3: I va molt més ràpid a la gent que vol fer aquestes coses. Però, a més d'això, també, com sempre, ens acompanyarà en David Arraez, que ens ensenyarà, atenció, a negociar en el dia a dia.
2: Tot se negocia. Negociar amb fins i tot qui ha de baixar els fens, negociar amb qui ha de dur els nins a l'escola, negociar amb la feina qui tindrà primer vacances. És a dir, és com podem tractar l'altra persona bé per i comunicar allò que nosaltres volem, els nostres interessos sense haver d'ofegar l'altra persona.
3: Exacte. I també ens acompanyarà, com sempre, en Teresa Ramos, en teràpia de parella, ja ho sabeu, perquè no morbareem. I jo... llegint els guions i tot aquest remenatge, jo dic, però bé, i què són les estufes amoroses? Estufes amoroses? Què dius, Raúl?
2: Són estafes.
3: Estafes amoroses. Bé, és igual. Home, m'agradava més que fos una estufa amorosa que una estafa.
2: No, sí, hauria estat bé, tot el que sigui, calentir una mica. I ho farem amb la Teresa Ramos, especialista de teràpia de parella, i resulta que, mira, hi ha una notícia molt graciosa, que és que un home ha estat condemnat per seduir a una dona madrilenya, en aquest cas, i fer-la creure que eren parella. No sé fins a quin punt tu te creus, no te creus, però...
3: Això és com aquell de la mora. Hi ha molta curtó, carinyos, En Ricky Martí no sortirà amb altres.
2: La curtó mos robega.
3: Això va així, no vos flipeu.
2: I també farem una passejada per Eivissa, en la Maite Morro, perquè resulta que en Jordi Cardona, que és DJ i cantant d'Eivissa, presenta avui mateix el seu nou single i li farà una entrevisteta en la mà de fons, amb unes olivetes...
3: No,
2: la
3: mà de fons se munta bé, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Sí. Bé, la qüestió. I després parlarem amb en Coldorroyo de la Nit Solidària del Càncer, que es celebrarà aquesta propera setmana aquí a Mallorca i serà per primera vegada a la Fundació Miró Mallorca.
2: Sí, i avui parlarem de les pel·lis que mos han marcat la nostra vida. O sigui, en Sergio Espósito, que mos du sempre temes de cine, mos va dir, mos va plantejar l'opció de que nosaltres triassin les pel·lícules que mos havien agradat. I doncs parlarem d'aquestes pel·lis. Ell recollirà i parlarem d'aquestes pel·lis i escoltarem una mica qualque fragment i aquestes cosetes que tant vos agrada també de, per més cinèfils.
3: Una monada, que t'apareix? Allò que
2: molt bé, jo crec que poden començar, perquè tenim que algú mos espera.
3: Ah, vinga.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Idò, vinga, anem amb bones perquè, mirau, el Consell Insular de Menorca ha iniciat per primera vegada un procés per comprar habitatges ja construïts amb l'objectiu de destinar-los a lloguer social i assequible, que és tan necessari. La iniciativa vol ampliar el parc públic d'habitatge de manera més ràpida i donar resposta a una de les principals preocupacions que tenen moltes famílies menorquines. Els propietaris d'edificis plurifamiliars desocupats poden presentar ofertes fins al 31 de maig. En volen parlar de totes aquestes qüestions en la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. Núria, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Bon dia, consellera. El primer de tot, és la primera vegada que el Consell compra habitatges ja construïts. Per què s'ha decidit apostar per aquesta fórmula?
0: Sí, és un projecte innovador, que vam pensar que tot el problema d'habitatge té diverses solucions, diguéssim, passa una de les solucions per construir més, no? I efectivament el Consell Insular ja duim invertit 3 milions d'euros per compra de solars a diversos municipis, que aquests solars després, una volta adquirits, s'entreguen a l'IBABI perquè pugui fer habitatges de protecció oficial, però clar que és un procediment que és llarg, no? Això, menys de 3 o 4 anys no mos en treu ningú. Per tant, vam pensar, hem d'anar ja en el producte final, diguéssim, en els pisos ja acabats, perquè sigui el més ràpid possible. I per això vam pensar en aquesta solució, van xerrar amb els funcionaris del Consell Insular i ens van dir que sí, que era possible fer un procediment administratiu de compra directa, sempre que faguéssim primer una prospecció del mercat mitjançant un termini d'oferta pública de que tothom que estigués interessat pugui presentar les seues ofertes i està obert des de dia 13 fins dia 31 de maig. És un sistema molt senzill, a la pàgina web del Consell Insular podreu trobar molt fàcil, en un banner, clicant allà, i és un formulari que només s'ha d'omplir. I ara només demanem dades molt bàsiques i nosaltres farem una revisió de que tots els formularis que ens hagin presentat i si necessitem més informació ja ens posaríem en contacte amb els propietaris interessats.
2: I dins aquesta fórmula, quin tipus d'immoble cerca exactament el Consell Insular?
0: Ho havies explicat molt bé a l'inici, has fet un resum molt bo. Són edificis plurifamiliars amb un mínim de 2 habitatges per amunt, no? Perquè nosaltres el que volem és un edifici, un bloc sencer. No creiem que sigui per gestionar, el millor serà que estiguem amb una... No compartiguem, perdó, una comunitat de propietaris. És a dir, tot l'edifici amb un únic propietari que serà el Consell Insular. I això, que estiguin deshabitats. I, bueno, sí, pot ser que estiguin quasi per entrar a viure o que falti poca reforma, diguéssim, perquè nosaltres voldríem que dintre del 2026 ja poden entregar claus a la gent que siguin vulnerables i que obrirem un procés de selecció de les persones i nosaltres volem que dins del 26 ja poden donar pisos de lloguer assequible.
2: Parlant d'una quantitat concreta, se sap quant d'habitatges esperen poder incorporar al parc públic amb aquesta iniciativa?
0: En quant finançament me demanes?
2: O quantitat d'habitatges. Se sap més o manco quant d'habitatges poden ser?
0: Bueno, jo ahir vaig demanar als funcionaris, dic, per curiositat, que hi ha ningú que s'hagi presentat, ja m'han dit, ja tenim un formulari emplenat, i no sé, no sé qui és ni res, però dir, almenys ja una oferta han rebut. Vull dir que, bueno, fins dia 31, jo animo en els propietaris que tinguin immobles d'aquest tipus de requisits, que s'hi vulguin adherir, jo estudiarem. La compra, diguéssim, serà a preu de mercat, sempre a un preu just, i bueno, vam, quan se'n presenten.
3: Bueno, consellera, és veritat que, bueno, un poc totes les institucions, no?, en aquest cas de les Illes Balears, s'estau cercant fórmules de veure com poden accelerar el procés de tenir habitatges públics per poder llogar d'una manera a un preu més raonable. Però, en molts casos, aquests projectes o aquestes iniciatives, bueno, pues no acaben de funcionar perquè és la gent qui s'ha de posar en contacte amb l'administració i a vegades tots els tràmits i la burocràcia i els procediments no són fàcils o àgils. Com són en aquest cas? És fàcil, és àgil poder-ho fer o és una complicació per la gent?
0: Per omplir el formulari,
3: sí.
0: Me demanes?
3: Sí.
0: Sí, no, mira, és molt senzill. Ara nosaltres només hem de demanar les dades bàsiques del nom del propietari, el NIF, ubicació de l'edifici, el municipi, el nombre total d'habitatges que té dins el mateix bloc, la superfície, els metres quadrats de cada habitatge, l'any de construcció, el nombre d'habitacions i banys de cada habitatge, l'estat de l'immoble, si necessita reforma o no, indicar si està moblat, un preu orientatiu, que vull remarcar que aquesta oferta no és vinculant per cap de les dues parts, ni per part del propietari ni per part del Consell,
3: val.
0: I després dades de contacte, correu electrònic i telèfon, vull dir que és molt senzill.
3: I on,
0: vull dir,
3: on, poden trobar, on poden trobar aquest formulari? Per si gent que mos està escoltant i digui, uep, jo tinc una casa o tinc un bloc on hi ha dos pisos i, per què no, m'interessa vendre-ho en el Consell.
0: Sí, a la pàgina web del Consell, cime.es, allà a la pàgina inicial que hi ha banners que són anuncis grossos que van passant, diguéssim.
3: Sí, sí.
0: En el primer que se troben quan van a la pàgina web, cliquen allà i es deu directament en el formulari que mos contava. I bueno, se posen totes aquestes dades i nosaltres estudiarem i contestarem a tothom.
3: Que bé.
2: Tothom hi pot accedir o se cerca un perfil concret en aquests habitatges? Són assequibles per tothom?
0: Bueno, nosaltres hem posat un requisit, diguéssim, d'accés a quantes persones més vulnerables, a menys, no? En primer lloc, per exemple, serien famílies monoparentals, amb fills, famílies numeroses, després joves, després també persones jubilades, vull dir, tenim, diguéssim, una puntuació perquè nosaltres volem ajudar en els més desfavorits si la gent que ho necessita més. També posant de requisit que faci 5 anys que estiguin empadronats i visquin a Menorca, qualsevol dels municipis, i això, són aquests requisits, diguéssim. Després, si ens sobrassin de pisos, pues ja aniríem un poc a les altres persones que no compleguessin aquests requisits previs, però en principi nosaltres el que volem ajudar a la gent, als menorquins, a la gent que viu aquí i està arrelada a Menorca d'almenys des de fa 5 anys, i que siguin vulnerables.
2: Mm. Estan parlant amb la Núria Torrent, que és consellera d'Ordenació Territorial i Turístic. Clar, aquesta mesura forma part d'un pla molt més ampli d'habitatge. En quin punt es troben projectes previstos com a Nes Mercadal, a l'EO, Ferreries, o Maó?
0: Sí, nosaltres des del 2024, en el pressupost del Consell Insular, hem destinat 1 milió d'euros a l'adquisició de solars, que juntament amb els ajuntaments hem tramitat per poder adquirir aquests solars per després cedir-los a l'IBAVI. Amb aquestes operacions han posat la llavor perquè puguin construir-se 300 pisos de protecció oficial a Menorca. A més, també aquest divendres, ahir va obrir l'Oficina Insular d'Habitatge, que és un servei d'acompanyament en matèria d'habitatge gratuït per totes les persones entre els funcionaris, entre les persones que són amb perfil de ja un assessor jurídic, una treballadora social i una administrativa, i donaran servei d'informació a qualsevol persona que necessiti informació sobre habitatge, tant inquilins, propietaris, gent que vol fer una hipoteca i es vol informar de les clàusules, gent que ha de firmar un contracte de lloguer i vol saber també que li revisin el contracte, gent que vol comprar, joves, per exemple, que volen comprar un habitatge i volen sobre quin tipus d'ajudes hi ha, des d'insulars, autonòmiques, estatals, europees, si és el cas. Vull dir, tot el que està relacionat amb l'habitatge, podran trobar informació en aquesta oficina d'insular d'habitatge que va obrir les portes ahir. Mm. A més, també, i que també té incidència amb el tema d'habitatge, des del Departament d'Ordenació Turística fem una gran feina per anar contra l'oferta de lloguer turístic il·legal amb habitatges, no? I hem aconseguit retirar del mercat de lloguer turístic més de 1.500 places ubicades dins de zones no aptes que són dins els pobles de Menorca, perquè creiem que els pobles han de ser majoritàriament per als residents. I nosaltres fem una revisió de les llicències que hi ha dins els pobles. Si fa més de 3 anys que no se'n fa ús, fem un procediment per donar-los de baixa. I, a més, després, també, en tota la feina que fem d'expedients sancionadors, de gent que fa lloguer turístic il·legal, hem aconseguit això, 1.500 places que estaven dins els pobles, retirar-les d'allà. Mm. I, bueno, tot són un poc accions, diguéssim, encaminades a afavorir el mercat de l'habitatge.
2: Així, en termes generals, és una de les preocupacions per als residents, els menorquins, tot el tema de l'habitatge, a Mallorca segur, a Menorca també.
0: Sí. Em penso que és una cosa generalitzada. Mm. I totes les institucions, totes les administracions en són conscients i tothom fa feina cap a la mateixa direcció, cap a fomentar polítiques que afavoresquin l'accés a l'habitatge.
2: Uh-huh. Molt bé, idò, Núria, moltes gràcies. Recordem que el Consell Insular ha iniciat un procés per comprar per primera vegada habitatges construïts per destinar-los a lloguer social i assequible. I res, tot el que sigui perquè la gent pugui tenir on viure sempre estarà bé i sobretot la gent que ho passa més pillor, sobretot que tingui aquestes opcions i que sigui àgil. Recordem, si t'apareix, Núria, que tenen fins dia 31 de maig per presentar ofertes?
0: Sí, exactament, sí. Fins dia 31 de maig es poden presentar ofertes als propietaris que tinguin edificis plurifamiliars a partir de 2 habitatges i a la pàgina web del Consell Insular trobaran un formulari molt senzill.
2: Molt bé, idò, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
0: Moltes gràcies a vosaltres,
2: bon dia. Bon cap de setmana, bon dia.

0: no es así. Entonces, a veces podemos tener como miedo, ¿no? De pensar, ostras, no me puedo fiar de nadie. Sí, pero lo que vamos a hacer es enamorarnos de personas con sus valores, con sus imperfecciones, con formas diferentes a ser a la tuya, porque a veces lo que buscamos son ideales que sean iguales que la tuya, y las parejas no es eso.
1: I doncs, mira, jo t'ho propos per la setmana que ve, i si no, per un altre moment, com desenganxar-nos de parelles tòxiques. Uh-huh. Perquè això t'ho du aquesta toxicitat, no? Aquesta dependència, com ho podem fer i una vegada que ja estem immersos en una relació.
0: Solo un programa. Para hablar de las
2: relaciones. Yo creo que sí.
1: Puedo hacer un especial, pero sí, yo creo que de momento un programa.
0: Vale.
2: Ido, gracias Teresa por acompañarnos. Nosotros ahora seguiremos, ya os sabeu que hay la gran vida, fins a les 11.
1: Sí.
2: Pero ahora hem de fer una petita aturada amb els nostres companys de serveis informatius, que mos contaran tot allò que ha passat, i en Joan Min no li pegarà una taca fins avui vespre per saber què ha passat amb el Mallorca i tots aquests remenats.
1: Sí, demà. El partit és demà, però sí, una pena.
2: Bé, però avui juguen els altres, no?
1: No, juguen tots. Jornada unificada a les 7 de Sola Baixa.
2: Mare de Déu.
1: Bon on d'anar. Tornem a les 10 i 4 minuts.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Molt bon dia, 10 i 5 minuts. Benvinguts a La Gran Vida. Si vos incorporeu ara mateix, nosaltres ja duim una horeta de programa, Raül, però encara mos queden moltes coses més per contar.
3: Exacte. Ja sabeu que estem en directe en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears, i avui, en aquest bon dissabte, el primer que faran serà fer una aturada en el temps. Avui en Margalida Ribes, que mos contarà això, quin temps ens espera per aquest cap de setmana, perquè no sabem si acaba la primavera, torna a l'hivern, ja ve l'estiu, és una cosa rara, aquest mes de maig.
2: He escoltat una mica de tot, però la Margalida mos ho dirà, perquè ara fa com més fresqueta, però em pareix que la setmana que ve començarem
3: ja
2: a pujar, a escalar.
3: Ja està bé, perquè dia 15 de maig ja és hora.
2: Me fa una mica de peresa tocar els 30 graus i crec que mos hi costarem d'aquí a poc.
3: Jo ja vaig màniga curta, no passa res.
2: Sí, és vera.
3: I aquí tenim l'aire a tope.
2: No hi ha problema.
3: Idò,
2: amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, en aquest programa número 72, però al marge del temps també tindrem més coses, perquè parlarem de la nit solidària del càncer des de la Fundació Miró.
3: Sí, és la primera vegada que se fa en aquesta Fundació Miró de Ciutat, és la quarta edició de la Nit Solidària contra el Càncer. Una vetllada que estarà amenitzada amb diferents associacions, en aquest cas ASCAIP, Associació de Cuiners i Aficionats de les Illes Balears, que representa en Col de Rotllo, ja el coneixeu. Bé, d'avui estaran nosaltres en Col de Rotllo, mos contarà tots els secrets d'aquesta Nit Solidària.
2: I també farem una passejada per les Pitiuses, per Eivissa, Namaite Morro, que avui entrevista en Jordi Cardona, que ell és eivissenc, DJ i cantant, i presenta nou single.
3: I després parlarem de cinema, com cada dissabte.
2: Ho farem amb en Sergio Esposito, amb aquesta secció que li deim Ningú és perfecte. I com que ningú és perfecte, nosaltres ja hem d'arrencar.
3: Vinga, tal i sabés.
1: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Nosaltres ara som aquí dins l'estudi, no podem veure el cel, però si sortiu, mireu cap amunt i sabreu a veure si plourà o no. Per si de cas, podem avançar alguna cosa. Vinga, ho farem de la mà d'en Margalida. Margalida Ribes, molt bon dia.
4: Molt bon dia, com va?
2: Com estàs?
4: Va bé. Idò, ara si sortiu, la veritat que veureu un cel bastant blau, amb qualque nígol baix, però és vera que no descartam que cap a migdia o a primeres hores del cap vespre qualque ruixadet així, petitó, cap a la zona de Llevant, de Mallorca o cap a Menorca, no poden descartar.
2: Havies començat molt bé.
3: Havies començat una monada.
4: Clar, m'havia donat l'adelanto bo per després girar la Twitter.
2: Exacte.
3: Està bé. Ja està. Però mos pots dir... Per favor, i si no t'ho inventes...
2: Que farà
3: que
2: un
3: ja
2: diàleg.
3: Està, que després ja està.
4: Mira, vos puc dir que a partir de dimarts ja està.
3: Ai, bé.
4: És a dir, ara tenim aquest sol que d'aire fred que mos embossa una miqueta, que ha quedat damunt nosaltres, que està molt bé aquí, i clar, això farà que sí, tindrem sol, és vera que avui al matí fa sol, el cap vespre també, demà s'espera que també sigui igual... Però tant avui com demà, com també dilluns, cap al migdia, cap vespre, qualque ruixadet així que cresqui cap a punts d'interior, tant de Mallorca com de Menorca, no se descarta, perquè com vos dic, aquest aire fred amb altura encara el tenim i la possibilitat existeix.
2: Però està molt bé. Està molt bé perquè surts, te confies, no dus paraigua.
4: Exacte.
3: Surt màniga curta, com jo.
2: Màniga curta i encara te fa... Enventa fresqueta, per cert, aquests dies.
4: Sí, a nit sobretot. No sé si ahir vespre... Si sortíreu a fer una volteta o anàreu a qualque sopar, jo vaig tenir un sopar
2: i va
4: fer un... Feia fresqueta.
3: Això, Margalida, no pot dubtar, nosaltres un bon divendres vespre, on hem d'anar? Que hem de fer que nostra? Mos caus a casa
4: Hombre,
3: damunt.
4: Hombre, lo que toca.
3: Clar. Bé, la qüestió, que a partir de dimarts ja pujarà, ja haurà sol i ja serà primavera de bon de veres i estiu i tot aquest remenant, no?
2: Més a calor.
4: Calor, per ara no ho podem adelantar, bueno, perquè nosaltres sempre dèiem que a partir de 3 dies vista la cosa pot canviar. Sí. Però és vera que aquests dies, com que ja tindrem més estones de sol, llevat d'aquestes petites aniguladetes cap a migdia, pues la temperatura sí que és vera que pareix que torna a agafar carrerilla per amunt i que a poc anirem pujant.
3: Vale, és a dir,
4: dies.
3: Jo puc anar a gravar, es toca a partir de dimarts, no? Per assegurar que no plourà.
2: Clar, exacte, i s'ha d'organitzar.
4: Sí. Bueno, si vas de matí no te plourà. Ara sí, vas cap a cap vespre, sobretot a qualque punt d'interior...
3: És cap vespre de dimarts, vols dir?
4: No, dimarts no, a partir de dimarts res.
3: I doncs ja està,
4: d'aquí dimarts.
3: Ja està, a partir de dimarts puc gravar tots els toca-toques de la temporada.
2: Graveu tot, aprofita. Clar. I aquestes ruixadetes cap a on, exactament? A quins indrets de Mallorca o de Menorca o cap a on pot ploure? Perquè no plourà per tot, no?
4: No. Normalment aquests núvols d'evolució solen ser per convergència de vent. És a dir, s'embat, sol provocar que cap a punts de l'interior, cap a llevant, és a dir, cap a Manacor, la punta d'Artà, tota aquella zona, sigui on sol ser més probable que acabi registrant aquests ruixats, perquè els núvols creixen, se desplacen lleugerament i seria un poc interior llevant de Mallorca. I a Menorca passa el mateix, cap a punt d'interior se formen, se desplacen una miqueta cap a l'est, per tant, interior llevant també de Menorca seria per on s'espera que puguem tenir aquests ruixadets. Però seria, no seran ruixats de gaire importància. Lo típic que fa una barrumbadeta
2: sí.
4: I ja està.
2: 5-10 minutets, com a molt, i sortirà una altra vegada el sol.
4: Tornarà a fer net.
2: S'ha de Sant Martí, ja tan guapo, que tenim ara també quan surt. Qualque vegada, per cert, jo tinc una curiositat, per què a vegades surt l'art de Sant Martí doble? Se
4: perquè
2: pot donar?
4: És com, sí, és com una il·lusió òptica.
2: Ah, són jo, que veig bugotes.
4: Bueno, és com en les molècules d'aigua, pues, hi ha com aquest doble arc de Sant Martí.
2: Molt bé. I doncs res, que faci soleat i bon temps quan tu tinguis lliure, també. Au,
4: també,
2: ja està.
4: També.
2: I així tot conyam.
4: A partir de dilluns pot començar a fer sol.
2: Perfecte.
4: Que s'adelanti un dia.
2: Extraordinari. Nosaltres fem feina també el cap de setmana, o sigui, dilluns va beníssim. No sé si estaran tan contents els companys que comencin a fer feines dilluns, que vagin et sol i tancadets.
4: Sí, no, per fer la previsió és bastant avorrit, podríem
2: exacte.
4: Dir.
3: Gràcies, eh?
2: Margalida, Margal, moltes gràcies.
4: A vosaltres, adéu, que vagi bé.
2: Adéu, bona feina.

0: Els caps de setmana viu la gran vida. TV3 Ràdio és actualitat.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb els meus fills.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
8: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel i Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
1: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
10: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
11: Brumels i bessons
12: a mon pare.
13: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
14: La vull dedicar a mon mare.
15: A la Coni.
16: A el meu pare.
17: A la meva padrina. Dari cul desbonyi.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
13: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
13: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
13: Ai.
18: Això, que t'estim molt.
0: La gran vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
19: Moment ara per fer una passejada per les Pitiuses, concretament a Eivissa, i és que anem a Maite Morro, ja veureu quin morro, aquesta que ho dit no l'havia fet encara. Resulta que ha d'entrevistar a un jove cantant eivissenc, DJ, i s'ho passa pipa, perquè aprofitant que l'ha entrevistat i que està amb ell, ara l'escoltareu, resulta que estan davant la mà menjant unes olivetes, o sigui, prenent algo, ella no sé si pren alguna cosa, però saps aquesta sensació de que estan còmodes, que estan
20: bueno,
19: davant la mà?
20: Bueno, anem a veure-ho, no? Que ben que fan.
19: Idò, vinga, anem a escoltar-ho.
21: Idò, molt bon dia, companys, com estàu? Una salutació des d'aquí, des d'Eivissa. I, a més, avui és un dia molt especial per moltes persones i, en concret, una d'elles, que m'acompanya ara mateix, és eivissenc, és cantant, és DJ, és conegut, no sé fins a quin punt podíem dir amistat, però sí que hem fet bones festes junts. M'ha fet ballar molt, la veritat. És una persona que sap fer que fins a qui no té ganes de ballar treguis passos prohibidos, com li diuen. I jo crec que avui està molt emocionat perquè avui és un dia molt especial per ell perquè llença el seu primer disc en solitari. I ho farà aquesta tarda i l'hem agafat en els darrers assaigs. Jo tenia moltes ganes de parlar amb ell i sobretot que el pugueu conèixer tots els que potser encara no el coneixeu, perquè és bastant conegut. Jordi Cardona, molt bon dia.
22: Molt bon dia, Maite. Molt content d'estar aquí i tinc que dir-te que tu has set l'única. Sí, és l'única, diria, perquè jo tinc molta vergonya sempre de ballar i tal. Tu me'ls vas treure, los pasos prohibidos?
21: És veritat.
22: Me'ls vas treure, sí, sí.
21: És veritat, perquè m'agrada ballar salsa. Tu també, però ets molt tímid, perquè tu, de fet, pinxes salsa una vegada a la setmana en estiu, te poses tímid, però en veritat es sap. Això és raro, perquè tu el que t'agrada és la música i tens ritme, com és que te pot fer vergonya alguna cosa així?
22: Perdona que m'estic menjant una oliva en amadar-li naturalitat. Que estem aquí davant de la mà i és fantàstic. Pues mira, m'ha passat sempre. Tenir vergonya de moviment. I mira que m'encanta, eh? I quan estic a casa m'amonto uns balls increïbles, eh? És espectacular. Allí dic, ostres, potser se m'adonaria bé, però no.
21: A mi m'ha passat el mateix cantant, a casa. Sí. Pec unes cantades que flipes, el meu nebot sempre em diu, tata, tu cantes bé? I jo li dic, bueno, sí, a casa.
22: Cantant. Tens cara de bona cantant.
21: Bueno, això és perquè, sabeu, no, però potser sa cara sí. Si me posessin un poc d'autotune, potser...
22: Sí, però... no? Pues, a veure, ho pots provar, si vols, en un rato.
21: Jo prefereix deixar gent... No, jo prefereix deixar-te gent com tu, que, a veure, conta-m'ho, estàs, ho sé, emocionadíssim i amb moltes ganes perquè demà presentes el teu primer disc en solitari o ho fas davant la mà, un lloc espectacular i xulíssim i supos que rodejat de molta gent. Què és el que presentam demà?
22: Presentam una sèrie de cançons molt especials. El disc es diu La luz del mejor verano i parla... Bueno, el millor estiu sempre està per arribar, però, de fet, el 2023 va ser un gran estiu i, de fet, les cançons estan centrades en aquell moment, no? Que va ser un any en el que vaig deixar-ho tot, bàsicament. Tot el que tenia en marxa, la feina, la ràdio, també estava involucrat a la ràdio en aquell moment, la meva banda de tota la vida, bueno, ho vaig deixar tot per dedicar-me bàsicament a la música.
21: Claro, que la gent entenga, deixaràs que te dedicaves a la direcció hotelera, vull dir, no res a veure amb el món artístic.
22: Sí, sí, bueno, vaig estar de director d'hotel ja fa molts anys, però en els últims anys no estava dirigint cap hotel, però bueno, m'hi dedicava. I bueno, va ser no podia més, al final sa vida d'hotels és complicada, també no podia més i vaig decidir deixar-ho tot per sa música.
1: Estan parlant d'aquest malestar interior que un té dins i no sap què fer en sa seva vida i cap on tirar, ni què fer, ni com, ni quan, no?
22: No ho podies dir millor, correcte, i va ser aquell any. I a més aquell any es va iniciar també una història amorosa molt polida, meravellosa, que es va acabar, però vull dir que sa amor es transforma en una altra cosa, molt polida també. I, bueno, doncs de tot aquell conjunt de coses que estaven passant, doncs van sortir pràcticament totes les cançons d'aquest disc.
1: Grans èxits, eh? Han sortit de Grandes Desamores.
22: Els millors, jo te diria. De fet, que no t'enganyin, les millors cançons sempre neixen del despecho i de la ruptura. Per això los despechados, eh?
1: Els despechados sou els millors artistes, però jo no te veig una persona despechada, no? Perquè imagina lo millor una persona despechada. Parlem de lo que duim per dins.
22: Sí, correcte, a lo millor es despecho també m'adura poqueta. Jo es despecho, estic un mes allí que no sé per on tirar, que mirco una pel·lícula i no m'entero de res del que està passant, però llavors se me'n va ràpid. La nostàlgia sempre està, no? Però, perquè és polida viure la nostàlgia, però així se me'n va ràpid. I per això m'ha fet molta gràcia nombrar la meva banda com Los Despechados. Perquè tots tenim una mica de despechado. Tot l'artista tiene un poquito de despechado.
1: Jo crec que això m'ho passa a tots i tenc que reconèixer que jo sempre dic que hi ha dues maneres o tres de viure l'amor d'alguna manera, no? Els que ho viu de manera que li agrada més estimar que l'estimin, els que sempre estan constants desamors i és un artista nato perquè sempre té algo que treure.
22: Espero no estar en aquest grup. No, vull dir, jo sóc un tio que dona molt, eh? Jo m'encanta estimar, que m'estimin, però jo crec que sóc més d'estimar. Saps? Jo crec que sempre...
1: Com deien a Lola Flores, lo bonito es querer más que te quieran.
22: Correcte, i això desequilibri no sé si el port molt bé, perquè sempre dono més del que hauria, però bueno, és polit, no... Vamos, jo encantat.
1: Anem una en aquest disco, perquè aquest disco és el primer que fas en solitari, has cantat a bandes, tenies la teva pròpia banda abans, has tocat, més bé cantat a cançons, a discos, a concerts de ressonadors o Projecte Mut, que són aquí uns dels grossos d'aquí d'Eivissa, estàs acostumat en els escenaris, sí. Però aquest és el primer en solitari. Anem a parlar perquè has fet una agrupació de cançons, de singles, que has anat tret durant aquests anys, i ara els has agrupat tots en un disco, i a més, la darrera set, 40 vasos de mezcal.
22: 40 vasos de mezcal, què te diu això?
1: A veure, jo ja més o menys ho sé, 40 no millor pas anys, que no ho pareixes, Jordi?
22: No els tenc.
1: Encara no.
22: He de dir que encara no els tenc, a veure, encara queden uns mesos, soc de finals d'any, vull dir que encara queda, anem a disfrutar dels 39.
1: Segurament.
22: I tret el meu primer disc en solitari en els 39, no 40, vale?
1: Una manera bona de començar la nova època.
22: Sí, està molt bé.
1: O d'acabar aquesta.
22: Anem a dir començar amb una nova, i això d'acabar, en fi, que duri tot el màxim possible, no? Però en el meu cap diu que tinc 30, eh?
1: A bé.
22: En aquest, bueno, 29, 10 anys menys. Sempre.
1: I que duri.
22: Sí, per favor. I el dia que en tinga 50, doncs en tindré 20.
1: Quin gust. Si tens recepta, me la dones després que la puguem convertir.
22: És meravellosa, eh? És creure's la pel·lícula, ja està. No hi ha que trobar-li més volta de fulla.
1: Primera cançó que treus que inclou aquest disco. Com sorgeix que tu la gravis? Conta-mos aquesta història.
22: Mira, Avenida Mazatlán és una cançó que jo tenia, que tenia guardada en el mòbil des de, te diria, 2020, pandèmia, que me'n vaig anar en un moment d'aquestos de locura, perquè estava passant també un moment, com pràcticament tothom, una mica complicat, i me'n vaig anar a Mèxic. Un amic meu, el meu millor amic, se casava a Mèxic, una boda de 15 persones perquè no es podia, no es permetia més. I me'n recordo de caminar per Ciutat de México, primera vegada que estava a Ciutat de Mèxic, tot sol, tot tancat, una ciutat tan grossa com Ciutat de Mèxic, i tot tancat, i jo pràcticament caminant tot sol per la ciutat, era com una distòpia bastant curiosa, i d'allí va sortir inspiració per escriure Avenida Mazatlán, no? Aquesta búsqueda d'algú que no veus, però que sents d'alguna manera, no? A nivell d'energia. I la vaig tenir en el mòbil durant molt de temps, fins que en Joan... La cançó va sortir a principis de 2024, doncs te diria que va ser desembre de 2023, aquell hivern, que una nit loca d'aquestes d'en Joan i jo d'arreglar el món i de creure que som els millors amics i millors músics del món, quan no és veritat.
1: Parlem d'en Joan Barbé.
22: Joan Barbé, sí, sí, amic de tota la vida, germà. I res, i se la vaig deixar escoltar i bueno, em va quasi obligar a fer un disco. Diu, jo te la regal, que aquesta cançó serà el meu regalo a nivell de producció, però hem de fer un disco. I des d'ençà, pues, van començar a fer cançonetes i aquí m'ha arribat.
21: Tu has composat totes les cançons. Com has fet el procés, no només d'escriure, sinó de traslladar-les a la realitat i cantar-les i fer aquest disc? Com has fet aquest procés?
22: Superfàcil i superdivertit. I, bueno, he de dir que tinc la sort, una altra volta repeteix, de tenir en Joan al meu costat, perquè totes les cançons neixen de guitarreta i veu a ca meua. I jo se les passava en Barber i li deia, mira, musicalment tinc aquestes influències, vull que a nivell de so soni d'aquesta manera o d'altra, i ell des del primer moment va captar la història, i tinc la sort que ell és un multiinstrumentista impressionant i me va gravar, bueno, ha set la meva banda. Ha gravat tots els instruments, tot, pràcticament, a banda de produir, i ell m'ho passava i jo pues, deia, pues, mira, això sí, això sa, puja aquest volumen, puja l'altre, i al final hem trobat una fórmula que m'ho ha anat bé per la resta de cançons i així hem treballat.
21: Tu has passat pipa.
22: M'ho he passat pipa.
21: Potser jo... algú s'ofriria en plan de, ai, això està bé, no, no, i tu t'has passat pipa.
22: M'ho he passat pipa. Ara en Joan és el que diu, no, hagués canviat aquest... I deixa, deixa, això és com un fi. Una vegada, no, no, molla'l i ja està. Vull dir, tot sempre pot, es pot millorar, però és polit que hagi set així, aquesta vegada.
21: Parles de que aquest disco és un exercici d'una honestitat emocional. Totalment. Això què vol dir?
22: Pues dir les coses com les pens i com les sents sense tenir que pensar en si és millor o pitjor o si este va pensar que... No, o sigui, jo sóc així, dic les coses així, les sent així, les he pensat així i ja està. I són cançons que neixen de primeres i que no he canviat. O sigui, jo sóc un tio que vomita molt, no?, les lletres, les cançons. Com se fa, queda. No li dono voltes ni llavor que em dic una paraula o aquesta frase perquè crec que és millor, no. Soc molt creient des moment.
21: Això per jo és ser un artista, no? Perquè a mi me passa moltes vegades que faig les coses i les repens 50 vegades corregir de tot.
22: No, no, no. Jo soc molt creient des primer moment. De fet, quasi totes les tomes de veu del disco són la primera. A mi me passa molt, no?, que entro a cantar i la primera la faig sense pensar... I llavors la segona ja me l'estic pensant massa perquè la vull cantar millor que la primera, no? I és quan ja no estàs sent honest amb tu mateix, per tant, sense anar-te en compte, el primer que fas és el que té més veritat.
21: T'ha costat molt arribar a aquest nivell de seguretat? No només dalt un escenari, sinó de tu escriure el més íntim de tu i posar-t'ho a cantar, no? Ho parlàvem abans, jo també em puc pujar a un escenari d'agafar un micròfon o tenir 1.000 persones davant i no m'imposa tant perquè no parlo de coses meues del meu interior o privades. T'ha costat arribar a aquest nivell de seguretat?
22: Pues mira, crec que no m'ha costat en el sentit que crec que ha fluït i s'ha anat donant de manera natural. Vull dir, no li he donat massa voltes. He confiat molt en el procés i en com s'han anat donant, no?, els passos d'aquest treball. Des de que va començar 2024 en la primera cançó fins que hem arribat la setmana passada, el dia 8 de maig, que va sortir el disco.
21: El podem trobar a totes les plataformes digitals?
22: Totes les plataformes digitals, correcte. I si tot va bé, la meva idea és dins d'uns mesos treure-lo en format físic.
21: I totes les ganes...
22: Gràcies, teva còpia firmadíssima i amb un besito.
21: Me faràs un autògraf?
22: Home, per supost, per supost.
21: Quina dedicatòria m'ho posaries?
22: Això m'ho tinc que pensar. I tot... això, aquí sí que m'ho pensaré.
21: I a tota la gent que tinga ganes de veure-ho en vivo i en directe, perquè dus unes setmanes promocionant-ho, on han d'anar i a quina hora?
22: Pues, espero que ses boques, indret fantàstic, meravellós, regentat per una família fantàstica, que són amics també, i podria dir que quasi hi ha família. I res, un evento especial, començarà a les 7, hasta que tanqui el restaurant, i bueno, pues, hi haurà bona gent, gent guapa, meravellosa, bona música...
21: Guapa per dins, que és l'important.
22: Per dins, que és sempre el més important, i ja està, i vos convido que vengueu a ballar rock and roll i a disfrutar d'unes cançons que tenen molt de cor, que crec que és el més polit i el més important.
21: I de Jordi, podem dir que els esperam a tots els oients aquí ara de IP3 de la Gran Vida, que estan convidats a venir a gaudir amb tu, i si no poden venir, que te poden trobar a totes les plataformes digitals.
22: Correcte. I res, vinga, anem a ballar una salsa. Va.
21: I de companys vos deix, que me diuen per aquí que me n'he d'anar a ballar, eh? Que vol... Ara m'ensenyarà ell, així que de moment vaig a veure quins passos m'ensenya per aquí.
19: Els passos prohibidos, molt bé. Nosaltres també podem posar a ballar.
11: Sí, sí, sí.
19: El quadre no sé si serà...
11: No ho veig.
19: Bé, per si de cas posarem un poquet de música, després publi, i ja sabeu que ara arriba Sergio Espósito amb la secció de cinema. Pensa.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: I ara sí, és moment de xerrar de cinema i sempre mos queixam que a menys quart encara no hi som, amb en Sergio Espósito. Mateu Bibiloni avui no pot venir, però avui començarem ben puntuals.
10: No, no, perdona.
9: Estic per estar...
10: Avui no, ja duim una,
9: sí, no?
10: un mes a bo complint en l'horari.
9: Sí, sí. Bé, la setmana passada tampoc, eh?
11: Ara no me'n recordo, no, però...
10: La setmana passada no era, Joan, mi.
9: Però això no va anar bé, ja t'ho dic jo. No va anar bé.
10: No
9: va anar bé.
10: Posar filmes.
9: Una entrevista per mig, i ara farem comèdia i encara arribarem tard una altra vegada.
10: Ja està, calla. Ah, vinga.
9: Ara basta.
10: Hola, bones.
11: Bones, com va? Directes.
9: Sergio, avui aquesta setmana me'n vas fer una proposta concreta. Que me'n vas proposar?
11: Hi ha un tren, no? Això molt, molt modern, no? De xarxa social. Un tren.
10: Ah, és un tren. Un tren, tren, sí. Tren. Hola! Tren.
11: Sí, jo molt guapo.
9: En el de Barrio Sésamo.
11: Un trending a les xarxes socials.
9: Trending-a.
11: Que s'anomena...
9: Basta, perdó, perdoneu.
11: Que s'anomena es Four Favorites With. Les quatre que preferides. Tot això ve d'una xarxa social que és com... És com, bé, la xarxa dels friquis, dels cinèfils, com
10: nosaltres,
11: com
10: en Mateu. No?
11: Efectivament,
10: sí,
11: va.
10: No, sí, sí. Ja per tenir-ho clar.
11: Que és, bé, una xarxa social de pel·lícules.
9: Entres i surt ell com que està de dins.
11: Sí, sí, sí.
10: És que té més seguidor de la xarxa social.
11: Som Elon Musk de Letterboxd, som jo de Twitter.
10: Què se diu l'aplicació?
11: Letterboxd. Sí, és com carta, letter i caixa. I una D en el final, XD.
9: Com un toca-toca.
10: Com un toca-toca de cine.
9: Vots.
11: Tal qual. I no sé si... Bé, és un poquet, bé, una xarxa social de cinema, com que és... Hi ha un foro, de fet, és hispanoparlante, que és Film Affinity, que és un altre portal de recerca de dades de cinema i també, en part, de crítiques, de foro, de comentar. I, però en el cas de ser internacional més gran, és Letterboxd, que és, des de tres anys, un fenomen dins les xarxes socials d'un tema tan concret, no?
10: Clar, com el cinema.
11: Com és el cinema, és la gran xarxa social. I diguéssim que com a bona xarxa social, tu quan te fas un compte, tens un perfil, i en el perfil doncs, te poses la teva foto de perfil i has de triar, o pots triar, diguéssim, quatre pel·lícules preferides, les teves quatre pel·lícules, que quan la gent entra en el teu perfil, veu aquestes quatre pel·lis.
10: Molt bé.
11: I aquestes són les Four Favorites With. I dic que és un trending perquè les pròpies xarxes socials de Letterboxd, en el seu Instagram i en el seu YouTube i tal, cada vegada que n'hi ha una estrena o un festival, com ara el Festival de Cannes, que ha començat aquesta setmana, per cert, aquí un parell de setmanes...
9: En parlarem, també, no?
11: Repassarem...
10: Cada moment que premi, no?
11: No, de moment no, però l'ho dit ja amb Mateu, d'aquí dues setmanetes farem un repàs. Venga. De lo millor que ens ha deixat el festival d'aquest any. I doncs, cada vegada que hi ha una d'aquestes, en els sectors, en els directors o el que sigui, li fan aquesta pregunta, no? Ses four favorites with, per exemple, Martin Scorsese. I te dirà, me lo invento, Centauros del desierto, Ladrón de bicicletas, El gato pardo i una més. I és molt guapo veure quines són les pel·lícules preferides, no?, de cada una d'aquestes figures que són tan rellevants en el món del cinema. I clar, nosaltres sempre venim aquí, Mateu i jo en aquest cas, a xerrar de nosaltres, de les nostres pel·lis, bé, de les nostres pel·lis preferides, pel·lis que ens agraden i les pel·lis que ens muntem nosaltres.
10: Correcte.
11: Però hem dit, hem de conèixer un poc també, que ja va quasi una temporada sencera, aquestes persones que ens fan que ens duen aquí a la secció i han dit, vale.
10: Què és que vols saber? Tu ves al grano perquè te vaig venir.
11: Sí, sí,
9: vinga, que ha estat.
11: Sí, estic quedant per organitzacions, sí. Tanta rotonda, no, directament.
10: Venga, mam.
11: Volia demanar-vos quines són les vostres quatre pel·lícules que posaríeu en el perfil de Letterboxd.
9: Molt bé. Jo tenia bastant clar, però ben preparat per si de cas. Una d'elles és El resplendor, Jack Nicholson, que ara darrerament l'actor que ha desaparegut perquè ja comença a tenir problemes d'això, per el mateix que va perdre escapat El resplendor. Mm-hmm. I El resplendor de Stanley Kubrick, per jo és una pel·lícula que va marcar la meva infantesa. Jo tenia 8-9 anys quan la vaig veure. No és una edat per veure-les, però amb ma mare, que és molt fan de totes les pel·lis de terror i que tot el dia llegia llibres... I me va impactar i me va fer una porada i me va marcar ja com Jack Nicholson com un dels referents.
10: Ara entenem,
9: perquè aquesta s'aixecada, la meva aixecada de ser...
10: Ara entenem què te passa.
9: Ara m'ha fet una mica de poc i comentari.
10: No, perquè com que dius que has quedat tocat d'aquesta pel·lícula, dic, i no, ja està. Ara,
9: vaig quedar més que tocat, marcat. Però...
10: Ah, marcat, t'havies tocat i
9: no he dit... Ah, no, també.
11: És que vore'l amb 8-9 anys, aquesta pel·lícula, si no et marques que ja estàs tocat d'abans, perquè és una pel·lícula...
10: Ja m'hi estàs arreglant, rei.
9: Sí.
11: Crua.
9: I una pel·lícula que comença amb aquesta pujada, com si anéssiu sota el Formentor, que feia la pujada, sí, i vos, amb un dron vos agafen des de dalt i veus el cotxe que puja per unes costetes, a les curves, pum, pum.
10: Fosca negra, no?
11: Mentre sentim això que està sonant de fons, que és Dies Irae, que és una peça clàssica que s'utilitza moltíssimes vegades com a... Sí, una peça que anticipa la mort, el terror, precisament tot el que la pel·lícula després ens mostrarà, i que ja agafava en Kubrick com el main title, no? aquesta cançó dels títols de crèdit de Resplendor, que sí que comença amb aquesta camí de muntanya, que després va homenatjar també en la segona part que es va fer molt d'any després, ara fa 6-7 anys, Doctor Sueño.
9: Molt més dolenta.
11: I Mike Flanagan, crec que és.
9: Doctor Sueño, és
11: vera. Sí, amb en McGregor, i començava igual amb un camí damunt d'un bosc, en aquest cas. Comença igual també una altra pel·lícula de terror d'un dels meus directors preferits espanyols, que és en Rodrigo Cortés, Blackwood, no sé si l'heu vist, una pel·lícula de nines prodigi en el cas de les arts, i comença igual amb un camí per damunt d'un bosc i amb una música, no
10: sempre,
11: aquesta concreta.
10: Sempre de vespre.
11: Clar.
10: Hi ha un bosc.
9: Hi ha un bosc. Colcú que darrere, que queda tot sol, que dius, no pot ser en grup.
11: Sí.
10: Colcú llum que te va per davant o per darrere.
11: I si és dels 80 i hi ha una lota rosa, serà la primera que morirà, segur. Perquè...
10: Sí.
9: I travela, que dius, no era necessari. No hi havia res, no hi havia...
10: Jo me posava molt nerviós.
9: Sí.
10: Jo me posava perquè els hi dic el que han de fer. Aixeca't,
9: vinga! Ah. No, i perdoneu, però crec que moment ara m'encanta. I comencen a córrer i l'assassí camina amb un pas lent, però la va agafant, dius, però si ella corre i tu vas lento, perquè la tens...
11: És que això
9: perquè l'agafa.
11: Això deia la meva besavi, deia, t'agafaré sense córrer, i quan tu te n'havies oblidat, això pam, colleja.
9: Això, i d'ara això ho diu...
11: És el mateix,
9: en Jason,
11: la meva bisabuela.
9: T'imagines que ho digués? T'agafaré sense córrer, que no xerra i ho digués.
11: Totalment.
10: Bé, i ara, tu, quin és el teu objectiu en saber les nostres pel·lícules?
11: Ah, no, conèixer-vos i xerrar de pel·lícules.
10: Molt
11: no,
10: bé,
11: no,
10: bé.
11: No, això, no, no som en no, Freud, no he de fer no, ara no. Un psicoanàlisi. No.
10: M'encara que direm, aquí.
9: Però Stanley Kubrick, molt gran.
11: Sí, aquesta pel·lícula... Bé, entenem també, en Stanley Kubrick, a la seva filmografia té aquesta particularitat de que pareix que volia fer una pel·lícula de cada gènere i fer la pel·lícula definitiva d'aquest gènere. I quan agafava cinema bèl·lic i feia primer... ara ho diré, Senderos de Glòria, com a cinema bèl·lic clàssic, i després La jaqueta metàl·lica, no?, amb tota aquesta pel·lícula, La guerra de Vietnam i tal, és la pel·lícula bèl·lica definitiva. Quan fa El resplendor, és la pel·lícula de terror definitiva. 2001, és la pel·lícula de ciència-ficció definitiva. Això està li cobrit aquest pas.
9: Una altra pel·lícula que me va marcar va ser Misery, que és un thriller psicològic, damunt
10: d'un... Misery, que no misèria.
9: Que no misèria.
10: No misèria, no. Companyia.
9: No, no, misery. Però, no, no, és que ahir ho deia en veu alta i vaig dir misèria. No, misèria, no diguis misèria. No diguis misèria.
10: No, ho has dit, misèria.
9: Misèria. I que va d'un escriptor famós que té un accident de trànsit i a partir d'aquí una infermera el recoix i el comença a curar.
11: Que se la fan número 1.
9: Ha nevat i no se pot moure i a partir d'aquí passen coses... Bueno, no sé si se pot fer spoiler d'una pel·lícula tan antiga, ja se podria fer, o és legal?
11: Bé, jo és que depèn, perquè amb aquestes coses...
9: Se suposa que tothom l'ha vista, però clar...
11: No, és Castanwood, no, lo típico que se diu, és Castanwood, 50, 40 anys, però la, jo no,
10: ja, però,
11: jo tenc 20
10: clar,
11: i alguna cosa.
9: Castanwood 50 anys.
11: És a dir, que ho entenc i que ja...
9: I fins aquí.
10: Sí, ja està.
11: Sí, però bueno, aquesta Lota, no? Lota, aquesta dona que és la seva fan número 1, no? I que,
9: exacte.
11: I que tot se va... Bé, és que una altra vegada mos quedem amb
9: s'obsessiona amb ell, diguem.
11: Efectivament, no? I mos quedem amb Esterró perquè és una altra adaptació de Stephen King.
9: Stephen
11: tant Resplandor
9: sí,
11: com Misery són adaptacions de novel·les de Stephen King. I en aquest cas és una pel·lícula dirigida per Rob Reiner. Hem xerrat...
9: Correcte, novel·la de Stephen King i dirigida per Rob Reiner.
11: Que hem xerrat d'ell un parell de vegades aquesta temporada, recentment, a desembre, perquè vàrem haver de lamentar la seva mort, sí, inesperada, amb aquest cas tan estrany, no?, que van aparèixer morts ell i la seva
10: dona
11: en el llit, que apareixia una escena de Misery directament.
10: Totalment.
11: I un director...
10: I al final que va ser, ho sapem?
11: Crec que era... Bé, no sé si va sortir que... Perquè el principal sospitós era el seu fill.
10: Clar, és
11: i
10: que...
11: I crec que fa un parell de mesos va sortir que
10: no.
11: Desestimat, que no, però no, ara no...
10: I davant va dir-ho també, per fi. Se mor el pare, encara que el cosent de matar-lo i llavors...
11: Sí, no, no, però va, un cas terrible.
9: Va morir tot sol, a més, no?
11: Bé, amb la seva dona, tot dos.
9: És bueno, la seva dona, és vera.
11: És que era un cas terrible. I sí, Rod Reiner, en xerrat d'ell, perquè és un director gegant, amb pel·lícules... que són boníssimes i que han xerrat moltes vegades d'aquests directors artesanals, no? que fan bones pel·lícules si el material dels que parteixen és bo. I en aquest cas, una novel·la de Stephen King, com Misery, és un bon material. A més, una pel·lícula amb premis, perquè en Kathy Bates va guanyar l'Oscar millor actriu principal.
9: Va morir fa mig anyet.
11: També, és a dir, molt de noms que endanyarà. I ho dic... el que dèiem, un paper d'Òscar, com és el que fan a Kathy Bates, que és terrorífic i que té una curiositat molt gran que se pot unir amb el Resplandor, perquè hi ha una escena, si heu vist Misery, vos recordareu d'una escena amb un martillo, amb un mazo,
9: sí,
11: que no, bueno, has de tenir estómac, no?, per parlar.
9: Sí.
11: I en l'escena, en el llibre, en la novel·la, és amb un hacha. I en el Resplandor hi ha una escena d'en Jack Nicholson.
9: A la part
11: hacha,
9: darrere de...
11: Exacte. No. I en el Resplandor està l'escena de Sacha, d'en
9: sí,
11: Jack Nicholson,
9: sí,
11: amb que li dona la porta i tal.
9: Per obrir la porta, sí.
11: I en el llibre és un mazo. És a dir, que les adaptacions se canvien les eines emprades per... Bé, per coses poc... Poc boniques, la veritat. Però, bueno, i anem dues, seguim amb Esterró, amb les preferides, o ja canviem un poquet de...
9: Anem a My Girl, a Mi Niña, una pel·lícula de 1991, protagonitzada per Macaulay Culkin, no només els coneixia com un nin de sol en casa, i és una relació que tenen aquests dos nins, Macaulay Culkin és un nin, i se relaciona amb Nana Chomsky, no ho dic bé, però és igual, sí, que es fia d'un pare que fa feina una funerària, i amb aquesta obsessió hi ha la relació entre aquests dos nins, i és una pel·lícula estiuenca, amb un final molt emocionant, molt, molt guapa, i és història de dos nins.
10: Menormal, perquè tots són morts, Joan, mi, què te passa?
9: No, bueno...
10: Morts?
9: Spoilers no faré tampoc d'aquesta pel·li. Hem escoltat un poquet la música d'aquesta. Talking about my girl. I ràpidament, perquè s'amor va estens, tenim un petit fragment d'aquesta pel·li perquè veieu el caràcter d'aquesta nina en aquesta pel·li que es fia d'un pare que fa feina una funerària.
3: Bueno, ¿qué tengo? Lo soportaré.
7: Estás perfectamente sana.
3: Es imposible. Tengo todos los síntomas.
7: Cariño, han llevado hoy al señor Layton a tu casa.
3: Sí.
7: Veda, no debes preocuparte. Te aseguro que no te ocurre nada en absoluto.
3: Entonces pediré una segunda opinión.
9: I simplement li estan mirant sobre, Serena.
10: M'apareixia na Maggie Simpson.
9: Sí, té una veu... sí, un poc d'així.
11: Pot ser la mateixa.
10: Bé, no sé, no podem fer spoiler, però jo veig que això no acaba bé, perquè veient les altres dues que has dit...
11: Bé, hem passat des Nin de Resplendor, no?, i de les bessones agafades en el final del passadís, ara amb un altre to completament d'aquesta infantesa, no?, aquesta aproximació, un poc la ingenuïtat, no?, de Macaulay Culkin, que era el Nin estrella de l'any 90 per excel·lència.
10: Totalment. Clar. Sí. I ara que me toca jo, te diré una que... Tampoc és que sigui molt alegre, la veritat, però bé. La vida és bella.
12: Brillant.
10: Que és meravellosa, aquesta pel·lícula. M'encanta.
12: N'he dit 4, seria la cinquena per allò, clar.
10: Però, clar, conta una història molt trista. Conta una història molt trista, però en el final li dona

0: moment. I totalment, aquesta manera d'aproximar-se també amb una de les històries més dures de la història del segle passat, directament, no? I de que tanta gent va haver de patir, i com a través dels ulls d'un pare que només vol que el seu fill no sigui conscient de lo que està vivint, sigui transformador, no? La manera de transformar en un joc la situació més terrible imaginable.
1: I l'altre, molt ràpid, és Primos, que aquesta és per riure.
0: Canviant de to, ara sí.
2: Ara sí.
1: Que aquesta és per riure.
2: Ara sí,
1: però també està molt bé, perquè també té... És una espanyolada, però que me va agradar. Perquè jo les espanyolades...
2: I aquesta no l'he vista.
1: No me va molt.
2: Sí, Vivancos sí, i tot això...
0: No hem xerrat de Torrente President aquí,
1: no? No, vull dir, a part de Torrente per riure... Però aquesta... No, que està molt bé, està molt bé. Volem d'anar, no? Volem d'anar, perquè...
2: Volem d'anar, queden 20 segons per acabar... deixem en la música de La vida és bella, i com que La vida és bella, nosaltres tornarem
1: demà,
2: perquè això és La gran vida, demà mateix aquí a les 9 en punt a IB3 Ràdio.
1: Adéu.
2: Aquí.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 16 de maig. Avui el programa abordarà la salut dels peus. Hauran notat els nostres oients que comença a pujar el termòmetre arreu de les illes i en aquesta ja segona quinzena del mes de maig ja fregant cada dia entre 20 i 25 graus. En aquest sentit, molta gent ja ha començat a canviar la roba d'armari i especialment les sabates. Començàvem a canviar botes per sandàlies o xancles. I abans que arribi l'estiu, volem donar-vos consells de com tenir cura dels vostres peus en el moment de l'any que estan amb més perillositat, poden dir, perquè els peus estan més exposats, són lliures i estan més desprotegits. Ens ho contarà la podòloga Conchi Salom i tindrem un testimoni més d'una pacient intervenguda pels famosos galindons. Serà el tema principal i presencial del programa aquí als estudis, però tindrem més temes, com ara el càncer de pròstata, amb una nova tècnica de biòpsia per fusió que ja es fa a Can Misses. Coneixerem la millor tècnica de cures auxiliars de l'Hospital de Manacor, la TCAE, premiada per part del seu Hospital de Manacor, i també una miqueta l'antivirus, amb en Jordi Reina, que s'adjunta al Servei de Microbiologia de Son Espases i cap de l'Unitat de Virologia del mencionat centre. Ja saben vostès que l'antivirus és la notícia mundial en les darreres setmanes a nivell sanitari. Són alguns temes de portada que ja han destacat, però tenim d'altres. Començam aquí i ara, Vida Saludable. Benvinguts. I començam el repàs informatiu de la setmana sanitària xerrant-vos del càncer de pròstata. De fet, la detecció del càncer de pròstata a l'Hospital Can Misses és més segura, més precisa i amb menys risc de complicacions gràcies a la nova tècnica presentada pel Servei d'Urologia. En aquest sentit, recordem que el càncer de pròstata és un dels tumors més freqüents entre els homes i la seva detecció precoç és clau per escollir el millor tractament i millorar el pronòstic. Volem conversar sobre aquesta tècnica amb el doctor Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia de l'àrea de salut de Vici Formentera, i ens referim a la nova biòpsia per fusió, una tècnica que, com hem dit, millora el càncer de pròstata. Molt bon dia, doctor, com està? Benvingut al nostre programa.
3: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
2: A veure, en què consisteix aquesta nova biòpsia per fusió, perquè els oients ho entenguin?
3: Muy bien. Bueno, mire, para diagnosticar un cáncer de próstata, normalmente hay que realizar una biopsia de próstata. Esto consiste en coger distintas muestras de la próstata para analizarlas al microscopio y confirmar si hay o no hay un cáncer de próstata. Y hasta ahora lo que hacíamos era una biopsia tradicional que se hacía con una ecografía. Bueno, pues con la biopsia fusión, esta es una técnica moderna que nos sirve para detectar con más precisión ese posible cáncer de próstata. ¿Y qué es una biopsia por fusión? Pues la biopsia por fusión lo que consiste es en fusionar imágenes. Por un lado vamos a tener las imágenes de una resonancia magnética que nos dicen en qué parte exacta de la próstata está la sospecha de tumor, y eso se fusiona con una imagen de una ecografía en tiempo real que nos hacen de guía y nos permiten biopsiar la zona de la próstata que nos indica la resonancia magnética que ahí hay una sospecha de cáncer de próstata.
2: Per tant, doctor, la diferència entre la tradicional i la que es fa ara per fusió és bàsicament per la gran tecnologia, aquesta ecografia que es pot fer i combinar amb l'altra imatge?
3: Sí, sí, sí. Claro, antes nosotros cuando teníamos una sospecha de un cáncer de próstata en un paciente, lo que se hacía era una biopsia generalizada de toda la próstata, cogiendo varias muestras y enviándolas a analizar. Ahora, con la biopsia por fusión, pues podemos ser más específicos y biopsiar exactamente la zona sospechosa. Uh-huh. Es como decir que antes íbamos a ciegas y biopsiábamos todo, y ahora lo que hacemos es ir dirigidos hacia la zona donde nos tenemos la sospecha de que hay un cáncer, y ahí biopsiamos y vamos a por ello.
2: I doctor, a quant de pacients de les PTUs es beneficiarà? Perquè imagino que serà combinable o complementari. Uns pacients seran més adequats per la tradicional i uns altres per la fusió, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hacer una biopsia